0: 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps, aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional l'acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
22: Today it's here.
23: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
2: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
3: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
3: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
4: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
22: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor ha avançat que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
24: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
6: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostí, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
7: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de 2 pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
10: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
7: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Sempre li deia que era un futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
7: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
12: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els quatre gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
7: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
7: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
13: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
7: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart, amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
14: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
7: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'aler Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya, Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la setzena etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 2:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recta final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
15: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències, i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
16: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
17: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
16: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
19: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
25: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
16: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
26: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
27: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
16: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez per perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els populars no afluixen, insisteixen que

0: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, titllés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
2: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
1: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
3: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
4: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
1: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
5: 3CAT Info.
6: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
7: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
6: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi podent recaptar l'IRPF.
5: 3CAT Info.
6: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
7: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
6: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una 80ena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
8: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
6: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
9: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots

0: de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
1: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
2: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
0: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
3: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
1: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
0: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
4: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
5: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
4: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
6: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
4: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
7: El temps.
4: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
8: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
4: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al consistori del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
10: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
4: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
11: Hi ha alguns llibres, també algú de música, la faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris alguns que els insulten i t'estan fart.
4: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
12: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
13: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
12: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
4: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
14: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
15: I exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
14: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
7: 3Cat Info.
4: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
16: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
17: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
16: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
4: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Wiegenhout Bruno Fortea.
18: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
19: The barrier is damaged.
20: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
18: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són dos nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
21: La investigació està en marxa. No hi ha res clar mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
18: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
22: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
18: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
7: 3CAT Info.
4: Tornem aquí a Catalunya perquè el Papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Ibèria que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
23: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
4: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
7: Esports.
4: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
24: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
25: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
26: Per això no vull que sigui un moment trist.
25: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
24: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
27: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
24: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
28: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
24: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
24: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
7: 3CAT Info.
24: A l'Espanyol precisament han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
0: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
7: 3CAT Info.
24: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
7: 3CAT Info.
24: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte pel Catalunya i Xus Martín pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
24: I ara torn per a Martín.
2: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
24: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Giron-Fuxovic en dos sets.
7: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNV i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional l'acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la Unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran anuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada, a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor avançat, que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Requesens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Requesens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Requesens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, el gironès també han sigut a Llagostí, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceo de la Corunya, Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 3:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
3: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
2: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
18: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
18: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.

0: Pública, Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB. Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
1: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
2: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
0: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
3: 3CAT Info.
4: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar-la a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
5: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
4: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
3: 3CAT Info.
4: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
5: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
4: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una 80ena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
6: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altre tipus de problema.
4: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
7: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
8: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
9: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en València, la comunitat valenciana funciona.
7: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell

0: presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels socialistes valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
1: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
2: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
0: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
3: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
4: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijó.
3: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
5: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
3: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
6: El temps.
3: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
7: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres, pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
3: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el consistori de el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
9: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
3: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
10: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres. El maltractament que tenen dels usuaris, alguns que que els insulten i t'estan fart.
3: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
11: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
12: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
11: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
6: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
13: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
14: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
13: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
6: 3Cat Info.
3: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
15: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
16: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
15: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
3: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creuava les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
17: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
18: The barrier is damaged.
19: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
17: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li farà disparant al xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són dos nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
20: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
17: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
21: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
17: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
6: 3CAT Info.
3: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
22: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
3: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
6: Esports.
3: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
23: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
24: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
25: Per això no vull que sigui un moment trist.
24: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
23: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
26: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
23: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
27: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
23: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
6: 3CAT Info.
23: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
28: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
6: 3CAT Info.
23: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescatinfo. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
6: Trescatinfo.
23: Amb waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
0: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
23: I ara torn per a Martín.
1: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
23: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el Barcelona i Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Giron Fuxovic en dos sets.
6: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto el foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto el foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix, l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no fluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Sempre s'ha dit que les legislatures duren el que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix a sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado en causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana. Dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos. Siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou camp militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran denuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3CAT Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here. Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes, que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
22: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
22: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
23: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat 2 missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
24: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor avançat, que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
6: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostera, Bescanó, Salrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a dos quarts amb el David Ubach.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
8: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
7: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
9: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
7: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
10: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortida de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
7: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
12: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
7: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
7: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
25: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
7: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
7: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
7: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alè Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals, ja el millor de 5 partits, seran el Liceu de la Corunya, Calafell i el Barça, Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia, triomf en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 4:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
7: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró Manchec i demana esgotar la legislatura.
2: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
4: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets, i ho fa amb la seva mítica frase.
18: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
19: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
20: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
3: Mentre que

0: a judici amb jurat popular. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxa aquest dimarts, l'endemà que es fes públic l'últim informe de les investigacions de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i demostra que no hi ha ni ingressos opacs ni moviments sospitosos per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense de Madrid. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic creat per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
1: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
2: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
1: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una 80ena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
3: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
4: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juanfran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
5: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
6: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
4: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels Socialistes Valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
7: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
8: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
4: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a la xarxa

0: L'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
1: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta modalitat els assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
2: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
3: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
4: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, al consistori del Consorci de Biblioteques de Barcelona.
6: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment se seguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
7: Hi ha alguns llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo els entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fan moltes hores extres. El maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
8: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'estat, en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
9: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
8: Els serveis mínims garanteixen la seguretat, però, de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura, però, que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
10: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empoderades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
11: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
10: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
3: 3Cat Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
12: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
13: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
12: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creuava les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
14: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
15: The barrier is damaged.
16: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera, s'ha desconcentrat, es trobava malament.
14: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
17: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
18: fets.
14: Alguns veïns del poble, com en Roni, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
19: That crossing over there is not...
20: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
14: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
3: 3CAT Info.
0: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia que portarà en avió Lleó XIV fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñ Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
21: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
3: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
22: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
23: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
24: Per això no vull que sigui un moment trist.
23: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
22: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
25: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
22: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
26: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
22: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
3: 3CAT Info.
22: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
27: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: 3CAT Info.
22: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pasqual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pasqual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber Trescatinfo. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
3: Trescatinfo.
22: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
22: I ara torn per a Martín.
2: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
22: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han sobrat el duet Giron-Fuxovic en dos sets.
3: Trescat Info.

0: El govern i els sindicats d'educació acosten posicions, però s'emplacen a negociar aquest dimecres. El departament ha ofert un complement lineal per tots els docents de 40 euros per aquest curs vinent, però els sindicats ho veuen encara insuficient. Aquest dimecres estan cridats a la vaga tots els docents de Catalunya en protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en el que pugui explicar l'expresident a l'Audiència Nacional els dies 17 i 18 de juny, 15 dies més tard del previst inicialment. El líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis del govern espanyol perquè retirin el suport a l'executiu de Pedro Sánchez. El Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demana a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional d'Escòcia i els Verds. El govern britànic ja ha anunciat l'oposició a la consulta. Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'alto al foc pactat amb el govern de Beirut per ocupar més territori controlat per Hezbollah. L'Iran, mentrestant, acusa els Estats Units d'haver violat l'alto al foc amb els últims atacs contra el seu territori, però les dues parts mantenen les negociacions. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos la setmana passada per l'homicidi del seu pare. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. 26 persones detingudes i 11 plantacions de marihuana desmantellades. Aquest és el balanç d'una operació dels Mossos contra el tràfic d'aquesta droga a la demarcació de Girona. Hi han participat més de 600 agents i s'han intervingut armes i diners en efectiu. El president de la Generalitat és optimista davant l'estat de salut del català. En l'acte per valorar l'any del Pacte Nacional per la Llengua, Salvador Illa ha anunciat un futur acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua en l'àmbit laboral i la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística.
1: Esports.
2: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, Badalona 0, Real Madrid 4. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3.
0: I el temps. Aquest dimecres tindrem un dia d'estiu. La matinada serà càlida a la costa central, on Barcelona viurà una altra nit tropical. Al migdia farà molta calor a les comarques de Girona i la Catalunya central rondaran els 34 graus, a Ponent els 35, i és probable que en algun punt del Pallars Jussà s'arribi als 36. El dia serà assolellat.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern i els sindicats acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria els que va proposar inicialment per a càrrecs com les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
3: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significa que al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexennis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport de José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben nous detalls del cas que l'impliquen una xarxa de tràfic d'influències i creixen les veus també que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la seva declaració. A Madrid informa Dani Sainz de Aja.
5: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat, el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
5: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
7: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad se acaba abriendo camino.
5: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
9: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
10: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
5: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè puga estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: Alberto Núñez Feijóo evita parlar de moció de censura i pressiona els socis perquè deixin de donar suport al govern espanyol. Tant Junts per Catalunya com el PNB diuen que, de moment, no està sobre la taula la moció de censura. I enmig de la tempesta política pel que Zapatero reapareix l'expresident de l'executiu espanyol, José María Aznar, insisteix en la seva frase de el que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Una informació a Madrid d'Àngels Lafuente.
11: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
12: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
11: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts. El repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
13: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
11: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
14: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
11: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
15: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
16: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
11: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
0: El portaveu de José Luis Rodríguez Zapatero titlla la causa contra l'expresident del govern espanyol d'error gegant i assegura que els informes en què es basa estan plens de conjectures. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Luis Arroyo ha sortit en defensa de l'exlíder socialista l'endemà de la publicació del sumari. Diu que s'està perseguint Zapatero per qui és.
17: Ha mediado causas muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
0: Arroyo, mà dreta de Zapatero, quan va ocupar la Moncloa, no ha descartat que el jutge de l'Audiència Nacional l'acabi enviant a presó després de la seva declaració com a investigat.
17: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: El portaveu de l'exdirigent també ha explicat que part de les joies confiscades en l'escorcoll de la seva oficina són herències familiars, amb un valor d'entre 30 i 50.000 euros.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Qüestions ara de la crònica internacional. El Parlament d'Escòcia ha aprovat demanar autorització a Londres per fer un segon referèndum d'independència. La iniciativa del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat en repetides ocasions l'oposició a una altra consulta. Londres, Quim Olivares.
18: John Swinney ha defensat que la millor opció perquè Escòcia tingui prosperitat, justícia i seguretat és que sigui independent. Per això ha demanat al Parlament d'Edimburg que sol·liciti formalment la transferència de poders del govern britànic per convocar un segon referèndum. Sentim-lo.
19: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió. Aquest és un principi que hauria de ser acceptat per tots els que creuen en la independència en aquesta cambra, però també per aquells que creuen en la unió.
18: Les eleccions del 7 de maig han portat la majoria independentista més nombrosa fins ara a Escòcia, amb el Partit Nacional Escocès i els Verds. L'oposició unionista, però, considera que la independència és una obsessió del Partit Nacional Escocès, justament després que el seu exdirector general, Peter Murrell, confessés davant la justícia que es va quedar més de 400.000 lliures del partit. El líder dels conservadors a Escòcia, Russell Finlay, ha burxat en aquesta qüestió.
20: El moment del debat d'avui és còmic. John Swinney està tocant el tambor de la independència quan l'agenda informativa està dominada pel seu partit robant diners.
18: Malgrat la victòria dels independentistes en la votació d'aquest dimarts, un portaveu de l'executiu britànic ha dit que el govern laborista no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum.
0: Israel amplia la seva ofensiva al sud del Líban malgrat l'acord d'alto el foc pactat amb el govern de Beirut. L'objectiu, segons Benjamin Netanyahu, és ocupar més territori que ara està sota control de Hezbollah i evitar els atacs amb drons a la milícia xiita que han augmentat les últimes setmanes.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Per això l'exèrcit ha ordenat l'evacuació d'una desena de poblacions més i ha continuat els bombardejos, que han matat almenys 31 persones i han causat desenes de ferits, segons Beirut. Netanyahu també ha anunciat un atac amb míssils i helicòpters a la ciutat de Gaza per acabar amb el nou cap militar de Hamas i almenys 3 morts i una vintena de ferits, segons fonts palestines. Aquestes accions d'Israel coincideixen amb l'increment de la tensió entre els Estats Units i l'Iran, després de l'últim atac nord-americà al sud del país persa. L'Iran anuncia que els Estats Units han violat l'alto el foc i que hi respondran, però, de moment, cap de les dues parts no ha trencat les converses. En paral·lel a aquesta tensió, l'Iran ha començat a restaurar l'accés a internet després de gairebé 3 mesos de bloqueig.
1: 3Cat Info.
0: I de la crònica internacional també us destaquem que diversos estats de la Unió Europea, com Alemanya, Noruega i els Països Baixos, han cridat els ambaixadors russos als seus països per a protestar contra l'avís de Moscou perquè els diplomàtics europeus marxin de Kiev davant un possible atac rus molt potent en les pròximes hores o dies. Seria la represàlia al bombardeig ucraïnès contra una residència d'estudiants la setmana passada a Luhansk, territori ocupat per Rússia. Tot i això, passa el mateix dia que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat a Vilnius els reiterats incidents amb drons sobre els països bàltics, que la setmana passada van obligar el govern i el Parlament de Lituània a refugiar-se temporalment en búnquers. Von der Leyen acusa Moscou d'estar darrere d'aquesta amenaça guerra híbrida amb l'objectiu de desestabilitzar-la.
2: Today it's here.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: La cap de l'executiu comunitari ha visitat aquest dimarts Lituània amb el propòsit de coordinar amb els països bàltics la resposta de Brussel·les a la incursió de drons a l'espai aeri del front oriental europeu.
1: El temps.
0: La previsió és del Néstor Gómez.
22: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península Ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna teranyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona, i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
1: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
23: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
1: Perquè la ciència fa avançar el món.
23: La poma de Newton.
1: També a la plataforma 3CAT.
0: La NASA ha anunciat els primers passos per construir la primera colònia humana a la Lluna. Abans que acabi el 2026, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà tres missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera missió, anomenada Moon Base One, arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre. L'empresa encarregada d'executar-la serà Blue Origin, la companyia de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon, que aprovarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes de la zona, on es pot arribar a 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
24: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any, la NASA ha fixat dues missions més, una per enviar material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029 i que serveixi com a plataforma per a futures missions tripulades cap al planeta Mart. L'escriptor nord-americà Richard Ford assegura que Donald Trump té por dels intel·lectuals i fa una crida perquè les generacions més joves s'esforcin perquè el pensament i el coneixement tornin a tenir un paper central.
25: Trump, i demano perdó fins i tot per fer servir el seu nom, Trump té por dels intel·lectuals. Hem de ser conscients de la por que li generen i el risc que vulgui exterminar-los. Tot i que Stalin ja va assassinar els professors, els escriptors, no crec que això mateix pugui passar als Estats Units, malgrat que la situació és la mateixa. En qualsevol cas, hem de dir-ho en veu alta i afrontar-ho.
0: El Premi Pulitzer ha visitat Barcelona per presentar l'assaig En palabras sencillas i fer una xerrada al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona sobre el seu univers creatiu. L'escriptor avançat, que té previst escriure una nova novel·la breu, en clau còmica, que parlarà de l'eutanàsia i el món acadèmic.
1: 3CAT Info.
0: I aquí, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, és optimista davant l'estat de salut de la nostra llengua, del català. Assegura que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. Illa n'ha parlat aquest dimarts, al vespre, en l'acte que s'ha fet al Palau de la Generalitat per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua i ha anunciat que s'està treballant per assolir un acord amb patronals i sindicats per potenciar el català.
2: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Visqui on visqui, pensi com pensi i vingui d'on vingui. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau, poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: En el mateix acte també s'ha anunciat que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i podrà instar altres administracions a emprendre accions legals per vulneracions vinculades a la llengua.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Continuem. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa. El fill primogènic del fundador de Mango ha enviat una carta oberta en la que assegura que necessita tota l'energia per demostrar la seva innocència. A Jonathan Andic el van detenir els Mossos, recordem, la setmana passada, acusat d'homicidi arran dels indicis que la mort del seu pare, Isaac Andic, no va ser accidental i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. La carta és la primera declaració pública que fa i denuncia que l'acusació en contra seva és injusta i infundada i està convençut que es demostrarà la seva innocència. Segons ell, la investigació del cas ha generat un relat públic fora de context i tergiversat i ha provocat una percepció de la seva culpabilitat que no té res a veure amb la realitat. Jonathan Andic deixa Mango, però conservarà la responsabilitat en els projectes familiars, empresarials i socials que comparteix amb les seves germanes. Tant el president i conseller delegat de Mango, Toni Ruiz, com la família han donat suport a Jonathan Andic i han traslladat el seu màxim respecte i comprensió. Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens nou conseller delegat de la companyia. El fins ara president de Renault Espanya i responsable d'estratègia del grup automobilístic farà tàndem amb el també català Àngel Simón, al capdavant de la tecnològica. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i de la defensa. L'elecció de Recasens constata la voluntat de reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions, l'ANFAC.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. A Girona n'informa Laia Claret.
4: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també vinculava aquest grup amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En el dispositiu, a banda d'aquestes 26 persones detingudes, la policia també ha intervingut armes de foc curtes i llargues i estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. Han desmantellat 11 plantacions de marihuana i han intervingut diners en efectiu. Els 27 escorcolls, amb epicentre a Girona, al barri de Font de la Pólvora, els gironès també han sigut a Llagostí, Bescanó, Celrà, Quart i Sils, a la comarca de la Selva, a Riudarenes, Sils o Caldes de Malavella i també a l'Escala, a l'Alt Empordà.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
6: Alexia ha guanyat 4 Lligues de Campions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre, homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit, i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per poder-ho fer.
6: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada, al Municipal de Palamós. Un resultat massa sever, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
10: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
6: Aquest dimecres es jugarà el Deportivo de la Corunya espanyol amb transmissió Sport 3. El Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
1: 3CAT Info.
6: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del club. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta per a la temporada que ve.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Espanyol que creo que todos deseamos.
6: I en futbol internacional, aquest dimecres es disputa la final de la Conference League a Leipzig entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja corresponent a la jornada 29. Els verdinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. Dani Miret, el preparador del Joventut, ha lloat la mentalització dels seus jugadors en la represa.
26: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
6: L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Per cert, que l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa CB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el proper guanyador de la Lliga CB. El Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I encara en bàsquet, un apunt de la Lliga Femenina. L'Uni Girona ha fet oficial el fitxatge de l'alé Juana Camilion, que arriba procedent de l'Estudiantes. Un minut encara per explicar que l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals i el millor de 5 partits seran el Liceo de la Corunya Calafell i el Barça Igualada. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada. I al Giro d'Itàlia triomfa en solitari del danès Jonas Vingegaard del Visma a la 16a etapa, de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí. Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall del Decathlon, que és segon.
1: Són 6:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions i s'emplacen a tornar a negociar aquest dimecres. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Confien en les explicacions de l'expresident a l'Audiència Nacional, que finalment tindrà lloc els dies 17 i 18 de juny. A partir d'ara també us explicarem que el magistrat Juan Carlos Peinado cita Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el 9 de juny, abans de portar-la a judici amb un jurat popular. Que els autònoms també es podran acollir a la jubilació flexible. I que les biblioteques de Barcelona fan vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan aturades.
1: Esports.
6: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Jugat aquest dimarts a la Lliga Femenina, el Badalona 0, Real Madrid 4.
0: I el temps, recte final de maig amb temperatures d'estiu. Aquest dimecres el temps serà assolellat, amb algun núvol inofensiu al Pirineu. Màximes de 30 graus a la costa, de 33 a l'interior, de 35 a Ponent i fins i tot de 36 a la Conca de Tremp. Una calor que serà encara més intensa dijous.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El govern i els sindicats de l'ensenyament acosten posicions, però es mantenen les vagues. El departament ha intentat convèncer els sindicats amb un nou complement salarial i lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Un complement general que substituiria el que van proposar inicialment per a càrrecs com ara les tutories. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria, al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats ja avisen, però, que tot plegat encara és insuficient. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa que l'amenaça de vaga indefinida va de debò.
13: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
0: La proposta del govern també contempla el reconeixement del deute dels sexenis que es van deixar de cobrar amb les retallades. La vaga d'aquest dimecres a tot Catalunya contempla protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Us ho destacàvem també els titulars. El govern espanyol fa equilibris per mantenir el suport a José Luis Rodríguez Zapatero a mesura que se saben més detalls del cas que l'implica en una xarxa de tràfic d'influències, i creixen les veus que demanen avançar les eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que pugui donar l'expresident socialista a l'Audiència Nacional, però l'espera es farà llarga perquè el jutge ha acceptat la seva petició d'ajornar 3 setmanes la declaració. Madrid, Dani Sainz de Aja.
14: Si la setmana passada proclamava sense dubtes la innocència de Zapatero, este dimarts al Senat el ministre Félix Bolaños ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar-lo abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Abans, la portaveu Elma Saiz ha evitat valorar les novetats del cas i només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
16: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, confianza en la labor de la justicia. La verdad
3: se acaba abriendo camino.
14: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions com reclamen Felipe González o Emiliano García Page. En una entrevista a La Sexta, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es desmarca del baró manxec i demana esgotar la legislatura.
18: Creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar.
19: Yo creo que sí. Es más, le voy a decir, creo que debe de aguantar. Porque creo que la estabilidad es un bien en esos momentos para el conjunto de España.
14: A la Moncloa confien que Zapatero podrà esvair els dubtes, però encara hauran d'esperar. El jutge ha ajornat el 17 i 18 de juny la seva declaració perquè pugui estudiar l'extens sumari. Mentrestant, Pedro Sánchez manté l'agenda i este dimecres es reunirà amb el Papa Lleó XIV a Roma, on està previst que entengui els mitjans.
0: I per la seva banda, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar de moció de censura i pressiona els socis de govern de Pedro Sánchez perquè deixin de donar-li suport. Tant Junts com el PNB diuen que, de moment, no està damunt la taula una moció de censura. Enmig de la tempesta política, per aquest cas, reapareix també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Insisteix en aquella frase del que pugui fer que faci per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Els populars no afluixen, insisteixen que el govern de coalició no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions. I en aquest punt l'expresident José María Aznar defensa que ara més que mai s'ha d'actuar, passar de les paraules als fets i ho fa amb la seva mítica frase.
21: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
20: Feijóo, però, no acaba de fer el pas per liderar una moció de censura. És conscient que els números no surten per fer fora del govern Pedro Sánchez i un dia més trasllada la pressió al PNB i a Junts, el repte a moure's i que passin de les paraules als fets.
22: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
20: Feijóo pressiona els nacionalistes bascos, ho fa després que el seu líder, Aitor Esteban, tillés d'irresponsabilitat el fet que Sánchez pugui continuar governant més enllà del 2026, arguments que ha fet seus la portaveu del PNB, Maribel Vaquero.
23: El gobierno no tiene presupuestos, el gobierno está gobernando vía decreto, por lo tanto, lo que decimos alto y claro es que esta legislatura no puede llegar a su fin al 2027, no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa hasta 2027.
20: Mentre que el republicà Gabriel Rufián manté el suport al govern, però reconeix la força del PNB, Mònica Sales, portaveu de Junts al Parlament, descarta, de moment, donar suport a una hipotètica moció de censura.
27: Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV.
28: El tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas.
20: En tot cas, des de Gènova diuen que de moment no tenen previst començar una roda de contactes amb el PNB i Junts.
1: 3CAT Info.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez a la parella de Pedro Sánchez a una audiència prèvia el 9 de juny abans de portar la judicial.

0: per als estudis. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha qualificat aquest dimarts l'informe policial de molt revelador pel que fa a la innocència de Gómez i ha advertit que no tot val en la instrucció del cas. El jutge Peinado vol que Gómez segui al banc dels acusats per 4 delictes: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords, recordem, assolits amb Esquerra Republicana per la investidura de Salvador Illa. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
1: El calendari és de 3 fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
0: I a més, la portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés dels Diputats perquè Catalunya acabi poguent recaptar l'IRPF.
2: 3CAT Info.
0: Aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost d'aquestes inversions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliable un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori.
1: Connecten 3 idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una 80ena amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha defensat un instrument específic que el govern ha dissenyat pels municipis de menys de 5.000 habitants, que és el Pla de Pobles.
3: Ens semblava que havíem de trobar un instrument específic per poder acompanyar els municipis més petits o els municipis amb més dificultat que afronten altres tipus de problemes.
0: Ens situem ara al País Valencià. El govern valencià assumeix la prioritat nacional de Vox per aprovar els pressupostos de la Generalitat. L'extrema dreta ha anunciat l'acord que replica els pactes d'autonomia com l'Aragó o Extremadura. El PP celebra l'entesa i l'oposició lamenta que Vox condicioni les polítiques del Consell. València, Alba Barbosa.
4: Els nous pressupostos que el PP valencià sempre havia confiat que tindria tiraran endavant amb els vots de Vox. El president Juan Fran Pérez Llorca ha acceptat prioritzar els espanyols en l'accés a les ajudes socials i a l'habitatge, un punt que l'extrema dreta li ha posat com a requisit per aprovar els comptes. José María Llanos i Fernando Pastor, portaveus de Vox i el PP a les Corts.
5: Vamos a favorecer la prioridad nacional en la concesión de las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda.
6: Pese al bloqueo del gobierno de España y pese a la oposición en Valencia, la comunidad valenciana funciona.
4: Segons Vox, l'acord també inclou reduccions fiscals i mesures en matèria de seguretat. El Consell presentarà aquest divendres els comptes que l'oposició ja ha criticat. José Muñoz, dels socialistes valencians, i Joan Baldoví, de Compromís, demanen que es faci públic el pacte.
7: Exigimos desde el Partido Socialista que Pérez Llorca explique cuáles han sido las concesiones.
8: Estos presupuestos suposaran una retallada de drets, una retallada nova en els serveis públics.
4: Els comptes s'aprovaran previsiblement a finals de juliol.
0: I de l'actualitat política catalana també us informem que Alejandro Fernández ha confirmat que es tornarà a presentar com a candidat a la presidència del PP de Catalunya. Amb un vídeo a les xarxes, l'actual líder de la formació ha anunciat que fa el pas després que el PP hagi organitzat per al juny el congrés intern que estava pendent de convocar-se des del 2022.
9: Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya de la mà d'Alberto Núñez Feijóo.
0: Més coses, els autònoms es podran acollir a la jubilació flexible. El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del model per incentivar els jubilats a reincorporar-se al mercat laboral i combinar part de la seva pensió amb un sou. La principal novetat és que fins ara només es podien acollir aquesta

0: modalitat als assalariats i ara també ho podran fer els treballadors per compte propi. Ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
1: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
0: Es podran acollir a aquesta fórmula els que no hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació, que podran cobrar fins al 25% de la prestació mentre fan una activitat compatible a temps parcial. El nou model de jubilació flexible s'emmarca en la reforma de les pensions pactada amb sindicats i empresaris i entrarà en vigor a finals d'agost.
2: El temps.
0: Repassem la previsió meteorològica per les pròximes hores amb el Néstor Gómez.
3: Aquest dimecres tornem a parlar de calor intensa, no només a casa nostra, sinó també a tota la península ibèrica, àrees del continent europeu, amb unes màximes que van tocar sostre entre dilluns i dimarts, a punts com el Regne Unit o França, i s'espera que durant les properes jornades, entre dijous i divendres, arribi el pic de calor màxim aquí a casa nostra, amb unes màximes totalment disparades que poden arribar a la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre i els 37 cap a Ponent. Això de cara a dijous i divendres. Pel que fa a aquesta jornada, el dia serà assolellat, amb alguna trenyina durant el matí, algun núvol de tarda inofensiu a la tarda, i les màximes que avui faran un passet més cap amunt respecte als valors de dimarts. Unes màximes de 33-34 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i 35 cap a Ponent. I no es descarta que cap a la Conca de Tremp arribem a tocar la xifra dels 36 graus. I com anunciàvem, aquests 36 graus, aquests 35 graus del Pla de Lleida o 34 de Catalunya Central encara pujaran una miqueta més de cara als propers dies.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I la Bíblia està fatal! I la Bíblia està fatal!
0: Les biblioteques de Barcelona estan en vaga indefinida perquè les negociacions amb l'Ajuntament estan en punt mort. Els treballadors s'han concentrat aquest dimarts a la plaça de Sant Jaume i s'han manifestat després pel centre de la capital. El personal de les biblioteques s'ha concentrat amb els treballadors de serveis socials i els de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, tres col·lectius que denuncien l'empitjorament de les seves condicions laborals i també el menyspreu del consistori. Pau Solsona, delegat sindical de la CGT, el Consorci de Biblioteques de Barcelona.
5: Bé, de moment tenim convocada aquesta vaga indefinida, diària, que confiarem que no s'allargui molt perquè l'Ajuntament i el Consorci finalment s'asseguin a negociar de debò, però de moment aquest és el calendari. Vaga indefinida, les biblioteques estaran tancades, que aprofito per dir que lamentem l'impacte que tindrà sobre la ciutadania, però que culpabilitzem clarament el Consorci de Biblioteques i l'Ajuntament.
0: Els usuaris s'han trobat amb els equipaments tancats. Sentim el Rafel, soci de la Biblioteca Gòtic, Andreu Nin, a la Rambla.
6: Hi ha algú llibres, també algú de música. La faig servir bastant, la biblioteca. Com que sóc soci, doncs... Però jo us entenc, que facin això, perquè, clar, cobren poc, fa moltes hores extres, el maltractament que tenen dels usuaris, alguns que els insulten i t'estan fart.
0: Si el conflicte no es desencalla, divendres, dia 5 de juny, la vaga es farà extensiva a totes les biblioteques públiques de Catalunya. Parlem d'una altra protesta, la dels treballadors de les refineries de tot l'Estat, que la fan aquest dimecres, una vaga que podria afectar la producció de combustible. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats, n'informa Manel Sastre.
7: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. L'aturada afecta 20.000 treballadors a tot l'Estat en els 10 complexos de refineria de petroli. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
8: La patronal continua sense moure fitxa i sense voler obrir una negociació real sobre la jubilació anticipada del sector del refinament de petroli. Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que ja toca resposta. i evidentment quan s'atura el refinatge de petroli el país ho nota.
7: Els serveis mínims garanteixen la seguretat però de les instal·lacions i l'operació de les plantes a mínima càrrega. La patronal assegura però que no tindrà efectes sobre la distribució. La convocatòria, la primera en la història del sector, coincideix també amb un moment de tensió als mercats pel conflicte de l'Iran.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Nova concentració aquest dimarts d'un centenar de persones a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer en aquest municipi. Les entitats convocants han reclamat responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
9: La concentració s'ha fet a la plaça Josep Tarradellas, on fa una setmana un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. Hi havia pancartes on s'hi podia llegir qui jutja els jutges i s'hi ha llegit un manifest en què des de l'associació Les Empordarades de Víctimes de Violència Masclista s'ha destacat que cal menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
10: Ja exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
9: Amics i familiars de la víctima han participat en un acte emotiu amb espelmes i flors en un banc de la plaça on van passar els fets i on s'hi podia llegir ni una més ni una menys, vives les volem.
2: 3Cat Info.
0: Amb l'arribada del bon temps es dispara l'activitat al medi natural i també als rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
11: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
12: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
11: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
0: Tornem a l'exterior. 4 persones, 2 menors, han mort en un xoc entre un tren i un minibús escolar al nord de Bèlgica. Al poble de Binnenhout. Totes les víctimes anaven a l'autocar que creua les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. N'informa a Binnenhout Bruno Fortea.
13: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes en vermell. L'empresa que gestiona la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a possible causa de l'accident un error humà. Thomas Bacon n'és el portaveu.
14: The barrier is damaged.
15: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
13: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran el xofer del microbús, que ha mort a la topada. Les altres víctimes mortals són 2 nens de 12 i 15 anys i un altre adult que acompanyava els menors. La fiscalia belga està analitzant els fets, però per ara la seva portaveu, Lisa de Wilde, evita fer conjectures.
16: La investigació està en marxa. No hi ha res clar ara mateix. El que sí que sabem de nou és que el conductor de l'autobús no tenia antecedents penals.
13: Alguns veïns del poble, com en Ronnie, han denunciat a Catalunya Ràdio la falta de visibilitat que, segons ell, hi ha al punt de l'accident.
17: Aquell pas d'allà, per mi, no és 100% segur. Sobretot quan vens d'aquesta direcció. No és fàcil veure el semàfor vermell a causa del sol del matí. Crec que es podria millorar. Podria ser molt més segur.
13: Bèlgica té una xarxa de trens molt capilaritzada que connecta fins i tot pobles petits. La contrapartida, però, és el gran nombre de passos a nivells que encara hi ha al país.
2: 3Cat Info.
0: Tornem aquí a Catalunya perquè el papa Lleó XIV reunirà amb una vuitantena de presos a la seva visita que farà a Catalunya. Serà la presó de Brianzú. La trobada s'allargarà prop de 20 minuts i el pontífex també sentirà el testimoni de dues recluses. Són les principals novetats que ha presentat la conferència episcopal. En la roda de premsa també ha parlat el pilot d'Iberia, que portarà en avió Lleó 14 fins a Barcelona, el pilot Pablo Núñez Martínez, que s'ha declarat creient, assegura que intentarà passar a prop de la Sagrada Família perquè el pontífex tingui una vista privilegiada de la basílica.
18: Si tenemos suerte y la meteorología acompaña y está una de las pistas normalmente que se utilizan para la aproximación en Barcelona, mi intención es pasar cerca de la Sagrada Família para que el Santo Padre tenga una vista especial.
0: A més, el govern espanyol també ha aprovat deduccions fiscals pels patrocinadors del viatge del Papa. La visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic i això permet aplicar-hi bonificacions fiscals.
2: Esports.
0: Fins a l'hora en punt amb el David Ubach.
19: Alexia Putella jugarà aquest dimecres el seu últim partit amb el Barça. La capitana blaugrana ha anunciat que deixa el club després de 14 temporades i que s'acomiadarà contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff.
20: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
21: Per això no vull que sigui un moment trist.
20: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
19: Alexia ha guanyat 4 lligues de campions, 10 lligues i 10 copes, entre d'altres títols amb el Barça, a més de dues pilotes d'or. A les 11 del matí d'aquest dimecres se li farà l'acte institucional de comiat al Camp Nou i al vespre homenatge damunt de la gespa al final del partit. Ho seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio des de l'estadi Johan Cruyff fins a més enllà de les 9. A la prèvia del partit i abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'ha referit a la capitana del Barça.
22: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
19: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
23: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
19: Seguim a la Lliga Femenina de Futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Per parlar de la derrota del Badalona per 0-4 a mans del Real Madrid a la 29a jornada al municipal de Palamós. Aquest dimecres, Deportivo de la Coruña Espanyol amb transmissió Esport 3 i el Barça Real Societat, per la seva banda, es podrà veure per TV3.
2: 3CAT Info.
19: A l'Espanyol, precisament, han presentat Ramon Rodríguez Monchi com a nou director general esportiu del Club Blanquiblau. Monchi ha ratificat Manolo González a la banqueta de cara a la temporada que ve.
24: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: 3CAT Info.
19: Encapçalem la informació poliesportiva parlant de bàsquet. El Joventut ha acabat la feina en el partit pendent de Lliga CB contra l'Unicaja, corresponent a la jornada 29. Els vertinegres s'han imposat als malaguenys per 95-74 després que el partit s'hagi reprès a l'inici del tercer quart amb un resultat de 53-33 favorable a la penya. L'enfrontament es va suspendre a principis de mes per problemes amb el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. Al Barça, mentrestant, dia de reunió entre el president electe, Joan Laporta, i Xavi Pascual. El tècnic manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La sortida de Pascual coincidirà amb la de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, aquest dimarts s'han jugat tercers i definitius partits de quarts de final en tres eliminatòries, amb classificacions per a les semifinals de Barça, Igualada i Calafell. Aquests n'han estat els resultats. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. En MotoGP, Marc Márquez ha rebut el vistiplau dels seus metges de confiança per viatjar cap al circuit de Mugello per intentar reaparèixer el Gran Premi d'Itàlia d'aquest cap de setmana, segons ha pogut saber 3CAT Info. Aquest dijous es visitarà amb els metges del Mundial per aconseguir el permís per disputar la setena cita de la temporada.
2: 3CAT Info.
19: En waterpolo, doble cita d'alta volada aquest dimecres en competicions femenines. D'una banda, es disputa el partit d'anada de la final de l'Eurocup, que és la segona competició continental, i que serà un duel català entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. Així anticipen el duel de la piscina Sant Jordi els dos entrenadors, Javi Belmonte, pel Catalunya, i Xus Martín, pel Barceloneta. Sentim Belmonte primer.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
19: I ara torn per a Martín.
3: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
19: I d'altra banda, afegirem que arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo al millor de tres partits entre el Sant Andreu i el Mataró, reedició de la final de fa dues temporades que va acabar amb triomf maresmenc. El factor piscina ara és per al Sant Andreu, líder de la fase regular, amb el Mataró que va acabar segon. Al Giro d'Itàlia, mentrestant, hi ha hagut triomf en solitari, un més al quart en aquesta edició per al danès del Visma Jonas Vingegaard, a la setzena etapa. Ha estat després de 113 quilòmetres de muntanya entre Bellinzona i Carí, un port de primera categoria. Amb la victòria parcial d'aquest dimarts, Vingegaard ha refermat el seu lideratge a la general, on ara avantatge de 4 minuts i 3 segons l'austríac Félix Gall, del Decathlon, el segon classificat. Aquest dimecres, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andalo. I el torneig de tenis de Roland Garros, el barceloní Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han avançat a la segona ronda als dobles masculins. Han superat el duet Girón-Fuxovics en dos sets.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 11 graus a Sant Salvador de Guardiola, 15 a l'Aldea i 14 a Roses. Dimecres, un nou dia de vaga a totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament públic d'aquest mes de maig. És el tercer en vaga a tot el país. I la novetat d'avui és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
1: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: Sembla doncs, que és una qüestió més de sou que d'altres temes. En tot cas, li preguntarem també directament avui a Yolanda Segura d'Ustec, que ens acompanyarà a partir de les 9 en temps d'àgora. I del cas Zapatero, l'agonia per al govern espanyol i del PSOE també s'allargarà, com a mínim, dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé aquest sumari. Des de l'entorn de Zapatero no descarten cap escenari ni tampoc la presó provisional.
2: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia just ahir, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, quan se li preguntava per la presó provisional. I avui en parlarem també amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquesta investigació amb Zapatero. I també se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa i després farà una roda de premsa a partir de les 11, que seguirem també a l'antena de Catalunya Ràdio. I a partir de 2:15, com cada dimecres, farem secció de televisió i sèries amb Maria Cubells i Darío Porres.
3: Vinga, Can Mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
4: Vinga, Can Mosques!
0: Avui també amb el creador de la sèrie Revelejar, Pol Rodríguez, una nova sèrie que està sent un fenomen ara mateix a HBO. I a partir de les 11, Àgora Esportiva amb un nom propi, Alexia Putellas.
5: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
6: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba.
0: A les 11 serem al Camp Nou, avui on s'ha convocat un acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, del Barça. A partir de les 7, l'últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat, i farem el tot cost també des d'allà per seguir l'adeu d'aquesta l'autèntica icona de l'auge del futbol i també del Barça femení a les últimes temporades. I atenció, perquè demà, al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya el 9 i 10 de juny. Durant tot el matí podreu sentir un especial on farem un recorregut invers que farà Lleó 14. Començarem per la Sagrada Família, passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1 i acabarem també a Montserrat. Avui, a partir de 9:15, també ja parlarem amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del Papa a Espanya.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pau Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Amb novetat sobre el cas Endic. El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Endic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada trobada al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca creuen, fan creure que és d'Isaac Endic, que hi va ser resultat d'aquest forcejament amb el seu fill. Les sospites sobre Jonathan van començar quan la policia va detectar que s'havia confós amb el lloc on havia aparcat.
1: I a Brussel·les.
2: Mirant el termòmetre per l'onada de calor que afecta bona part d'Europa. Ahir, per exemple, a Bèlgica van arribar a primera hora de la tarda als 29,8 graus, la temperatura més alta per un 26 de maig des que hi ha registres. I compte perquè això anirà a més. Com a mínim fins dissabte està previst que a Brussel·les divendres superin els 30 graus.
1: I amb què t'ha dormit als Estats Units?
2: Amb la victòria del candidat preferit per Donald Trump a les primàries republicanes a Texas, Ken Paxton, que s'ha imposat el que fins ara era el senador per aquest estat, John Cornyn. És el segon cop en poques setmanes que Trump aconsegueix que un dels seus afins guanyi en primàries un republicà de l'ala tradicional del partit.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb els bons resultats de les empreses industrials, que han crescut un 18,2% en el primer quadrimestre de l'any. L'índex que avalua el resultat de les grans empreses, que són aquelles que facturen almenys 2,5 milions d'euros, destaca el creixement especial en l'alta tecnologia. La indústria electrònica, per exemple, ha vist com els seus beneficis es duplicaven en només un any.
3: Avui és dimecres 27 de maig. Comencem el dia ja amb temperatures altes a la costa, sobretot 22 graus a Castelldefels. En canvi, a Medinyà, al Gironès, n'hi ha 17, i a Martinet, a la Cerdanya, 10 graus. Dia de sol avui a tot arreu, 4 nuvolets a la tarda, que avui encara no deixaran pluja, i la temperatura serà un palet més alta que ahir. Encara podria arribar a valors de fins a 27-30 graus a la costa i fins als 35 avui a les comarques de Ponent. Demà puja un grau més la temperatura, es podria arribar als 36. De cara a divendres, segurament a Ponent arribarem als 37 o 38 graus i a partir de divendres ja tindrem la tarda al Pirineu.
1: Avui a la hora del matí, Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller a partir de 8:45 del matí. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia!
4: Bon dia!
1: Ens actualitzem. I avui estan cridats a la vaga tots els docents a Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
5: Tot plegat després que ahir el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament els va intentar convèncer amb un nou complement salarial lineal per a tots els docents, que seria de 40 euros. Els sindicats, però, creuen que és insuficient.
6: El nou complement per a tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026, estem parlant de 80 milions d'euros, i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
6: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic, que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
8: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indefinida, falta un mes per acabar el curs. Nou focus del conflicte al sector educatiu, ara les escoles concertades també, perquè el col·lectiu de recent creació coordinadora d'escoles concertades de Catalunya se suma també a les demandes de la pública i demana mesures al govern.
9: De moment s'hi han adherit 70 centres al conjunt del país. El col·lectiu reivindica superar les sigles dels sindicats i reclama una equiparació de les condicions laborals amb la pública. Més recursos a les aules, una aposta clara per l'escola inclusiva i més personal de reforç no docent.
1: Carles Navarrete és docent i portaveu de la coordinadora en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat. No s'ha donat i això, en veritat, és un incompliment de llei que portem molts anys arrossegant.
1: I avui també els treballadors de les refineries de tot l'estat fan una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats.
5: Aquí a Tarragona hi ha dos centres productius afectats.
4: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari al sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
11: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver una resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
4: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez compareix avui des de Roma i parlarà per primera vegada obertament del cas Zapatero.
9: El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
12: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
13: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
14: Respeto, confianza en la labor de la justícia.
15: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
12: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sanidea, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el líder de l'oposició, el popular Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern de Pedro Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol.
5: Els populars insisteixen que el govern del PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
5: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
17: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
5: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el Partit Nacionalista Basc.
1: I a l'espera de poder sentir Zapatero, el seu portaveu i antic col·laborador de la Moncloa, Luis Arroyo, ha declarat al matí de Catalunya Ràdio que la justícia persegueix l'expresident socialista pel seu llegat i la seva actuació política.
9: Segons Arroyo, Zapatero és per un sector de la dreta espanyola una peça de caça major.
18: Ha mediado causes muy complejas con el independentismo catalán, claro que sí, pero también entre el gobierno y la oposición venezolana, dialogó con ETA, ni más ni menos. Se dijo que había traicionado a los muertos, siempre a la vanguardia del diálogo, a la vanguardia de la paz, del entendimiento, de los derechos sociales, pues es una pieza de caza mayor.
9: Arroyo no descarta que el jutge enviï a la presó Zapatero quan acabi de declarar i sobre les joies trobades durant l'escorcoll a la seva oficina explica que tenen un valor d'entre 30.000 i 50.000 euros i que són d'herències familiars.
1: Hi ha noms que, en tot això, doncs, tornen a aparèixer a la plana política. Per exemple, el nom de Sergi Sabrià. Segur que el recordeu, l'exdirigent d'Esquerra Republicana, la consultora Thinking Heads, investigada en el cas Zapatero com a possible empresa pantalla, és la que va fitxar el mes de gener del 2025, aleshores ja exdirigent d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià.
5: Sabrià havia deixat mesos abans els càrrecs Esquerra arran de l'escàndol dels cartells d'Alzheimer contra els germans Maragall i per l'anomenada estructura B del partit pensada per perjudicar els rivals polítics. Sabrià, que va ser viceconseller de comunicació de la Generalitat durant el govern aragonès, es va integrar a Thinking Heads com a director de consultoria i responsable de l'expansió de l'empresa a Catalunya. Aquesta corporació va ser fundada per l'empresari Daniel Romero Abreu i, segons la interlocutòria del jutge del cas, José Luis Calama, va fer pagaments justificats a Zapatero per un valor de 350.000 euros.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat a Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a una audiència prèvia el dia 9 de juny, abans de portar-la al judici amb jurat popular.
9: El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia. Peinado ha mogut fitxar just l'endemà que es fes públic l'últim informe dels investigadors de la Guàrdia Civil que contradiu les sospites del magistrat. L'informe, recordem-ho, demostra que no hi ha cap ingrés opac ni cap moviment sospitós per part de Gómez en la creació de la càtedra que va codirigir a la Universitat Complutense. El document, però, no aclareix si podria haver possibles irregularitats en adjudicacions per al desenvolupament de programari informàtic que es va crear per als estudis.
1: I atenció, perquè Sílvia Orriols ha aprovat definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
5: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades als comptes del 2026 de l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa de l'Aliança Catalana. Els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquestes al·legacions. El mes passat el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos de l'extrema dreta, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. Doncs bé, en el ple d'ahir, precisament, van prendre possessió de l'acte els 2 nous regidors socialistes, Paco Morillo y Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT de les comarques gironines.
19: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde. Gracias.
5: L'alcaldessa Orriols va retreure que Iglesias es dirigís al ple en castellà.
1: Home, just ahir que feia un any del Pacte Nacional per la Llengua, que el govern celebrava aquest any del Pacte Nacional, doncs, que els seus 2 regidors parlin en castellà, també s'hauria de cuidar. I el Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
9: La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a una nova consulta.
1: Londres, Quim Olivares.
20: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
21: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
20: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la iniciativa solidària Caravana Global Summit Land, que vol fer arribar ajuda humanitària a la Franja de Gaza, ha perdut el contacte amb part del comboi que es desplaçava via Líbia. En aquest grup hi havia una activista espanyola.
5: El comboi és d'unes 200 persones i un petit grup de 10 persones es va avançar per negociar el pas amb les autoritats del país als voltants de la ciutat de Sirte. Des d'aleshores denuncien que s'ha perdut la comunicació amb ells. L'activista ja havia participat també amb la Global Summit Flotilla fa 2 dies que no en tenen cap notícia i el seu entorn denuncia que el govern espanyol no els està facilitant informació oficial.
1: I ara, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Jan Alfonso. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. A més, en molts dels nuclis on arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa.
23: La xarxa de fibra òptica de titularitat pública de Catalunya arriba a 791 municipis, un 83% del total. És una infraestructura que principalment connecta els serveis públics dels municipis. Els operadors privats poden utilitzar-la per oferir el servei de connectivitat a cada llar. Tot i això, molts micropobles no troben cap companyia disposada a fer-ho perquè, com que hi ha pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
24: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple de tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
23: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions del Govern, en declaracions a aquest programa.
25: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics, precisament, en aquestes zones en les que queda clar avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
23: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros.
1: I aquesta setmana s'obrirà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, el programa per rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. Rafael de Ribot.
26: La Generalitat aportarà com a mínim la meitat del cost de les intervencions amb un pressupost de 200 milions d'euros ampliables un cop s'aprovin els pressupostos. Uns diners que han de servir per millorar les condicions de vida dels ciutadans, segons la consellera de Territori, Silvia Paneque.
0: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
26: Durant el mes de juliol, tots els municipis podran presentar les sol·licituds i el govern calcula que se'n beneficiaran una vintena, amb ajudes d'entre 3 i 35 milions d'euros per rehabilitar centres històrics i nuclis antics. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Generalitat calcula que no estarà preparada per recaptar l'IRPF fins l'any 2029. Amb aquesta previsió, el govern torna a endarrerir la recaptació d'aquest impost. Era un dels acords a què es va arribar amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa.
5: La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha explicat aquest dimarts la planificació prevista per desplegar totalment l'Agència Tributària de Catalunya de manera que pugui afrontar la recaptació del tribut.
0: El calendari és de tres fases. L'última fase seria la gestió integral a l'any 29, on l'Agència Tributària de Catalunya podria estar preparada per assumir totes aquelles funcions tributàries vinculades a l'IRPF dels contribuents residents a Catalunya.
5: La portaveu del govern ha admès que aquest calendari dependrà de l'acord al Congrés perquè Catalunya acabi recaptant l'IRPF.
1: I el govern espanyol aprova que els jubilats es puguin reincorporar al mercat laboral com a autònoms i continuar cobrant una pensió.
2: L'executiu vol incentivar que els treballadors endarrereixin la seva retirada o bé que els que estan jubilats es plantegin tornar a l'activitat. Per això amplia la jubilació flexible. Fins ara només estava permès compatibilitzar-la amb una feina assalariada a temps parcial. I ara hi podran accedir jubilats que vulguin treballar com a autònoms, ho ha explicat la ministra Elma Saiz.
3: Que les persones que ja estén jubiladas puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
2: No s'hi podran acollir els jubilats que hagin estat d'alta d'autònoms els 3 anys anteriors a la jubilació. Aquesta limitació busca evitar fraus o falses jubilacions d'autònoms.
1: I els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana d'aquest dimarts a la demarcació de Girona. Més de 600 policies han fet una trentena d'escorcolls i han detingut i intervingut armes, diners en efectiu i plantacions. Girona, Laia Claret.
6: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Indra nomena el gironí Josep Maria Recasens, nou conseller delegat de la companyia.
7: El fins ara president de Renault a Espanya farà tàndem amb el també català Àngel Simón, recentment nomenat president de la companyia. En la nova etapa, Indra busca consolidar-se com un gegant de la indústria de seguretat i la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil. Recasens, enginyer de formació, també ocupava fins ara la presidència de l'ANFAC, la patronal espanyola de fabricants de vehicles.
1: I Jonathan Antic deixa temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa i es pronuncia públicament per primer cop després que l'acusessin de la mort del seu pare.
5: En una carta oberta, el fill del fundador de Mango assegura que necessita dedicar tota l'energia a demostrar que és innocent. La setmana passada, els Mossos d'Esquadra el van detenir acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, i va quedar en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. A la carta, Andic hi denuncia que l'acusació contra ell és injusta i infundada i que la investigació ha generat un relat públic descontextualitzat i tergiversat. Tot i deixar la posició a Mango, Andic conservarà la responsabilitat en els projectes familiars i empresarials.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
8: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Rosalía arrasa els Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i aconsegueix els 8 guardons a què optava, entre els quals el de millor artista de l'any, millor disc, millor videoclip o millor cançó per La Perla. A la gala, Joan Manuel Serrat ha recollit el Premi d'Honor i Guitarrica de la Fuente, Salvador Sobral o Sílvia Pérez Cruz s'han endut 2 premis cadascun.
1: La segona.

0: I Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere, un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada que un artista internacional utilitza aquest format per presentar la seva nova música de forma exclusiva. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per preguntes i respostes en directe.
1: I la tercera?

0: I atenció a això, perquè Bad Bunny fitxa per la pel·lícula de Toy Story 5. El cantant puertorriqueny sí, donarà veu a un personatge nou que
1: es diu... Si no se l'entén quan parla.
0: Doncs se l'acabarà entenent. Pensa que ell farà un personatge nou, es diu Pizza with Sunglasses. És a dir, una porció de pizza amb ulleres de sol. I has de saber, Ricard, que serà la veu tant en la versió original com en castellà.
2: No,
1: això, no?
0: Podries fer tu els concerts a partir d'ara.
1: Serà més barat, ja t'ho dic. I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge d'Alexia Putellas. Aquest vespre davant la Real Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana. Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia. El Barça li fa el reconeixement institucional aquest migdia. A les 11 transmetrem a Catalunya Ràdio aquest adeu d'Alexia Putellas des del Camp Nou. Ho comentarem a l'Agora Esportiva. Alexia porta 14 anys al Barça, és la màxima golejadora de la història del club. 232 gols acumula, 38 títols.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: El Barça-Real Societat a les 7 amb el Tot Costa des del Johan Cruyff, que s'allargarà més enllà de les 9 per explicar aquest homenatge previst amb l'afició.
1: I reaccions també a l'adeu de la referència del Barça.
3: Una prèvia molt acurada, la del tècnic Pere Romeu.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: Monchi presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol i a les 9, final de la Conference League, Rayo Vallecano, Crystal Palace.
1: Avui, a partir de les 11, farem precisament una Agora Esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio per al comiat d'Alexia Putellas, amb Laia Tudel, amb Sònia Gelmà i també amb la Ruth Vilà i Marcos García des del Camp Nou. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
7: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és saber alguna cosa més dels asteques. Sí, sí, dels asteques, perquè siguem sincers, aquí, a l'escola i a l'institut, pràcticament no ens n'ensenyen res dels asteques i mira que són importants. I, per tant, avui he decidit compartir amb vosaltres una petitíssima part de la seva història. Ens remuntem al segle XV per conèixer la llegenda d'un ferotge guerrer mexica i d'un dels líders militars més admirats, temuts i respectats del món prehispànic. Fill del llegendari Moctezuma, va ser el penúltim emperador del seu llinatge i és famós per haver liderat la victòria mexica contra les tropes d'Hernán Cortés abans de morir de verola, una malaltia que, per cert, havien portat els espanyols uns mesos després. El dia del seu enterrament, per homenatjar-lo, els seus afligits súbdits van sacrificar absolutament tots els espanyols presoners de guerra i el seu nom roman des d'aleshores com un dels més importants de la cultura asteca. El seu nom, per cert, que era Cuauhtlahuac, que traduït literalment de l'idioma nahuatl vol dir senyor de la merda.

0: I mentre l'oficina de l'expresident Zapatero hi van trobar més d'un centenar de joies, avui cançons que brillen com els diamants. Canalies.
1: Doncs sí, la cantant de Barbados Rihanna no ho pot deixar més clar. El seu èxit Diamonds utilitza aquesta pedra preciosa com una metàfora, una manera de sentir-se. No ho pot deixar més clar. Shine bright like a diamond, és a dir, brilla com un diamant. There may come a time when a lass needs a lawyer, but diamonds are a girl's best friend. I dels èxits del pop a clàssics de la música, Marilyn Monroe i tota una afirmació, Diamonds are a girl's best friend, una cançó que és també una autèntica declaració d'intencions. Els diamants són els millors amics de la dona. I els de Liverpool també ho tenien clar amb Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy al cel amb diamants.

0: Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius públics de tot Catalunya.
1: Hi haurà protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona mentre acosten posicions amb el Departament d'Educació. Sobre la taula, un complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa.
2: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: Avui sentirem Pedro Sánchez respondre per primer cop sobre el cas Zapatero.
3: El president del govern espanyol s'entrevistarà al Vaticà amb el papa Lleó XIV i a la roda de premsa posterior se li podrà preguntar sobre la imputació de l'expresident socialista, José María Aznar Segura.
4: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
3: El jutge ha acceptat ajornar la declaració de Zapatero el 17 i 18 de juny.
0: A partir d'un quart d'hora entrevistarem avui a Montse Mínguez, portaveu del PSOE. I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
1: L'actual ministre principal escocès, John Swinn, ha defensat que és la millor opció i ha posat com a exemple l'energia.
5: L'energia d'Escòcia ha d'estar en mans d'Escòcia. Produïm més petroli, més gas, més electricitat de la que necessitem. I tot i així, els preus que paguem són dels més alts d'Europa. Tenim energia en abundància, però no tenim el poder.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya encara queden 156 municipis on no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica.
3: A més, a molts dels nuclis on hi arriba no troben cap companyia disposada a fer la inversió per instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
6: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: I el papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses. La condició és que vagin els diumenges a missa.
1: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del papa a l'estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada com un esdeveniment excepcional d'interès públic.
0: Anirem donant detalls al llarg d'aquests dies al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta visita del papa. A l'Àgora també parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és el coordinador general de la visita del papa a Espanya. I, per cert, demà, al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 8 del matí, podreu seguir un especial on farem un recorregut, també molt especial, dels punts de més interès que farà d'aturades del papa a Catalunya. Per exemple, anirem a Brians 1, també passarem per la Sagrada Família, anirem al convent de Sant Agustí del Raval i també passarem per Montserrat demà en aquest especial que farem a partir de les 8 del matí. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna.
3: Abans de final d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit, totes operades per empreses privades. La primera arribarà al Pol Sud Lunar i l'executarà Blue Origin de Jeff Bezos.
0: Mentre Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya com a gran guanyadora de la nit. Detrás de ti, boy, yo que
1: siempre espero que... La cantant catalana ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat.
0: I aquest matí a les 11 es fa al Camp Nou l'acte d'homenatge a Alexia Putellas.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a
3: aquest
7: jugadora.
3: Aquest vespre davant la Reial Societat jugarà el seu últim partit com a blaugrana.
0: Ho seguirem al matí de Catalunya Ràdio amb una edició especial de l'Àgora Esportiva per fer balanç dels seus 14 anys al Barça. I un dia també hauríem de reflexionar sobre aquelles persones que tenen el privilegi de poder-se buidar i deixar la feina, perquè moltes estan buidades i no ho poden fer. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb diversos protagonistes a les portades del dia.
8: Sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules "he estat i sempre seré una culer". A El Periódico, foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana, i diu que el Barça perd la seva reina. A la Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. Hi ha El País sobre la investigació del cas Zapatero i llegim que la CEPI anticipava a les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calamà ajorna la declaració de Zapatero. Cas Endic, El Periódico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Endic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia, Jonathan Endic deixa el càrrec de Mangó de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País que el descontentament social impulsa la ultradreta de Colòmbia.
0: Avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 34, a Palamós en tenen 16, amb una màxima prevista de 28 graus. Pujaran 20 graus al llarg del dia aquestes temperatures. Avui tornarà a ser un dia de sol i, com dèiem, amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
9: Bon dia. Si avui la temperatura pujarà 1 o 2 graus a moltes comarques, per tant, a la costa hi haurà més llocs que arribaran als 28 o 30 graus, i a les zones típicament més càlides de l'interior podran arribar als 34 o 35, amb un dia de sol, i sembla que aquesta tendència a l'alça es mantindrà encara els pròxims dies fins divendres. Ara bé, la baixada que pugui haver-hi el cap de setmana serà gairebé inapreciable.
0: I arran del comiat d'Alexia Putellas, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. 4 Champions, 10 Lligues, 12 Copes de la Reina, 6 Supercopes i un Mundial en 14 anys al Barça femení. Amb aquests resultats n'hi hauria prou perquè Alexia Putellas passés directament a la categoria de llegenda viva del Barça. Però la reina del futbol femení ho és més enllà de les copes, perquè el mèrit d'Alexia és el d'encarnar una generació de dones que ha aconseguit dignificar un esport i dur-lo a tot el món. Fa només 10 anys, si a la majoria de nosaltres ens haguessin dit que estaríem amorrats a la tele veient un partit de futbol femení, ens petaríem de riure. Però gràcies a Alexia no només ens hem enamorat d'un equip, sinó que milions de dones de tot el món creuen que els seus somnis són possibles. Avui el Barça es diu Alexia Putellas. Li desitjo molta sort allà on vagi. I una cosa més. Potser el Barça, en un futur no gaire llunyà, podria tenir una presidenta.
0: I amb què ens despertes avui, Xavi Canalías?
11: Bon dia. Avui amb la música de Queenie, Friends Will Be Friends, i és que tal dia com avui, un 27 de maig, però de l'any 2021, HBO Max va estrenar Friends The Reunion, un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar...
0: Tots parlarem els... parlant tots com Bad Bunny, d'un bon gol.
11: Tinc ganes de veure el fent de pizza. Doncs això, aquesta... va ser una...
0: pizza con piña.
11: Un especial de l'exitosa sitcom Friends, on el repartiment principal va tornar a visitar els decorats de la sèrie original, com els apartaments o la cafeteria Central Perk, que a més també es van reunir amb famosos que van aparèixer a la sèrie i es van fer lectures de guió i recreacions d'episodis antics de... Friend, my friend, mi amigo.
0: I amb qui heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
11: Doncs
0: a partir de les 5.
11: Josep Maria, un peixater de Tarragona. Josep Maria, en Pep Maria, és un peixater de Tarragona, sí, que ens ha explicat què fa d'espera aquestes hores del matí.
12: Bon dia i bona hora des de Tarragona.
11: Què diuen aquests tarragonins?
12: Pues Ciutat Imperial, aquí estem preparats per entrar al mercat, un dia més.
13: Molt bé.
11: A què et dedica Josep Maria?
12: Jo sóc peixater.
11: I a quina hora entrem?
12: Doncs les portes al mercat per nosaltres s'obren a les 6 del matí.
11: Jo em pregunto sempre, Josep Maria, quin ambient hi ha als mercats a aquelles hores?
12: Som una família, literalment. És com si fos una escala de veïns. Hi ha petites disputes, no cal dir-ho, però molt bon rotllo. Entre nosaltres ens ajudem, més faltaria.
0: Igual que Catalunya Ràdio. Vull dir que res, sí. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
13: Doncs tornem a parlar d'Alexia Putellas i el seu comiat del Barça.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com...

0: estan en abús de temporalitat.
1: Perdem gent amb experiència. A part d'això, suposo que és una càrrega de treball extra pels companys que es queden, perquè hauran de formar gent d'arriba, que el treball específic que fem nosaltres doncs, no estan formades.
0: Salut defensa la necessitat d'adequar la dotació de recursos humans i respon que hi haurà moviments de places dels veterinaris, entre altres coses per l'obligació d'ajustar-se a la llei. La Cristina insisteix en la rellevància de la seva feina per garantir la seguretat alimentària i el departament assegura que vetllarà per garantir el bon funcionament.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
3: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Torna la cautela a les borses, els atacs dels Estats Units a l'Iran han sorprès els inversors. El preu del petroli de Brent, el de referència a Europa, ronda una altra vegada els $100 del barril. A Europa, els mercats van tancar en vermell ahir, l'IBEX 35 ha perdut gairebé un 1%, tot i que manté els 18.000 punts. A Itàlia, França i Alemanya, les borses també van experimentar caigudes similars. A Wall Street, també el Dow Jones i el Nasdaq han tingut retallades per la demora de l'acord de pau. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics hi trobem una mica de cada. El Nikkei a Tòquio creix un 1%, el Hang Seng a Hong Kong cau pràcticament el mateix. A Seul, el Kospi es dispara un 4%, mentre que a Xangai, el principal índex, cau més d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
6: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
5: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
6: Drassanes Reials, pedres que expliquen Barcelona.
7: Estan tendre amb mi, di?
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
9: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Avui, segon dia de vaga del sector educatiu a tot Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.
12: Tot plegat després que hi el govern i els sindicats acostessin posicions, però encara sense arribar a un acord. El departament va posar sobre la taula un nou complement salarial per a tots els docents, que seria de 40 euros. El govern obre la porta a augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del departament.
13: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant no arriba, en aquest cas, als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
12: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, creuen que encara és insuficient. Yolanda Segura.
14: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
11: Pedro Sánchez parlarà avui per primera vegada obertament del cas Zapatero. Ho farà des de Roma, on compareixerà després de trobar-se amb el papa Lleó XIV.
12: El president espanyol respondrà a les preguntes de la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha optat per la prudència i s'ha limitat a demanar no condemnar l'expresident abans d'hora.
15: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Y es que, en fin, si no le importa, pues que se espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
12: Només Òscar López ha posat la mà al foc per l'expresident.
11: Des del PP, Alberto Núñez Feijóo redobla la pressió a Junts per Catalunya i el PNB perquè deixin caure el govern de Sánchez.
12: El president dels Populars, conscient que no li surten els números, passa la pilota a nacionalistes catalans i bascos que de moment no contemplen aquesta possibilitat.
16: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
12: I en aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer que faci» té més sentit que mai.
11: I a Ripoll, Sílvia Orriols aprova definitivament els pressupostos gràcies a l'abstenció de Junts per Catalunya.
12: Els de Puigdemont s'han abstingut durant la votació de les al·legacions presentades

0: presentades als comptes del 2026 a l'Ajuntament liderat per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, els 6 regidors del PSC, Esquerra i la CUP han votat a favor d'aquestes al·legacions. El mes passat, el PSC va cessar els seus 2 regidors justament per haver permès la tramitació dels pressupostos, una mesura que va ser criticada pel secretari general de Junts, Jordi Turull. I això no és tot. Un dels nous regidors socialistes, Jorge Iglesias, va prendre possessió en castellà, cosa que no va agradar gens Silvio Riols.
1: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor.
2: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll.
0: Iglesias diu que farà el possible per aprendre català i això sí, li demana a Riols que faci el possible per fer accions socials.
3: A Escòcia, el seu Parlament demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència.
0: La proposta del primer ministre escocès, John Sweeney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions a Escòcia.
4: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament, que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
0: L'oposició unionista escocesa diu que un referèndum només divideix el govern britànic i ja ho ha rebutjat.
3: Més notícies. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna.
0: Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin, del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
5: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans d'acabar l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per futures missions tripulades cap a Mart.
3: Aquí a la Terra, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: De fet, les altes temperatures arreu d'Europa han disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita.
3: Lleida, Estela Usoms.
6: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
7: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
6: Després de anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana.
0: El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió.
3: València, Alba Barbosa.
8: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusió pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. Argumenten també que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. Les associacions de víctimes que no han comparegut a la comissió fins a principis d'aquest any entenen que el tancament de la comissió és una operació de blindatge polític cap al PP i Vox. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: I el Ministeri de Consum ha ordenat bloquejar els webs de Polymarket i Kalesh, dues plataformes nord-americanes de prediccions que funcionen com a cases d'apostes, però que no tenen llicència de joc.
0: En aquestes dues webs que dominen el mercat mundial s'hi pot apostar sobre qüestions com ara quan hi haurà un alto foc entre Rússia i Ucraïna. La diferència amb les cases d'apostes és que les temàtiques les decideixen els mateixos participants, com que no estan regulades i poden entrar menors. També és controvertida la iniciativa que tenen les prediccions en l'opinió pública, com explica Catalunya Ràdio Sílvia Pardo, del Col·legi d'Advocacia de Barcelona.
9: Si tu fas una aposta molt gran en una de les respostes, és a dir, pel sí, i hi ha molta gent que aposta per això, pots influir en els preus de mercat, pots influir en una tendència política, en unes eleccions, i pots influir també doncs, en possibles inversions d'un estat.
0: El Ministeri de Consum els ha obert un expedient sancionador i elaborarà un informe que podria denegar que operin a Espanya.
3: I el Congrés tramita una proposició de llei per permetre que les juntes de veïns es puguin celebrar de forma telemàtica.
0: També es preveu que es pugui assignar un domicili electrònic a efectes de fer les comunicacions als propietaris. El text que planteja una reforma de la llei de propietat horitzontal també proposa avançar en el llibre d'actes digital. L'admissió a tràmit no implica la seva aprovació tal com s'ha presentat i ara s'obre el termini perquè els grups hi presentin esmenes. La proposta del Grup Popular s'ha admès a tràmit amb els vots del PSOE, Vox, el PNB, Esquerra, UPN, Coalició Canària i el BNG. Bildu i Sumar s'han abstingut i només Junts hi ha votat en contra.
3: I Cultura, Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava.

0: La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, millor disc per Lux, millor videoclip per Berghain o millor cançó per La Perla. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el premi d'honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria.
1: En este mundo todo sucede muy deprisa. ¿Y quién sabe? Y sé que a todo y a todos nos alcanza el olvido, porque también me olvido. Es decir, me olvido de dónde están, de los nombres, de las caras. Pero espero, si la naturaleza me lo permite, no olvidarme nunca de ustedes. Al menos antes de que ustedes se olviden de mí. Muchas gracias.
0: Guitarrica de la Fuente, s'han dut dos guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
2: I encara sobre premis, l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels premis GAC de l'Art Contemporani que s'han lliurat aquest dimarts.
0: Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat ha estat distingida pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar Par, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit en què ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. La gala de lliurament dels premis s'ha celebrat al MACBA.
2: I el govern de la Generalitat vol continuar blindant el català i crearà una oficina de protecció de drets lingüístics davant del retrocés de l'ús de la llengua els últims anys, Montse Pujol.
3: Els anuncis es van fer ahir en l'acte per valorar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. El president Illa es va mostrar optimista davant la salut del català, però va afegir que queda molta feina a fer. Illa va parlar d'un important acord amb patronal i sindicats.
4: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes, que et millora la vida. En plau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per a la promoció del català en l'àmbit laboral.
3: En el mateix acte es va anunciar que el govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística. Des de Barcelona, Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I als esports, Robert Prat.
5: A les 11, el Barça fa el reconeixement institucional d'Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano. A les 9 juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi ha estat presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
2: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: La marxa d'Alexia Putellas del Barça és l'adeu d'una futbolista extraordinària, la sortida d'una icona, d'una migcampista total, esquerrana, amb arribada, amb gols que ja formen part de la memòria col·lectiva com aquell de la final de la Champions a Bilbao i una empremta que va molt més enllà del camp. Alexia ha liderat un equip que ha demostrat que hi ha una altra manera d'entendre el futbol, allunyada de la simple còpia dels models masculins dominants. En un esport històricament marcat pels valors patriarcals, ella també ha alçat la veu contra el menyspreu i els abusos, especialment amb la selecció espanyola. Com va dir ella mateixa, a través del futbol estem ajudant a construir una societat més justa, igualitària i amb més oportunitats. Aquest també és el seu llegat. Gràcies, Alexia.
2: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: El balcó gastronòmic és un lloc...
8: Que bo.
7: Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
8: Parella, què us podem partir?
7: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
2: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim el cel serè tot arreu, tenim 11 graus a Cardona, 14 a Arbúcies i 18 graus a Reus, amb un dia que es preveu assolellat, tranquil, de ple estiu pel que fa a la temperatura, fins i tot amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir. Això vol dir que arribarem a 27 a 30 graus a la costa i entre els 30 i 35 graus a l'interior. Dia de sol avui, també demà, divendres, sembla que ja hi haurà alguns ruixats i tempestes de tarda al nord de Catalunya, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, i de cara a diumenge aquestes tempestes podrien arribar a més comarques de la meitat nord. Les temperatures tocaran sostre entre dijous i divendres.
9: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
10: Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
11: El 28 de maig al Palau de la Música, Sergeant Elliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
10: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
11: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
13: No m'agrada aquesta sintonia.
12: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
14: M'ho faries tu, Elisenda?
13: Jo sempre. Va. Pam, pam, pam, pam.
12: Marc Marvà, bona tarda.
15: Bona tarda.
12: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
15: Pam, pam, pam, pam.
13: Molt bé.
12: Com ho faries, Òscar?
14: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
12: Pam, pam, pam.
14: Veus?
16: De dilluns a divendres de 4 a 7...
12: La millor hora del dia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: Pam, pam, pam, pam.
16: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
17: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant de la nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya i entrevistarem la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura.
18: A partir de les 9 analitzarem les últimes novetats del cas Zapatero. En parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i amb Lluís Maria Pardo, advocat i president de Justícia Europa.
17: I a dos quarts d'11, secció de televisió i sèries, amb Darío Porras, Mariola Cubells i avui també amb el creador de Rabalejar, Pol Rodríguez.
18: A les 11, l'adeu d'Alexia Putellas del Barça després de tota una vida com a blaugrana. En parlarem amb Marcos García, Ruth Vilà, Sònia Gelmà i Laia Tudel.
17: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
19: Ahir a temes pendents vam parlar amb la Maria Calles, una portaveu de les bibliotecàries de Barcelona, que ens va explicar els motius que els ha portat a organitzar una vaga.
20: La vaga de biblioteques de Barcelona, per exemple.
21: Vostè, perdona, qui és?
20: Si poguessis fer el favor de no cridar, sisplau, que estàs molestant els teus companys.
21: Shhh, perdona. Ah.
20: Sí. I apaga la música, que això no és una discoteca.
21: Fora.
19: Cesc, sí.
20: Què necessites?
19: Treu el piano, que la senyora s'enfada.
20: Què necessites?
22: De moment, diria que Ricard Ostrell, el que li ha preguntat a vostè, bàsicament, sí, és qui és.
20: Maria Calles, portaveu baixa del Sindicat de Bibliotecàries de Barcelona.
22: Portaveu baixa, eh?
20: El Sindicat de Bibliotecàries, doncs, tenim per costum no parlar més fort del necessari, no?
22: Bé,
20: no,
22: això és molt bé, Maria Calles. Entenc que avui, segons hem sabut, vostès, les persones bibliotecàries...
20: Les persones
22: bibliotecàries avui comencen una vaga indefinida.
20: Bueno, avui comencem una vaga indefinida, no? La qual volem reclamar una sèrie de millores laborals.
22: Ella parla fort. És que ella parla fort.
20: Bueno, perquè jo soc la bibliotecària.
22: Vale, d'acord.
19: Maria Calles, perdoni.
20: Un altre vist just expulso, eh? Bueno, són normals.
19: A partir de 11:15, més temes pendents.
12: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
23: Avui és un bon dia per a dir que oficialment l'estiu el tenim a tocar. Jo ja he encetat la temporada de sandàlies, pantaló curt i tirants. Fa uns dies em vas banyar per primera vegada a la mar i ja duc uns 4 o 5 gelats a les esquenes. Una de les coses que també m'agrada d'aquesta època és que les jaquetes es queden a casa per fi i ja no vas carregada i tapada com una ceba. Vinga, capes. Ara bé, tot això és meravellós, però arriba el meu pitjor malson, l'aire condicionat. D'ell en parlem un altre dia. Vinga, va, bon dia.
12: I el segon, el Joan Foguet.
24: Ja em tornareu a perdonar perquè avui torno a tirar de calendari. I és que tal dia com avui, de 1912, naixia John Cheever, escriptor americà, un dels reis de la història curta, o del conte, com en John Fante o el meu estimat i admirat Raymond Carver. També va escriure llarg, i tot el que això significa i pot significar. Però sobretot Cheever partia de l'esdeveniment interromput, que ell considerava la matèria primera del conte, el nucli. És en aquest moment del moment, en aquell clic on tot pot succeir, on tot torna a començar, com ens diu el poeta. Perquè avui també és un bon dia perquè pugui passar el que hagi de passar.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i continuarem amb temperatures de ple mes de juliol. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui en alguns llocs pujarà 1 o 2 graus la temperatura més que ahir. Les màximes més altes arribaran a 35 graus a Ponent, a 30 graus a la costa, i aquesta línia ascendent de la temperatura es mantindrà fins divendres. A partir de divendres i també pel cap de setmana es preveuen tempestes de tarda al nord que ajudaran a refrescar l'ambient, però només allà on es formin.
0: I dimecres amb nou dia de vaga en totes les escoles i instituts de Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament d'aquest mes de maig. El tercer en vaga a tot el país. Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. La novetat d'avui, però, és que, tot i l'aturada general, el govern i els sindicats continuaran negociant després d'acostar posicions en l'aspecte salarial. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents de 40 euros al mes. Els sindicats celebren que s'hagi obert aquesta carpeta, però avisen que no n'hi ha prou.
2: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar les negociacions.
0: En temps d'agora parlarem amb Iolanda Segura d'Ustec. I pel cas Zapatero, també l'agonia per al govern espanyol i el PSOE s'allargarà com a mínim dues setmanes més. L'expresident espanyol havia de declarar dimarts vinent, dia 2, i finalment ho farà el 17 o 18 de juny. La seva defensa ha demanat l'ajornament per poder estudiar bé el sumari. Des de l'entorn de Zapatero ens han explicat en aquest programa que no descarten ara mateix cap escenari, ni tampoc la presó provisional.
3: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, una vez hecho eso, una vez condenado el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
0: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el portaveu de Zapatero, Luis Arroyo, a la pregunta de si descartaven la presó provisional. Avui en parlarem amb la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, i també amb l'acusació particular d'aquest cas. També se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i a Roma, on Pedro Sánchez es reuneix a les 9 amb el Papa, però a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem també que respondrà el que està passant en Zapatero. I la seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem a l'Àgora Esportiva Especial un nom propi, que avui també serà protagonista del dia. És Alexia Putellas.
4: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
0: S'ha buidat.
4: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure.
0: A les 11 del matí serem al Camp Nou, on s'ha convocat un acte institucional de comiat, Alexia Putellas. A les 7, últim partit del Johan Cruyff contra la Real Societat. I avui farem el tot costa des d'allà per seguir l'adeu de qui ha estat l'autèntica icona de l'auge del futbol i el Barça femení a les últimes temporades. A quarts d'11 repassarem també la figura d'Alexia amb Albert Tom. I demà al matí de Catalunya Ràdio, farem un programa especial amb motiu de la visita del Papa a Catalunya, que serà, recordem, el dia 9 i 10 de juny. Durant tot el matí farem un recorregut invers, que farà el Papa Lleó XIV. Començarem, per tant, a la Sagrada Família. A partir de les 8 del matí passarem per l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, per la presó de Brians 1, i acabarem a Montserrat. Avui a quarts de 10 parlarem amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Pontífex a Espanya. Tot això avui, que a les Borges del Camp, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6 i 28 minuts, i a quart el Gironès es pondrà a les 9 i 13 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora del Matí tindrem a Jordi Amat, a Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Abans, ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Nova vaga.
8: Avui estan cridats a la vaga tots els mestres i professors d'escoles i instituts de Catalunya. Es preveuen manifestacions a Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona. Arrenca així l'última onada de protestes d'aquest final de curs i hi haurà aturades cada dia fins divendres de la setmana que ve.
9: Això si abans no hi ha acord, perquè govern i sindicats han acostat posicions en les últimes hores. Ja es parla d'augmentar el sou a tots els docents, però el govern parla de 40 euros al mes i els sindicats reclamen més diners.
0: Maria Costa.
10: El nou complement per tots els docents substitueix els complements que ja va proposar inicialment el govern per càrrecs com tutories. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament.
11: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas als 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
10: Tot això s'hauria de sumar a l'augment del 30% del complement específic que passarà a cobrar-se en 3 anys i no 4. Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC, avisa.
2: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta aquesta proposta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
10: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També les concertades.
7: Nou focus de conflicte al sector educatiu. La coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que fa poc que s'ha creat, se suma a les demandes de la pública i demana millores en les condicions laborals i més recursos, també, per a l'escola inclusiva. Carles Navarrete és portaveu d'aquesta entitat que plega per ara 70 centres al conjunt del país.
12: Anem conjuntament amb la pública amb la lluita actual, perquè nosaltres també, també tenim aquesta precarietat, però també, a part, no ens oblidem de tota la resta que també portem arrossegant des de l'any 2009, que es va aprovar una LEC conforme s'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
0: I les refineries.
8: Fan vaga avui, en aquest cas a tot Espanya. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats.
0: Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la vaga afecta els centres de Repsol i de Cessa, on es faran piquets informatius durant tot el dia. Els treballadors fa temps que reclamen avançar l'edat de jubilació i es queixen que les negociacions estan estancades. Toni Carmona, del sindicat STR, que és el majoritari del sector, avisa que si no s'avança cap a un acord, les protestes poden tenir conseqüències.
14: Estem parlant de treballadors que porten dècades treballant en condicions de precarietat, perillositat, en una indústria estratègica per a aquest país, i creiem que hi ha d'haver resposta. I, evidentment, quan s'atura el refinatge de petroli, el país ho nota.
13: Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de Roma, des del Vaticà.
9: Pedro Sánchez es reuneix a partir de les 9 amb el papa Lleó XIV, quan queden només 2 setmanes per la visita del pontífex a Espanya. Després de l'audiència, el president espanyol es veurà també amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
7: I cap a les 11, Sánchez farà una roda de premsa i serà la primera vegada que se li podrà preguntar i que, per tant, haurà de respondre preguntes sobre el cas Zapatero. El missatge de les files socialistes segueix sent entre prudència i tancament de files amb l'expresident.
0: I ahir va ser sorprenent també que Salvador Illa sortís en defensa de Zapatero. Madrid, Dani Sánchez Aja.
15: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
16: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
17: Respeto confianza en la labor de la justicia.
18: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa. Des de Madrid, Dani Sánchez Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Treu pit.
8: José María Aznar, d'aquella frase que quan va dir que estava negociant l'amnistia, qui pugui fer que faci, va dir per intentar parar els peus a la Moncloa. Doncs, segons l'expresident popular, després de la imputació de Zapatero, aquell missatge té més sentit que mai.
19: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
0: Alguna cosa es mou?
9: El Partit Popular continua sense parlar obertament d'una moció de censura i posa la pilota a la taulada de Junts i del Partit Nacionalista Basc. Avui, però, l'ABC explica que per primer cop el debat sobre si Feijóo s'ha de moure per fer fora Sánchez està instal·lat a les files populars.
7: Segons aquesta informació, citant dirigents de pes del partit, hi ha persones al PP que fins ara no volien que es fes aquest pas i que ara sí aposten per una moció de censura.
0: Sergi Sabrià.
8: L'exviceconseller de Comunicació de la Generalitat i exdirigent d'Esquerra treballa des de fa més d'un any per una de les empreses investigades en el cas Plus Ultra. És la consultora Thinking Heads, que apareix a la causa com a possible empresa a pantalla. El seu fundador hauria fet pagaments a Zapatero per un valor de 350.000 euros. Sabrià va fitxar per expandir l'empresa a Catalunya.
0: Sabrià, que és qui va deixar els carres d'Esquerra arran de l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer contra els germans Maragall, per l'anomenada estructura B del partit, pensada per perjudicar els rivals polítics. El 9 de juny.
9: El jutge Juan Carlos Peinado ha citat Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, el que podria ser l'última audiència abans de portar-la a judici. El jutge li reclama que hi vagi presencialment i l'adverteix que, si no ho fa, podria prendre mesures cautelars per evitar el risc que eludeixi la justícia.
7: Peinado mou fitxa just l'endemà que es fes públic l'últim informe de la Guàrdia Civil, que contradiu les sospites del magistrat i afirma que Gómez no va rebre cap ingrés opac ni sospitós. La carpeta judicial que envolta Pedro Sánchez la completa el judici contra el seu germà, que comença demà.
0: Gràcies a Junts.
8: Sílvia Oriol ha aconseguit aprovar definitivament els pressupostos de Ripoll.
20: 7 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions, que seria aprovar la proposta.
9: I ho ha aconseguit gràcies a l'abstenció dels tres regidors del partit de Puigdemont. Fa dos mesos el PSC va cessar els seus dos regidors precisament per haver permès l'aprovació dels comptes. I ahir va ser Junts qui es va abstenir en les al·legacions que s'havien presentat als pressupostos.
7: De fet, el ple d'ahir va ser l'estrena dels dos nous regidors socialistes. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, secretari d'organització de la UGT a les comarques gironines.
20: Sí, moltíssimes gràcies. Ser acogido aquí en este ayuntamiento.
7: L'alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va retreure a Iglesias que es dirigís al ple en castellà.
0: Ha de respirar molt per fer aquestes notícies. Clar, això va passar el dia del primer aniversari
8: del Pacte Nacional per la Llengua.
0: Ja, ja.
8: El president...
0: Sí, el dia de l'aniversari de l'any del Pacte Nacional per la Llengua, que celebra el govern, els dirigents nous del PSC a Ripoll es dirigeixen al ple en castellà. Molt bé.
8: Doncs això, el president Salvador Illa va aprofitar l'acte commemoratiu per anunciar la creació d'una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística i també un pacte amb patronals i sindicats per cuidar la llengua en l'àmbit laboral.
0: Forcejament.
9: El periòdico explica que els Mossos creuen que Jonathan Andic i el seu pare van forcejar abans de la caiguda mortal. La clau és la petjada que van trobar al punt dels fets. Tant la profunditat com la posició de la marca fan creure que és d'Isaac Andic i que va ser resultat d'aquesta disputa amb el seu fill.
7: Ahir, recordem, en una carta oberta, Jonathan Andic va anunciar que deixava temporalment la vicepresidència del grup Mango per centrar-se en la seva defensa.
0: Sense fibra òptica.
8: A Catalunya, un 17% dels municipis encara no hi arriba la xarxa pública de fibra òptica. Són dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
9: A més, a molts micropobles no troben cap companyia disposada d'utilitzar la xarxa pública per oferir el servei. Com que són pocs veïns, no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
21: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: 200 milions d'euros.
7: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
22: Connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor.
0: Nou conseller delegat.
8: A Indra, ets el gironí Josep Maria Recasens, fins ara president de Renault Espanya. Indra es vol consolidar com un gegant de la indústria de la defensa. L'elecció de Recasens busca reforçar ponts entre la indústria militar i la de l'automòbil.
0: S'avança.
9: La campanya del préssec, a la zona sud del Segrià, ja han començat a collir els primers préssecs i nectarines una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració.
0: Lleida, Estela Bussoms.
23: La collita ja està en marxa, per exemple, les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
24: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
23: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
0: Segon intent.
7: El Parlament d'Escòcia tornarà a demanar a Londres autorització per fer un nou referèndum d'independència.
25: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Sweeney és el primer ministre escocès.
26: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
25: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta. Poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escala.
8: La guerra a l'Orient Mitjà, la zona fronterera entre Israel i el Líban. Oficialment encara hi ha declarat un alto al foc, però les ofensives s'han reproduït en les últimes hores. Aquesta nit s'han sentit sirenes al nord d'Israel. Hores abans, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah va deixar 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils.
0: Colònia, la Lluna.
9: La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat el primer assentament. Aquest Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit i la primera portarà el segell d'Amazon. Arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Jared Isaacman, de la NASA.
1: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: I presentació inèdita. Everybody gonna dance tonight.
7: Everybody gonna feel alright. Paul McCartney estrenarà aquesta tarda el seu nou àlbum, el TikTok Live Premiere. És un nou format de difusió de la plataforma pensat per a grans esdeveniments culturals. Serà la primera vegada, de fet, que un artista internacional utilitzi aquest format. Es podran sentir tots els temes i hi haurà un torn per a preguntes i respostes en directe.
0: Nou fitxatge. You got a
8: friend in me. Bad Bunny serà un personatge més a la pel·lícula Toy Story 5, que s'estrenarà al juny. El cantant porto-riqueny serà la veu tant en la versió original com en la versió en castellà.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, la millor.
2: A les 11, reconeixement institucional del Barça, Alexia Putellas, que deixa el club després de 14 anys. Pere Romeu, tècnic blaugrana.
3: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys.
2: A les 7 jugarà el seu últim partit com a blaugrana, que seguirem des del Johan Cruyff en un tot costa especial.
0: Avui és dimecres 27 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, libana amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Jade a les 6:38 a casa seva, setmanat. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Curador. Tenim 13 graus a Manresa, 16 a Barberà i 19 a Mataró. Carreteres, Clàudia Serra.
6: Sense incidències destacades, sí que hi ha les retencions habituals a l'entorn de Barcelona i aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral sentit Llobregat.
5: Gràcies, Clàudia. I més mobilitat, la línia ràpida de bus X1 de TMB s'allargarà al setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal de Barcelona.
11: Ara va de Glòries a Francesc Macià. Pel Besòs també s'estudia ampliar-la fins al metro de Llacuna.
5: Joan Garcia.
27: Les tres línies express de bus urbà transporten cada mes 260.000 viatgers. La presidenta de TMB, Laia Bonet, n'explica les virtuts.
28: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu.
27: Al cap d'un any d'entrar en servei, l'X3 entre Paral·lel i Avinguda Carrilet, a l'Hospitalet té prop de 70.000 validacions mensuals i duplica les de la línia 79 que va substituir. Es volen crear 3 línies més per a la Meridiana i la Marina del Prat Vermell. Des de Barcelona, Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I avui que estem pendents de la nova jornada de vaga de l'educació a tot Catalunya, us expliquem que Granollers ha quedat anul·lada la inauguració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores per una protesta de docents i famílies contra el tancament de l'escola Joan Solans.
29: Es feia a la tarda al Palau d'Esports, segons llegim el 9-9.
11: La mobilització es va fer just abans de la inauguració del Congrés per part de les autoritats. Un grup de manifestants va pujar a l'escenari i l'acte es va anul·lar.
5: I encara al Vallès Oriental, 4 detinguts a Mollet.
29: Per robar 200 metres de coure a l'estació de Santa Rosa aquest dilluns a les 2 de la matinada.
11: Els arrestats són 4 homes d'entre 19 i 41 anys.
5: I novetat sobre el cas Elena Jubany, el principal acusat Santi Laiglesia demana més temps per presentar el seu escrit de defensa.
29: Vol presentar una prova contrapericial sobre l'ADN trobat al jersei d'Elena Jubany. A més, alega que necessiten temps per analitzar en detall la causa.
11: La fiscalia i l'acusació particular li demanen 26 anys de presó.
5: I cultura, la saturació d'imatges i la falta d'idees en la societat actual protagonitza l'exposició de Lua Coder, que avui obre el públic al Museu Can Framis de Barcelona, Montse Mas.
30: Una cortina amb una pestanya gegant que es pot veure des de l'exterior convida els visitants a tancar els ulls per imaginar un món nou. És la invitació de Lua Coderc a tanta sobreexposició visual.
31: Les imatges cada vegada són més saboroses, cada vegada són, no? És com si tinguessin glutamat monosòdic, no? I hi ha un punt en el que això ens genera una certa saturació. De fet, jo cada vegada estic més interessada en les imatges que són escasses.
30: La mostra de Lua Coderc, que combina vídeo, fotografia i escultura, arriba després d'haver guanyat el Premi Arco Antoni Vilacases l'any passat. Montse Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Són les 7:20. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tenim diversos protagonistes, sobretot Alexia Putellas, Pedro Sánchez i Jonathan Andic. Comencem per Putellas, que ocupa també les fotos de portada de diversos diaris. És el cas de l'Ara, on la veiem sota les paraules «He estat i sempre seré una culer». El periódico foto d'arxiu de Putellas al camp amb la samarreta blaugrana i diu que el Barça perd la seva reina. A La Vanguardia, Sánchez resisteix i rebutja claudicar pel setge judicial. I El País, sobre la investigació del cas de Patero, i llegim que la CEPI anticipava les empreses que rebrien el rescat. El diari també explica que el jutge Calama ajorna la declaració de Zapatero. Cas Andic, que el periòdico avança que els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic previ a la caiguda, i titulars pastats al diari Ara i La Vanguardia. Jonathan Andic deixa el càrrec de Mango de manera temporal. I altres temes del dia de la crònica internacional. La Razón explica que Trump augmenta la seva pressió sobre l'Iran amb nous atacs en plenes negociacions de pau, i El País, que el descontentament social impulsa la ultradreta a Colòmbia.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
14: 5, 11, 23, 33 i 42, i els sols, el 10 i el 12.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: I avui volem parlar d'una competició que prometia revolucionar el món de l'esport, però que no ho ha aconseguit del tot. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia. Als Enhanced Games, la competició que volia demostrar que el dopatge feia superiors als atletes, es va celebrar el cap de setmana a Las Vegas. L'organització prometia desenes de rècords mundials i al final només n'hi ha hagut un.
15: Live from Resorts World Las Vegas in a unique purpose-built competition complex. It is the 2026 Enhanced Games. Tonight.
2: Hi han competit 42 atletes en diverses modalitats de natació, atletisme i halterofília. Atletes d'elit, entre els quals hi havia exesportistes olímpics i fins i tot algun medallista. Molts, però, o bé al final de la carrera, o bé sancionats per dopatge. Els Enhanced Games no tenien límits i una crida molt temptadora. Un premi de més d'un milió de dòlars si batien algun rècord. Durant 3 mesos van estar entrenant en un complex esportiu de luxe a Abu Dhabi, on van seguir un tractament de substàncies dopants prohibides en competicions oficials. Un 91% van utilitzar testosterona, un 79% hormona del creixement, un 50% moduladors metabòlics i un 29% esteroides. Tot això, en teoria, sota una estricta supervisió mèdica, però sota moltes crítiques de la comunitat mèdica internacional.
0: I qui hi ha darrere de tot això?
2: Doncs hi ha una empresa que es diu Enhanced Games, del mateix nom que la competició, i que es dedica, oh sorpresa, a la venda d'aquestes substàncies dopants. Si seguim el recorregut del finançament, arribem també a una família coneguda, els Trump. El seu fill, Donald Jr., és un dels inversors a través de la seva companyia 1789 Capital, que busca estimular una economia patriòtica a fi al moviment vaga. Però de moment el més estimulant d'aquesta competició són les substàncies que prenen els atletes. El resultat final no ha sigut el que s'esperava. De totes les promeses de rècords mundials, només el nedador grec Christian Glomeev va batre el de 50 metres lliures en l'última prova de totes, un rècord que, òbviament, no estarà homologat. Això sí, s'ha endut el milió d'euros i ha evitat que el ridícul dels jocs del dopatge fos complet. Les xifres no han sigut bones. Menys d'un milió d'espectadors a la televisió i un estadi en un aparcament d'un casino de Las Vegas amb les graderies mig buides.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
16: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'estrenar repartint bombones i la resposta era debutar. Debutar és estrenar-se, i si repartir bombones, bé podrien ser bombones de butar. Avui dimecres un Enigmàrius de llançaria fina. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. De 9 lletres. Peça de llançaria que dificulta la mobilitat. 9 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre la poca presència de dones a certa edat com a protagonista de pel·lícules.
1: La BBC ha fet públic un estudi on revela, després d'analitzar les pel·lícules més taquilleres dels últims anys, que també s'han vist a la televisió, que era més probable que les pel·lícules les poguera protagonitzar un personatge que es diguera Chris o un gos que parlara que una actriu de més de 60 anys. És més, diu l'estudi que hi ha 4 vegades més possibilitats de ser inclòs en una pel·lícula si eres un gos parlant que si ets una dona major de 60 anys.
0: I a la recomanació del dia, ara que parlem tant de l'afer Zapatero, Marc Garriga ens recomana la sèrie Día Cero.
9: La imputació de l'expresident espanyol ha convertit la política encara més en un thriller de final incert. A Dia Zero, el protagonista també és un expresident que interpreta Robert De Niro. Després d'un ciberatac terrorífic, li encarreguen que trobi els autors i descobreixi la veritat abans que es torni a repetir. Però els mètodes que fa servir i la possibilitat que l'amenaça no sigui exterior, sinó que provingui de dins, fa que es plantegin alguns dubtes ètics i morals i s'acabi sospitant de la seva capacitat per resoldre el misteri. Una sèrie emocionant, entretinguda, a la que li perdones alguns forats de guió perquè té un repartiment fantàstic i un final que no decep. Dia Zero està a Netflix.
17: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
20: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
22: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Hi ha 2:02 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
24: Bon dia, Alexia Putellas.
25: I jo reconec que m'he buidat.
26: M'he buidat i necessito omplir-me.
32: Vinga, va, home, sisplau.
0: La fins ara jugadora del Barça, Alexia Putellas, és protagonista del dia perquè avui s'acomiadarà oficialment del club, primer amb un acte al Camp Nou i més tard al terreny de joc amb el partit del seu equip contra la Reial Societat. Ho anunciaria a través d'un vídeo que va penjar a les xarxes.
33: Sí, és que m'he buidat, sí. M'he buidat.
0: Com estàs?
33: Sí. Bueno, no sé, espera un moment que fico la música que em dóna com a més...
0: Sí. Sí. A veure, no, tu tranquil·la. A veure, ara. Aquesta és la cançó que se sent en el teu vídeo de comiat, és de Rosalia, i apareixes allà amb un paper on se suposa que hi tens el text que llegiràs a continuació, no?
33: Sí, bueno, és que tinc moltes coses per dir i sí. Perquè no se m'oblidi cap, doncs m'apunto les coses.
0: Però com et sents avui hores abans del teu comiat oficial i l'últim partit?
33: Voy. Voy. Aviam per on començo. Culers.
0: No, però no, una cosa, Alexia, no ens llegeixis el text del vídeo, ja l'hem sentit aquest.
33: És que, clar, però és que sento tantes emocions que...
0: Sí, però tu no ets molt d'emocionar-te, sí. Sempre fas aquesta cara...
33: Sí que sóc, ara mateix estic super emocionada. Sí,
0: doncs, ara estàs emocionada. I ara?
33: Han estat
0: ara no. 14...
33: No, ara sí.
0: Ara sí, ara sí.
33: Sí, ara sí.
0: I ara?
33: Ara no.
0: No acabo de veure...
33: Han estat 14 temporades i més de 500 partits a moments inolvidables que quedaran per sempre a la memòria del Barça.
0: Sí, Alexia. Alexia.
33: No tinc paraules per descriure què ha estat viure això al costat de totes les meves companyes.
0: Sí, això ja ho hem sentit en el vídeo.
33: I afegir que sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges. Sí. I reconec que m'he buidat.
0: A partir de les 11 en parlarem.
33: Vaig
0: sentirem Alexia
33: Putellas. Culer. Sí. Visca el Barça sempre per sempre.
0: Què vol dir això? Són 8:15. Nou dia de vagues a totes les escoles i instituts de Catalunya. L'aturada de la tercera general d'en 15 dies s'ha mantingut, tot i els avenços en les negociacions amb el govern de la Generalitat. Avui sindicats i el departament es tornen a reunir després que ahir la consellera posés per primer cop sobre la taula un augment salarial per tots els docents, en concret de 40 euros al mes.
3: Doncs avui per fi sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: En temps d'àgora parlarem amb Yolanda Segura d'Ustec. Del cas Zapatero avui se'n parlarà al Congrés, on hi ha sessió de control, i al Vaticà també, on Pedro Sánchez té a les 9 l'audiència amb el Papa i a partir de les 11 farà roda de premsa. Per tant, entenem que serà el primer cop que haurà de respondre preguntes sobre la causa que afecta l'expresident Zapatero. I avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem també els problemes que hi ha als pobles petits perquè hi arribi la fibra òptica. Un de cada 6 municipis, un de cada 6, encara no en tenen. Als pobles petits no els surt a compte tenir-ne. Joan Altadilla, regidor d'Aguilar de Segarra, al Bages.
5: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases.
0: I també és notícia la calor al centre d'Europa perquè està arribant a registres històrics per un final de maig i a casa nostra també perquè ha fet avançar una setmana la campanya del préssec, per exemple, i nectarines. Ja s'han començat a collir una setmana abans del que és habitual perquè les altes temperatures n'han accelerat la maduració. I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça fa a les 11 el reconeixement institucional a Alexia Putellas, que jugarà el seu últim partit com a blaugrana a les 7 davant la Real Societat. Final inèdita pel Rayo Vallecano a les 9. Es juga el títol de la Conference League davant el Crystal Palace, mentre que Monchi va ser presentat com a nou director general esportiu de l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, avui seguirem tenint ambient de ple estiu amb altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí, una temperatura semblant a la d'ahir o a l'interior entre 1-2 graus més. Això vol dir que a més comarques s'arribarà als 34-35 graus tradicionalment als llocs més càlids de Catalunya. Amb sol a tot arreu, avui sense excepció, a partir demà sí que hi haurà més nuvolades, potser demà amb petits ruixadets al Pirineu, poca cosa per ara. Divendres serà quan les temperatures tocaran sostre, això vol dir que tindrem màximes, per exemple, a l'oest de Catalunya o l'interior de les Terres de l'Ebre de 37-38 graus, i a partir de divendres sí que les tempestes seran més freqüents. Primer el Pirineu, potser diumenge s'escampen a la tarda en altres llocs de la meitat nord.
0: Doncs seguirem aquestes temperatures altes que vindran aquesta setmana, que ja estem notant, de fet, a bona part de Catalunya. I la mobilitat també a aquesta hora, amb problemes a les línies del tramvia del Besòs. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Hi ha retards, freqüències de pas alterades a les línies T5 i T6 del tramvia de Barcelona, que enllacen Barcelona amb Badalona i Sant Adrià del Besòs. Des del tram informen que és a causa de problemes en l'operativa. Pel que fa a Rodalies de Renfe, hi ha els retards habituals a causa de les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11, per exemple, hi ha endarreriments d'un quart d'hora tant en sentit Barcelona com en sentit Portbou. A l'R1, la línia del Maresme, on ahir al vespre hi va haver una incidència, els trens avui al matí ja circulen amb normalitat.
0: I a les carreteres, sense incidències destacades, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí que hi ha, però, les retencions habituals, A aquesta hora. A l'entorn de Barcelona tenim aturades a la B20, a Santa Coloma, a la C58, a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat, també a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, i cap a Barcelona també densitat a la C16, a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i la P7 a Santa Perpètua, en aquest cas sentit Tarragona.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jordi Amat, Laura Aznar, Nacho Corredor i Marc Bataller. Ara són les 7:34. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui varietat de temes als editorials dels diaris, excepte els de més de la dreta, que un dia més el dediquen al cas Zapatero.
11: Per exemple, El Mundo, que urgeix Pedro Sánchez a assumir responsabilitats polítiques pel que considera un escàndol al voltant de l'expresident.
12: I subratlla que el profund desgast del PSOE va portar ahir el president de Castella-La Manxa a demanar a Sánchez que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança.
11: L'ABC veu sospitós que el ministre de Justícia, Félix Bolaños, hagi cessat la jutge espanyola que fa d'enllaç amb els tribunals francesos i suïssos.
12: El diari de Vocento remarca que la decisió del cessament es va prendre després que França i Suïssa advertissin d'una xarxa internacional de blanqueig de capitals en la qual hi apareixia Plus Ultra.
11: Per la seva part, La Vanguardia dedica l'editorial al projecte de llei aprovat pel Consell de Ministres per regular la intel·ligència artificial.
12: I diu que no serà senzill, però és imprescindible fer-ho.
11: L'editorial de l'Ara parla sobre les mesures per a la sostenibilitat de les pensions.
12: Assegura que aprofundir en la jubilació activa, és a dir, flexibilitzar el fet de poder tornar a treballar sense perdre la pensió, és una solució més.
11: Mentre que el periòdico es fixa en el laberint negociador entre l'Iran i els Estats Units.
12: Considera que el bloqueig del diàleg entre les dues parts té a veure amb la falta de simetria a l'hora de negociar.
11: I acabem amb El País, que diu cal una acció urgent contra l'epidèmia de l'Ebola.
12: I afegeix que les retallades de Trump han de ser compensades de forma immediata per la resta de països membres de l'Organització Mundial de la Salut.
0: I què ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa?
1: Llegeixo al The Guardian que la mare del nen de 14 anys que podria haver mort en un repte de TikTok demana al govern britànic que prohibeixi les xarxes socials als menors de 16 anys. La història d'aquest adolescent és esfereïdora, sobretot per la negativa de TikTok a facilitar qualsevol informació sobre el cas. Com sempre, TikTok s'oposa a tot. Per què? Perquè sap que és culpable. Sap que està convertint generacions i generacions d'adolescents en addictes a les pantalles. Per tant, encara que prohibir no estigui de moda o no quedi bé, sí, les xarxes socials s'haurien de prohibir.
4: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
9: Sou molt bona gent!
10: Amb El Foraster he recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
13: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
15: A Bezulla sabem que ets molt de viure molt fort. I molt que se t'enganxi aquesta cançó i no paris de cantar-la. Escolta, escolta. Te la saps? Segur que sí. Glòria, glòria. Ara la cantaràs tot el dia, eh?
16: Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
17: Evitem el soroll.
27: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
27: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
28: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
27: Per donar context als grans titulars.
28: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui diuen que està bé de salut?
6: Donald Trump, que hi va passar l'examen mèdic després de 3 hores, l'informe conclou que tot ha sortit perfecte, llegim a Los Angeles Times, que el president nord-americà de 79 anys va passar el test al centre mèdic militar National Walter Reed. És la quarta revisió que passa des que va tornar a la Casa Blanca.
0: I què s'han proposat defensar a la Gran Canària?
7: El seu Ustedes. El Cabildo ha llançat una campanya a les xarxes per evitar que el Vosotros se l'acabi menjant.
30: Mira que tenim palabras que nos identifican, nuestra manera de decir las cosas.
31: Pero ninguna tanto como ustedes.
30: Ustedes, no vosotros. Vosotros.
34: No suena natural.
30: No perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra. Que és la d'ustedes.
7: Aquest tret lingüístic va aterrar l'arxipèlag a finals del segle XIX, provenint d'Andalusia Occidental. Ho llegim al País.
0: La notícia que interessarà als nostàlgics dels cotxes.
6: Citroën ressuscita el legendari Dos Cavalls en format elèctric i per menys de 15.000 euros. Llegim a l'Ara que el popular vehicle francès tornarà a la vida com a vehicle assequible, urbà i elèctric. El Dos Cavalls va arribar al mercat l'any 1949 i va suposar la democratització de l'automòbil a França en un moment de postguerra. El Dos Cavalls original va estar en producció fins l'any 1990.
0: I què veuran els que vagin a cada...
7: Doncs les tapetes de la llum pintades, però no amb grafitis o de qualsevol manera, sinó amb pintures que arriben a ser obres

0: de Llardons. Aquest any hi ha hagut rècord de participants amb 88 pastisseries i més de 300 coques. Qui també ha tingut premis al Forca Brianes amb la millor coca de Sant Joan de xocolata. Recull BTV.
1: I ara els destacats de l'Internació i l'Economia amb Maiol Roger i Lara Garcia.
2: Fa molta calor a Europa i ho llegim a la premsa. A França, Le Monde destaca com en algunes aules ahir a la tarda es van arribar als 30 graus. Hi ha 13 departaments en alerta per la calor i el diari subratlla les declaracions de la ministra de Transició Ecològica. L'onada de calor és la primera d'una sèrie d'esdeveniments similars que tindrem aquest any. Molta calor també al Regne Unit. A la vinyeta gràfica del Guardian hi veiem un pare rostit pel sol que li diu al seu fill adolescent: hauries de sortir de casa, i el fill li respon: i tu t'hi hauries de quedar més. Més enllà de la calor, s'escalfa també la polèmica al Partit Laborista, on encara resisteix Keir Starmer. Tots els diaris destaquen les paraules de Tony Blair dient que el partit està jugant amb foc. The Independent subratlla les seves dures crítiques i l'advertència que el Regne Unit no pot plantejar-se tornar a la Unió Europea fins que no recuperi la força que ha perdut.
3: A la premsa econòmica, avui Expansión destaca un article del vicepresident espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en què assegura que el primer pilar de l'economia espanyola és la sobirania energètica. Assegura que Espanya ha passat d'una economia basada en el turisme de sol i platja a una edat diversificada, tecnològica i, sobretot, verda, que se sustenta, sobretot, en les renovables. Justament sobre energia també en parla avui l'ON Economia. Publica que el cost del rebut elèctric puja un 31% en només 2 mesos i diu que tot plegat es tradueix en un senyal de preus distorsionats que encareix el subministrament elèctric. I Cinco Días fa un perfil de Josep Maria Recasens, el nou conseller delegat d'Indra. El descriu com un estratega de Renault i el cervell del megapla espanyol de l'automòbil. Destaca com una de les seves grans fites l'elaboració del Pla Espanya Auto 2030 de la mà del Ministeri d'Indústria, i diu que Renault hi deixa una cita pendent amb els sindicats per intentar desbloquejar la negociació pel nou conveni col·lectiu.
1: I què destacem a la premsa esportiva d'avui? Robert Prats.
2: Un titular clar: marxa la icona del Barça, Alexia Putellas.

estat una història perfecta, destaca el diari Ara. Per sempre remarca l'esportiu, una icona de la revolució esportiva i social, doble pilota d'or mundial. Alexia decideix posar fi al seu regnat, subratlla el periòdico, amb declaracions d'Alexia. Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges, m'he buidat. Francisco Cabezas parla de Cruyff, Guardiola, Messi i Alexia, una futbolista que ha transformat el club davant d'una societat que fa no tant aixafava i humiliava la dona futbolista.

L'Esport titula un fins aviat. Per Javier Giraldo és un símbol, el del futbol femení dels últims anys. És l'adeu de la reina per la Vanguardia. Edu Polo destaca el vídeo de comiat de la jugadora a les xarxes amb la cançó Magnolias, de Rosalía, que arriba a l'ànima i en què demana que el seu funeral sigui dolç, fins i tot amb sucre.

0: Són les 7 i 43. I a la premsa del cor, una possible reclamació de la Pantoja, Elisenda Pineda.
1: Francisco i Cayetano Rivera podrien reclamar judicialment a Isabel Pantoja part de l'herència de Paquirri. Això passa després de la polèmica mudança de Cantora, d'on van sortir en corrua festiva cotxes antics atrotinats, caixes metàl·liques i caps de toro. No s'ha vist rua de carnaval tan fastuosa com la desfilada de camions plens de quincalla de la Pantoja. Els germans Rivera Ordóñez sospiten que entre aquests objectes també hi ha l'herència que els pertany. Uns vestits de torero, unes espases i un cap de toro amb els seus noms. Esperem que ho puguin recuperar, sobretot el cap de toro, que ara no tenen on penjar els abrics i això sempre són enredos a casa.
0: I avui felicitem aquí, Canalies.
2: Mira, li diem per molts anys a la cantant i actriu Ana Belén.
0: Ana Belén, 78.
2: 75, i també, home, per favor, el nostre company de Catalunya Ràdio, en Ricard Torquemada, que també...
0: Home! En Torquemada en deu fer 52.
2: 55.
0: Val. I la teva germana, no la felicites?
2: Oh, mira, ell, que ràpid. Teva, felicitats.
0: Quants en fa?
2: 53.

0: No, espera. 54. Ah. 54.
1: Sant Oral.
0: Avui és Sant Juli, va ser portat a judici davant de l'emperador després de ser arrestat pels soldats de l'estat major per negar-se a fer un sacrifici públic als déus romans. Juli, però, va declinar l'oferta i va ser condemnat a mort. Va ser assassinat a cop d'espasa. Això va passar l'any 304. A Catalunya hi ha 543 persones que es diuen Juli.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 27 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
3: 27 de maig de 1996, a la presó, el general de la Guàrdia Civil, Rodríguez Galindo, com a responsable del segrest, tortura i assassinat dels presumptes membres d'ETA, Lassa i Zavala. Galindo era un dels homes forts dels GAL, el terrorisme d'estat amb què el govern socialista de Felipe González feia front als anys més durs d'ETA. Atenció al titular del periòdico d'ara fa 30 anys, el madridista Luis Enrique fitxa pel Barça. Havia jugat 5 temporades al Bernabéu i signava contracte també per 5 anys amb l'equip català. Núñez havia fet fora Cruyff i ja tenia el seu substitut a la banqueta, l'anglès Bobby Robson. L'Atlètic de Madrid ara fa 30 anys guanyava Lliga i Copa i la rua que va fer per Madrid va ser una mica especial, com ho era el seu president, Jesús Gil. Gil es va passejar amb una carrossa per tot Madrid estirada pel seu cavall Imperioso. Acabo amb el rei Joan Carles I, que guanyava a Barcelona el trofeu de vela Conde de Godó, amb un veler de nom premonitori, Bribón.
1: Avui és 27 de maig del 2026, és el 147è dia del calendari. Falten 25 dies per l'estiu, 28 per Sant Joan i 3 per la final de la Champions masculina de futbol. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, ens n'anirem a una vaga indefinida.
5: Portem arrossegant des de l'any 2009. S'hauria d'equiparar la concertada amb la pública i no s'ha donat.
6: Le ruego que respete usted el Estado de Derecho y respete las garantías más básicas en una democracia. Espere a que la justicia haga su trabajo y que no condenen ustedes.
7: Yo creo que una vez visto lo que han hecho con el fiscal general del Estado, cualquier cosa es posible.
1: I el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració.
8: He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Indefinida.
10: No definida, que no es pot limitar. Vostè que amenaça amb una vaga indefinida si no hi ha acord amb educació, però tenint en compte que l'última convocatòria serà el 5 de juny, la vaga quedaria bastant definida en les dues setmanes que quedarien de curs escolar.
1: Forcejament.
10: Acció de forcejar, fer força per vèncer alguna resistència, per manejar alguna cosa, per escapar-se, per desagafar-se. Els Mossos d'Esquadra sospiren que Isaac i Jonathan Andic van forcejar abans que el pare caigués pel precipici a Collbató. Ho conclouen basant-se en la petjada trobada al lloc dels fets, impossible de fer amb una relliscada.
1: I la tercera paraula del dia és reina.
10: Persona que per la seva excel·lència sobresurt sobre totes les altres pel seu rang de la seva classe. Fa anys que Alexia Putellas se la coneix com la reina. El Barça la perd, però queden els seus 38 títols, els 232 gols, la segona màxima golejadora de la història després de Messi i, sobretot, haver liderat una revolució al futbol.
1: I ara posem-hi tres xifres, Lara García. 70.
11: Són les escoles concertades de Catalunya que s'han adherit a la Coordinadora d'Escoles Concertades de Catalunya, que se suma a les demandes de la pública i demana mesures al govern. El col·lectiu reclama l'equiparació de les condicions laborals amb la pública.
1: 156.
11: Són els municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica a Catalunya. A més, en molts dels nuclis on sí que hi arriben, no troben cap companyia disposada a instal·lar el servei. Es tracta d'un 17% del total de municipis del territori, segons dades de la Generalitat que us avancem avui al matí de Catalunya Ràdio.
1: 200 milions d'euros.
11: És el pressupost amb què comptarà la segona convocatòria de subvencions del Pla de Barris, que s'obre aquesta setmana. L'objectiu del programa és rehabilitar espais i edificis en zones vulnerables o deteriorades. El govern calcula que se'n beneficiaran una vintena de municipis.
1: I el veig tres imatges pel foradada. A la primera imatge veig un minibús de color blanc amb unes lletres blaves al lateral. No es pot llegir gaire bé que hi posa, perquè el vehicle està totalment abollegat. Es nota que ha tingut un fort impacte, sobretot a la part veig del davant, que està totalment desfigurada.
12: És el minibús escolar accidentat a Wiegenhout, a Bèlgica, després de xocar contra un tren. Hi van morir 4 persones, entre les quals 2 menors. S'investiga per què el conductor, que està entre les víctimes, es va saltar el pas a nivell. El minibús va seguir endavant, tot i que la barrera estava baixada i el semàfor en vermell. El tren, que circulava uns 90 km per hora, no va poder evitar el xoc, tot i activar el fre d'emergència.
1: A la segona imatge veig una fotografia panoràmica del mar. Al fons s'hi veu una costa força rocosa, i surant a l'aigua ben bé una cinquantena de vaixells. N'hi ha de mides molt diferents i la majoria semblen aturats.
12: Una imatge de l'estret d'Hormuz feta des d'un dron, des d'Oman, enfocant cap a l'Iran. Només 4 de les llanxes que es veuen a la fotografia, les més petites, deixen darrere l'estela que es mostra quan una embarcació s'està movent. La resta, vaixells de càrrega o pesquers, estan ancorats a Washington i Teheran. Fa setmanes que diuen que estan a prop d'arribar a un acord per posar fi a la guerra i reobrir l'estret, però aquest pacte no acaba d'arribar.
1: I la tercera imatge mostra una de les sales de l'Audiència Provincial de Tarragona, on ha començat el judici del cas Innova de Reus, al Baix Camp. Al mig de la sala hi ha una taula on seu el primer testimoni. Tarragona, Ricard Buigas, qui és?
13: Doncs l'home que està d'esquena és l'interventor municipal de l'Ajuntament de Reus, Baldomer Rovira, vestit amb americana fosca i corbata. Hem esperat 15 anys per veure aquesta imatge de l'inici del judici. Els primers testimonis han aportat detalls del descontrol econòmic que hi havia al conglomerat d'empreses municipals durant la construcció de l'Hospital Sant Joan. En una de les cadires reservades pels acusats hi seu Josep Prat, director d'Innova i de l'ICS, que juntament amb l'arquitecte Jorge Batesteza han pactat amb la fiscalia acceptar els delictes de falsedat de prevaricació i malversació.
2: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. L'hamburguesa Big Mac del McDonald's s'ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980. Marc Amorós, bon dia.
14: Bon dia. Els anys passen, el cost de la vida canvia. Això recorda aquesta notícia que informa del canvi que ha patit la mítica Big Mac. L'hamburguesa icònica de McDonald's ha passat en 46 anys de valdre 50 cèntims a costar més de 8 dòlars. Un encariment notable d'un 1.500%, destaca la notícia, que també avisa que si això segueix així, el 2030 la Big Mac costarà més de 10 dòlars. També parla la notícia de la mida de l'hamburguesa. Afirma que s'ha fet un 40% més petita de com era el 1980. En xifres exactes, ha passat de pesar 212 grams a pesar-ne només 127.
1: I això és real o fals?
15: El matí de Catalunya Ràdio.
16: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
17: Les xarxes socials tenen cada vegada més influència en les decisions de compra. Segons un estudi recent d'IAB Spain, el 44% dels usuaris reconeix que les xarxes socials condicionen les seves compres i cada vegada més persones compren directament des d'aquestes plataformes. Davant d'aquests nous hàbits de consum, el màrqueting s'ha d'adaptar a un entorn digital en constant transformació.
16: T'apassionen l'estratègia, l'anàlisi i la innovació? Els graus en màrqueting de la Universitat CEU Abat Oliva et formen en màrqueting digital, noves tendències i nous models de negoci i t'ofereixen dobles graus amb direcció d'empreses o publicitat. Canvia el teu present, crea el teu futur.
14: Som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'hamburguesa Big Mac de McDonald's ha reduït la seva mida en un 40% i s'ha encarit de 50 cèntims a 8 dòlars des del 1980 és una notícia falsa. A veure, és cert que tots els productes de McDonald's s'han encarit amb els anys, però ni el 1980 una Big Mac costava 50 cèntims, ni ara tampoc val 8 dòlars. El preu ara fa 46 anys era d'un dòlar amb 20 cèntims. El preu mitjà actual als Estats Units és de 5 dòlars amb 69 cèntims. Sobre la mida de l'hamburguesa, tant McDonald's com totes les anàlisis nutricionals fetes a les hamburgueses demostren que la Big Mac segueix sent igual de gran com ho era el 1980.
1: Gràcies, Marc.
14: Adéu, bon dia.
18: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva'm fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
1: Ara són les 7:54. Titulars del dia en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui estan cridats a la vaga els mestres i professors de centres educatius de tot Catalunya.
19: Segueixen les mobilitzacions, tot i que s'han acostat posicions amb el Departament d'Educació, que posa sobre la taula un nou complement de 40 euros. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa, i Yolanda Segura, d'USTEC.
20: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros. Percebrien els docents única i exclusivament.
4: Si el Departament d'Educació ens torna a portar una proposta de mínims, Nosaltres ho tenim molt clar. Si no s'accepta, ens n'anirem a una vaga indefinida.
1: I avui sentirem també Pedro Sánchez respondre a preguntes dels periodistes per primer cop des de que es coneixem, el Caz Zapatero.
0: El president del govern espanyol compareixerà després d'entrevistar-se al Vaticà amb el Papa Lleó XIV i José María Aznar, mentrestant, assegura.
21: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país.
1: I Escòcia demanarà fer un segon referèndum d'independència.
19: L'actual ministre principal escocès, John Swin, ha defensat que és la millor opció, però Downing Street diu que ni parlar-ne.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Catalunya encara queden 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica.
0: I a molts dels monoclis on arriben no troben cap companyia disposada a instal·lar la xarxa. Joan Altadill és regidor del servei d'Aguilar de Segarra al Bages.
22: Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
1: I el Papa Lleó XIV es reunirà amb una vuitantena de presos en la seva visita a Brians 1 i escoltarà el testimoni de dues recluses.
19: El govern espanyol ha aprovat deduccions fiscals per als patrocinadors del viatge del Papa a l'Estat. Ho ha pogut fer perquè la visita ha estat declarada un esdeveniment excepcional d'interès públic.
1: A l'Àgora parlarem avui amb Iago de la Cierva, que és coordinador general de la visita del Papa. Per cert, demà a partir de les 8 del matí farem un especial al matí de Catalunya Ràdio recorrent alguns dels punts més destacats d'aquesta visita del 9 i 10 de juny del Papa a Catalunya. Per exemple, serem a la Sagrada Família, anirem fins a Montserrat, passarem per Brians 1 i també pel convent de Sant Agustí. I Rosalía Arrasa, els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya.
0: Ha aconseguit 8 guardons, entre els quals el de l'artista de l'any, el de millor disc per Lux o el de millor cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
23: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol amb temperatures 1 o 2 graus més altes que les d'ahir, sobretot a l'interior. S'esperen màximes de 30-35 graus i a la costa també podria arribar entre els 28 o 30. Demà i divendres encara pujarà més la temperatura i precisament a partir de divendres apareixeran ruixats i tempestes de tarda al Pirineu.
23: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, aquesta hora segueix el trànsit dens cap a Barcelona. Clàudia Serra?
25: Sí, destaquem aturades de la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat, la C58 a Montcada, també cap a aquest nus de la Trinitat, cua a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, l'A2 des de Pallejà, B23 des de Molins de Rei i també les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud.
26: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
26: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
1: Falten 13 dies per la visita del Papa a Catalunya i al matí cada dia us expliquem un detall. Bon dia, Ot.
2: La visita del Papa.
28: Bon dia. El primer que trepitjarà Lleó XIV a Catalunya és l'aeroport del Prat. Allà hi ha una capella que sovint passa desapercebuda. Després de la pandèmia va tancar i actualment funciona a demanda. Si algun grup hi vol celebrar una eucaristia, ho pot demanar al bisbat. En un any hi tenen lloc entre 10 i 15 misses. També s'hi pot entrar a títol individual, sempre que es tingui targeta d'embarcament i després que el personal de seguretat faciliti un codi d'accés. El Papa no hi anirà, però últimament s'ha pintat i actualitzat i s'hi ha fet un sagrari nou que Lleó XIV beneirà just abans de marxar cap a les Canàries.
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: En Manu Guix, que està recuperant-se i que des d'aquí li enviem una forta abraçada.
30: Molts ànims.
1: I ja anem a marcar el telèfon de l'Àngels. Àngels!
31: Sí. Hola, bon dia!
1: Que ets aquí? Com estàs?
31: Sí!
30: Felicitar per la teva recent prejubilació.
1: Ah.
30: Et vol dedicar aquesta cançó de Shepard que es diu Jerónimo.
1: Dale, Manu!
31: Ole, ole, ole!

0: Àngels, a gaudir d'aquest temps lliure, aquest temps per tu. Que vagi molt bé.
1: Apa, li petonets a tots.
0: Un petó, adeu, que vagi bé.
1: Adeu. Adeu, adeu, adeu.
2: 3CAT Info.

0: Molt bon dia, són les 8. I comencem fent un cop d'ull a les carreteres. Equip viari, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també a la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei i les dues rondes, la de Dalt i la Litoral. Transport públic, tenim diverses incidències al tram. Les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades i al metro la línia 5 funciona entre Cornellà Centre i Can Buixeres i entre Sants Estació i Vall d'Hebron. No hi ha servei entre Can Buixeres i Sants Estació.
0: La vaga dels mestres i professors torna a incloure avui els centres educatius de tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. En paral·lel continuarà una negociació que fa tímids avenços. El punt de partida serà l'última proposta del govern que preveu un complement per a tots els docents. I els treballadors de les refineries de tot l'estat fan també avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible. En un moment de tensió als mercats, a Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleu XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Aquestes últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres del govern espanyol a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. I la NASA ha anunciat els primers passos per tirar endavant la primera colònia humana a la Lluna. Abans de finals d'any, l'Agència Espacial Nord-Americana llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. L'objectiu final és que la base permanent a la Lluna es comenci a construir el 2029. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports.
3: Alexia Putellas s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, les temperatures avui podran pujar una mica més. Es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i el Pla de Lleida es mantindrà l'ambient de ple estiu amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dimecres 27 de maig, avui segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba a l'equador de les mobilitzacions previstes mentre la negociació entre Educació i els sindicats ahir a la nit van quedar encaminades. Aquesta tarda es tornaran a reunir mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. Hi ha previstes mobilitzacions a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sapiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Aquesta hora marxem cap a un institut l'Institut de Barcelona i tenim el David Mendoza i la Sara Canyete. Sara.
4: Nosaltres comencem el dia aquí a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Aquí la previsió de seguiment d'aquesta jornada de vaga és molt alt. De fet, la directora del centre ens explica que s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Aquest és un institut de 3 línies i aquí els serveis mínims decretats per al departament són de 6 professors més una persona de direcció. Només hi havia 2 voluntaris i, per tant, els altres 4 han hagut de sortir d'aquest sorteig. També ens diu des de la direcció que la mobilització al centre ha estat altíssima al llarg de tot el curs i que més del 70% del professorat ha participat a totes les aturades que s'han convocat també a les territorials. Veurem com avança el dia, quina és la resposta a aquesta vaga convocada per als sindicats i amb la mirada posada a la negociació que s'ha de reprendre aquest migdia. És per això que els sindicats fan una crida a la mobilització massiva. Avui hi ha vaga a tots els centres educatius i accions repartides per tot el territori. A Barcelona la mobilització principal és a les 10 del matí al Pla de Palau.
0: Doncs fem una segona connexió, anem ara cap a Girona. Fèlix Martín.
5: Soc a la Cruïlla amb el barri de Sant Narcís de Girona, davant del Col·legi Groc. Aquest és el punt on ha de començar aquesta mobilització de protesta aquí a la ciutat de Girona. Des d'aquí es farà una marxa a peu en direcció a la població veïna de Salt. És un dels principals accessos a la ciutat de Girona i, per tant, aquesta mobilització pot provocar aquest matí problemes de trànsit. Una protesta que continuarà al migdia amb una celebració festiva amb dinar inclòs, ha concretat per aquesta emissora la portaveu d'Hostec Estesa Girona, Glòria Polls.
6: Tenim convocada una manifestació que començarà al Pont del Dimoni de Girona i acabarà al Pavelló Municipal d'Esports de Salt i en allà és on es faran els parlaments. Després de tot això, la coordinadora d'assemblees de centres ha programat una sortida d'entorn amb dinar inclòs. És a dir, avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
5: Després de la reunió i amb la conselleria, els mestres gironins insisteixen en la idea que les seves demandes van més enllà de la petició d'un increment de salari. L'última manifestació a la ciutat de Girona, coincidint amb la celebració del Temps de Flors, va plegar 4.500 manifestants, segons la policia municipal, el doble segons els sindicats.
0: Com dèiem ahir a la tarda, el govern i els sindicats van aconseguir acostar posicions. El departament va convèncer els sindicats amb un nou complement salarial lineal, però falta afinar la xifra. Educació posa sobre la taula 40 euros al mes i els sindicats demanen un mínim de 60. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez, secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació.
7: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba, en aquest cas, els 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
0: A més, el departament accepta parlar del deute dels estadis, un complement salarial que es va veure modificat per les retallades del 2010. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
8: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
0: Les negociacions entre les parts es reprendran a les 3 de la tarda. Doncs bé, el de l'educació no és l'únic sector que avui surt al carrer. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats. Anem cap allà, està seguint aquesta protesta el Manel Sastre. Manel, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Sí, nosaltres som a l'entrada de la refineria de Repsol a Tarragona i Pobla de Mafumet. Aquí a la carretera d'accés hi ha més d'un centenar de treballadors que ja s'estan començant a plegar aquí per bloquejar aquest accés. De tant en tant fan alguna performance amb uns escuts d'inspiració romana, podríem dir, amb la qual es mouen per la carretera per demostrar doncs, la força de STR, que és el sindicat majoritari del sector, que és el convocant d'aquesta paralització de 24 hores, que ha començat aquesta mitjanit i que aquí està afectant aquesta refineria de Repsol, però també a la de Cessa, que hi ha també a la zona del port de Tarragona. S'estan fent mobilitzacions no només aquí, sinó a Constantí i també a l'entrada del Pantalà del port de Tarragona. No es deixa entrar ni sortir. I aquí amb nosaltres tenim el Toni Carmona, que és el del sindicat STR, que és l'organitzador d'aquesta mobilització. Toni Carmona, bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
9: Explica'ns una mica què fareu aquí, què és el que reivindiqueu, sobretot aquesta reivindicació pel que fa a l'avançament de l'edat de jubilació. Què voleu amb aquesta acció d'avui?
10: Bueno, avui és un dia històric per a nosaltres, és el dia que per primera vegada a la història del refinament de petroli. Fem una vaga conjunta a totes les refineries que estan a l'estat espanyol i nosaltres el que reivindiquem principalment és que volem un coeficient reductor de jubilació. Creiem que està justificat pel nostre sector. Estem parlant de gent que treballa 40-45 anys a torn, gent que ha de fer 3 mesos de parades de 12 hores de manteniment i creiem que per dignitat nostra, pel nostre treball, hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig puguin torres de 30 metres en condicions penoses i perilloses, perquè estem parlant de que tenim una producció 24-7 i estem parlant de que un 1 de gener hem de fer aquesta tasca a les 4 de la madrugada, a menys 2 graus, una situació molt complicada per a persones amb aquesta edat.
9: Com afectarà la paralització a la producció? Ens comenten des de la patronal que els serveis mínims garanteixen la seguretat, l'operació en seguretat de les plantes, però també que hi haurà una reducció de producció.
10: Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament per la reducció serà un 40% de producció.
9: I la intenció és quedar-se aquí tot el dia?
10: Sí, sí, aquí estem tot el dia, estem 24 hores, van començar ja ahir a les 12, diversos companys van quedar dintre a dormir a la refineria i estarem aquí fins la nit.
9: Aquesta és la situació, doncs, aquí als accessos de la refineria de Repsol a Pobla de Mafumet. Com dèiem, un centenar de persones que es van afegint també treballadors conforme van sortint dels torns per fer les accions de protesta. Aquí, com dèiem, també a l'accés del Pantalà del Port i també a la zona de Cessa, també en aquella zona portuària.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint també al llarg d'aquest matí. Manel, gràcies, fins ara.
9: Bon dia.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Pedro Sánchez respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el Papa Lleó XIV, respondrà a les preguntes de la premsa. A les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sainz Beaja.
11: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
12: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
13: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
14: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps a estudiar la causa.
0: El líder de l'oposició al Popular, Alberto Núñez Feijóo, evita aquests dies parlar de moció de censura contra el govern Sánchez, però sí que continua la pressió a Junts per Catalunya i al PNB perquè deixin caure l'executiu espanyol. Els populars insisteixen que el govern de PSOE i Sumar no té més recorregut i exigeixen la convocatòria d'eleccions anticipades. Feijóo, però, conscient que no li surten els números al Congrés, trasllada la responsabilitat a nacionalistes catalans i bascos que, de moment, però, no contemplen aquesta possibilitat.
15: De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: En aquest context ha reaparegut l'expresident espanyol José María Aznar, que ha assegurat que la seva coneguda frase «qui pugui fer, que faci», té més sentit que mai.
16: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca, porque más que nunca necesitamos ciudadanos responsables comprometidos con nuestro país.
0: De moment, la direcció del PP diu que no té previst començar cap roda de contactes amb Junts i el PNB. Més qüestions. Israel assegura haver matat el nou cap del braç armat de Hamas durant un bombardeig a Gaza. Ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià a la xarxa X. Per ara no hi ha resposta oficial per part del moviment islamista. El govern del primer ministre, Benjamin Netanyahu, també ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc en Beirut, uns atacs que han provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. Segons l'exèrcit hebreu, la milícia pro-iraniana ha respost amb el llançament de coets sobre el nord d'Israel que no haurien causat ferits. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha deixat clar que l'objectiu en aquesta escalada del conflicte és ocupar més territori controlat per Hezbollah.
17: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: I el Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant dels ambaixadors russos a les seves capitals per l'advertència de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev davant un atac imminent de gran abast. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos sobre les repúbliques bàltiques.
18: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: I encara una darrera qüestió abans d'obrir àrea de serveis. La NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
19: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
0: Abans que s'acabi l'any, s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart. Passa un minut i mig d'un quart de nou, ara sí, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora hi ha retencions a les principals carreteres que connecten amb Barcelona. Destaquem aturades a la B20, a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, C58 a Montcada, C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, també la 2 des de Pallejà, la B23 des de Molins de Rei, la Ronda de Dalt i la Litoral, també en punts habituals com la C59 a Caldes de Montbui i l'AP7 a Santa Perpètua, tot en sentit sud, i a la mateixa AP7, en aquest cas a Mollet, sentit nord cap a l'enllaç amb la C17. Pel que fa al transport públic, atenció perquè hi ha diverses incidències obertes. Al tram, les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals, i al metro la línia 5 no funciona entre Can Buixeres i Sants Estació. És tot de moment.
2: El temps.
0: Jofre Genuí.
20: Continuem avui dimecres amb aquestes temperatures més d'estiu, sobretot l'ambient diurn és de ple estiu, amb valors que avui pugen un palet més. Per tant, si ahir es va arribar als 34, les xifres més elevades, sobretot del terç oest del país, avui s'arribarà fàcilment als 35, potser 36 de manera local, i en general a l'interior superant àmpliament els 30. Només a la costa, el termòmetre un dia més una mica frenat, sobretot arran de costa de mar, per la influència de la temperatura superficial del mar, amb sol tot plegat, amb aquest ambient que a primeres hores és agradable en general, tot i que avui hi ha hagut més valors tropicals de matinada que no han baixat dels 20. En general, les temperatures no són de ple estiu a primeres hores. De fet, s'ha arribat als 5 graus a Das o també a Prades, però en canvi cada cop hi ha més valors tropicals, com dèiem, a la façana litoral, amb aquests 21 a Sitges, a Barcelona, també 20 a Alella, 20 a Portbou o 21 a l'Estartit de Rocamaura. Bé, la calor pels propers dies arriba al seu màxim, entre demà i demà passat tindrem un pic de calor amb valors més de ple estiu o de canícula, gairebé, sobretot l'ambient diurn, perquè tindrem temperatures que superaran àmpliament els 35 a l'interior, fins i tot al prelitoral, arribant als 37 o fins i tot, no descartem, alguns 38. Per tant, un ambient de plena canícula, com dèiem, no gens de maig, i tot plegat sempre amb sol o algunes nuvolades de tarda. De fet, en el Pirineu, a partir de demà, sobretot, podrien haver-hi algunes primeres gotellades que han d'anar trencant amb aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a partir del cap de setmana.
2: Rescat Info. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari
3: i en David té el gos Pigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
21: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
21: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
22: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Avui, Quanta Guerra, la família d'Olalla Moreno.
24: Sargent Tomàs Morado Muñiz.
25: El Tovaller va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
26: A ell l'investiguen per comunista.
24: Què dius?
25: I el besavi Tomàs, que el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
24: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
23: Quanta Guerra, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
27: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
28: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
27: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
28: 3Cat Info.
0: 10 minuts i arribarem a 9:15. Ja hi ha sentència per a un home que el novembre del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. L'Audiència de Lleida el condemna a 16 anys de presó, tot i reconèixer que el mateix acusat la va ajudar a fugir de les flames. Lleida, Estela Bosoms.
29: La sentència el condemna per haver provocat un incendi que va posar en perill la vida de la dona i li va causar lesions, tot plegat agreujat pel fet que ella era la seva parella. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat justament perquè l'home va ser qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames i la va baixar al carrer. En tot cas, consideren provat el relat que va explicar la dona al judici, que l'home va arribar de matinada mentre ella dormia, la va arruixar primer amb alcohol i després amb acetona i li va calar foc. L'incendi, a més, es va estendre per l'habitatge, la primera planta, i va obligar els veïns a sortir ràpidament de l'edifici. L'Audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant de consum d'alcohol i drogues i fixa una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va tenir cremades greus al 18% del cos. També li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la dona o comunicar-s'hi durant 17 anys.
30: Justícia! Justícia! Justícia!
0: I un centenar de persones es van concentrar de nou ahir a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants van reclamar responsabilitats a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Figueres, Maria Rovira.
31: La concentració es va fer a la plaça Josep Tarradellas, on un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella. I la van convocar les Empoderades, un grup de víctimes de violència masclista, que van llegir un manifest en què es reclamava menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
32: Ja exigim responsabilitats de l'assassí. Responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
31: Amics i familiars de la víctima van participar també en un acte emotiu amb espelmes i flors al banc de la plaça on van passar els fets.
0: El govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística davant l'augment de les vulneracions vinculades a la llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho va anunciar ahir en un acte a Palau per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. També va avançar que es treballa per arribar a un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
33: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes. En Palau poder avançar que el Consell del Diàleg Social, amb patronals i sindicats, està concretant un acord important per la promoció del català en l'àmbit laboral.
0: Illa es va mostrar optimista davant l'estat de salut del català, reconeix que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. I hem de parlar de Rosalía. Ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava. La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'ha endut els 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Bergain o el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també ha fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.

0: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
3: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
1: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
4: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
1: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
1: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9.
0: 3CAT Info.
1: Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
6: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
1: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 del vespre i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, precisament, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
7: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
1: Monchi, en el dia de la presentació oficial, també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, Alemanya, a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres.
0: 3CAT Info.
1: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
8: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
1: També ha jugat ahir a la Lliga ACB un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa de la Final Four. D'altra banda, l'Olímpic de Badalona serà la seu de la propera edició de la Supercopa ACB, que jugarà els dies 19 i 20 de setembre. Hi participaran el Joventut com a anfitrió, el València com a campió de l'any passat, el Baskonia com a campió de la Copa i el pròxim guanyador de la Lliga. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai. Llevat d'un canvi dràstic, la marxa de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada, després que ahir es juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. I en waterpolo, aquest vespre, 8:45, es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. D'altra banda, també aquest vespre, a les 9, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Segueix el trànsit dens a la majoria de vies que connecten amb Barcelona. Destaquem hores d'ara aturades a la B23 d'entrada per la Diagonal, C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també a la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt, i en aquesta Ronda de Dalt i a la Litoral també hi ha trams amb retencions. Pel que fa al transport públic, bones notícies. La línia 5 del metro ja funciona amb normalitat. El tram, les línies T5 i T6, recordem que circulen amb freqüències de pas alterades.
1: Doncs a aquesta hora repassem el més destacat. Nova jornada de vaga en tots els centres educatius de Catalunya, amb protestes avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, entre d'altres. En paral·lel continuarà la negociació per mirar de desencallar el conflicte. El punt de partida serà l'última proposta del govern, que preveu un complement per a tots els docents. I atents al que Pedro Sánchez pugui explicar avui des de Roma, on fa una visita oficial al Vaticà. El president espanyol donarà explicacions per primera vegada sobre el cas Zapatero. També és notícia que Israel ha anunciat que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. A partir d'ara també us explicarem que el Parlament escocès torna a activar el procés per un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds. El govern britànic, però, ja ha anunciat l'oposició a la consulta. I avui a les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació de la Dana. PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabar de la feina. A Ripoll, ahir al vespre, van prendre possessió del càrrec els dos nous regidors del PSC, amb retrets de Sílvia Oriols, que els va titllar d'esquirols, en un ple on també van quedar aprovats els comptes del consistori gràcies a l'abstenció de Junts. I també us explicarem que comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. També parlarem d'esports. Audal Serra, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: I d'Alexia Putellas, que s'acomiada avui de l'afició del Barça.
3: La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
1: I recta final de maig amb temperatures d'estiu. Avui el temps serà assolellat amb alguns núvols inofensius al Pirineu. L'ambient molt càlid arreu del país, amb màximes de 30 graus a la costa, 33 a l'interior i de 35 a ponent. Fins i tot a la Conca de Tremp es poden arribar a tocar els 36 graus. Una calor que serà encara més intensa de cara a demà dijous. Passen 3 minuts de 8:45, segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba a l'equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sapiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
4: Nosaltres comencem el dia aquí a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona. Aquí la previsió de seguiment d'aquesta jornada de vaga és molt alt. De fet, la directora del centre ens explica que s'han hagut de sortejar els serveis mínims. Aquest és un institut de 3 línies i aquí els serveis mínims decretats per al departament són de 6 professors més una persona de direcció. Només hi havia 2 voluntaris i, per tant, els altres 4 han hagut de sortir d'aquest sorteig. També ens diu des de la direcció que la mobilització al centre ha estat altíssima al llarg de tot el curs i que més del 70% del professorat ha participat a totes les aturades que s'han convocat també a les territorials. Veurem com avança el dia, quina és la resposta a aquesta vaga convocada per als sindicats i amb la mirada posada a la negociació que s'ha de reprendre aquest migdia. És per això que els sindicats fan una crida a la mobilització massiva. Avui hi ha vaga a tots els centres educatius i accions repartides per tot el territori. A Barcelona, la mobilització principal és a les 10 del matí al Pla de Palau.
1: I a aquesta hora marxem també cap a Granollers. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta.
0: Ja hi comença a haver força moviment al voltant d'aquest Palau d'Esports de Granollers. La convocatòria és aquí a partir de les 9 i hi ha un motiu molt clar. Aquí al pavelló és on s'està fent aquests dies el Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Per això la manifestació sortirà d'aquí al davant. De 9 a 10, temps per fer escoltar les seves consignes, les reivindicacions i després, a partir de les 10, començarà una manifestació, una cercavila, una caminada cap a un punt de moment no concretat. Una marxa aproximadament d'una hora per arribar a l'indret on els docents faran el que ells han anomenat el seu contracongrés. L'Arnal Morató, professor d'un centre de la ciutat, avui rebrà companys docents de totes les comarques de Barcelona.
5: La idea és fer sentir la nostra veu justament aquí en el Congrés de Ciutats Educadores i després, durant tot el matí i migdia i al llarg del dia, fer un gran contracongrés on hi haurà taules rodones, participacions d'artistes. Per exemple, podrem comptar amb gent com el Manuel Delgado, el Roger Prims, i després també artistes com Cor de Carxofa o Joan Garriga o Remei de la Calafresca, que faran d'aquest contracongrés reivindicatiu alhora que divertit i lúdic.
0: Professors que arriben a Granollers en tren, altres expedicions en vehicles privats. Cada cop la seva presència aquí és més evident. També força moviment policial. La coordinadora educativa del Vallès Oriental ha preparat una jornada reivindicativa que, si fem cas, el cartell que la convoca serà colossal.
1: I pel que fa a les negociacions, ahir a la tarda govern i sindicats van aconseguir acostar posicions. El departament va convèncer els sindicats amb un nou complement salarial lineal, però falta afinar la xifra. Educació posa sobre la taula 40 euros al mes i els sindicats demanen un mínim de 60. El govern, però, no descarta augmentar-lo a partir del 2029. Ignasi Jiménez és secretari de Millora Educativa del departament.
6: Hem d'estudiar aquest nou complement, poder-lo situar l'any 2026. Estem parlant de 80 milions d'euros i això significaria al voltant, no arriba en aquest cas els 40 euros mensuals. I seria, per tant, un complement que percebrien els docents única i exclusivament.
1: A més, el departament accepta parlar del deute dels estadis, un complement salarial que es va veure modificat per les retallades del 2010. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
7: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord i per això demà ens hem emplaçat a una nova mesa sectorial per poder continuar doncs, les negociacions.
1: Les negociacions entre les parts es reprendran a les 3 d'aquesta tarda. Canviem de qüestió. Pedro Sánchez respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el Papa Lleó XIV, compareixerà davant la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
8: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
9: Si no li importa, pues que s'espere a que la justícia haga trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
10: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
11: Y yo desde luego sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
8: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport de Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa.
1: Israel assegura haver matat el nou cap del braç armat de Hamas durant un bombardeig a Gaza, ho ha anunciat el ministre de Defensa israelià a la xarxa X. Per ara no hi ha resposta oficial per part del moviment islamista. El govern del primer ministre Benjamin Netanyahu també ha intensificat l'ofensiva contra Hezbollah al Líban, malgrat l'acord d'alto al foc. Uns atacs que han provocat 31 morts i una quarantena de ferits, la majoria civils, segons fonts libaneses. Segons l'exèrcit hebreu, la milícia pro-iraniana ha respost amb el llançament de coets sobre el nord d'Israel, que no haurien causat ferits. El primer ministre Benjamin Netanyahu ha deixat clar que l'objectiu en aquesta escalada del conflicte és ocupar més territori controlat per Hezbollah.
12: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
13: 3CAT Info.
1: 5 minuts i arribarem a 3:15. Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la DAN. El PP i Vox, que hi tenen majoria,

0: d'acció de l'emergència. La comissió d'investigació a les Corts s'ha reunit 11 vegades i no ha citat a declarar a l'exconsellera Salomé Prades, responsable de l'emergència i investigada en la causa, ni tampoc el seu número 2, Emilio Argüello, també imputat. Els dos noms, però, consten al llistat de compareixences previstes. Sí que hi va acudir l'expresident valencià Carlos Mazón, que va afirmar que ell no tenia responsabilitat operativa sobre l'emergència. També hi han comparegut representants de les associacions de víctimes que van criticar que se les cités un any després i que titllen la comissió de pantomima parlamentària.
1: I ara ens situem a Ripoll, on ahir l'alcaldessa Sílvia Orriols va aprovar definitivament els pressupostos de l'Ajuntament, aquest cop gràcies a l'abstenció de Junts, que ha permès rebutjar totes les al·legacions de l'oposició. En el ple d'ahir al vespre també van prendre possessió els dos nous regidors del PSC. Ho va seguir la Laia Claret.
2: Paco Murillo és veí de Ripoll i ha treballat a l'empresa Fibren de Sant Joan de les Abadesses, i Jorge Iglesias ha treballat a Artigas Alimentària Cornellà del Ter i ha estat secretari d'organització de la Unió Territorial de la UGT les comarques gironines.
3: Sí, muchísimas gracias. Ser acogido aquí en este ayuntamiento y poder representar al Partido de los Socialistas y hacer la actividad que corresponde como regidor, con la lealtad que corresponde.
2: Orriols titllava d'inaudit que un regidor es dirigís al plenari en castellà. Recordem que Murillo i Iglesias substitueixen els dos regidors socialistes que van abstenir-se en l'aprovació dels pressupostos i van presentar la renúncia forçats pel partit. La resta de membres de la llista no van acceptar l'acte de regidor.
1: El Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès, John Swinin, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ha avançat l'oposició a aquesta nova consulta. Londres, Quim Olivares.
4: La majoria independentista al Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinin és el primer ministre escocès.
5: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
4: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació.
1: I Bèlgica investiga les causes del xoc entre un tren i un minibús escolar que ahir va provocar la mort de 4 persones, 2 dels quals menors, al poble de Vigenot. Totes les víctimes anaven a l'autocar que va travessar les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Bruno Fortea.
6: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes estava en vermell. Per això, el gestor públic de la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a causa del xoc un error humà. Thomas Becken n'és el portaveu.
7: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
6: Ajudarà a aclarir l'autòpsia que li faran al conductor del minibús escolar, que va morir en la topada i que no tenia antecedents penals. La fiscalia belga diu que totes les hipòtesis estan obertes. Alguns veïns del poble i també alguns maquinistes han denunciat la falta de seguretat que, segons ells, hi ha en el punt de l'accident.
1: I un apunt cultural abans de tancar aquest bloc i obrir àrea de serveis. L'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani que s'han entregat aquest dimarts. Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carme i Lluís Bassat han estat distingits pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit que ha reunit més de 200 persones del món de la cultura. El MACBA ha estat l'escenari de lliurament d'aquests premis en una cita que pretén reconèixer la vitalitat de l'art actual a Catalunya. Doncs ja arribarem a un punt a 3:15 de nou en connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
8: Molt bon dia. Aquesta hora, circulació complicada a la 2 del Papiol a Molins de Rei sentit Barcelona. En aquest punt hi ha un carril tallat per una avaria. Segueix el trànsit dens a les entrades de Barcelona. Destaquem aturades a la B23 d'entrada cap a la Diagonal, C31 a l'Hospitalet cap a la Gran Via, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també la C16 d'entrada cap a la Ronda de Dalt i aquesta mateixa via, la Ronda de Dalt,

0: i la ronda litoral. Hi ha punts amb retencions en tots dos sentits de la marxa. Retencions també a la P7, de Santa Perpètua a Barberà i a Subirats, tot sentit Tarragona, en aquest últim cas degut a unes obres, i densitat també en aquesta mateixa via, a la P7, a Barberà i a Mollet, en aquest cas sentit Girona. Pel que fa al transport públic, recordem que al tram les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades. És tot de moment.
1: El temps. Jofre Genoé.
2: Les temperatures aquesta matinada han pujat un parell més, sobretot a la façana litoral. A la resta, pràcticament no s'ha notat, tot i que els 5 graus a Prades o a Das, que són amb valors freds, són valors una mica més elevats que ahir. Les matinades encara són agradables. Valors, però, a la façana litoral, que no baixen dels 20 graus, que com n'hi ha més. Avui, Sitges, Barcelona, Alella, Portbou, repeteix també l'Estartit a Rocamaura. I esperem que al llarg del dia d'avui la temperatura doncs pugi un grauet o dos més, per tant, serà fàcil arribar als 35 a les zones més càlides de Ponent i Pla de Lleida. Esperem que la jornada estigui dominada pel sol, amb només algunes nuvolades al Pirineu, avui, de moment, inofensives. I la tendència pels propers dies, doncs, arriba al màxim d'aquesta bombolla d'aire càlid, amb un pic de calor que entre demà i demà passat ha de fer que els termòmetres s'acostin als 38 graus a les zones més càlides del país. No només a Ponent i Pla de Lleida, sinó que es poden superar els 35 també fàcilment a la Catalunya central, interior de Girona especialment, i també prelitoral. Per tant, pels propers dies, un ambient de plena canícula, sobretot l'ambient diurn, i amb més nuvolades de tarda que podrien començar a donar algunes gotellades, tot i que esperem més tronades al Pirineu, sobretot de cara al cap de setmana.
1: Tresca Info.
3: Passant gairebé 3 minuts de 3 quarts de 9.
1: Catalunya al dia.
3: Doncs comencem aquest bloc de notícies de proximitat explicant-vos que a Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és de titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, un 83% del total, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que principalment connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també el servei de fibra als ciutadans. El que passa és que en molts llocs no i tenen interès, els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Com que hi ha pocs veïns, diuen que no els surt a compte. Joan Altadilla, regidor de Serveis d'Aguilar de la Segarra, al Bages.
4: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
3: Ara el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions del Govern.
5: El que hem establert és que hem d'impulsar un pla de millora de la connectivitat en el que també hi hagi incentius públics precisament en aquestes zones en les que era clar, avui per avui, que efectivament la inversió privada, només privada, no arribarà.
3: L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura. Per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros. Situem-nos ara a Girona. Els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones en l'operació contra el tràfic de marihuana que es va fer ahir en una dotzena de poblacions d'aquestes comarques. Més de 600 policies van fer una trentena d'escorcolls i van trobar armes, diners en efectiu i plantacions. Laia Claret.
6: Era una operació contra una suposada organització criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana, però la policia també la vinculava amb la tinença d'armes i blanqueig de capitals. En l'operació, a banda de les 26 detencions, la policia també va intervenir armes de foc curtes i llargues que estan pendents d'anàlisi per part de la policia científica. També van desmantellar 11 plantacions de marihuana i van intervenir diners en efectiu.
3: I ara marxem cap a Ponent. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina, una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb molt bones perspectives perquè les altes temperatures que hi ha arreu d'Europa han disparat també la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita. Lleida, Estela Busoms.
7: La collita ja està en marxa, per exemple, a les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
8: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
7: Una mica més al nord, al Carràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
9: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
7: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
3: Cunit i Cubelles volen tenir cap propi i deixar de compartir la mateixa àrea bàsica de salut. Consideren que així hi hauria més metges i infermeres per atendre una població que no para de créixer. Corresponsal al Garraf i al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
10: Els ajuntaments estan molt amoïnats per la saturació sanitària i les cues als CAP i creuen que separar-se a nivell sanitari els donaria una capacitat d'atenció més gran als ciutadans. Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.
11: Compartim centre d'atenció primària, Cubelles i Cunit, i la nostra intenció, i em penso que és el que cal és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi.
10: Físicament hi ha un edifici, un CAP a cada poble, però la direcció, l'organització i els metges són compartits i l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha anticipat com seria la situació amb dos CAPs separats en lloc d'un.
12: Cada àrea bàsica tindria el seu director, tindríem més metges per àrea bàsica, podríem donar més serveis per àrea bàsica, perquè ara heu de pensar que a vegades els serveis, com que és una àrea bàsica compartida, no els dupliquen a Cunit i a Cubelles, sinó que es posen en un dels dos municipis. Això fa que la gent es trobi amb mancança de serveis, no?
10: Així ho demanaran aviat al Departament de Salut.
3: I amb l'arribada del bon temps també es dispara l'activitat al medi natural i els rescats dels bombers, que fan una crida a la prudència a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
13: Només el cap de setmana passat els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
14: Saber renunciar a un dia, doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica, no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
13: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres.
3: I acabarem a Girona, on els sindicats Comissions Obreres i UGT denuncien que la patronal del comerç bloqueja les negociacions del conveni del sector en aquesta demarcació, que va caducar al desembre. Critiquen que s'ha aixecat de la taula només començar. Núria Pereira.
15: Els sindicats diuen que la patronal vol eliminar el complement per incapacitat temporal, que és del 100% al quart dia de la baixa, i que no accepten un increment salarial anual del 3% amb una clàusula de revisió limitada. Des de la UGT carreguen contra la patronal perquè consideren que és un xantatge. La secretària general del Sindicat Intercomarcal de Comissions Obreres, Joana Miquel, critica la falta de voluntat d'arribar a un acord.
16: Però no se n'adonen que mentre va haver la pandèmia no va faltar ningú. Quan era el moment més crític, tots vam estar allà. I els beneficis que tenen són beneficis molt alts. I si es mira el conveni, les taules salarials del conveni de comerç són molt baixes. I ja no entrem ni en això, simplement és que és una falta de respecte aixecar-se d'una mesa de negociació.
15: Una vintena de treballadors del comerç s'han manifestat aquest dimarts al matí pels carrers de Girona.
17: Esports.
3: Fins les 9 amb l'Eudald Serra. Eudald, bon dia.
17: Bon dia, bona hora. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
18: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
19: Per això no vull que sigui un moment trist.
18: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort vaig néixer i moriré culer.
17: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
20: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per voler fer.
17: D'Alexia també n'ha parlat les últimes hores l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
21: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
17: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9. Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits d'aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons creu la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
22: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
17: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà veure per TV3, també es jugarà al Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 i que es podrà seguir per Esport 3.
23: 3CAT Info.
17: A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar en la seva presentació oficial que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
24: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
17: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, Alemanya, a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
23: 3CAT Info.
17: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
25: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
17: També he jugat ahir a la Lliga ACB un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa del Madrid de la Final Four a Atenes. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi important a la marxa de Pascual, coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda un any més de contracte. I a l'NBA Oklahoma, els actuals campions han guanyat aquesta matinada a San Antonio, 127-114, i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3-2. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada després que ahir juguessin els tercers partits dels quarts de final. Amb aquests marcadors, Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. I en waterpolo, aquest vespre a 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina entre el Catalunya i l'Atlètic Barcelonet a la piscina de Sant Jordi de Barcelona.
23: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora segueix la circulació densa a la 2 a Pallejà, sentit Barcelona. Hi ha un vehicle al voral degut a una avaria, cua d'uns 3 quilòmetres. Encara retencions també a les entrades de Barcelona. Destaquem aturades a la B23, a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Retencions també a la P7 a Subirats, sentit Tarragona, i a la C32 a Santa Susana, direcció Blanes. En tots dos casos, per obres.
0: La consellera d'Educació assegura que estan molt més a prop d'un acord amb els sindicats per acabar amb la tanda de vagues en les aules catalanes. Avui hi ha una nova jornada d'aturades a tot el país. El principal sindicat, l'USTEC, coincideix que han avançat en les negociacions i apunten la reunió d'aquesta tarda com a clau per acabar amb el conflicte. Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel, s'intensifiquen els atacs al Líban malgrat l'acord d'alto el foc. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que s'oposa la Rússia de Putin. La presidenta de la Comissió Europea ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades avançades pel Matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. L'Audiència de Lleida condemna a 16 anys de presó l'home que a finals del 2022 va ruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartien a Artesa de Segre. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. I Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux o el de Millor Cançó per La Perla.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí a les 11, se li farà un acte institucional d'acomiad al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga CB, després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei, Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers de definitius partits del play-off de quarts de final. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: Les temperatures avui podran pujar una mica més i es podria arribar amb facilitat als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i al Pla de Lleida. Es mantindrà l'ambient de ple estiu, amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu.
4: 3CAT Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament aquest mes de maig i arriba en l'equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sàpiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona amb el David Mendoza i la Sara Cañete.
2: Hola, bon dia. Doncs sí, avui hi ha una nova jornada de vaga i mobilitzacions al sector educatiu i nosaltres hem vingut a l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, per veure com arrencava aquesta jornada. Ens acompanya aquesta hora la directora, la Sara Solà. Sara, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Ens deies que d'entrada el seguiment a aquesta vaga potser sí que ha baixat lleugerament respecte a les anteriors i que a primera hora se situaria aproximadament al 65% de la plantilla del centre. També hem vist que han vingut pocs alumnes, sobretot els més petits. Amb aquesta negociació que està en marxa, on tots tenim una mica la mirada posada i que s'ha de reprendre aquest migdia, sembla que està més encaminada. No sé, vosaltres des del centre, com ho veieu, com ho esteu vivint?
5: Bé, sembla que sí, que s'han assegut de nou, sembla que hi ha les portes obertes a una nova negociació. Des del centre ho vivim amb una certa esperança, volem que acabi aquesta situació d'incertesa i ens agradaria tornar a reprendre la nostra feina amb normalitat, esperem poder-ho fer d'aquí a final de curs.
2: Sí que em comentaves abans que potser ara mateix, com que era el principal escull, tota la negociació gira molt al voltant de la retribució, de la millora o no de sous, quan, em deies, aquest moviment va començar per moltes altres coses.
5: Sí, efectivament. Ara és sobre la taula, fonamentalment sembla que els sindicats estan posant aquesta millora salarial, però m'agradaria que no, i ens agradaria, crec que a les direccions en general, que no quedés enrere la resta de reivindicacions. La situació és la que és perquè s'ha tensionat moltíssim el sistema, perquè estem a un nivell de necessitats educatives molt per sobre de les que podem atendre, i això és fonamental, i no podria quedar sobre la taula sense solució.
2: Al llarg de tot l'any també hem vist que les direccions us heu organitzat en assemblees i que d'alguna manera reivindiqueu un espai propi en aquesta negociació, que no us sentiu al 100% representats per als sindicats. Sobretot, en quins aspectes voldríeu, posar sobre la taula vosaltres?
5: El que he dit, sobretot, quants recursos podem tenir per la inclusiva, tant humans com econòmics. També el tema de plantilles és fonamental. Els centres educatius podem desenvolupar uns projectes propis si podem vincular les persones a aquests projectes. El fet de l'eliminació dels perfils no ens ajuda gens a donar suport a aquests projectes singulars de cada centre, i la manca d'estabilitat de les plantilles, la renovació de gairebé el 50% cada curs del personal del centre no ajuda a poder donar continuïtat als projectes educatius. Per tant, ens interessa defensar aquesta postura per part de les direccions dels centres.
2: Més enllà de les qüestions salarials, d'aquesta negociació també n'hauria de sortir un paquet de recursos, com a mínim, per l'escola inclusiva. Creieu que heu d'estar quan es reparteixin aquests recursos?
5: Sí, creiem que hauríem d'estar en tot el procés de negociació. Les direccions ocupem un paper intermig, som els representants del claustre davant de l'administració, però també som l'administració davant del claustre. Llavors ens hem sentit infrarepresentats. Ens agradaria ocupar aquest paper dintre de les taules de negociació, poder expressar què necessiten els centres perquè ocupem aquest espai de representació.
2: Si les negociacions finalment es poden tancar, com us permetrà això acabar el curs?
5: Si les negociacions es tanquen i són favorables a tot allò que nosaltres demanem, hi haurà un sentiment d'alleugeriment respecte a tot allò que ens ha fet patir tantíssim aquest final de curs. Hem viscut situacions tenses, hem viscut situacions difícils de gestionar amb dos jornades de vaga, a vegades setmanals, i per tant el que volem és recuperar la normalitat, poder tornar a fer sortides, poder tornar a fer colònies, poder tornar a fer projectes que defineixin els nostres centres educatius.
2: Aquí les vau arribar a suspendre, les colònies?
5: Sí, nosaltres som dels centres en els que per claus hem pres la decisió col·lectiva de no programar de moment sortides ni colònies pel curs vinent.
2: Però si s'arriba a un acord, les reprendríeu?
5: Sí, tenim la voluntat de fer sortides, de fer activitats complementàries, de fer colònies. Som un centre que habitualment en fa moltíssimes. La mesura és temporal i la volem revertir quan abans millor.
2: Sara Solà, directora de l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, moltes gràcies per atendre el nostre micròfon i bon dia.
5: Bon dia, gràcies.
0: Gràcies, Sara. Anem ara cap a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
6: Hola, bon dia. Som exactament nosaltres a Girona amb la unitat mòbil a la cruïlla que hi ha entre els barris de Sant Narcís i Santa Eugènia, davant del que es coneix com el Pont del Dimoni, que hi ha una escola pública, el Col·legi Groc. Cada vegada hi ha més persones amb samarretes grogues que arriben fins aquí. Ara això són cap un centenar de mestres. Recordem que l'última vegada els docents gironins van sortir al carrer el dia 14 i van aplegar a la ciutat de Girona 4.500 persones, segons la policia municipal, el doble, segons els sindicats. Avui volen igualar o, si més no, acostar-se a aquesta xifra. Han convocat una marxa a peu entre Girona i Salt, amb sortida en aquest punt, davant del Col·legi Groc, el Pont del Dimoni. Aquest és un vial molt transitat perquè és per l'avinguda dels Països Catalans i que comunica Salt amb Girona, i per tant és un dels principals accessos a la ciutat des de Salt. La marxa anirà fins al pavelló d'esports d'aquesta població, situat des d'aquí a uns 2 quilòmetres, i això, evidentment, quan comenci, doncs, entorpirà el trànsit per aquest punt. Després hi haurà parlaments, és una acció que han convocat, entre d'altres, el sindicat USTEC-ESTES. Després de la reunió ahir amb el govern, insisteixen, i ho escoltàvem ara des de Barcelona, que les reclamacions van molt més enllà de l'increment salarial. Ens ho deia des de Girona per 3Cat Info Glòria Polls, la portaveu del col·lectiu a Girona.
7: Avui serà una jornada de reivindicació que esperem que sigui clau, que sigui massiva, perquè el departament vegi que els docents no defallim, no ens rendim i que volem que se'ns escolti.
6: La mobilització comença, arrenca en aquest moment. La policia acaba de tallar el trànsit per l'avinguda dels Països Catalans en una rotonda que hi ha en aquesta cruïlla, i veiem, doncs, ja centenars de persones amb samarreta groga reivindicativa que comencen aquesta marxa a peu. Aquesta mobilització continuarà després amb un acte, han dit els mestres, que portin carmanyola i que serà una activitat festiva. Per dinar arribaran en algun altre punt de Salt no concretat per fer una nova acció de protesta.
0: Estarem en contacte, Fèlix. Gràcies. Bon dia.
6: Bon dia. Fins ara.
0: La reunió d'aquesta tarda és clau per desencallar el conflicte. Les parts coincideixen a dir que totes les diferències estan més a prop d'un possible acord. Són declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niguo, al Cafè de les Idees de 2Cat.
8: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no?, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit, tant han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances, i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, també ha dit que veu factible l'acord.
9: Avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim, pues, millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fent les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
0: 9 i 12 minuts.
4: 3Cat Info. Última hora.
0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional Espanyola. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Mirarem d'ampliar-vos aquesta informació des d'ara i fins a les 10 del matí. Mentrestant, continuem amb altres qüestions. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
10: Hola, bon dia. Nosaltres ens hem desplaçat fins als accessos de la principal refineria que hi ha aquí a Tarragona, la de Repsol, que està a la Pobla de Mafumet. Aquí un centenar de treballadors bloquegen els accessos principals des de primera hora de la matinada. Estan fent algunes accions de protesta també als accessos per Constantí i a l'accés del Pantalà al port de Tarragona, que no tenen afectació però en el trànsit normal d'aquestes instal·lacions. Aquí, com dèiem, de tant en tant es fa alguna performance amb uns escuts d'inspiració romana per escenificar una mica el bloqueig que, segons explica Toni Carmona, portaveu de l'STR, el sindicat majoritari i convocant d'aquesta paralització que ha de durar 24 hores, està generant ja una reducció de producció d'entorn del 30%.
11: Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament la reducció serà un 40% de producció.
10: Segons el mateix Carmona, la participació estaria entorn del 80%, però no tenim dades oficials de la patronal del sector, que ens assegura que els serveis mínims garanteixen l'operativa amb total seguretat de totes les plantes. Aquí l'objectiu bàsic d'aquesta mobilització que afecta a totes les refineries de l'Estat, uns 20.000 treballadors, uns 800 d'aquests serien a Tarragona, entre els de Repsol i de Cesa, és demanar una reducció, un avançament de l'edat de jubilació, segons explica el mateix Carmona.
11: Volem un coeficient reductor de jubilació, creiem que està justificat pel nostre sector, estem parlant de gent que treballa 40-45 anys a torn, gent que ha de fer 3 mesos de parades de 12 hores de manteniment, i creiem que per dignitat nostra, pel nostre treball, hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses.
10: És la primera vegada que es fa una aturada total i absoluta de totes les refineries de l'Estat. De moment, però, aquesta aturada no estaria generant excessius problemes ni en la producció ni tampoc en la distribució, perquè les empreses s'han pogut abastir en prou temps, segons ens explicaven des de la mateixa patronal. Això arriba també en un moment convuls als mercats pels preus elevats del combustible, però que, com dèiem, això en principi no ha de tenir cap tipus de repercussió. Una paralització que, segons ens diu des del sindicat STR, es podria prolongar els pròxims dies, es podria repetir els pròxims dies, si no hi ha voluntat negociadora per part de la patronal i el govern.
0: Gràcies, Manel. Fins ara, bon dia.
10: Bon dia.
0: Hem arribat així a 9:15 del matí. Ampliem la informació del trànsit i el transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem diverses noves incidències. La carretera BB-5001 a Martorelles es troba tallada per un accident en tots dos sentits de la marxa. Hi ha tallat un carril a la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, en aquest cas per obres, i també per obres recordem que hi ha retencions a l'AP7 a Subirats, sentit Tarragona, i a la C32 a Santa Susana, direcció Blanes. En aquest punt, precaució perquè només hi ha un carril obert. Encara retencions a l'entorn de Barcelona, a la B23 a Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal i a la Ronda de Dalt i la Litoral. Pel que fa al transport públic, recordem que al tram les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals. És tot de moment.
4: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
12: Continuem avui dimecres amb aquestes temperatures més d'estiu, sobretot l'ambient diurn és de ple estiu, amb valors que avui pugen un palet més. Per tant, si ahir es va arribar als 34, les xifres més elevades, sobretot del terç oest del país, avui s'arribarà fàcilment als 35, potser 36 de manera local, i en general a l'interior superant àmpliament els 30. Només a la costa, el termòmetre un dia més una mica frenat, sobretot arran de costa de mar, per la influència de la temperatura superficial del mar, amb sol tot plegat, amb aquest ambient que a primeres hores és agradable en general, tot i que avui hi ha hagut més valors tropicals de matinada que no han baixat dels 20. En general, les temperatures no són de ple estiu a primeres hores. De fet, s'ha arribat als 5 graus a Das o també a Prades, però en canvi cada cop hi ha més valors tropicals, com dèiem, a la façana litoral, amb aquests 21 a Sitges, a Barcelona, també 20 a Alella, 20 a Portbou, o 21 a l'Estartit de Rocamaura. Bé, la calor pels propers dies arriba al seu màxim. Entre demà i demà passat tindrem un pic de calor amb valors més de ple estiu o de canícula, gairebé, sobretot l'ambient diurn, perquè tindrem temperatures que superaran àmpliament els 35 a l'interior, fins i tot al prelitoral, arribant als 37 o fins i tot, no descartem, alguns 38. Per tant, un ambient de plena canícula, com dèiem, no gens de maig, i tot plegat sempre amb sol o algunes nuvolades de tarda. De fet, en el Pirineu, a partir de demà, sobretot, podrien haver-hi algunes primeres gotellades que han d'anar trencant amb aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a partir del cap de setmana.
4: Tresca Info.
13: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
14: i aquest? A què es dedica?
13: Doncs a viure, es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11, sigues ric en viure.
15: 11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Últim concert de la temporada de BCN Clàssics.
16: El 28 de maig al Palau de la Música, Sir John Eliot Gardiner i The Constellation Orchestra arriben a Barcelona amb La Passione de Haydn, el concert per clarinet de Mozart i la Sinfonia en Re d'Arriaga.
15: Una cita única per acomiadar un any excepcional.
16: Últimes entrades a bcnclassics.cat.
4: 3CAT Info.
0: Un quart de 10 i 4 minuts pendents d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. Avui Pedro Sánchez té previst respondre per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a Roma, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV compareixerà davant la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident social. Socialista Madrid, Ani Sainz de Aja.
17: Ahir el ministre Félix Bolaños es va limitar a demanar al PP que no condemne Zapatero abans d'hora, mentre que el Massaiz evitava mullar-se i només Òscar López posava la mà al foc.
18: Si no li importa, pues que se espere a que la justícia haga su trabajo y que no condenen ustedes a una persona que no ha declarado todavía en la causa.
19: Respeto, confianza en la labor de la justicia.
20: Y yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
17: Fons de l'executiu insisteixen que mantenen el suport a Zapatero i descarten avançar eleccions. A la Moncloa s'aferren a les explicacions que dona a l'Audiència Nacional i assumeixen una espera agònica després que el jutge hagi ajornat la seva declaració fins al 17 i 18 de juny perquè tinga temps d'estudiar la causa.
0: Del Pròxim Orient, Israel assegura haver matat el nou líder militar de Hamas durant un bombardeig a Gaza mig de l'alt el foc oficialment en vigor des de l'octubre. L'anunci l'ha fet el ministre de Defensa. És el quart responsable del braç armat del moviment islamista assassinat des de l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit israelí a la franja. En paral·lel, al front de Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu també ha intensificat l'ofensiva, malgrat que hi hagi també una treva en vigor. Els últims atacs han fet 31 morts, 4 d'ells menors i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. L'exèrcit israelià ha instat a evacuar 40 localitats més del sud de Líban, on Israel concentra els combats contra la milícia libanesa de Hezbollah i on Netanyahu vol ocupar més territori.
21: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: La Xina ha tornat a apel·lar en les últimes hores que respecti l'alto el foc a l'Orient Mitjà i ha reclamat de nou un acord entre l'Iran i els Estats Units. I el Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant els ambaixadors russos les seves capitals per l'advertiment de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev davant un atac imminent de gran abast.
4: 3CAT Info.
0: A Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, un 83% del total, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que, sobretot, connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també el servei de fibra als ciutadans. El que passa és que en molts llocs no hi tenen interès. Els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Com que hi ha pocs veïns, diuen que no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilat de Segarra, al Baixes.
22: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: Ara el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament d'aquesta xarxa. Canviem de qüestió, ja hi ha sentència per un home que el novembre del 2022 va ruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre a la Noguera. L'Audiència de Lleida el condemna a 16 anys de presó, tot i reconèixer que el mateix acusat la va ajudar a fugir de les flames a última hora. Lleida, Estela Bosoms.
23: La sentència el condemna per haver provocat un incendi que va posar en perill la
2: la vida de la dona i li va causar lesions, tot plegat agreujat pel fet que ella era la seva parella. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat justament perquè l'home va ser qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames i la va baixar al carrer. En tot cas, consideren provat el relat que va explicar la dona al judici, que l'home va arribar de matinada mentre ella dormia, la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona i li va calar foc. L'incendi, a més, es va estendre per l'habitatge, la primera planta, i va obligar els veïns a sortir ràpidament de l'edifici. L'audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant de consum d'alcohol i drogues i fixa una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va tenir cremades greus al 18% del cos. També li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la dona o comunicar-s'hi durant 17 anys.
0: Esports. Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
5: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
23: Per això no vull que sigui un moment trist.
5: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adéu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així ahir també en la prèvia davant la Reial Societat.
24: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ja tingui la voluntat per voler-ho fer.
3: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
25: Sempre li deia que era un futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
3: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9 del vespre.
4: 3CAT Info.
3: Mentrestant, ahir ja es van jugar alguns partits d'aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós, un resultat massa contundent, segons opina la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
26: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
3: Avui, a banda del Barça, Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña Espanyol a partir de les 9 del vespre, i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Monchi, en el dia de la seva presentació oficial, va confirmar que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
27: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig a Alemanya la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
4: 3CAT Info.
3: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
28: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
3: També he jugat ahir a la Lliga ACB en un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Bascònia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa de la Final Four Atenes per part del Madrid. El Barça, mentrestant, ahir es van reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, llevat d'un canvi dràstic. La marxada de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda encara un any més de contracte. I a la NBA, Oklahoma, els actuals campions, han guanyat aquesta matinada San Antonio 127-114 i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3 victòries a 2.
4: 3CAT Info.
3: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del playoff que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada, després que ahir juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors: Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. En waterpolo, aquest vespre a 2:15 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barcelonet, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
1: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
3: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
6: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
3: I d'altra banda, avui també a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: Dos quarts de 10 del matí, us ho avançàvem fa només uns minuts, la Guàrdia Civil escorcolla aquesta hora a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional Espanyola. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en què Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga avui de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i Sindicats es tornaran a reunir després que hi acostessin posicions amb un complement per tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre que els sindicats demanen que arribi almenys als 60. Les sensacions per ambdues parts són bones. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel, s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. A partir d'ara també us explicarem que el Parlament d'Escòcia demana a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds i comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. En esports, Audal, Alexia Putelles s'acomiada avui de l'afició del Barça.
3: La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit davant la Reial Societat de l'estadi Johan Cruyff. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
0: Les temperatures avui podran pujar una mica més i es podria arribar fàcilment als 35 graus en moltes poblacions de Ponent i al Pla de Lleida. Es mantindrà l'ambient de preestiu amb domini del sol i només alguns núvols de tarda al Pirineu. Dos quarts de 10 i 2 minuts. Obrim amb aquesta notícia d'última hora i és que la Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE al carrer Ferraz en el marc d'una investigació per suposat finançament il·legal del partit. Busquen documents relacionats amb una suposada caixa B. Ho ampliarem tan bon punt tinguem més informació. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, acaba d'explicar al matí de Catalunya Ràdio que aportaran tota la informació que se'ls demani.
7: Màxima tranquil·litat. Ja sabeu que, a més, el Partit Socialista col·labora amb la justícia i col·labora amb la policia i tota aquella informació que se'ns requereixi avui, doncs així serà traslladada, com hem fet sempre, eh? Màxima transparència, màxima col·laboració i, per tant, respecte a tot.
0: L'entrada de la Guàrdia Civil a Ferrat referma, segons el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que calen eleccions ja.
8: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferrat, pero es otra más.
0: El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha assegurat que demanaran eleccions si es confirma un finançament irregular del PSOE.
9: Nosotros pusimos como en línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
0: Això que fa Pedro Sánchez a Roma, on respondrà per primera vegada sobre el cas Zapatero. Es troba allà amb el papa Lleó XIV i compareixerà davant la premsa. En les últimes hores, la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista. Canviem ara de qüestió. I parlem de la segona jornada de vaga general en escoles i instituts de tot Catalunya, malgrat l'acostament salarial ahir a la nit entre govern i sindicats. És el desè dia de protestes en l'àmbit de l'ensenyament. Aquest mes de maig arriba en l'Equador de les mobilitzacions previstes. Aquesta tarda es tornaran a reunir les parts, mentre els sindicats fan una crida avui a la mobilització massiva. S'han convocat accions de protesta a Barcelona, Girona, Lleida, Granollers i Tarragona. Sàpiguem com arrenca aquesta nova jornada de protesta. Anem cap a un institut de Barcelona. David Mendoza i Sara Canyete.
10: A l'Institut Príncep de Viana, situat al districte de Sant Andreu, a Barcelona, el seguiment a primera hora d'aquest dia de vaga, segons la direcció, era del 65% de la plantilla formada per 48 professors. Reconeixen que ha baixat lleugerament respecte a les convocatòries anteriors, però diuen que al llarg del curs la mobilització entre els docents del centre ha estat altíssima. També hi ha pocs alumnes. Avui ha vingut un petit grup, sobretot dels alumnes més petits. Sobre les negociacions que s'han de reprendre aquest migdia, la directora del centre, la Sara Solà, espera que es parli més enllà del sou, perquè, recorda, aquest conflicte va començar amb la vista posada a moltes altres reivindicacions.
11: Sobre la taula sembla que hi haurà un complement salarial, però en canvi sembla que s'està deixant de banda una reivindicació que les direccions tenien molt present, que és l'ajust de plantilla. Tenim un càlcul de plantilles que prové de l'any 94 i la situació ha canviat moltíssim. L'estabilització del personal en el centre, que és una gran reivindicació, i la inclusiva. No podem parlar d'inclusiva sense abocar-hi recursos econòmics i personals.
10: Veurem quin seguiment té avui la jornada de vaga. De moment, els sindicats fan una crida a la mobilització massiva, amb la mirada posada en aquestes negociacions que s'han de reprendre avui al migdia. No hi ha una convocatòria unitària de manifestació en aquesta jornada, sinó que s'han convocat diverses accions repartides per tot el territori. Aquí a Barcelona la mobilització principal és ara a les 10 del matí al Pla de Palau.
0: Doncs anem ara cap a Lleida, on aquesta hora ha de començar una manifestació al centre de la ciutat. Per Joan Álvarez, bon dia, com estan les coses?
12: Hola, Carme, bon dia. Doncs hi ha decenes de persones concentrades a l'exterior de l'Escola Oficial d'Idiomes, totes amb samarretes grogues i amb missatges reivindicatius. Veiem molta crema protectora solar, i és que fa un sol de justícia, i sobretot a mesura que avanci la jornada, doncs encara cremarà més. Per tant, van ben guarnits i fins i tot hem vist paraigües per protegir-se del sol. D'aquí sortiran fins a l'Escola Alba, això és a les afores de la ciutat de Lleida per la carretera C12, i per tant faran una manifestació una mica original. No s'ha fet mai una manifestació que faci aquest recorregut. Parlem amb la Rosa Aguilar, la portaveu d'Usted. Rosa, bon dia.
13: Hola, bon dia a tothom. Com veieu, la lluita col·lectiva funciona. Avui, 27 de maig, és un dia important no solament per la mobilització, sinó per la negociació. Hem aconseguit obrir unes costures d'un acord que és una autèntica cotilla. El departament i el govern ens volien fer creure que no hi havia marge per la negociació, i efectivament, gràcies a la lluita, doncs, hem aconseguit obrir aquestes costures i estem moderadament, afrontem aquest dia amb un optimisme moderat.
12: Què és el que fareu quan arribeu? Perquè hi ha una festa convocada, una concentració, un acte, no?
13: Efectivament. A partir del moment en què arribem al punt de finalització de la mani, doncs hi ha previstes unes accions. I sobretot el que hi ha previst, doncs, hem convocat els profes de música, entenem que amb aquest horari que hem establert, doncs, tindrem famílies, muntarem activitats, se proposa també fer un dinar popular, és dir que, bueno, serà un dia de lluita i un dia d'estar a l'expectativa, perquè tenim situada més a les 3 de la tarda i sembla ser que el departament ens portarà per fi una proposta per escrit que caldrà estudiar molt detingudament, i a més caldrà passar-la al col·lectiu perquè hi diguin la seva.
12: D'acord, Rosa, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres.
12: Doncs això és tot, Carme. Des d'aquí, com podeu comprovar, hi ha cada vegada més ambient, i això està a punt de començar una manifestació que, com diem, recorrerà el barri de Balàfia fins als afores de la ciutat a l'Escola Alba.
0: Gràcies, Pere Joan. Anem ara cap a Granollers. Marta Vallès, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs aquí moltíssima gent ja s'ha concentrat. Aquesta hora sí que ja està tallada aquesta avinguda força ampla de Granollers, l'avinguda Francesc Macià, aquí ja al pavelló d'esports, i és on s'ha convocat aquesta quedada. A partir de les 9 del matí han començat a arribar des de diferents punts de les comarques catalanes als docents, en aquest punt on fa uns dies i fins divendres s'està fent el Congrés de Ciutats Educadores. Per això s'ha quedat aquí, i de 9 a 10 el que s'està fent és molta crida, suposo que la sentiu de fons, per fer escoltar des de dintre del Congrés la veu dels docents catalans. Hem parlat amb l'Èrica, que és de l'Assemblea de Docents del Vallès Oriental.
15: Hem convocat aquí per fer-nos veure, bàsicament, perquè avui, aquests dies, s'està fent aquí un Congrés Internacional de Ciutats Educadores, i bé, hem pensat que era una bona plataforma des de la que fer-nos veure, no només del país, sinó internacionalment. Estarem una estona aquí i després hi ha convocada un festival, diguem, amb música, amb xerrades, al matí i durant la tarda, si cal.
14: Doncs a partir de les 10 del matí començarem a caminar. Aproximadament és una marxa d'una hora, reivindicativa i festiva, fins a arribar a un punt, que de moment no s'ha concretat, on els docents faran també el seu congrés, les seves jornades amb música, amb concerts, com deia, i esperen que potser al final del dia doncs els arribi alguna bona notícia de la taula de negociació i es pugui acabar amb aquesta reivindicació.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
14: Bon dia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacionalista Escocès i dels Verds, que han configurat

0: que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació.
1: L'ANA s'ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al Pol Sud Lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar als 200 graus sota zero. Ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
2: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans que s'acabi l'any s'han fixat dues missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart. I ara hem de marxar cap a Madrid per ampliar aquesta informació que us avançàvem. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. Dani Sainz, de AHA, que en sabem més. Bon dia.
3: Bon dia, doncs a esta hora segueix en marxa l'operatiu de la Guàrdia Civil, de la Unitat Central Operativa. Al voltant de la seu de Ferraz s'acumulen ja molts periodistes, càmeres de televisió i poc moviment més al marge d'una patrulla de la Policia Nacional Espanyola. El que sabem de fons de la investigació és que es tractaria d'un requeriment d'informació, així ho anomenen, no d'un escorcoll. Hi ha diverses investigacions en marxa al voltant del Partit Socialista a l'Audiència Nacional, al marge del cas Zapatero, del qual parlem aquests dies. Per exemple, un d'estos casos és el cas Lere, el que afecta a aquesta militant del PSOE, que també està involucrada en un cas de suposats adjudicacions d'obra pública amb l'empresari Anxo Alonso, vinculat a Santos Cerdán. El cas Cerdán, precisament, és un dels altres casos que s'investiga a l'Audiència Nacional i també un altre vinculat al cas Coldo, en este cas sobre el suposat finançament irregular del partit, on s'investiguen pagaments en metàl·lic que hauria rebut aquest ajudant de l'exministre José Luis Ábalos. Ara no tenim una confirmació de quina d'aquestes investigacions està en marxa. El que sí que sabem és que és la Guàrdia Civil, no pas l'AUDEF de la Policia Nacional, que és la que s'encarrega del cas Zapatero, la que està en estos moments dins de la seu del PSOE aferrat a l'espera que algú surti i mentre passen cotxes fent sonar el claxon i proferint insults contra el Partit Socialista.
1: Dani, gràcies. Bon dia. Anirem ampliant aquesta informació. Gràcies. Adéu.
3: Gràcies. Adéu.
1: I tot això a Pedro Sánchez l'enganxa a Roma. Respondrà avui per primera vegada sobre el cas Zapatero. El president espanyol és a la capital italiana, a la capital del Vaticà, on després de trobar-se amb el papa Lleó XIV compareixerà davant la premsa. En les últimes hores la prudència s'ha imposat entre els membres de l'executiu a l'hora de defensar la innocència de l'expresident socialista.
4: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Doncs així hem arribat a 3:15 del matí. Així que actualitzem quina és la situació del trànsit i del transport públic a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem una nova incidència a la C-55 a Castellbell i al Vilar. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa. Per un accident es dona pas alternatiu. Recordem que també per un accident hi ha tallada la carretera BB-5001 a Martorelles en tots dos sentits de la marxa. Segueix un carril tallat a la C-33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, en aquest cas per obres. I també per obres, recordem que hi ha retencions a l'AP7 a Gelida, sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat en aquest punt i a la C32 a Santa Susanna, direcció Blanes. En aquest punt només hi ha un carril obert. Pel que fa al transport públic, recordem que des de primera hora del matí, al tram, les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades, segons informa el tram, per causes operacionals. És tot.
4: El temps.
1: I Jofre Genoé.
6: Les temperatures aquesta matinada han pujat un pelet més, sobretot a

0: La façana litoral, la resta, pràcticament no s'ha notat, tot i que els 5 graus a Prades o a Das, que són amb valors freds, són valors una mica més elevats que ahir. Les matinades encara són agradables, valors, però, a la façana litoral, que no baixen dels 20 graus, cada cop n'hi ha més. Avui, Sitges, Barcelona, Alella, Portbou, repeteix també l'Estartit a Rocamaura. I esperem que al llarg del dia d'avui la temperatura doncs, pugi un grauet o dos més, per tant, serà fàcil arribar als 35 a les zones més càlides de Ponent i Pla de Lleida. Esperem que la jornada estigui dominada pel sol, amb només algunes nuvolades al Pirineu, avui, de moment, inofensives. I la tendència pels propers dies, doncs, arriba al màxim d'aquesta bombolla d'aire càlid amb un pic de calor que entre demà i demà passat ha de fer que els termòmetres s'acostin als 38 graus a les zones més càlides del país. No només a Ponent ni Pla de Lleida, sinó que es poden superar els 35 també fàcilment a la Catalunya central, l'interior de Girona especialment i també prelitoral. Per tant, pels propers dies un ambient de plena canícula, sobretot l'ambient diurn, i amb més nuvolades de tarda que podrien començar a donar algunes gotellades, tot i que esperem més tronades al Pirineu, sobretot de cara al cap de setmana.
1: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
2: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
1: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
3: Més coses, les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana, PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball inicial de la comissió. València, Alba Barbosa.
4: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. En aquest sentit, apunten a deficiències i manca d'informació durant la riuada i a retards en la presa de decisions. Qüestionen també l'eficàcia dels sistemes d'alerta a la població i argumenten que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. La comissió d'investigació a les Corts s'ha reunit 11 vegades i no ha citat a declarar a l'exconsellera Salomé Prades, responsable de l'emergència i investigada en la causa, ni tampoc al seu número 2, Emilio Argüello, també imputat. Els dos noms, però, consten al llistat de compareixences previstes. Sí que hi va acudir l'expresident valencià Carlos Mazón, que va afirmar que ell no tenia responsabilitat operativa sobre l'emergència. També hi han comparegut representants de les associacions de víctimes que van criticar que se les cités un any després i que titllen la comissió de pantomima parlamentària.
3: A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual perquè la calor ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb molt bones perspectives perquè les altes temperatures que hi ha arreu d'Europa han disparat la demanda i també els preus d'aquest tipus de fruita. Lleida, Estela Busoms.
5: La collita ja està en marxa, per exemple, a les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
6: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
5: Una mica més al nord, al Carràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'Organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
7: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
5: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
3: I amb l'arribada del bon temps es dispara també l'activitat al medi natural i també els rescats dels bombers que fan una crida a la prudència. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Només el cap de setmana passat, els bombers van fer una quinzena de rescats al medi natural. Per això, recomanen adequar el nivell de les activitats, fer-les ben equipats i planificar-les bé, fins i tot si cal renunciant-hi. Oriol Vilalta és sotsinspector del GRAE dels bombers.
9: Saber renunciar a un dia doncs, perquè les condicions meteorològiques no són les bones, perquè hem arribat massa tard a la muntanya, perquè aquell dia doncs, fisiològicament no ens haguem de sentir bé o a nivell de rendiment, doncs saber renunciar a fer una excursió més facileta i allunyar-nos una mica no, d'aquest possible accident que puguem tenir.
8: N'han parlat en una jornada de sensibilització en què s'ha pogut veure el sistema RecoSAR, un radar que detecta els reflectors que porten moltes peces de roba i que permet trobar des d'un helicòpter persones perdudes o accidentades. Pot rastrejar un quilòmetre quadrat cada 6 minuts i, per tant, és útil per buscar en grans àrees. Els bombers compten amb aquesta eina des de l'hivern passat i per ara només l'han utilitzat en proves i simulacres. 3CAT Info. 3CAT Info.

Rosalía recé els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corone com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava. La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple, havia rebut 8 nominacions i s'han dut els 8 premis, entre els quals el d'Artista de l'Any, el de Millor Disc per Lux, el de Millor Videoclip per Berghain o el de la Millor Cançó per La Perla, que estem sentint de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manel Serrat en reconeixement a la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'han dut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.

0: Doncs deixem aquí Rosalia. El govern crearà una oficina per atendre denúncies per discriminació lingüística davant l'augment de les vulneracions vinculades a la llengua. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho va anunciar en un acte a Palau per celebrar l'any de vida del Pacte Nacional per la Llengua. També va avançar que es treballa per arribar a un acord amb patronals i sindicats per potenciar la llengua.
1: El català ha de ser la llengua que tothom que viu o treballa a Catalunya senti seva. Hem de donar valor al català com a llengua que t'obre portes. En Palau poder avançar que el Consell del Diàleg Social amb patronals i sindicats està concretant un acord important per la promoció del català en un àmbit laboral.
0: Ella es va mostrar optimista davant l'estat de salut del català, reconeix que queda molta feina per fer, però assenyala que hi ha molts projectes i realitats que demostren que el català està creixent. I l'artista Francesc Torres, la Galeria Mayoral i el col·leccionista Lluís Bassat són els tres noms destacats dels Premis GAC de l'Art Contemporani que es van entregar ahir. Torres, pioner del videoart, i la històrica Galeria Mayoral han recollit els dos premis honorífics de la nit, mentre que la Fundació Carmen i Lluís Bassat han estat distingits pel seu impuls a les arts visuals. Els guardons també han premiat el crític Ricard Mas i la tasca de difusió de sales com Joan Gaspar, Alegria o Rocío Santa Cruz, entre d'altres, en una nit que ha reunit més de 200 persones del món de la cultura.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al mateix Camp Nou.
4: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
5: Per això no vull que sigui un moment trist.
4: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
3: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador Pere Romeu s'hi ha referit així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
6: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
3: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: Sempre li deia que era una futbolista total perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac, et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
3: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9. Mentrestant, ahir es van jugar alguns partits de la penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Reial Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons pensa la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
8: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
3: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7, i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña espanyol a partir de les 9 i que es podrà veure per Esport 3. A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar ahir, el dia de la seva presentació, que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
9: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
3: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, a Alemanya, a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
2: 3CAT Info.
3: En bàsquet, a la Lliga CB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava per 53-33 quan es va suspendre el partit. El tècnic de la penya, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
10: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
3: També jugat ahir a la Lliga ACB en un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa del Madrid de la Final Four d'Atenes. El Barça, mentrestant, ahir es va reunir el president electe Joan Laporta i el tècnic Xavi Pascual. Pascual va comunicar-li que manté ferma la seva decisió d'acceptar l'oferta del Dubai, si no hi ha un canvi dràstic. La marxa de Pascual coincidirà amb la sortida de l'actual director esportiu de la secció, Juan Carlos Navarro, tot i que li queda encara un any més de contracte. I a l'NBA, Oklahoma, els actuals campions han guanyat aquesta matinada a San Antonio 127-114 i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3-2. A l'hoquei, Lliga Masculina d'Hoquei Patins, ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell per una banda i el Barça i l'Igualada per l'altra. Després que ahir juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final amb aquests marcadors, Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits. I en waterpolo, aquest vespre, 8:45, es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. D'altra banda, aquest vespre també a les 9, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró. I el Giro d'Itàlia, victòria i en solitari del líder de la prova, el danès Jonas Vingegaard, de la 16a etapa, de 113 quilòmetres entre Bellinzona i Carí. Vingegaard avantatja ara la general l'austríac Félix Gall amb 4 minuts i 3 segons de diferència. Avui, 17a etapa, 202 quilòmetres de mitja muntanya entre Cassano d'Adda i Andaló.
2: Trescat Info.

0: La Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE a Madrid en el marc d'una investigació per una suposada xarxa de finançament il·legal del partit. El dispositiu l'ha acordat l'Audiència Nacional. Les investigacions apunten a l'existència d'una operativa per ingressar fons opacs en una caixa B. Això en el dia en el que Pedro Sánchez ha de respondre per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Nova jornada de vaga de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Aquesta tarda, Educació i sindicats s'han de tornar a reunir després que ahir acostessin posicions amb un complement per a tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre els sindicats demanen que arribi almenys a 60. Els treballadors de les refineries de tot l'estat avui també fan una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha dos centres productius afectats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca amb l'objectiu d'ocupar més territori. L'Audiència de Lleida condemna 16 anys de presó a l'home que a finals del 2022 va arruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. La sentència reconeix que el mateix acusat la va acabar ajudant a fugir de les flames. 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades avançades pel matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. I comença la collita al sud del Segrià de les primeres varietats de préssec i nectarina. La calor que ha avançat una setmana aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. Rosalía arrasa els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit. La cantant catalana s'ha endut 8 guardons, entre els quals el d'Artista de l'Any, Millor Disc, també per Lux, o el de Millor Cançó per La Perla. També s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia Joan Manuel Serrat.
1: Esports. Alexia Putellas s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou. En bàsquet, el Joventut guanya l'Unicaja de Màlaga 95-74 en partit de la 29a jornada de la Lliga ACB després de disputar-se els 20 minuts que quedaven pendents. I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei Patins, ahir es van jugar els tercers i definitius partits de play-off de quarts de final, Barça 5-Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals seran Liceu Calafell i Barça Igualada.
0: I el temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general se superaran els 30, amb l'excepció de la línia de la costa, també dels Pirineus, sol amb nuvolades de tarda inofensives.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, benvinguts. A aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Doncs comencem i ho fem marxant en directe cap a Madrid. La Guàrdia Civil és a la seu del PSOE al carrer Ferraz en el marc d'una investigació per suposat finançament il·legal del partit. És una entrada per requerir informació per ordre de l'Audiència Nacional. Ho ampliem amb el nostre company que és allà, Dani Sanz de Aja. Molt bon dia.
3: Bon dia, sí, l'operatiu de fet és triple, podríem dir, hores d'ara. Ja en marxa un operatiu de la Guàrdia Civil aquí a la seu del carrer del Partit Socialista, al carrer Ferraz, però també hi ha en marxa una entrada al domicili de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Fons de la investigació aclareixen que no es tracta, almenys aquí al carrer Ferraz, d'un registre, sinó d'un requeriment d'informació. És el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui està ordenant les actuacions d'este matí i ho fa en el marc del cas Leire, on s'investiguen suposades adjudicacions irregulars. Recordem, és un cas al voltant d'aquesta exmilitant socialista, Leire Díez, que també estaria vinculada amb Santos Cerdán, imputat també en una altra causa de suposades adjudicacions irregulars. Per ara, al carrer Ferraz, el que ja són molts periodistes i càmeres de televisió apuntant aquí a la façana del PSOE, mentre els curiosos passegen pel costat i alguns conductors fan sonar el clàxon i llancen insults cap a la seu del PSOE. El que sabem és que l'operatiu ha començat a primera hora del matí i que els agents encara segueixen a dins.
0: Perfecte, doncs qualsevol novetat ens la feu saber. Dani Sáenz de Aja, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I en plena operació de la Guàrdia Civil en aquesta seu dels socialistes, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha garantit als micròfons del matí de Catalunya Ràdio que el partit col·laborarà i proporcionarà tota la documentació que demanin els investigadors.
2: Els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabrem, som transparents i, per tant, que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
0: Mínguez respecta la feina dels tribunals, però insinua que el PP ja sabia que aquesta investigació contra el PSOE acabaria a la seu del carrer Ferraz.
2: Fa molt temps que s'està fent una campanya en contra dels socialistes. Aquí hi ha diferents escenaris. Hi ha un escenari que és el judicial, hi ha un altre escenari que és el mediàtic i l'altre que és el polític. I jo veig a tots els diputats del Partit Popular que ja venen amb l'argumentari fet.
0: Doncs parlant del Partit Popular, tornem cap a Madrid perquè el líder, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions ja, reclama un cop més als socis que deixin de donar suport al govern de Pedro Sánchez. Per a Feijóo, les actuacions de la Guàrdia Civil avui a la seu del PSOE fan encara més agònica la situació al govern espanyol, però diu que està decidit a seguir. Ho ampliem amb la nostra companya, la Tània Tàpia. Tània, molt bon dia.
4: Bon dia. Sí, Feijóo ha reaccionat minuts després que es conegués l'operació de la Guàrdia Civil des dels passadissos del Congrés, avui a sessió de control, i ha dit que la situació és patètica, que el govern no aguanta ja més amb aquesta situació, que qualifica d'indecent i assegura que cal donar veu als espanyols ja.
5: La situació de agonia política en la que estem vivint, el ambient irrespirable de la política espanyola necessita i urge a que los socios del gobierno digan se acabó.
4: També ha reaccionat Gabriel Rufián d'Esquerra, que a diferència de Junts o PNB encara no reclama eleccions, diu que el seu partit ho farà si es demostra que el PSOE ha robat.
6: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Tot i que les accions judicials i policials no donen un respir al govern espanyol, la Moncloa assegura que estan tranquils i ho emmarquen una operació, diuen, per anar contra el seu govern. De moment evita fer comentaris també sobre el sumari del cas Zapatero i asseguren que tot s'ha creat entorn a tota la polèmica que s'ha creat entorn a aquest sumari és un escàndol prefabricat per al PP. Durant la sessió de control, la vicepresidenta Sara Hagesen ha deixat clar que pensen continuar.
7: Estoy satisfecha y le digo más, este gobierno tiene hambre de seguir transformando y seguir consiguiendo logros aquí en España.
4: No estan tan tranquils, però el seu soci a la Moncloa, Sumar, reconeixen que pensen seguir governant, però per frenar les polítiques que faria la dreta. Yolanda Díaz.
8: A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez.
4: Avui els ministres han evitat fer valoracions sobre aquesta personació de la Guàrdia Civil a Ferraz. No hi és a l'hemicicle Pedro Sánchez, que està reunit a Roma amb el Papa.
0: Doncs veurem avui si Pedro Sánchez, quines són les seves explicacions o quines referències fa a totes aquestes qüestions. Tània Tàpia, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Passen 9 minuts de les 10. A aquesta hora comença la mobilització de docents a diferents punts de Catalunya en la segona jornada de vaga general a escoles i instituts. Les protestes continuen, malgrat l'acostament salarial d'ahir a la nit entre govern i sindicats en un mes de maig marcat per les mobilitzacions del sector educatiu. Avui hi ha convocades accions arreu del país i aquesta tarda les dues parts s'han de tornar a reunir. A aquesta hora podem marxar en directe cap a Tarragona. Tenim la Clara Chavarría amb el suport tècnic de l'Albert Cots. Clara, molt bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs a mi nosaltres som a la Rambla Nova, al punt del Monument als Herois de 1811, el que popularment es coneix com el Monument als Despullats. Aquí s'ha previst una concentració que comença ara a les 10. Hi ha un centenar de persones concentrades en aquest punt. El degoteig de samarretes grogues cada vegada va creixent més. I està previst que d'aquí surtin i facin un recorregut per la Rambla i altres carrers cèntrics de la ciutat per acabar a la plaça de la Font. Entre els assistents hem parlat amb Ricard Masó, del sindicat Professors de Secundària, que ens ha explicat com afronten la mobilització d'avui després dels resultats de la reunió d'ahir amb el govern.
11: Ens dona la sensació que per primera vegada ensenyament veu la magnitud de la tragèdia, que això no té fi si ells no hi posen aturador, senzillament. i aturador és entrar en raó i negociar realment perquè volem recuperar el nostre poder adquisitiu i tenir il·lusió de tornar a ser docents, que ara no la tenim.
10: L'altra convocatòria aquí a la nostra demarcació és a la mateixa hora, però a Torredembarra, amb una manifestació que comença també a les 10 i que sortirà des del pavelló Sant Jordi a tocar de l'autovia A7 i la P7. A 11:45 s'ha previst una taula rodona amb representants de sectors com ara la sanitat, pagesia o habitatge. I a partir de 12:45 fins a les 3 s'ha previst una actuació musical i una paella popular. Posteriorment s'ha previst celebrar una altra taula rodona sobre la inclusió. El fet que estigui a tocar d'aquestes dues grans vies de comunicació com la P7 o la 7, no es descarta que en algun moment la manifestació es pugui traslladar fins allà i puguin acabar tallant alguna d'aquestes vies de comunicació.
0: Perfecte, doncs, Clara, mobilitzacions en marxa. Molt bon dia.
10: Adéu, bon dia.
0: I ara de Tarragona saltem cap a Lleida, allà els docents es manifesten en aquesta hora també al centre de la ciutat. Pere Joan Álvarez, molt bon dia.
12: Hola, bon dia, Àngels. Doncs són més de 500 persones que han començat a manifestar-se a 10:15 del matí de l'Escola Oficial d'Idiomes. Avancen per la carretera C12. Això comunica amb Balaguer i amb Corbins. Són càntics el que podem sentir. Veiem molts paraigües, veiem gent que s'han posat crema protectora perquè el sol és de justícia i quan arribin a l'Escola Alba doncs faran una festa, un dinar popular. Hem de dir que és inèdita la manifestació perquè surt del centre de Lleida i se'n va a les afores de la ciutat. Podem sentir l'Efren, que és professor d'un institut de Lleida, que ens deia que ens falta personal.
13: Amb totes les exigències que hi ha i les hores que tenim, no s'arriba, no s'arriba. En una classe tens alumnes amb tot tipus de necessitats i has de fer programacions. 4 o 5 alumnes de tipus diferent, tipologies diferents, i és impossible.
12: Hem de dir que tenen tallada la C12, que és una de les vies de comunicació d'entrada a la ciutat de Lleida, i que passa per sobre, en direcció a l'Escola Alba, que és el punt de destinació final, per l'autovia A2. Veurem si tenen previst o no, si tallaran finalment aquesta via de comunicació ràpida. Per tant, una concentració que ha començat a 10:15 a l'Escola Oficial d'Idiomes, que es dirigeix cap a l'Escola Alba. Veiem molts paraigües perquè el sol, com dic, crema i, per tant, la manifestació avança amb crits reivindicatius, però també festius.
0: Perfecte, doncs anirem connectant amb tu també, Pere Joan. Gràcies, bon dia.
12: Bon dia.
0: Doncs tot això pel que fa a les negociacions entre el departament i el col·lectiu de docents, la reunió d'aquesta tarda és clau per mirar de desencallar el conflicte. Les parts coincideixen a dir que, tot i les diferències, estan més a prop que mai d'un possible acord. Són declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Cafè de les Idees, de 2CAT.
14: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, també ha dit que veu factible l'acord.
15: Avui es tracta d'entrar a la negociació a la mesa de les 3 de la tarda i no sortir d'allà fins que no aconseguim millorar tant en termes salarials com en termes d'inclusiva, fem les millores significatives necessàries per realment donar resposta a les necessitats.
0: Parlem ara d'un altre conflicte laboral. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats. Manel Sastre.
16: Un centenar de treballadors de la refineria de Repsol al polígon petroquímic nord de Tarragona, a la Palma de Fumet, han tallat l'accés principal a aquest centre des de primera hora de la matinada. També ho han fet els accessos del polígon industrial de Constantí, del Pantalà, del Port. L'acció, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari STR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit reduir la producció més enllà del 30% amb un seguiment d'un 80% dels treballadors.
17: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al Pantalà de Repsol. Pel que diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosens, fuels, gasolines, segurament per la reducció estarà en 40% de producció.
16: La patronal no dona xifres, assegura, però, que aquesta vaga de 24 hores no tindrà cap tipus d'afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat que afecta uns 20.000 treballadors, 800 dels quals a les empreses de Tarragona, la refineria de Repsol i de Cessa. Reclamen un avançament en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no s'avança en la negociació amb l'estat i la patronal.

0: Hem arribat a 10:15 a connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Aquesta hora circulació encara molt complicada a la C55 de Castellgalí a Monistrol de Montserrat. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa per un accident. Es dona pas alternatiu en aquest punt. En canvi, ja s'ha reobert la carretera BB-5001 amb Martorelles en tots dos sentits de la marxa. Recordem que ha estat tallada durant una hora aproximadament per un accident. Més incidències a la C58. Hi ha intensitat entre Montcada i Ripollet en sentit Sabadell per un vehicle avariat que ocupa el voral. A la C58 i a la C33, lentitud també hi ha aturades entre Montcada i Barcelona en sentit sud. Recordem que per obres encara hi ha retencions també d'uns 6 quilòmetres a la P7 Gelida sentit Tarragona. Hi ha un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al transport públic, hi ha una incidència oberta al tram de Barcelona des de primera hora del matí. Les línies T5 i T6 circulen amb freqüències de pas alterades.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Continuem avui dimecres amb aquestes temperatures més d'estiu, sobretot l'ambient diurn és de ple estiu, amb valors que avui pugen un palet més. Per tant, si ahir es va arribar als 34, les xifres més elevades, sobretot del terç oest del país, avui s'arribarà fàcilment als 35, potser 36 de manera local, i en general a l'interior superant àmpliament els 30. Només a la costa, el termòmetre, un dia més una mica frenat, sobretot arran de costa de mar, per la influència de la temperatura superficial del mar, amb sol, tot plegat, amb aquest ambient que a primeres hores és agradable en general, tot i que avui hi ha hagut més valors tropicals de matinada que no han baixat dels 20. En general, les temperatures no són de ple estiu a primeres hores. De fet, s'ha arribat als 5 graus a Das o també a Prades, però en canvi, cada cop hi ha més valors tropicals, com dèiem, a la façana litoral, amb aquests 21 a Sitges, a Barcelona, també 20 a Alella, 20 a Portbou, o 21 a l'Estartit de Rocamaura. Bé, la calor pels propers dies arriba al seu màxim. Entre demà i demà passat tindrem un pic de calor amb valors més de ple estiu o de canícula, gairebé, sobretot l'ambient diurn, perquè tindrem temperatures que superaran àmpliament els 35 a l'interior, fins i tot al prelitoral, arribant als 37 o fins i tot, no descartem, alguns 38. Per tant, un ambient de plena canícula, com dèiem, no gens de maig, i tot plegat sempre amb sol o algunes nuvolades de tarda. De fet, en el Pirineu, a partir de demà, sobretot, podrien haver-hi algunes primeres gotes tallades que han d'anar trencant amb aquesta bombolla d'aire càlid, sobretot a partir del cap de setmana.
3: Trescat Info.
4: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
5: Només pel fet de comprar el cupó diari?
4: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Mira que bé!
4: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
0: Passant 4 minuts d'un 10:15, continuem amb més notícies. Israel assegura haver matat el nou líder militar de Hamas durant un bombardeig a Gaza enmig de l'alto el foc, oficialment en vigor des de l'octubre. L'anunci l'ha fet el ministre de Defensa. És el quart responsable del braç armat del moviment islamista assassinat des de l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel a la franja. En paral·lel, al front del Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu també intensifica l'ofensiva, malgrat que hi hagi també una treva en vigor. Els últims atacs han causat 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. L'exèrcit israelià ha instat a evacuar 40 localitats més del sud del Líban, on Israel concentra els combats contra la milícia libanesa de Hezbollah, i on Netanyahu hi vol ocupar més territori.
8: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: La Xina ha tornat a apel·lar les últimes hores que respecti l'alto el foc a l'Orient Mitjà i ha reclamat de nou un acord entre l'Iran i els Estats Units, que continuen negociant malgrat l'últim atac abans d'ahir de l'exèrcit nord-americà contra objectius militars del règim de Teheran. Els guardians de la revolució de l'Iran veuen poques probabilitats que reprengui la guerra. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant els ambaixadors russos a les seves capitals per l'advertència de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev durant un atac imminent de gran abast. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos sobre la Repúbliques Bàltiques.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant.
0: I ara tornem cap a casa nostra, una notícia que us destacàvem en titulars. A Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, és un 83% del total, segons ha avançat el matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que principalment connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també els seus serveis. El que passa és que en molts llocs no hi tenen interès els pobles petits o micropobles, no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat, com que hi ha pocs veïns, diuen que no surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
9: És antirrendible, vull dir, ningú empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases, d'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
0: Ara el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu és que la fibra arribi al 100% de municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros. Anem ara cap a Ponent, a la zona sud del Segrià. Ja ha començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina, una setmana abans del que és habitual, perquè la calor ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb bones perspectives. Lleida, Estela Busoms.
10: La collita ja està en marxa, per exemple, a les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita de estiu.
11: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
10: Una mica més al nord, al Carràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'Organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
12: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
10: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
0: I ara cultura. Rosalía ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya i es corona com la gran guanyadora de la nit després d'endur-se els 8 guardons a què optava. La cantant catalana no ha assistit a la cerimònia, però ha signat el ple. Havia rebut 8 nominacions i s'han dut 8 premis, entre els quals el d'artista de l'any, el de millor disc per Lux, el de millor videoclip per Berghain i el de millor cançó per La Perla, que sentim de fons. A la gala que s'ha fet aquesta nit a Madrid també s'ha concedit el Premi d'Honor de l'Acadèmia a Joan Manuel Serrat en reconeixement de la seva trajectòria. El cantautor valencià Guitarrica de la Fuente s'han dut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz.
13: Esports.
0: Audal Serra, molt bon dia.
14: Bon dia. Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Reial Societat. Abans, aquest matí, a les 11, d'aquí a mitja hora amb el Comtada, se li farà un acte institucional de comiat al Camp Nou.
15: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
16: Per això no vull que sigui un moment trist.
15: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
14: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
17: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler fer.
14: D'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
18: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
14: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9. Mentrestant, ahir es van jugar alguns partits aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Madrid en un partit jugat a Palamós, un resultat massa contundent, segons la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
19: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
14: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir per TV3, també jugarà el Deportivo de la Coruña Espanyol a partir de les 9 i que es podrà veure per Esport 3.
13: 3CAT Info.
14: A l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, va confirmar ahir en la seva presentació oficial que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
20: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
14: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig Alemanya a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar i l'Unicaja 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que faltaven del partit de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
21: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
14: També jugat ahir a la Lliga ACB, un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de disputar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana per la disputa de la Final Four. A l'NBA, Oklahoma, els actuals campions, han guanyat aquesta matinada San Antonio 127-114 i dominen ara la final de la Conferència West per 3 victòries a 2.
13: 3CAT Info.
14: A l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins ja han quedat definides les semifinals del playoff, que disputaran el Liceu i el Calafell per una banda i el Barça i l'Igualada per l'altra, després que ja juguessin els tercers i definitius partits de quarts de final amb aquests marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voltregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran un màxim de 5 partits. I en waterpolo, per una banda, aquest vespre a 8:45 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. I per l'altra part, també aquest vespre a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.

0: 3CAT Info.
1: 11:15, el més destacat aquesta hora passa perquè la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferrat. És una entrada per ordre de l'Audiència Nacional per demanar informació sobre l'anomenat cas CEPI, en què s'investiguen possibles irregularitats en l'empresa pública. I nova jornada de vaga avui de mestres i professors a tot Catalunya. S'han convocat protestes arreu del territori, això mentre aquesta tarda Educació i Sindicats es tornaran a reunir després que hi acostessin posicions amb un complement per a tots els docents. El departament proposa que sigui de 40 euros, mentre que els sindicats demanen que arribi almenys a 60 euros. Israel ha anunciat que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel, s'intensifiquen els atacs al Líban. Malgrat l'acord d'alto el foc, l'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits. Des d'ara fins a les 11 també us explicarem que avui les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació sobre la gestió de la Dana. PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina. I també que el Parlament escocès torna a activar el procés per a un segon referèndum d'independència i demanarà a Londres que n'autoritzi la celebració. La iniciativa ha prosperat amb l'àmplia majoria del Partit Nacional Escocès i els Verds, però el govern britànic ja ha anunciat que s'hi oposarà. En esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Alexia Putella s'acomiada avui de l'afició del Barça.
2: La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre jugarà el seu últim partit davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Abans, aquest matí, d'aquí a mitja hora, se li farà un acte institucional d'acomiad al Camp Nou.
1: I la calor s'intensificarà una mica més avui amb valors que podran arribar als 35-36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus, amb l'excepció de la línia de la costa i dels Pirineus. Sol amb nuvolades de tarda inofensives. Passen un parell de minuts de 11:45. A la Guàrdia Civil és aquesta hora la seu del PSOE al carrer Ferrat en el marc d'una investigació relacionada amb l'anomenat cas CEPI. És una entrada per requerir informació per ordre de l'Audiència Nacional. Anem cap allà a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
3: L'operatiu, de fet, és triple, podríem dir, hores d'ara. Ja en marxa un operatiu de la Guàrdia Civil aquí a la seu del carrer del Partit Socialista al carrer Ferrat, però també hi ha en marxa una entrada al domicili de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Fonts de la investigació aclareixen que no es tracta, almenys aquí al carrer Ferrat, d'un registre, sinó d'un requeriment d'informació. És el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, qui està ordenant les actuacions d'este matí i ho fa en el marc del cas Leire, on s'investiguen suposades adjudicacions irregulars. Recordem, és un cas al voltant d'aquesta exmilitant socialista, Leire Díez, que també estaria vinculada a amb Santos Cerdán, imputat també en una altra causa de suposades adjudicacions irregulars. Per ara, al carrer Ferrat, del que ja són molts periodistes i càmeres de televisió apuntant aquí a la façana del PSOE, mentre els curiosos passegen pel costat i alguns conductors fan sonar el clàxon i llancen insults cap a la seu del PSOE. El que sabem és que l'operatiu ha començat a primera hora del matí i que els agents encara segueixen a dins.
1: I des del Congrés, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions ja, reclama un cop més als socis que deixin de donar suport al govern de Pedro Sánchez. Per a Feijóo, les actuacions de la Guàrdia Civil avui a la seu del PSOE fan encara més agònica la situació al govern espanyol, però diu que està decidit a seguir. Tania Tàpia.
4: Feijóo ha reaccionat minuts després que es conegués l'operació de la Guàrdia Civil des dels passadissos del Congrés, on avui hi ha sessió de control, i ha dit que la situació és patètica, que el govern no aguanta ja més amb aquesta situació que qualifica d'indecent, i diu que cal donar ja veu als ciutadans.
5: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó.
4: També ha reaccionat Gabriel Rufián d'Esquerra, que a diferència de Junts o PNB encara no reclama eleccions. Diu que el seu partit ho farà si es demostra que el PSOE ha robat.
6: Nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido. Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
4: Tot i que les accions judicials i policials no donen un respir al govern espanyol, la Moncloa assegura que estan tranquils i ho emmarquen en una operació per anar contra el seu govern. De moment, aquestes fonts eviten fer comentaris sobre el sumari del cas Zapatero i diuen que tot el que s'ha creat entorn a aquest cas és un escàndol prefabricat per al PP perquè no hi ha proves sòlides. Durant la sessió de control, la vicepresidenta Sara Hagasén ha deixat clar que pensen continuar continúa.
0: Estoy satisfecha y le digo más, este gobierno tiene hambre de seguir transformando y seguir consiguiendo logros aquí en España.
4: No estan, però, tan tranquils en l'altre soci de la Moncloa a sumar, però reconeixen que seguiran governant amb el PSOE per frenar les polítiques que podria fer la dreta. Yolanda Díaz.
7: A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero es delictivo o no es delictivo. No me compete a mí, le compete a un juez.
4: Avui els ministres eviten fer noves valoracions sobre la personació de la Guàrdia Civil a Ferraz. No hi és Pedro Sánchez al ple, que és a Roma amb el papa.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: A aquesta hora, les protestes del sector educatiu ja es fan visibles en diversos punts de Catalunya, coincidint amb la segona jornada de vaga general a escoles i instituts. Les primeres dades del Departament d'Educació, recollides fins ara en aproximadament un terç dels centres convocats, situen el seguiment de la vaga en un 9%. La mobilització es manté, tot i l'acostament d'ahir al vespre entre govern i sindicats. El conflicte entra així en una nova jornada de protestes, però amb concentracions convocades arreu del país i una nova reunió de cara a aquesta tarda entre, com dèiem, les dues parts. Anem en directe fins a Granollers. Marta Vallès, molt bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs mira, fa uns minuts que ha començat la marxa aquí a Granollers. Començava just davant del pavelló d'esports de la ciutat perquè en aquest punt s'hi està fent aquesta setmana un congrés internacional de ciutats educadores. S'havia quedat a les 9 del matí amb docents de comarques de diferents punts de Barcelona per concentrar-se aquí i anar en manifestació a partir de 10:15 fins a un punt encara no determinat. N'hem parlat davant el pavelló quan estàvem a punt de sortir amb l'Assemblea Docent del Vallès Oriental. En parlava la Maria Oliver.
10: Avui, un dia més, estem aquí marcant múscul i perquè justament abans de la següent negociació o taula de negociació que tenim a les 3 de la tarda, doncs que podem dir alt i fort que no estem disposades a retrocedir i que realment estem decididament organitzades per aconseguir les nostres reivindicacions.
9: Estem caminant, com us dèiem, cap a un punt no determinat. Estem, en principi, sortint de la ciutat de Granollers. Els punts per on passa la manifestació, òbviament, s'han d'anar tallant. És difícil, a hores d'ara, calcular la quantitat de persones que hi ha, però són molts, molts docents, gent gran, gent més jove, nens molt petits, tots caminant en una marxa que és una barreja entre reivindicació i festa, equipats també amb dinar i amb diferents estris per passar una jornada en un punt on faran, doncs, el seu propi congrés, segons ens deien, una convocatòria que, segons el cartell que feia la Crida, serà colossal. El punt on hem d'anar a parar, que no sabem quin és ara mateix, doncs allà s'hi farà un contracongrés, com deia l'Assemblea del Vallès Oriental de docents. Hi haurà concerts, hi haurà xerrades i també hi haurà taules rodones per debatre la situació actual de l'educació. I ens deien que esperen que aquesta tarda, quan encara estiguin doncs, tots reunits, potser rebin una bona notícia de la taula de negociació.
1: Doncs veurem què passa i on aneu a parar. Us anirem seguint. Marta Vallès, gràcies. Fins ara.
9: Fins ara, bon dia.
1: Situem-nos ara a Girona. Allà els docents han fet una marxa a peu entre Girona i Salt, que segons un primer càlcul de la Policia Municipal de Girona plega més de 1.500 manifestants. Allà tenim en Fèlix Martín. Fèlix, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Situació Girona molt similar també a la de Granollers a aquesta hora. A 9:15 del matí començava aquesta mobilització a Girona amb una marxa a peu que ha ocupat els dos sentits de la circulació de l'Avinguda dels Països Catalans que comunica Girona amb la població veïna de Salt. Han estat més de poc més de 2 quilòmetres a peu per anar fins al pavelló d'esports de Salt on estem en aquests moments. Això, evidentment, ha provocat al llarg del matí que s'hagi tallat la circulació de vehicles per aquesta avinguda. És un vial de força circulació al matí. La policia municipal, primer la de Girona, després la de Salt, ha anat tallant el pas de vehicles per les cruïlles a mida que han anat passant els manifestants, tots ells vestits amb la samarreta groga reivindicativa. Ara, com dèiem, ja som a Salt, és un matí de calor intens aquí a Girona, molts barrets entre els manifestants, també paraigües grocs per protegir-se del sol, i és que un cop s'hagin fet els parlaments, que han començat fa poca estona aquí a Salt, finalitzarà la primera part d'aquest acte de protesta, convocat pel sindicat USTEC-STES. Després en començarà un acte que organitza la coordinadora d'assemblees educatives de Girona. En aquest cas han demanat als docents que es posin una samarreta negra, que es canvien la groga i se'n posin una de negra i que portin dinar en carmanyola perquè l'acció continuarà a les rodalies de Salt amb una nova acció que no han avançat però que podria ser, o intentaran si més no, un altre tall de trànsit. l'avinguda dels Països Catalans entre Girona i Salt, per tant, tenyida de groc aquest matí en aquesta marxa a peu dels docents de les comarques de Girona. Ambient també festiu, també reivindicatiu, evidentment, en aquesta nova acció de protesta, que segons un primer càlcul de la Policia Municipal de Girona, que segurament quedarà curta al llarg del matí, aplega més de 1.500 persones.
1: Fèlix Martín, gràcies, bon dia.
11: Bon dia, fins ara.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 4 minuts i arribarem a 3:15. Israel assegura haver matat el nou líder militar de Hamas durant un bombardeig a Gaza enmig de l'alto el foc, oficialment en vigor des de l'octubre. L'anunci l'ha fet el ministre de Defensa, és el quart responsable del braç armat del moviment islamista, assassinat des de l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit d'Israel a la franja. En paral·lel, al front del Líban, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, també ha intensificat

0: Avançant sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
1: La Xina ha tornat a apel·lar les últimes hores que respecti l'actual foc a l'Orient Mitjà, ha reclamat de nou un acord entre l'Iran i els Estats Units, que continuen negociant malgrat l'últim atac, abans d'ahir, de l'exèrcit nord-americà contra objectius militars de Teheran. Els guardians de la revolució de l'Iran veuen poques probabilitats que reprengui la guerra. El Parlament d'Escòcia demanarà a Londres autorització per fer un segon referèndum d'independència. La proposta del primer ministre escocès, John Swinney, ha tirat endavant amb els vots favorables del Partit Nacional Escocès i dels Verds, que han configurat una nova majoria independentista després de les últimes eleccions. Malgrat tot, el govern de Keir Starmer ja ha avançat l'oposició a aquesta nova consulta. Londres, Quim Olivares.
2: La majoria independentista del Parlament escocès torna a demanar la transferència de poders per convocar un segon referèndum. John Swinney és el primer ministre escocès.
3: Sol·licito la confirmació d'aquest Parlament que aquesta és una unió voluntària i que el poble d'Escòcia té dret a decidir si es queda en aquesta unió.
2: Downing Street insisteix que no dona suport ni a la independència ni a un nou referèndum. L'oposició unionista escocesa considera que la independència és una qüestió que només divideix i que la gent no té ganes d'una altra consulta. A més, critica el moment de la proposta, poc després que l'exdirector general del Partit Nacional Escocès va confessar que es va quedar més de 400.000 lliures de la formació.
1: I Bèlgica investiga les causes del xoc entre un tren i un minibús escolar que ahir va provocar la mort de 4 persones, 2 dels quals menors, al poble de Vigeno. Totes les víctimes anaven a l'autocar que va travessar les vies del tren en un pas a nivell que estava tancat. Bruno Fortea.
4: El pas a nivell tenia les barreres abaixades i el semàfor per als cotxes estava en vermell. Per això, el gestor públic de la xarxa de trens belga es treu de sobre la responsabilitat i assenyala com a causa del xoc un error humà. Thomas Becken n'és el portaveu.
5: La barrera està feta malbé. Això vol dir que el conductor de l'autobús deu haver xocat amb ella. Per què continua conduint? No ho sabem. No ha vist la barrera? S'ha desconcentrat? Es trobava malament?
4: Ajudarà a aclarir-ho l'autòpsia que li faran al conductor del minibús escolar, que va morir en la topada i que no tenia antecedents penals. La fiscalia belga diu que totes les hipòtesis estan obertes. Alguns veïns del poble i també alguns maquinistes han denunciat la falta de seguretat que, segons ells, hi ha en el punt de l'accident.
1: I la NASA ha anunciat els primers passos per fer realitat la primera colònia humana a la Lluna. Aquest any llançarà 3 missions robòtiques al satèl·lit. La primera arribarà al pol sud lunar entre el setembre i el novembre i l'executarà l'empresa Blue Origin del fundador d'Amazon, Jeff Bezos. Provarà el seu nou mòdul d'aterratge i estudiarà les condicions extremes d'una zona que pot arribar fins als 200 graus sota zero, ho ha anunciat l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
6: L'objectiu de la missió és evitar riscos per a les futures missions amb astronautes. En aquest sentit, cada missió amb suport a la base lunar ens ajuda a aprendre i a reduir el risc de les següents missions, però aquesta és especialment important perquè també forma part del programa Artemis. L'objectiu és que la data de llançament sigui la tardor del 2026.
1: Abans que s'acabi l'any s'han fixat 2 missions més, una per enviar-hi material i l'altra per investigar les anomalies magnètiques de la Lluna. L'objectiu és que la base permanent a la Lluna comenci el 2029 i que serveixi per a futures missions tripulades cap a Mart. Tres quarts d'11, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
7: Molt bon dia. A aquesta hora estem pendents de les afectacions al trànsit, de les mobilitzacions dels docents previstes en diverses ciutats. Un dels punts on hi ha més complicacions és a Lleida. Hi ha tallada la carretera C12 en tots dos sentits a l'entrada de la ciutat i això provoca retencions també a l'A2 per regulació del trànsit entre Torre-serona i Torre-ferrera sentit Barcelona. Recordem que segueix més enllà d'aquestes mobilitzacions, segueix la circulació molt complicada a la C55 de Castellgalí a Monistrol de Montserrat. Hi ha retencions en tots dos sentits de la marxa d'uns 7 quilòmetres per un accident. Es dona pas alternatiu en aquest punt. I hem de parlar també del transport públic perquè hi ha una nova incidència a Rodalies. La circulació a la línia R4 està interrompuda entre l'Hospitalet i Martorell Central per una incidència a la infraestructura Molins de Rei. Els trens circulen per aquest aquesta línia amb demores, segons informa Rodalies, de més de 30 minuts. Recordem que el tram, les línies T5 i T6, també circulen amb freqüència

0: freqüències de pas alterades. És tot de moment.
1: El temps. Jofre Genué.
2: A mig matí les temperatures ja arribaven a prop dels 26-27 graus a comarques com són el Gironès, l'Empordà, Barcelonès, Maresme, també cap al Baix Ebre, a camí dels 30, en definitiva, que és el valor que esperem que es torni a superar fàcilment a l'interior del país. I, de fet, avui es podria arribar als 35, pujant dos graus més respecte a ahir, a les zones més càlides de ponent del Pla de Lleida, de les Terres de l'Ebre. La calor que s'intensifica dia rere dia i ja avancem que arriba al seu màxim, amb un pic de calor notable, probablement gairebé excepcional, perquè estarem a tocar de rècords entre demà i demà passat, almenys de manera local, que es podrien assolir valors pròxims als 38 a les zones més càlides del país. Insistim, això sobretot entre demà i demà passat. Però bé, hi haurà molts valors pròxims als 35 i només la costa i alguns sectors del Pirineu quedaran una mica al marge, tot i també les elevades temperatures, amb un panorama sempre assolellat, estable, però avui ja poden començar a créixer algunes nuvolades en el Pirineu que seran inofensives, que al llarg dels propers dies es repetiran, sobretot a les tardes, al voltant del Prepirineu, i que a partir de demà, doncs, amb la mateixa calor, puguin acabar donant algun ruixadet, fenòmens que anirien més al llarg del cap de setmana, alhora també afluixant una mica la calor.
1: Tresca Info. Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
4: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
3: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
4: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Tresca Info.
5: Passen 4 minuts de 3 quarts d'11. Al març es van firmar a Catalunya més de 8.600 hipoteques, la xifra més elevada en aquest mes des del 2010, segons dades de l'Institut d'Estadística. En relació amb fa un any, el nombre d'operacions ha crescut un 15% i també n'ha augmentat l'import. Ara supera els 187.000 euros de mitjana, una dada que no ha parat de pujar des de l'estiu del 2024. Si ens fixem en el balanç del primer trimestre, les necessitats de finançament per comprar-se un pis també van a l'alça. Ho demostra el fet que en aquest període s'han firmat més de 24.000 préstecs hipotecaris, és un 12% més que l'any passat. Encara més xifres, però d'una qüestió totalment diferent. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones i també revela que 8 de cada 10 persones creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per a la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
6: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
5: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar com els vapers o les bosses de nicotina perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar. El doctor Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
6: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
5: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats. Ara marxem cap a Lleida. Ja hi ha sentència per a un home que el novembre del 2022 va ruixar la seva parella amb líquid inflamable i li va calar foc al pis que compartia en Artesa de Segre, la Noguera. L'audiència de Lleida el condemna a 16 anys de presó, tot i reconèixer que el mateix acusat la va ajudar a fugir de les flames. Estela Busoms.
7: La sentència el condemna per haver provocat un incendi que va posar en perill la vida de la dona i li va causar lesions, tot plegat agreujat pel fet que ella era la seva parella. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat justament perquè l'home va ser qui va ajudar la víctima a sortir sortir de l'habitatge en flames i la va baixar al carrer. En tot cas, consideren provat el relat que va explicar la dona al judici, que l'home va arribar de matinada mentre ella dormia, la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona i li va calar foc. L'incendi, a més, es va estendre per l'habitatge, la primera planta, i va obligar els veïns a sortir ràpidament de l'edifici. L'audiència rebutja aplicar a l'home l'atenuant de consum d'alcohol i drogues i fixa una indemnització de 120.000 euros per a la víctima, que va tenir cremades greus al 18% del cos. També li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de la dona o comunicar-s'hi durant 17 anys.
8: Justícia! Justícia! Justícia!
5: I un centenar de persones es van concentrar de nou ahir a Figueres per condemnar el crim masclista de fa una setmana en ple carrer al municipi. Les entitats convocants van reclamar responsabilitat a la justícia i a les administracions i una protecció real per a les víctimes. Maria Rovira.
9: La concentració es va fer a la plaça Josep Tarradellas, on un home amb antecedents i trencant un ordre d'allunyament va matar la seva exparella, i la van convocar les Empordarades, un grup de víctimes de violència masclista, que van llegir un manifest en què es reclamava menys minuts de silenci i més recursos per protegir les víctimes.
10: I exigim responsabilitats de l'assassí, responsabilitat d'una administració que no pot continuar convertint cada dona assassinada en una cerimònia de dol per amagar que no ha estat capaç de protegir-li la vida.
9: Amics i familiars de la víctima van participar també en un acte emotiu amb espelmes i flors al banc de la plaça on van passar els fets.
5: I ara anem cap al País Valencià. Les Corts Valencianes tanquen avui la comissió d'investigació de la Dana. El PP i Vox, que hi tenen majoria, donen per acabada la feina de la comissió poc després d'un any de constituir-se i sense que hi hagi comparegut els dos investigats en aquesta causa, tot i que estaven previstos en el pla de treball. València, Alba Barbosa.
11: Aquesta tarda es debatrà i votarà el dictamen de conclusions pactat entre el PP i Vox. L'escrit és poc crític amb la gestió de la Generalitat Valenciana i assenyala que estava limitada per la informació que rebia d'altres organismes. En aquest sentit, apunten a deficiències i manca d'informació durant la riuada i a retards en la presa de decisions. Qüestionen també l'eficàcia dels sistemes d'alerta a la població i argumenten que el marc legal permetia a l'Estat espanyol assumir la direcció de l'emergència. La Comissió d'Investigació a les Corts s'ha reunit 11 vegades i no ha citat a declarar a l'exconsellera Salomé Prades, responsable de l'emergència i investigada en la causa, ni tampoc el seu número 2, Emilio Argüeso, també imputat. Els dos noms, però, consten al llistat de compareixences previstes. Sí que hi va acudir l'expresident valencià, Carlos Mazón, que va afirmar que ell no tenia responsabilitat operativa sobre l'emergència. També hi han comparegut representants de les associacions de víctimes que van criticar que se les cités un any després i que titllen la comissió de pantomime parlamentària.
5: Esports. Audaz Serra, molt bon dia.
12: Bon dia i bona hora. Alexia Botella s'acomiada avui de l'afició del Barça. La capitana blaugrana va anunciar ahir que deixa el club després de 14 temporades i aquest vespre a les 7 jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff davant la Real Societat. Abans, aquest matí, d'aquí pocs minuts, a les 11, ha de començar un acte institucional de comiat a Alexia Putellas al Camp Nou.
13: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar a mitges i jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
14: Per això no vull que sigui un moment trist.
13: Això només és una etapa que s'acaba, però per sort vaig néixer i moriré culer.
12: Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. Abans de fer-se oficial l'adeu d'Alexia, el seu entrenador, Pere Romeu, s'hi va referir així en la prèvia del partit davant la Reial Societat.
15: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys, i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler.
12: I d'Alexia també n'ha parlat l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
16: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural, de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
12: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9.
17: 3CAT Info.
12: Mentrestant, ahir es van jugar alguns partits aquesta penúltima jornada de la Lliga Femenina. Destaca la derrota del Badalona per 0-4 davant el Reial Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Un resultat massa contundent, segons opina la migcampista del Badalona, Paula Sánchez.
18: A partir del segon gol, tercer, ja s'ha trencat una mica tot. Nosaltres hem intentat treure forces d'on sigui, però bueno, l'equip ha competit bé. Llàstima, els 4 gols crec que no reflecteix una mica com el partit de l'equip.
12: Avui, a banda del Barça-Reial Societat, que començarà a les 7 i es podrà seguir també per TV3, també jugarà el Deportiu de la Corunya Espanyol a partir de les 9 i que es podrà veure per Esport 3. I a l'Espanyol, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez, Monchi, va confirmar que Manolo González continuarà sent el tècnic del primer equip la temporada que ve.
19: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
12: Monchi també va explicar que avui té previst ja reunir-se amb Manolo González per començar a planificar la pròxima temporada. I encara en futbol, un apunt més per recordar que aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, Alemanya, a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace.
17: 3CAT Info.
12: Parlem ara de bàsquet. A la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga per 95-74 després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents de la 29a jornada, que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona. La penya ja guanyava quan es va suspendre el partit per 53-33. El tècnic del Joventut, Dani Miret, destacava a l'acabar la bona mentalitat del seu equip per afrontar aquests 20 minuts.
20: Donar l'enhorabona a l'equip per la mentalitat amb la que hem començat en aquesta situació de jugar mig partit, crec que era molt difícil, era el repte més important que teníem i ho hem fet molt bé.
12: També jugat ahir a la Lliga ACB, un altre partit pendent, Saragossa 86, València 98, i avui s'ha de jugar el Madrid-Baskonia, ajornat el cap de setmana passat per la disputa del Madrid de la Final Four. Mentrestant, a l'NBA, Oklahoma, els actuals campions, han guanyat aquesta matinada a San Antonio 127-114 i dominen ara la final de la Conferència Oest per 3 victòries a 2.
17: 3CAT Info.
12: I a l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins ja han quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell i el Barça i l'Igualada, després que ahir es juguessin els tercers i últims partits dels quarts de final amb aquests marcadors. Barça 5, Noia 3, Igualada 1, Voldregà 0 i Calafell 4, Reus 3. Les semifinals començaran divendres que ve i seran un màxim de 9 partits. I en waterpolo, aquest vespre a 8:45 es disputa l'anada de la final de la Eurocup femenina, la segona competició europea que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barcelonet a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim primer el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
21: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barcelonet.
12: I ara sentim el tècnic del Barcelonet, Xus Martín.
22: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
12: I d'altra banda, també aquest vespre, però a partir de les 9, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits entre el Sant Andreu i el Mataró. I el Giro d'Itàlia, victòria ahir en solitari del líder de la prova, el danès Jonas Vingegaard, a la 16a etapa. Vingegaard avantatge ara a la general austríac Felix Gala amb 4 minuts i 3 segons de diferència.
17: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. És una entrada per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola en relació amb el cas Leire. És el que investiga l'exmilitant socialista Leire Díez per suposadament haver ordit un engranatge per atacar jutges i fiscals de casos relacionats amb el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, redobla les crítiques al govern de Pedro Sánchez i la reclamació de convocatòria d'eleccions. Afegeix la crida als socis del PSOE perquè retirin el seu suport. Tot plegat en xampe, Pedro Sánchez a Roma respondrà allà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero i ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el Papa Lleó XIV, prèvia a la visita del pontífex a l'estat espanyol. Protestes de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga a tot l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes mobilitzacions que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. L'ofensiva israeliana contra Hezbollah ha fet 31 morts i una quarantena de ferits en una operació que Netanyahu emmarca en l'objectiu d'ocupar més territori. El Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front a amenaces com la que suposa la Rússia de Vladimir Putin. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos a les repúbliques bàltiques. 2 de cada 10 menors d'edat són fumadors i el 100% han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta Salut i Tabac de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina de Família, que també revela que el 80% dels enquestats tenen la percepció que els nous productes del tabac, com els vapers, són menys perjudicials que les cigarretes convencionals. Els treballadors de les refineries de tot l'estat fan avui una vaga per demanar que s'avanci l'edat de jubilació. Afecta 20.000 treballadors i pot repercutir en la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. A Tarragona hi ha 2 centres productius afectats per aquesta vaga.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Ara de començar al Camp Nou l'acte institucional d'acomiadat a Alexia Putellas del Barça. La capitana blaugrana també s'acomiadarà de l'afició aquest vespre al partit de Lliga que jugaran davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Aquest vespre juga Leipzig a Alemanya a la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. I en waterpolo avui es juga l'anada de la final de la Europe Cup femenina entre el Catalunya i el Barceloneta i també avui comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: I al temps, la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus, amb l'excepció de la línia de la costa i els Pirineus. Sol amb nuvolades de tarda inofensives al Pirineu.
1: Trescat Info.
0: 11 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE per buscar informació vinculada al cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. Els agents de l'UCO també han entrat al domicili de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Tardán. S'investiguen suposats pagaments irregulars des del partit per aconseguir informació privilegiada. Anem cap a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
3: Bon dia, es tracta d'un operatiu múltiple que ha engegat la Guàrdia Civil des de la primera hora del matí. Agents de la unitat central operativa segueixen dins en aquests moments i a l'espera que surtin de la seu del carrer Ferraz, la seu socialista del carrer Ferraz, però també podem confirmar que han entrat al domicili de qui va ser secretari d'organització del partit fins fa un any, Santos Cerdán, al seu domicili de Navarra. Ho han fet, segons fonts de la informació, per demanar informació. No és un escorcoll, apunten, per demanar informació que els puga vincular al cas Leire, esta militant socialista que està investigada pel cobrament de comissions i per pressionar jutges i fiscals per aconseguir informació privilegiada. Díez s'ha mostrat així de sorpresa en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: No entiendo nada, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra, es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
1: ¿Pero existieron pagos?
4: No.
3: Fins a dia d'avui, que s'ha reactivat el cas que condueix l'Audiència Nacional, estan imputats en esta causa, a banda de Leire Díaz, també l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso, amic i soci de Santos Cerdán.
0: Gràcies, Dani. Fins ara, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
0: I en plena operació de la Guàrdia Civil a la seu dels socialistes, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha garantit als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio que el partit col·laborarà i proporcionarà tota la documentació que demanin els investigadors.
5: Els socialistes tampoc no ens doblegaran, que sabem respondre, sabem col·laborar, sabem, som transparents i, per tant, que volem i continuarem i seguirem demostrant la nostra innocència en qualsevol acusació que ens estigui fent.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat eleccions immediates i reclama un cop més als socis que deixin de donar suport al govern de Pedro Sánchez. Per Núñez Feijóo, les actuacions de la Guàrdia Civil avui a la seu del PSOE fan encara més agònica la situació.
6: La situació de agonia política en la que estem vivint, el ambient irrespirable de la política espanyola necessita i urge a que los socios del gobierno digan, se acabó.
0: Tot i que les accions policials i judicials no donen un respir al govern, la Moncloa assegura que estan tranquils i ho emmarquen una operació policial i judicial per anar contra el seu govern. De moment, eviten fer comentaris també sobre el sumari del cas Zapatero i asseguren que tot el que s'ha creat entorn a aquest sumari és un escàndol prefabricat pel PP. Durant la sessió de control, la vicepresidenta Sara Jensen ha deixat clar que pensen continuar.
7: Estoy satisfecha y le digo más, este gobierno tiene hambre de seguir transformando y seguir consiguiendo logros aquí en España.
0: Des de Som asseguren que els preocupen les noves investigacions judicials, però la vicepresidenta Yolanda Díaz aposta per no avançar eleccions.
8: A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española. Yo no sé si lo que hace el señor Zapatero ¿es delictivo o no es delictivo? No me compete a mí, le compete a un juez.
0: I a mig d'aquesta situació, Pedro Sánchez respondrà per primera vegada sobre les acusacions contra Zapatero. Ho farà després de l'entrevista al Vaticà amb el papa Lleó XIV per aviar la visita del pontífex a l'estat espanyol. S'espera que comparegui en els pròxims minuts.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
10: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
9: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
10: Papa!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
13: 700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
12: Reserva entrada al web del Museu Marítim.
13: Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
14: 3GA Info.
0: 11 i 8 minuts, en marxa diverses mobilitzacions de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes protestes que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. Les primeres dades del Departament d'Educació recollides fins ara en aproximadament un terç dels centres convocats situen el seguiment d'aquesta vaga en un 9%. Anem cap al Pla de Palau de Barcelona, allà hi ha el David Mendoza i la Sara Canyete. Sara, bon dia.
15: Hola, bon dia, Carme. Doncs sí, com bé deies, nosaltres estem situats a Pla de Palau. Des d'aquí ha començat a caminar aquesta manifestació pel centre de Barcelona, una marea groga que en aquests moments doncs, ja camina, ocupa tot el passeig d'Isabel II i se'n va cap a la plaça de les Drassanes, una manifestació que es preveu llarga perquè hi ha dinar inclòs, ens diuen allà, per tant, una manifestació que avui tenen amb aquest plantejament llarg i que creuen que acabarà en paral·lel a aquestes negociacions que ara al migdia es reprenen aquí al Departament d'Educació. Els sindicats fan un balanç positiu de la resposta a aquesta nova jornada de mobilització, d'aquestes mobilitzacions descentralitzades i que estem seguint arreu del territori. Sobre la jornada d'ahir, sobre les negociacions que va haver-hi al Departament i que van acabar tard al vespre, en fan un balanç positiu per aquest canvi d'escenari, perquè el Departament finalment s'avindria a parlar d'aquest complement transversal i, per tant, d'un increment salarial que repercutiria en el conjunt dels treballadors. Això sí, diuen que la quantitat és insuficient en aquests moments. Avui han de discutir una nova proposta, però de moment el que sí que fan és mostrar molta prudència, aigualeixen, rebaixen la possibilitat, com a mínim per ells, que avui mateix es pugui tancar un acord. Així i tot, i davant l'escenari que el departament presenti avui una proposta que consideri ja definitiva, Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, ha explicat que la portaran a votació al conjunt de mestres i professors igualment.
16: Si avui, en el context de negociacions, no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, doncs, evidentment, això suposarà un trencament, per dir-ho d'alguna manera, però nosaltres ho sometrem a consulta i serà el col·lectiu que en sigui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
15: Més enllà d'estar lluny pel que fa al tema dels sous, l'altre argument que exposen aquí els sindicats del comitè de vaga en conjunt per explicar aquesta rebaixa de les expectatives és que una vegada tancat el capítol dels sous, que sabien o consideraven ells que seria el més dificultós, falta parlar de tota la resta, sobretot de l'augment de docents de cara ja al curs vinent. Laura Gené és la portaveu de la CGT.
17: Però és que no és només un tema de salaris. Què passa si pugem salaris però no hi ha cap canvi a les aules? Necessitem mans i necessitem mesures i dotacions que facin front a l'emergència educativa de manera immediata, de cara al curs vinent.
15: Doncs amb aquesta mobilització en marxa aquí a Barcelona, ens n'anem cap a la plaça de les Drassanes a veure una mica com es desenvolupa tota la jornada.
0: Gràcies, Sara. Fins ara.
15: Bon dia.
0: I a aquesta hora també està en marxa una manifestació pel centre de Tarragona. Albert Cots i Clara Chavarría, bon dia.
18: Hola, bon dia. Doncs ara mateix som davant dels serveis territorials de la Generalitat al carrer Sant Francesc de Tarragona, aquí al centre de la ciutat. La manifestació ha sortit des de la Rambla Nova, s'ha aturat aquí uns minuts i ara continua enfilant-se fins a la plaça de la Font. Són unes 400 persones aproximadament les que s'han aplegat aquí. Entre ells, la Verònica Piqué, de l'escola de la Sènia, que ens explicava per què decidís fer vaga i venir fins aquí.
19: Jo veig que les negociacions van molt lentes i que els canvis són molt mínims. La reivindicació principal, vull dir que per la majoria del sector o per part del sector no és només el sou, sinó que el que volem és una escola on puguem treballar amb dignitat, amb qualitat i que puguem atendre a tothom.
18: Des dels sindicats convocants ens han dit que un cop acabada la manifestació a Tarragona la idea és desplaçar-se a Torredembarra. Allà ja ha començat una manifestació des del pavelló Sant Jordi amb la intenció d'anar a tallar l'AP7. De fet, és intersindical. Ens han assegurat que l'objectiu és tallar carreteres arreu, tal com s'està demostrant, per mostrar que el resultat de les negociacions d'ahir era insuficient. Durant la resta de la jornada a Torredembarra es preveu fer taules rodones amb representants d'altres sectors professionals, un dinar popular, entre altres iniciatives al llarg del dia.
0: Gràcies, Clara. I més de 500 persones es manifesten a aquesta hora a Lleida. Ramon Dalmau i Pere Joan Álvarez, bon dia.
20: Hola, Carme. La notícia a aquesta hora és que des de fa pocs minuts els manifestants tallen l'autovia A2 al terme municipal de Lleida en tots dos sentits de la marxa. Hem de dir que aquí els 500 manifestants que han sortit de l'Escola Oficial d'Idiomes cap a 9:45 del matí i que han arribat fins a aquest punt, doncs s'han afegit a uns vehicles que han fet marxa lenta tant d'un sentit com de l'altre, i aquí ara mateix doncs molts estan menjant entrepans, la majoria arrecerats a sota del pont perquè fa ombra i per tant esperen estar-se aquí una estona abans de continuar, perquè recordem que la manifestació arriba a l'Escola Alba, que està aquí a tocar, a pocs metres d'aquí del pont i de l'autovia A2. Podem sentir una mestra d'un institut que ens deia que els hi falten recursos materials, econòmics i personals.
21: Humans i material i econòmics també, per poder aplicar la inclusivitat, l'escola inclusiva i la diversitat a les nostres aules. No tenim suficientment personal d'orientació, de vetlladors, psicopedagogs...
20: Recordem, doncs, que d'aquí una estona, no sabem l'estona que durarà aquest tall a l'autovia, doncs aniran a l'Escola Alba, on està previst que hi hagi un dinar popular, que hi hagi música, i per tant una jornada festiva, reivindicativa, i que doncs això surt de la ciutat de Lleida per primera vegada des del sector de l'educació i recorre les carreteres d'accés a la capital del Segrià.
0: Gràcies, Pere Joan. Bon dia, fins ara.
20: Bon dia.
0: Doncs així arribem a un quart de 12 del migdia i repassem justament com estan les carreteres i el transport públic. Connectem amb la Clàudia Serra, amb el nostre equip viari, afectades una mica per aquesta vaga de 200. Oi, Clàudia?
1: Doncs sí, a aquesta hora estem molt pendents d'aquestes afectacions al trànsit. Comencem per Tarragona, on hi ha tallada la P7 a Vilaseca, sentit Barcelona. Es fan desviaments per la sortida 257. A Lleida, ara ho sentíem, està tallada l'A2 en tots dos sentits, a l'alçada de Torre-serona, i la C12 en tots dos sentits de la marxa d'entrada a la ciutat. I també afectacions a Barcelona. Aquesta hora, molt complicada la circulació a la Ronda Litoral. La sortida 21 a Ciutat Vella està tallada i això genera retencions entre Sant Adrià de Besòs i el Port en sentit Llobregat i des de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs. Més enllà d'aquestes afectacions per les mobilitzacions dels docents, millora ja la situació a la carretera C55 de Castellgalí a Monistrol de Montserrat. Recordem que estava afectada i hi havia retencions en tots els sentits de la marxa per un accident. Ara la circulació ja és una mica més fluida. Hem de parlar també del transport públic perquè a la línia R4 de Rodalies, Renfe informa que ja s'ha restablert la circulació entre l'Hospitalet i Martorell Central. Això sí, hi ha un tren per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet. Hi ha demores encara en aquesta línia i recordem que també hi ha afectacions a les línies T5 i T6 del tram que circulen amb freqüències de pas alterades. És tot de moment.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
2: Avui les temperatures pujaran una mica més, la calor que s'intensifica una miqueta més. Anem camí d'aquest pic de calor que, sobretot entre demà i demà passat, doncs ens aportarà els valors més elevats, molt probablement d'aquest mes de maig, i a més temperatures més típiques de juliol, sobretot les diurnes, fins i tot de canícula, perquè s'esperen valors que arribin als 37 o 38, i de fet a prop dels 35 en moltes poblacions del prelitoral cap a l'interior. Això passarà sobretot entre demà i demà passat. Avui ja notarem aquest ascens amb valors, amb més valors de 35, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre, a Pla de Lleida, i a la resta temperatures de l'interior del territori que pugin més fàcilment per sobre dels 30, s'acostin als 33, 34, sempre la línia de la costa una mica al marge d'aquest ascens per sobre dels 30, una mica més frenat el termòmetre, així com també en alguns sectors del Pirineu, i amb bonança, amb sol, algun núvol prim. Aquesta tarda alguns núvols podrien créixer per la mateixa calor en el Pirineu, però localitzats, bàsicament poc importants. I com dèiem, doncs entre demà i demà passat, pic de calor, amb tarda més nuvolades, potser algunes primeres gotes tallades bàsicament a la zona del Prepireu, a la resta difícilment, i calor més intensa que també es notarà de matinada. Més valors tropicals a tota la façana litoral i prelitoral, per tant que quedin per sobre clarament dels 20 graus. Una calor que no vol marxar, però que sí que afluixaria una miqueta al llarg del cap de setmana amb més tronades de tarda al Pirineu.
0: 3CAT Info. Israel assegura haver matat el nou líder militar de Hamas durant un bombardeig a Gaza mig a l'alto el foc oficialment en vigor des de l'octubre. L'anunci l'ha fet el ministre de Defensa. És el quart responsable del braç armat del moviment islamista assassinat des de l'inici de l'ofensiva de l'exèrcit israelí a la franja. En paral·lel, al front de Líban, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu també ha intensificat l'ofensiva, malgrat que hi hagi també una treva en vigor. Els últims atacs han causat 31 morts, 4 d'ells menors i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. L'exèrcit israelià ha instat a evacuar 40 localitats més del sud de Líban, on Israel concentra els combats contra la milícia libanesa de Hezbollah i on Netanyahu vol ocupar més territori.
22: Estem aprofundint la nostra operació al Líban. Les forces armades estan actuant amb un gran desplegament sobre el terreny i prenent posicions estratègiques. Estem fortificant la zona de seguretat per protegir els assentaments del nord d'Israel. Al mateix temps, estem fent un gran esforç nacional per promoure solucions creatives i innovadores contra els drons explosius.
0: Mentrestant, el Regne Unit i Polònia firmaran avui un tractat en matèria de seguretat i defensa per fer front especialment a amenaces com la que suposa la Rússia de Vladimir Putin. Això poc després que països com Alemanya, Noruega o els Països Baixos hagin protestat davant els ambaixadors russos a les seves capitals per l'advertiment de Moscou perquè els diplomàtics europeus se'n vagin de Kiev davant un atac imminent de gran abast. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha denunciat durant una visita a Lituània els reiterats incidents amb drons russos sobre les repúbliques bàltiques.
3: Avui és aquí, demà serà en un altre lloc de la frontera oriental. I hem de tenir clar què significa. Això no són incidents aïllats. És una estratègia deliberada de Rússia que intenta desestabilitzar les nostres societats democràtiques. Però igual que passa al camp de batalla d'Ucraïna, Rússia està fracassant. Russia is failing.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amplien la xarxa de refugis climàtics amb 75 establiments més que l'any passat. Se n'obren per primera vegada a Cervelló, Molins de Rei, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Anem fins a Sant Feliu, Montse Poblet.
4: A part de biblioteques, centres cívics, parcs o piscines, els municipis de l'AMB incorporen a la seva llista de refugis climàtics el comerç local. Una cinquantena d'establiments s'han adherit a la xarxa i obren portes als veïns que en plena calorada necessiten fer una pausa i refrescar-se. Aquí a Sant Feliu, el centre quiropràctic del David Cussó és un dels establiments que ja han penjat a la porta l'adhesiu que els identifica com a refugi climàtic.
5: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Deixen al marge els refugis climàtics de la ciutat de Barcelona. Aquest estiu a l'AMB hi haurà un total de 319 establiments que donaran aquest servei i que prioritàriament s'ubiquen a prop dels que més ho necessiten, com explicava Guillem López, conseller d'Acció Climàtica de l'Àrea Metropolitana.
23: Aquelles zones densament poblades i que no disposen d'espais verds, allà també on hi ha població amb rendes més baixes i també allà on hi ha persones grans que viuen o en cases antigues o viuen soles.
4: Una altra novetat de la campanya per protegir-nos de la calor és el cercador d'itineraris frescos que podeu trobar a la web de l'Àrea Metropolitana. Té en compte el pendent dels carrers, l'ombra o les fonts d'aigua potable per definir els millors recorreguts quan fa tanta calor com aquests dies.
0: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMIFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
24: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca. No?
0: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
24: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals. És a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
0: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
24: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
0: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats. I un apunt encara abans dels esports. Antonio i José entre els homes i Maria i Montserrat entre les dones són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de resident a Catalunya. Ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT que analitza els noms més freqüents entre la població. L'edat mitjana dels que porten el nom d'Antonio a Catalunya és de 62 anys. L'edat mitjana de les dones, que es diuen Maria, és de 54. L'estadística, però, demostra que ha recuperat posicions aquest segle després d'un fort descens a final del segle passat. Els cognoms més freqüents a Catalunya, segons l'estudi d'ITESCAT, són García, Martínez, López, Rodríguez i Sánchez. García és el cognom majoritari en 38 comarques catalanes.
14: Esports.
0: Xavi Campos, bon dia.
6: Bon dia. Aquesta hora es fa al Camp Nou l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas com a jugadora del Barça. Connectem amb l'estadi Blaugrana, on hi ha el Marcos García. Marcos, bon dia.
7: Bon dia, Xavi. Doncs tot a punt perquè comenci. Us heu d'imaginar la zona de tribuna, la zona baixa de tribuna del Camp Nou, allà on reconeixereu que sempre hi són els entrenadors, al voltant de les banquetes, tot preparat amb els 38 trofeus que ha aconseguit Alexia Putellas en els 14 anys de Blaugrana. Destaquen, com no pot ser d'una altra manera, les 4 Champions amb el Barça femení i també les 2 pilotes d'or assolides per Alexia Putellas. Ha arribat fa uns instants la junta directiva del Barça, també tota la plantilla del Barça femení amb les altres capitanes al davant. Només falta Alexia Putellas perquè comenci aquest acte d'homenatge. Una lona que acompanya aquests trofeus, la lona que diu la llegenda del joc. La llegenda del joc és Alexia Putellas. Ja sabeu, avui a les 7 jugarà el seu darrer partit a casa amb el Barça. Avui a les 7, Barça Reial Societat. A punt tot perquè comenci aquest acte de comiat institucional d'Alexia Putellas, perquè només falta justament que aparegui Alexia Putellas aquí a la tribuna del Camp Nou.
6: Gràcies, Marcos.
7: Fins ara.
6: Alexia va fer ahir oficial a través d'un comunicat i un vídeo a les seves xarxes que deixa el Barça després de 14 temporades i avui jugarà el seu últim partit a casa, el Johan Cruyff, serà aquest vespre a les 7 davant la Reial Societat en partit corresponent a la penúltima jornada de la Lliga F. Serà el comiat d'Alexia Putellas davant l'afició del Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre altres títols, a més d'haver aconseguit a títol individual 2 pilotes d'or. D'Alexia Putellas en va parlar ahir precisament el seu actual entrenador, Pere Romeu.
8: El que té més mèrit de l'Alexia és que després d'haver guanyat tants premis col·lectius, tants premis individuals, tingui la voluntat per reinventar-se futbolísticament i deixar-se ajudar. Crec que hem trobat una versió de l'Alexia molt més completa que fa uns anys i això parla molt bé d'ella i que ella tingui la voluntat per voler-ho fer.
6: I també en va parlar l'exentrenador blaugrana Lluís Cortés en declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
9: Sempre li deia que era una futbolista total, perquè t'ajudava tant en sortir de pilota i poder des d'allà crear la situació d'atac. Et podia portar molt també jugant en la seva posició més natural de migcampista ofensiu, no? D'interior, i des d'allà poder donar molt bones assistències, però també una gran finalitzadora.
6: El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio fins més enllà de les 9 del vespre, el seu horari final habitualment. El partit Barça-Reial Societat començarà a les 7 i es podrà seguir també per TV3. Aquest partit correspon a la penúltima jornada de la Lliga F, la Lliga Femenina de Futbol, on també avui juga l'Espanyol al camp del Deportivo de la Coruña a les 9 del vespre, en partit que oferirà en directe Esport 3. En parla l'entrenadora de les blanquiblaves, Sara Monforte.
10: I un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo, i bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que serà per detalls, sobretot en el que sempre parlo, de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenen que estar molt encertades a nivell defensiu.
6: Ahir el Badalona va perdre 0-4 davant el Real Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Mentrestant, l'Espanyol, l'equip masculí, acaba de fer oficial la renovació del central uruguaià Leandro Cabrera per una temporada més. Cabrera ha renovat automàticament després d'haver jugat més de 20 partits i després que l'Espanyol hagi aconseguit la permanència.
25: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
6: També a l'Espanyol, ahir es va confirmar la continuïtat de Manolo González per una temporada més. Ho va confirmar el nou director esportiu blanquiblau, Monchi. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, a Alemanya, la final de la Conference League, la tercera competició europea, entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. L'equip d'Íñigo Pérez pot aconseguir el seu primer títol continental en la primera final. En waterpolo, aquest vespre, a 9:15, es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, entre dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. I una mica abans també jugarà el primer partit de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: Dos quarts de 12 del migdia, la Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE a Ferrat per buscar informació relacionada amb el cas de l'exmilitant socialista Leire Díez. S'investiguen suposats pagaments irregulars des del partit a Díez per aconseguir informació de jutges i fiscals sobre casos vinculats als socialistes. Protestes de mestres i professors arreu de Catalunya en la segona jornada de vaga en tot l'àmbit educatiu aquest mes de maig. Unes mobilitzacions que no s'aturen malgrat l'acostament de posicions entre educació i els sindicats. A la tarda, les parts es tornen a reunir. Israel anuncia que ha matat el cap del braç armat de Hamas en un bombardeig a Gaza. En paral·lel s'intensifiquen els atacs al Líban, malgrat l'acord d'alto el foc. És el que us hem destacat aquesta primera mitja hora i a partir d'ara també us explicarem que les donacions a Catalunya es disparen més d'un 20% el 2025 i arriben al seu màxim històric, segons les dades del Col·legi Notarial de Catalunya. El motiu, doncs, que cada cop més pares ajuden els seus fills a comprar un habitatge. I justament al març es van firmar a Catalunya més de 8.600 hipoteques, la xifra més elevada en aquest mes des del 2010. I a l'Espai Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic afecta l'Àrtic. En esports, Xavi, des de les 11 s'està fent al Camp Nou l'acte institucional de comiat Alexia Putellas del Barça.
6: Després de 14 temporades, 4 Champions, 10 campionats de Lliga, 2 pilotes d'or, Alexia també s'acomiadarà de l'afició blaugrana aquest vespre al partit de la Lliga F que el Barça jugarà davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff i que es podrà seguir en una edició especial del Tot Costa.
0: I la calor s'intensificarà una mica més amb valors que podran arribar als 35 o 36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus, amb l'excepció de la línia de la costa i els Pirineus. Sol amb nuvolades de tarda i no ofensives al Pirineu. Dos quarts de 12 i 2 minuts. El jutge del cas Leire imputa la gerent del PSOE, Ana Fuentes, i l'ex número 3 dels socialistes, Santos Tardán, davant la sospita que el partit va pagar de forma irregular a l'exmilitant per aconseguir informació privilegiada. Mentrestant, la Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE per buscar informació i fa una estona també ha entrat a la mateixa seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil. Marxem cap a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid. En té més detalls el Dani Sainz. Dani, bon dia.
11: Bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple de la unitat central operativa entorn al cas Leire Díez, que investiga un suposat pla per desacreditar fiscals i agents de la UCO que investiguen casos que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Des de primera hora del matí, agents de la Guàrdia Civil han entrat a la seu del PSOE del carrer Ferraz, on encara hi són, per demanar informació que vincule el partit amb l'exmilitant socialista. També han entrat a la casa, al domicili de Santos Cerdán, a Navarra, de l'exsecretari d'Organització del PSOE, i acabem de saber que també ho han fet a la seu de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid per requerir informació a la Divisió d'Afers Interns. Són actuacions que ordena el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, el qual ha ampliat les imputacions també a Santos Cerdán, a l'exgerent a la gerent actual del PSOE, Ana Fuentes, a l'exdirigent socialista d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i a una advocat vinculat a Santos Cerdán i també a un agent de la Guàrdia Civil. Com expliquem, és una operació vinculada al cas Leire Díez sobre suposades pressions per desacreditar les investigacions de la Guàrdia Civil. L'exmilitant socialista s'ha mostrat sorpresa en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
12: No entiendo nada, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra, es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y
0: Dani, ho deixem aquí, està a punt de compareixer ara mateix Pedro Sánchez, des de Roma.
13: Comenzarla agradeciendo la labor de nuestros servicios diplomáticos en la preparación de este viaje. Antes de entrar a valorar el encuentro que acabo de tener con Su Santidad el Papa, quisiera destacar, creo que, dos puntos muy importantes de este viaje. En primer lugar, el foro empresarial italo-español que celebramos ayer con compañías de primer nivel interesadas en forjar nuevas alianzas estratégicas entre ambos países. Creo que ese es un buen ejemplo del camino que debe de hacer y emprender Europa en el actual contexto geopolítico, de cooperación industrial, de capacidad de generar soluciones compartidas a los desafíos que tenemos en Europa. Y en segundo lugar, la participación de España en la Semana de la Nutrición de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, un referente del multilateralismo y también, por tanto, de la conciencia global contra el hambre. Se habla muy poco, por desgracia, en la conversación pública y publicada del hambre, pero es una realidad lacerante que afecta a millones de personas y me pareció importante tener la ocasión, la oportunidad de compartir algunas reflexiones al respecto. Allí constaté, por cierto, la alarmante crisis alimentaria, que está provocando la guerra ilegal en Oriente Medio. Hasta 45 millones de personas podrían sufrir hambre aguda si no hacemos nada, si continúa la situación tal y como está. Y por eso España no se puso de perfil ante el inicio de esta guerra que consideramos ilegal. Y tampoco lo hará ante la destrucción y el hambre que esta misma genera. Hablamos mucho de la crisis económica, hablamos sin duda alguna de la crisis energética que afecta al bolsillo de nuestros conciudadanos, pero creo que debemos hacer todo lo posible para que no degenere, además, en una terrible crisis humanitaria, porque siempre son los más vulnerables los que acaban terminando de pagar las consecuencias de este tipo de crisis y sus derivadas e implicaciones también en el ámbito del hambre. De ello y de otras muchas cuestiones he tenido la ocasión y el honor de poder hablar con Su Santidad el Papa León XIV. Hoy, bueno, yo creo que su voz es una brújula moral en la lucha contra la injusticia y por estar siempre, por cierto, del lado de los más débiles y por su mensaje de solidaridad y contrario al egoísmo y por promover algo que puede parecer revolucionario en estos días, pero que es el sentido común y la empatía frente a la sinrazón y la ley de la selva. Ha sido, yo creo, que un encuentro muy valioso, con una cierta sintonía y del que me gustaría destacar cinco elementos a compartir con los medios de comunicación que están aquí presentes y también con los ciudadanos que estén siguiendo esta rueda de prensa. Primero, la defensa compartida de la paz. La paz desde el diálogo, la paz desde la diplomacia, la paz desde la palabra que forma el derecho internacional. Ese es nuestro verdadero baluarte frente a las guerras y no el de la carrera armamentística. Creo que la paz no se construye con misiles, lo hemos dicho en muchas ocasiones desde el Gobierno de España, se construye con diálogo, con respeto a la legalidad internacional y agradezco, por tanto, de corazón al Papa su valentía, su inspiración y su compromiso en este camino tan necesario, tan imprescindible en los momentos que atraviesa el mundo. Junto con la defensa compartida de la paz, sí me gustaría hablar de la lucha contra la pobreza, contra la malnutrición y la defensa de la salud global, que han sido algunos de los elementos que también hemos podido tratar en la conversación. Hoy el mundo gasta más, lo saben los medios de comunicación, en armas y menos en luchar contra el hambre o las enfermedades vinculadas, por ejemplo, con el ébola ahora mismo en el continente africano. Y España, por sí sola, lo he dicho en otras muchas ocasiones, no puede llenar el vacío que otros han dejado. Pero desde España mantenemos y redoblamos nuestro compromiso para que más pronto que tarde esa solidaridad vuelva a imponerse al egoísmo. Por eso, como saben ustedes, frente a una dinámica de recortes masivos que representan el 25% en términos globales de la ayuda oficial al desarrollo, España ha aumentado el año pasado nada más y nada menos que un 13% su ayuda oficial al desarrollo. absolutamente insuficiente, pero que sí marca un camino que es el que deberían seguir todas las naciones para poder resolver los problemas que tenemos en el mundo. Por eso España no se repliega en el miedo, tampoco en la insolidaridad que guía a otros, sino que obra desde la responsabilidad, como hicimos recientemente, por cierto, hablando de salud global, con la crisis del antivirus. Creo que además esta visión también debe abrirse camino en ese tercer gran asunto que he tenido ocasión de poder abordar con el Papa, y es el vínculo imprescindible entre la ética y la inteligencia artificial, es decir, una perspectiva humanista del desarrollo tecnológico que ahora mismo estamos siendo testigos el conjunto de la humanidad. Tiene razón el Papa, ninguna tecnología es neutral y por tanto la inteligencia artificial tampoco es neutral, pero quien la usa y para qué la usa, efectivamente, es todo menos neutral. Y lo estamos viendo. Y en ese sentido he felicitado a su santidad por centrar su primera encíclica en este tema, el de la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial, que, por cierto, nos va a definir el presente y el futuro más inmediato del conjunto de la humanidad. Hemos estado de acuerdo en que necesitamos una inteligencia artificial que anteponga esa mirada humanista alineada con los principios y con los valores que representan a la humanidad. Y que, por cierto, solo el multilateralismo y la gobernanza internacional puede dotarnos de esas reglas comunes, no solamente desde el punto de vista regulatorio, sino también de responsabilidad ética, democrática, para expandir esa magnífica humanidad de la que el Papa habla en su encíclica. Esa es la vía que también nosotros humildemente defendemos desde España, siempre con la protección, por cierto, de los menores en el centro. Saben ustedes, sobre todo los medios de comunicación españoles, que estamos siendo muy insistentes en esta cuestión, no solamente en cuanto a la tramitación de reformas importantes en las Cortes Generales, sino también a escala europea, formando parte de un grupo, de una coalición de voluntarios digitales que ya conformamos más de 15 países de los 27 países Estados miembros de la Unión Europea. Cuarto, hemos tenido ocasión también para hablar de la migración, que es un asunto en el que, de nuevo, la Iglesia Católica y también el Gobierno de España tenemos, creo, que una sintonía bastante elevada. Su Santidad se ha interesado por la visión y por las políticas emprendidas por España al respecto. Nuestra posición es conocida. Una migración ordenada, e insisto, ordenada, abre oportunidades para los países de origen, también para los países de acogida, crea prosperidad compartida.

0: No és possible poder sentir aquest tall de l'Alexia Putellas, en qualsevol cas, Marcos.
1: Més audal. Mira, aquest, avui, recordeu, molt important, a les 11... A les 11 començava aquest acte, l'11, mira, ara està fent la foto de família que us dèiem, reproduint-la amb tot l'estaf. Avui, a les 7 de la tarda, aquest Barça-Reial Societat és el darrer partit d'Alexia, molt important, aquells que el vulgueu seguir, el farem en una edició especial del Tot Costa. Avui, en aquest acte, hem vist missatges de molta gent important per l'Alexia: Xavi Llorenç, Melanie Serrano, Vicky Losada, Estopa, Carles Busquets, Carles Puyol, Iniesta, Rafinha, Pedri, Patri, Marta Torrejón, Hansen, Paredes, una passada. En clau de futur, Alexia només ens ha dit dues coses. Una, que encara no sap a on anirà, que l'estiu és molt llarg, que no ha decidit encara quin és el següent pas, i una altra, i força rellevant, ha anunciat que la seva fundació, juntament amb la Fundació del Futbol Club Barcelona, obriran una acadèmia Barça i Alexia per donar suport a més de 400 nenes futbolistes. Per tant, aquest és l'anunci d'Alexia Putellas. Avui, ja ho sabeu, a les 7, avui sí, última vegada d'Alexia Putellas amb la samarreta del Barça en aquest Barça Real a les 7.
0: Gràcies, Marcos García.
1: Fins ara.
2: 3Cat Info.
0: Aquest partit entre el Barça i la Real Societat que ens explicava el Marcos correspon a la penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol, com també el partit Deportivo de la Coruña Espanyol, que jugarà a partir de les 9 del vespre i que es podrà seguir per Esport 3. En parla d'aquest partit l'entrenadora de les blanquiblaves, Sara Monforte.
3: I un camp com Riazor, que tenim unes experiències allí, que és molt xulo, i bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que serà per detalls, sobretot en el que sempre parlo, de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenim que estar molt encertats a nivell defensiu.
0: Ahir el Badalona va perdre per 0-4 davant el Real Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Mentrestant, pel que fa al primer equip masculí de l'Espanyol, el club ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més. Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i a l'assumir l'equip la permanència.
4: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
0: D'altra banda, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez, Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manolo González per començar ja a planificar la pròxima temporada. Ho va explicar en la conferència de premsa de la seva presentació celebrada ahir. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 es jugarà a Leipzig, Alemanya, a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. Sentim el tècnic de l'equip de Vallecas, Íñigo Pérez.
5: És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz, un gran documental en el que todo ha salido bien.
0: En waterpolo, aquest vespre a 9:15 es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim primer el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
6: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
0: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
7: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
0: I d'altra banda, aquest vespre a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits entre el Sant Andreu i el Mataró. En bàsquet, a l'NBA, Oklahoma, els actuals campions, han guanyat aquesta matinada a San Antonio 127-114 i dominen la final de la Conferència Oest per 3 victòries a 2. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins ja ha quedat definides les semifinals del play-off que disputaran el Liceu i el Calafell per una banda i el Barça i l'Igualada per l'altra, després que hi juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final. Les semifinals començaran divendres que ve i seran un màxim de 5 partits. El Noia, per cert, que va quedar eliminat davant el Barça i ha anunciat que l'Eix Esteller serà l'entrenador de l'equip la pròxima temporada, assumint el relleu en la banqueta de Carlos Cortijo. Esteller tot just va anunciar la retirada com a jugador ara fa unes setmanes. I el torneig de tenis de Roland Garros, la catalana Marina Bassols, buscarà avui la classificació per la tercera ronda, jugant davant la russa Andrieva, que és la cap de sèrie número 8.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, repassem el més destacat a aquesta hora. Pedro Sánchez assegura que actuarà amb contundència si es demostren implicacions de dirigents del partit en el cas de Leire Díez, tot plegat, mentre la Guàrdia Civil continua dins la seu socialista buscant informació sobre si el partit estava involucrat en aquest cas. Des de Roma i després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV, Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I a aquesta hora les protestes dels docents agafen força en diferents punts de Catalunya. La segona jornada de vaga general al maig a les escoles i instituts. Les mobilitzacions ja provoquen afectacions de trànsit i talls en diverses vies del país, sobretot la P7 i la Ronda Litoral. A tres quarts d'una actualitzarem i ampliarem tota aquesta informació amb el nostre equip viari. I des d'ara fins la una també us explicarem que 156 municipis catalans no tenen accés a la xarxa pública de fibra òptica, segons dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La infraestructura també la poden fer servir els operadors privats per oferir-la als ciutadans, però els pobles petits i micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Anirem fins al sud del Segrià, on ha començat la collita de les primeres varietats de préssec i nectarina, la Caló, que ha avançat una setmana. Aquesta collita també ha disparat la demanda i els preus d'aquest tipus de fruita arreu d'Europa. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Hem de parlar del comiat d'Alexia Putellas.
2: S'ha fet fa uns minuts al Camp Nou l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas del Barça. La capitana blaugrana també s'acomiadarà de l'afició aquest vespre al partit de Lliga que jugaran davant la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff.
1: Acabem aquest repàs amb el temps. Avui tarda de sol amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor s'intensificarà encara una mica més amb valors que podran arribar als 35-36 graus a les zones més càlides de l'interior. En general, se superaran els 30 graus amb l'excepció de la línia de la costa i del Pirineu. I demà divendres, el termòmetre tocarà sostre. Passen gairebé 3 minuts de dos quarts d'una. El president espanyol, Pedro Sánchez, assegura que actuarà amb contundència si es demostren implicacions de dirigents del partit en el cas de Leire Díez, tot plegat mentre la Guàrdia Civil continua dins la seu dels socialistes buscant informació sobre si el partit estava involucrat en el cas. Des de Roma i després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV, Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i assegura que no veu cap motiu per canviar de posició. Ho ampliem des de Madrid amb la Paula Brujats. Paula, molt bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Sí, se li multipliquen els fronts de desgast a Pedro Sánchez, però promet màxima col·laboració amb la justícia. Ha demanat esperar a veure en què acaba realment l'investigació d'avui amb aquest epicentre a Leire Díaz. Recorda que ja se la va expulsar del partit ara fa més d'un any i promet Sánchez que s'actuarà si es detecten a partir d'avui més actuacions irregulars.
4: Creo que nosotros, precisamente cuando hemos actuado, si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder. Que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
3: Sánchez ha defensat també la feina de la gerent del Partit Socialista, Ana Fuentes, imputada avui en aquesta nova derivada del cas Leire, i el president del govern espanyol, que defensa la continuïtat del seu govern, diu que no convocarà eleccions anticipades. Res justifica acabar abans d'hora la legislatura.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: El registre de l'UCO avui a Ferraz, que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero, Pedro Sánchez, n'ha parlat avui per primer cop, ha respost per primera vegada les preguntes dels periodistes i el que ha fet ha estat tornar a defensar Zapatero. Diu que després de llegir el sumari i els informes policials del cas, res canvia, que no hi ha cap prova que faci pensar en la seva culpabilitat.
4: Todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Declaracions de Sánchez, com deies al principi, des del Vaticà, després de veure's amb el papa Lleó XIV i el Partit Socialista, que reconeix que se'ls complica els fronts al tribunal, als tribunals. Aquest registre d'avui de la UCO a Ferraz, aquesta nova investigació que esquitxa a càrrecs socialistes i que se suma a aquesta imputació a l'expresident Zapatero, que ha d'anar a declarar a mitjans del mes que ve.
1: Gràcies, Paula. Fins ara.
3: Fins ara, adéu.
1: Doncs seguim a Madrid. Ara parlàvem d'aquesta actuació que hi ha al carrer Ferraz de Madrid. L'Audiència Nacional investiga si el PSOE va pagar per extorsionar jutges i fiscals que tenen causes obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Per això, a banda d'ordenar l'entrada a la seu de socialistes, el jutge del cas Leire també ha imputat 8 persones, entre les quals la gerent del partit i l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán. Anem a la seu del PSOE a aquesta hora, al carrer Ferraz. Dani Sáenz de Aja.
0: En marxa encara l'operatiu de la UCO a la seu socialista del carrer Ferraz per reclamar documents i dispositius electrònics que puguen vincular el partit al cas Leire Díez, una suposada trama destinada a desacreditar fiscals i agents policials que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Fonts judicials confirmen que les peticions d'informació s'han estès este matí també al domicili de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i a dependències de la Guàrdia Civil a Madrid en el marc d'una investigació sobre una possible filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, dins d'una causa que amplia el nombre d'investigats. A més de Leire Díez i l'empresari Javier Pérez Dolcet, s'afegeixen com a imputats ara Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, 2 advocats i un agent de la Guàrdia Civil. Leire Díez s'ha mostrat així de sorpresa en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: No entiendo nada, no sé qué tiene que ver una cosa y la otra, es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
6: Pero existieron pagos.
5: No.
0: El jutge Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsedat documental, entre altres.
1: I encara afegim que Junts per Catalunya demana la compareixença del president de la Generalitat per aclarir els contractes del seu govern amb empreses xineses, especialment amb el gegant tecnològic Huawei. Els de Puigdemont fan aquesta petició arran dels informes policials sobre José Luis Rodríguez Zapatero, en què apareixen suposades transferències de l'empresa xinesa a l'expresident espanyol. Junts vol saber si les possibles actuacions de Zapatero han pogut afectar la contractació pública de la Generalitat. Per això creuen que el president Illa declari amb celeritat al Parlament les relacions institucionals i contractuals del seu govern amb Huawei. La Generalitat va adjudicar a l'empresa xinesa un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades als serveis públics essencials.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Les protestes dels docents agafen força aquesta hora en diferents punts de Catalunya i en la segona jornada de vaga general a escoles i instituts, unes mobilitzacions que ja provoquen afectacions de trànsit i talls en diverses vies del país. De seguida ho actualitzarem. Tot plegat l'endemà de l'acostament entre govern i sindicats en les negociacions salarials. Malgrat això, les protestes es mantenen. Les dues parts tenen previst tornar-se a trobar aquesta tarda. A aquesta hora podem marxar fins a Lleida. Allà hi tenim en Pere Joan Álvarez i en Ramon Dalmau. Pere Joan, molt bon dia.
8: Doncs aquí ara s'estan fent parlaments. Hem de dir que som encara a l'autovia 2. D'aquí no ens hem mogut. Al final, l'escola Alba, que era el punt de destinació d'aquesta manifestació, no s'hi ha arribat, ni s'hi arribarà. Al final, el punt final de destinació d'aquesta protesta és aquí mateix. Aquí s'han estès taules, portàtils, cadires, fins i tot algun fogó. Hi ha carpes per protegir-se del sol. Ara s'estan fent parlaments. Hem vist fa un moment construir un castell, un pilar de 4, també unes noies han fet acrobàcies amb una cinta penjada del pont, un pont que protegeix del sol, que és de justícia a aquesta hora, aquí a la ciutat de Lleida. En tot cas, als exteriors, als voltants de la ciutat de Lleida, que és on ens trobem. Podem sentir la portaveu del sindicat USTEC, Rosa Aguilar, que ens retratava una mica aquesta protesta.
9: A més, ens hem organitzat molt bé, hi ha carpes per evitar la calor, s'han previst tenir begudes fresques, s'ha previst també fer una mica de barbacoa. És dir que sí, aquest és un tall amb tots els ingredients i amb tots els ajuts.
8: Hem de dir que la protesta començava a 9:45 a l'Escola Oficial d'Idiomes, que ha recorregut la C12, un dels accessos, una de les entrades principals, podríem dir, que ve de Balaguer i de Corbins a la ciutat de Lleida, que ha quedat tallada, i ara, com diem, des de les 11 del matí que està tallada en tots dos sentits de la marxa l'autovia 2 en aquest punt al terme municipal de Lleida.
1: Pere Joan, gràcies.
8: Bon dia.
1: I ara saltem cap al Tarragonès. Allà més de mig miler de persones s'han aplegat al tall de la P7 a l'alçada de Torredembarra, ambient molt festiu, amb la presència de moltes famílies també entre els manifestants. Això és el que ens expliquen des de Torredembarra la Clara Chavarría i l'Albert Cots. Clara, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs sí, som a peu d'autopista, on la gent ha arribat preparadíssima, amb carpes, cadires plegables, neveres amb begudes. Des d'una furgoneta he vist com venien refrescs. Els manifestants han ocupat els dos sentits de l'autopista, i com deies, hi ha un ambient un festiu en què la majoria de vehicles que fins ara passaven per aquí per sortir cap a Torredembarra feien sonar el claxon en senyal de solidaritat amb aquesta manifestació. Ara, però, ja no arriben vehicles fins aquí. Aquí hi ha diverses carpes, com dèiem, i estan preparant el dinar. Estem amb Marta Minguella, de CGT Ensenyament. Marta, què esteu fent aquí?
11: Doncs mira, vam decidir que muntaríem aquí espai per fer paelles, per crear xarxa, perquè veiem tota la gent molt implicada. Aleshores, un dia com avui, que és un dia, diguéssim, entre setmana, que costa molt que tothom se pugui preparar, nosaltres volíem reforçar el fet que la gent vingués. I aleshores, estar aquí junts a la carretera, fer un acte com aquest, doncs fa que creïs molta xarxa, puguis parlar, també puguis parlar del pacte que s'està parlant, de quines són les... Si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, si no, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
1: Per quantes persones hi ha previstes? Quantes racions hi ha previstes en aquestes paelles?
11: Hi ha menjar per més de 300 persones.
1: I a banda d'això, la resta del dia teniu previstes altres activitats, unes taules rodones. Explica una mica què penseu fer.
11: Sí, amb la línia aquesta que et deia de crear i fer xarxa i poder parlar de la situació en què estem a l'escola pública, doncs s'han muntat una taula rodona al matí parlant de serveis públics, i a la tarda parlant de la inclusiva, que és una de les reivindicacions més prominents d'aquesta negociació. Sí.
1: Molt bé, moltes gràcies, Marta. Tot plegat ha començat cap a les 10 del matí, i paral·lelament a Tarragona també s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que ja ha arribat a la plaça de la Font. Després teníem previst venir fins aquí, i en principi està previst, tal com ens deia en Marta Minguella,

0: procés de transformació i no de destrucció de llocs de treball a causa de la implantació de les noves tecnologies.
1: Vivim, sí, un moment en el qual la intel·ligència artificial té una afectació, moltes de positives i una altra de reconfiguració de determinats perfils professionals. Vivim també un moment en el que els processos d'automatització, guió, robotització poden tenir incidència, però tenim molt clar que això és una transformació, no una destrucció.
0: Sant Pere ha presentat al Parlament el pressupost de la seva conselleria, que s'incrementa fins a superar els 1.500 milions d'euros, prop d'un 13% més que els últims comptes aprovats, que són els del 2023. I ara us parlem d'una enquesta que ens indica que el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. Aquest estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones i també revela que 8 de cada 10 persones creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per a la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme a les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no? Pues ja està.
0: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar com els vàpers o les bosses de nicotina perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar. El doctor Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme.
2: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
0: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats. I ara, arribats a 3:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Força complicada la situació a raó d'aquestes protestes, d'aquests talls dels docents. Clàudia Serra en té tots els detalls. Clàudia, explica'ns.
3: Doncs sí, en aquests moments la P7 segueix sent la via més afectada per aquests talls. Està tallada en diversos punts. Recordem-ho, a Tarragona està tallada Torredembarra en tots dos sentits de la marxa. Això afecta la via des de Vilaseca fins al Vendrell. A Girona està tallada Salt en tots dos sentits. Això afecta aquesta carretera des de Vilablareix fins a Sant Julià de Ramis, tallada també la P7 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental en tots dos sentits de la marxa, i a cua de Mollet fins a Cardedeu. A Lleida, recordem-ho, hi ha tallada l'A2 en tots dos sentits. Per contra, ja s'ha reobert el tall que hi havia a la Ronda Litoral de Barcelona, a l'alçada del port. En aquest punt, a poc, una mica més ja de fluïdesa en el tràfic. Tot això fa que la circulació en aquests punts que ara us explicàvem on hi ha talls sigui molt complicada. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Girona, la 2 i la Nacional 2, a Tarragona, la 7 i la Nacional 340, i en el cas de la Roca del Vallès, la C60 i la C32. Tot i això, aquestes vies alternatives, hores d'ara, ja pateixen moltes restriccions. Per tant, en aquests moments, circulació força complicada.
0: El temps. La crònica aquesta hora és del Francesc Mauri.
4: Calor intensa aquesta tarda, altre cop, absolutament anòmala per l'època, domini del sol, nuvolades al Pirineu i una calor que en definitiva es manté i que a més vol tocar sostre entre demà i demà passat, amb valors que en alguns observatoris podrien suposar rècords històrics de calor absoluta en un mes de maig. Una calor que tornarà respecte a demà i demà passat a afluixar una mica, dissabte, diumenge i dilluns, però sempre amb els valors com a mínim semblants als d'avui. Per tant, no és que refresqui, és que anem cap a una punta de calor que serà menor dissabte, diumenge i dilluns. I sempre amb aquest temps de ple estiu.
5: Cèl·lules mare. Vida a Mart.

0: Immunoteràpia. Biòpsia líquida. Nanotecnologia. Exoplanetes.
1: La poma de Newton. La ciència 3CAT Info. Amb Purificació Barceló.
0: Perquè la ciència fa avançar el món.
1: La poma de Newton.
0: També a la plataforma 3CAT.
2: Passant 3 minuts de 3 quarts d'una, continuem dos detinguts a Palafrugell i Corçà al Baix Empordà per tinença de pornografia infantil. Un d'ells estava subscrit a diverses plataformes, des d'algunes de les quals visualitzava contingut en directe. Girona Clara Jordan.
3: És el detingut de Palafrugell, que té 34 anys. Tenia molt material arxivat, algunes imatges molt dures, on hi havia fins i tot nadons. A banda, estava subscrit a diverses plataformes a través de les quals visualitzava el material en directe. A més, havia fet diversos pagaments per poder mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no es va arribar a produir, i havia intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però no ho va aconseguir perquè no tenia les autoritzacions necessàries. Pel que fa al detingut de Corçà, de 60 anys, se li va trobar també molt material de contingut pedòfil. L'investigació va començar arran d'un avís que va arribar a la policia des d'una associació que col·labora amb Google per detectar les descàrregues d'aquest tipus d'arxius, i s'ha allargat un any.
2: Els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona amplien la xarxa de refugis climàtics amb 75 establiments més que l'any passat. Se n'obren per primer cop a Cervelló, Molins de Rei, a Gavà, i també a Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
4: A part de biblioteques, centres cívics, parcs o piscines, els municipis de l'AMB incorporen a la seva llista de refugis climàtics el comerç local. Una cinquantena d'establiments s'han adherit a la xarxa i obren portes als veïns que en plena calorada necessitin fer una pausa i refrescar-se. Aquí a Sant Feliu, el centre quiropràctic del David Cussó és un dels establiments que ja han penjat a la porta l'adhesiu que els identifica com a refugi climàtic.
5: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
4: Deixen al marge els refugis climàtics de la ciutat de Barcelona. Aquest estiu a l'AMB hi haurà un total de 319 establiments que donaran aquest servei i que prioritàriament s'ubiquen a prop dels que més ho necessiten, com explicava Guillem López, conseller d'Acció Climàtica de l'àrea metropolitana.
6: Aquelles zones densament poblades i que no disposen d'espais verds, allà també on hi ha població amb rendes més baixes i també allà on hi ha persones grans que viuen o en cases antigues o viuen soles.
4: Una altra novetat de la campanya per protegir-nos de la calor és el cercador d'itineraris frescos que podeu trobar a la web de l'àrea metropolitana. Té en compte el pendent dels carrers, l'ombra o les fonts d'aigua potable per definir els millors recorreguts quan fa tanta calor com aquests dies.
2: I a la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i nectarina una setmana abans del que és habitual per aquesta calor que ha accelerat la maduració. Una campanya que arrenca amb bones perspectives perquè les altes temperatures que hi ha arreu d'Europa també han disparat la demanda i els preus. Lleida, Estela Busoms.
7: La collita ja està en marxa, per exemple, a les finques de préssecs paraguaians que té Josep Antoni Ortiz, membre de Saja, a Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu.
8: Si tenim temperatures com ara tenen altes, jo diria que molt altes, no? Tot va marxant superbé i té una normalitat molt acceptable, no? Els preus ara són bons, molt bons.
7: Una mica més al nord, al Carràs, demà començarà la collita als camps de presseguers de Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de l'organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, que confirma la bona arrencada.
9: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venta és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
7: La previsió és que els preus es vagin normalitzant a mesura que avanci la campanya, però ara per ara la perspectiva és que els pagesos es puguin guanyar la vida tot i haver d'afrontar l'encariment del gasoil, els adobs i els herbicides. Després d'anys marcats per gelades, sequera i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines, un 14% més que l'any passat.
2: Ara us expliquem que a Catalunya encara hi ha 156 municipis on no arriba la xarxa pública de fibra òptica. Aquesta xarxa, que és titularitat de la Generalitat, cobreix actualment 791 poblacions, un 83% del total, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Es tracta d'una infraestructura que principalment connecta els edificis públics dels municipis, però els operadors privats poden utilitzar-la per oferir també el servei de fibra als ciutadans. El que passa és que en molts llocs no hi tenen interès. Els pobles petits o micropobles no troben cap companyia disposada a fer la inversió per estendre el cablejat. Com que hi ha pocs veïns, diuen que no els surt a compte. Joan Altadill és regidor de serveis d'Aguilar de Segarra, al Bages.
10: És antirrendible, vull dir, ninguna empresa està disposada a fer-ho. Clar, jo sempre poso l'exemple que tu vas a la ciutat, tens un carrer de, jo què sé, de 500 metres i potser tens 200, 300, 400 vivendes on pots posar aquestes instal·lacions. Al nostre poble tu fas una instal·lació de 5 quilòmetres i potser només tens 5 cases. D'acord? Per tant, no hi ha cap operadora que ens vulgui donar aquest servei.
2: Ara, el compromís de la Generalitat és aconseguir que els operadors vulguin invertir en el desplegament de la xarxa. L'objectiu del govern és que la fibra arribi al 100% dels municipis en aquesta legislatura i per això hi ha previst un finançament de 70 milions d'euros. I encara una darrera qüestió. El Palau Robert de Barcelona reformarà íntegrament per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes, apte per a formats immersius. El govern destinarà un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici que té mancances en matèria d'accessibilitat i ventilació. Veu que les obres d'aquest palauet, catalogat com a bé cultural d'interès local, comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030.
0: Esports.
2: Fins la una, tota la informació esportiva amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
11: Bon dia. Aquest matí s'ha fet a la mateixa gespa del Camp Nou l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas del Barça, que ha durat poc més d'una hora. Alexia ha estat acompanyada de la seva família, la plantilla del primer equip femení del Barça, el president en funcions Rafael Juste i el president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte hi han participat també Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir el Barça, i ha rebut missatges via vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals del primer equip masculí, Rafinha. Alexia Putellas ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
12: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
11: Alexia, tot i això, també considera que ara era el moment de posar punt i final a la seva etapa com a jugadora blaugrana.
12: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
11: La capitana blaugrana, que ahir va fer oficial que deixa el club després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff aquest vespre a les 7 davant la Reial Societat, en el que serà el seu comiat davant de l'afició. Alexia deixa el Barça després de guanyar 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes, entre d'altres títols, a més d'haver aconseguit també dues pilotes d'or. El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio, fins més enllà de les 9. El partit Barça-Reial Societat començarà a les 7 i també es podrà seguir per TV3. Aquest partit entre el Barça i la Reial Societat correspon a la penúltima jornada de la Lliga Femenina de Futbol, com també el partit Deportivo de la Coruña Espanyol, que jugarà a partir de les 9 del vespre i es podrà seguir per Esport 3. En parla l'entrenadora de les blanquiblaves, Sara Monforte.
13: I un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo, i bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que serà per detalls, sobretot el que sempre parlo de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadors molt determinants i jo crec que tenim que estar molt encertats a nivell defensiu.
11: Ahir el Badalona va perdre per 0-4 davant del Real Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós. Mentrestant, pel que fa al primer equip de l'Espanyol, el club ha fet oficial aquest matí la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més. Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i a l'assolir l'equip la permanència.
14: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
11: D'altra banda, el nou director general esportiu del club, Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manolo González per començar ja a planificar la pròxima temporada. Ho va explicar en la conferència de premsa de la seva presentació, celebrada ahir. I encara en futbol, aquest vespre a les 9 jugarà Leipzig Alemanya a la final de la Conference League, que enfrontarà el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. Sentim el tècnic de l'equip de Vallecas, Íñigo Pérez.
15: És una història muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
11: En waterpolo, aquest vespre a 2:15 es disputa l'anada de la final de la Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
16: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
11: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
17: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de el que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
11: I d'altra banda, també aquest vespre a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits, entre el Sant Andreu i el Mataró.
0: 3CAT Info.
11: En bàsquet, a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja 95-74... després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit de la 29a jornada. És la quarta victòria consecutiva dels badalonins. En parla el tècnic de la penya, Dani Miret.
18: Bé, estem contents de la reacció de l'equip. Crec que hem aconseguit estar en una sisena plaça amb 22 victòries, que és d'un mèrit increïble, veient la igualtat que hi ha en aquesta lliga i el nivell que hi ha en aquesta lliga. S'han de fer moltes coses bé durant molts mesos, no? Els jugadors els tenim molt motivats per jugar al play-off.
11: I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins ja han quedat definides les semifinals del play-off, que disputaran el Liceu i el Calafell per una banda i el Barça i l'Igualada per l'altra, després que ahir juguessin els tercers i definitius partits dels quarts de final. Les semifinals començaran divendres que ve i serà un màxim de 5 partits. El Noia, per cert, que hi va quedar eliminat amb el Barça als quarts de final, ha anunciat que l'Eix Esteller serà el pròxim entrenador de l'equip del Noia.
0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
19: L'acord sembla que és a tocar, però les vagues de mestres i professors no s'aturen. Això deia ahir la portaveu del sindicat USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió amb el Departament d'Educació.
20: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació.
19: I aquest mateix idioma es tradueix en això. El govern acceptaria pujar el sou de tots els mestres 40 euros al mes i no tanca la porta a augmentar aquesta quantitat a partir del 2029. Els sindicats en demanen més, un mínim de 60 euros al mes, però aquest matí, la consellera d'Educació ratificava aquests brots verds que veuen despuntar per una futura entesa.
21: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions.
19: Però malgrat que s'han avançat posicions, avui hi ha una nova convocatòria de vaga massiva i general a tot Catalunya de mestres i professors amb accions de protesta a les 4 capitals catalanes i també a Granollers. De seguida hi anirem perquè tenim gent a tot arreu. I a la tarda, no nova reunió negociadora. Diu Iolanda Segura que la seva voluntat és no aixecar-se fins que no hi hagi una millora de les condicions que permeti arribar a un acord. I això, per tant, comportaria desconvocar ja les vagues? En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, en Ricard Ostrell li ha preguntat del dret i del revés.
22: Per desconvocar les vagues hi ha marge?
23: Sí, sí, hi ha marge.
22: Si avui s'arriba a un acord, es desconvoquen de demà, les vagues de demà.
23: Bueno, desconvocar definitivament dependrà del que surti a la consulta.
19: No serà tan immediat, sembla, a jutjar per aquesta resposta de la portaveu sindical, que es puguin anul·lar l'altra meitat de vagues que encara hi ha previstes. Les protestes d'avui estan provocant problemes per circular en molts punts. Repassem, doncs, quins són els meus conflictius. Equip viari, Clàudia Serra, t'ho diràs.
24: Doncs l'AP7 és la via més afectada, està tallada en diversos punts. A Tarragona, a Torredembarra, en tots dos sentits de la marxa. Això afecta la via de Vilaseca al Vendrell. A Girona, a Salt, en tots dos sentits. Això afecta la carretera de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, també tallada la P7 a la Roca del Vallès, al Vallès Oriental, en tots dos sentits. Hi ha cua de Mollet a Cardedeu i a Lleida. La carretera afectada és la 2, tallada en tots dos sentits de la marxa. Per contra, ja s'ha reobert el tall que hi havia a la B10, a la ronda litoral de Barcelona, a l'alçada del port. Poc a poc va millorant la circulació en aquest punt. En general, però, la circulació és molt complicada en aquests punts on ara us explicàvem que hi ha talls. S'estan fent desviaments, però Trànsit recomana utilitzar vies alternatives. En el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, a Torredembarra la 27 i la P2 i a Lleida la P2.
0: Catalunya al dia.
19: Doncs déu-n'hi-do lo complicada que està la circulació aquesta hora per les protestes de mestres i professors. Posarem també el micròfon a la refineria de Repsol, a la Pobla de Mafumet, al Tarragonès. És una de les refineries que avui fan vaga en protesta convocada, una protesta convocada a tot l'Estat. Quim Balaguer, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Un centenar de treballadors de Repsol han tallat accessos al complex des de primera hora, amb una reducció de la producció que el sindicat convocant, STR, xifra al voltant d'entre el 30 i el 40%.
19: I que demanen en aquest cas que els empenyen a protestar, doncs volen que la seva feina sigui considerada de risc i això comportaria que es poguessin jubilar abans.
3: Volem un coeficient reductor de jubilació, creiem que està justificat pel nostre sector, per dignitat nostra, pel nostre treball. Hem d'evitar que persones amb 66 anys i mig pugin torres de 30 metres en condicions penoses.
19: I un dia més parlarem de les conseqüències que a 27 de maig tinguem ja aquesta calorada. Avui toca els préssecs. Al sud del Segrià ja han començat a collir-ne les primeres varietats una setmana abans del que és habitual.
1: I la calor és alhora positiva perquè els pagesos que es dediquen a aquesta fruita perquè se n'ha disparat la demanda arreu d'Europa i, per tant, els preus han pujat.
9: El Regne Unit, Alemanya, França estan assolint unes temperatures altes. La venta és molt fluida i, com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és excel·lent.
1: També es freguen les mans al Penedès perquè les previsions de vendes del préssec d'Ordal són també molt bones.
19: També hi anirem a Subirats, concretament, per sentir els pagesos. I us explicarem què és la Roca City, res a veure amb la Roca Village, sinó amb el Roca dels Banys, que construiran un barri, un ecobarri, per ser més exactes, diuen, amb una trentena d'hectàrees entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat.
1: Hi haurà la nova seu corporativa de la companyia, a més d'espais per a exposicions, un museu, oficines, comerços, hotels i cohabitatge.
19: I passarem també per Manresa. Avui s'hi fa un simulacre de selectivitat.
4: Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CL i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
1: És la Laia de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. Forma part del centenar d'alumnes del Bages que participen en aquest assaig amb l'objectiu que puguin arribar més tranquils als exàmens.
19: Per la selectivitat de veritat, que serà aquí un parell de setmanes, del 9 a l'11 de juny. I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
5: Bon dia.
19: Seguim amunt de temperatures, eh?
5: Doncs sí, rampa ascendent que, com dèiem, demà i demà passat toca sostre. Avui un palet més que ahir, 1 o 2 graus, i demà i demà passat és quan es desborden els termòmetres i podríem igualar rècords històrics en un mes de maig. Però si una cosa té aquesta calor de més a més insòlita és la seva persistència, perquè venim del 20 de maig i el que anunciem per dissabte, diumenge i dilluns, que és un descens de la temperatura, no és per dir que refrescarà, sinó perquè senzillament ja no estarem amb aquesta calor desbordant de demà o demà passat, i això vol dir que dissabte, diumenge i dilluns el que tindrem és altre cop una calor com la d'avui o la d'ahir.
19: Doncs fas bé de dir-ho perquè la gent no es pensi que hauran de tornar a posar el nord.
5: No, de moment no, però també recordar que encara estem a la primavera
19: sí,
5: i que estem tenint unes temperatures pròpies de juliol o d'agost. No? Sí, sí.
19: Molt bé, gràcies, Francesc, bon dia.
5: Bon dia.
19: I en esports, Eudald Serra, bon dia també.
6: Bon dia.
19: Avui amb una clara protagonista, Alexia Putellas, no?
6: Sí, Alexia Putellas ha estat homenatjada aquest matí pel Barça en un acte institucional de comiat al Camp Nou després d'anunciar la seva marxa. La capitana blaugrana jugarà també aquest vespre a l'estadi Johan Cruyff, l'últim partit amb el Barça, davant la Real Societat, on també s'acomiadarà de l'afició. La tenista de Blanes, Marina Bassols, juga avui partit de la segona ronda de Roland Garros, cap a quarts de 4 hora d'aquí. Ho farà davant la russa Andrieva.
11: A Tarragona, el Consell del Nàstic fa aquest migdia una valoració de la temporada que ha acabat, amb la decepció d'haver hagut de lluitar per la permanència. De cara a la pròxima temporada s'espera que marxin la majoria dels jugadors i la contractació d'un nou director esportiu, i també saber si el tècnic Pablo Alfaro continuarà. I a Lleida, coneixerem el miracle de la Noli Les Borges Vall de Tenis Taula, que una temporada més ha tancat la Lliga, s'ha classificat per competicions europees i és l'únic equip que mai ha fallat aquesta cita.
24: Doncs vinga, anem per feina, que són la 1:07 ja. Comencem.
0: Catalunya al dia.
24: Clau per al sector de l'educació, mentre els mestres i professors del país fan una altra vaga general, aquesta tarda reprenen les negociacions entre el departament i els sindicats i per primer cop sembla que les postures s'acosten. I per què? Doncs perquè Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, transversal, com demanaven els sindicats, però els representants dels treballadors rebaixen l'optimisme perquè consideren encara insuficient aquesta proposta del govern. Cristian Roldán, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Doncs sí, Educació ha acceptat convertir els diferents complements que va anunciar la setmana passada en un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris. De fet, això explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, a Televisió Espanyola.
7: Anem a estudiar la possibilitat de treballar, és a dir, de convertir aquests complements singulars que volíem posar sobre la taula per incentivar aquesta carrera docent, d'acord, no? Si volem els que buscar doncs, a generar aquest consens majoritari, doncs convertim-ho en un altre complement lineal.
2: Els sindicats celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
8: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs, més o menys a aquest objectiu.
2: Les negociacions, com deies, es reprendran al Departament d'Educació avui a les 3 de la tarda.
24: I Yolanda Segura deia en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que no pensen aixecar-se de la cadira fins que no es pugui avançar clarament cap a un acord. Ara, si això després comportarà que es desconvoquin les mobilitzacions que encara hi ha previstes, això ja serà una altra cosa. Gràcies, sí. Cristian, bon dia.
2: Bon dia.
24: I malgrat aquest acostament, les mobilitzacions avui continuen.
10: Menys policia i més educadora! Menys policia!
24: A Barcelona, 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de la ciutat fins a arribar a la plaça de les Drassanes. Això ha afectat el trànsit de la Ronda Litoral. Ara sentíem la Clàudia Serra, l'equip viari, és una de les afectacions importants d'aquest matí, d'aquestes mobilitzacions de mestres i professors. Podem anar cap allà amb la nostra unitat mòbil, amb en David Mendoza i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
12: Hola, bon dia, Estel. Els sindicats des d'USTEC xifren en 15.000, per això la mobilització aquí a Barcelona. En tot cas, just ara som a l'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a finals de curs i els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga i a les mobilitzacions d'avui. A Barcelona, que els manifestants es troben ara mateix tallant el passeig Josep Carner, també l'accés a la Ronda Litoral i parcialment la plaça Drassanes, perquè s'acaba de reobrir, o això sembla, l'accés a l'avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les mobilitzacions i aquests talls durant tot el dia mentre durin les negociacions i això vol dir també aquesta tarda. Entre alguns dels testimonis amb qui hem pogut parlar, mestres i professors, però es mostren molt escèptics davant la possibilitat d'arribar a un acord avui mateix.
25: Van avançant en els moviments, negociacions, però crec que costarà.
26: Jo no confio gens. És una mena de lluita cap aquí, cap allà, i no hi ha manera.
12: I més enllà del sou, diuen que el col·lectiu s'ha mobilitzat també per molts altres motius que consideren fins i tot més importants. Insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
27: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
25: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
12: Aquí la concentració continua en marxa, ara preparant, explicant un dinar popular, i tot plegat ha transcorregut sense incidències.
13: Molt bé, doncs gràcies, Sara Canyete, bon dia.
12: Bon dia.
13: És una de les manifestacions que hi ha programades avui a les quatre capitals catalanes, però hi havia també una acció de protesta a Granollers.

0: que ha sortit de la capital del Vallès Oriental i que ha acabat a la Roca del Vallès. Allà un grup de docents talla a aquesta hora la P7 en tots dos sentits de la marxa. Marta Vallès, des de la Roca, quina és la situació?
1: Autopista P7 completament tallada. Estem a l'alçada aproximadament del centre penitenciari de Quatre Camins. En aquest punt és on l'Assemblea de Docents del Vallès Oriental ha previst que passaran la jornada. Sortien del pavelló d'esports de Granollers a 11:15 del matí i després d'una llarga marxa per un camí de bosc hem aparegut al vell mig de l'autopista. Hi ha lones per fer ombra, servei de bar, música i un guió de diferents activitats, com ara actuacions i taules rodones. La Maria Oliver és de l'Assemblea de Docents del Vallès Oriental.
2: Estàvem determinades a tallar i a bloquejar el país perquè ja n'hem dit prou. Tallar el país, fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent, persones que ens faran taules rodones, gent que ha vingut a fer poesia, a tocar els seus instruments, a cantar, per dir alt i clar que realment això és un punt de no retorn.
1: A banda i banda de l'autopista, centenars de vehicles, entre els quals molts camions de gran tonatge bloquejats. Els docents no preveuen aixecar el tall abans de les 5 de la tarda.
0: I la P7, aquesta autopista que també té un altre tall, en aquest cas a Salt, per uns 1.300 manifestants, i la seva intenció és estar-s'hi com a mínim fins les 3 de la tarda. També tenim una unitat mòbil seguint-ho, amb en Josep Lluís Santiso i la Núria Peraire. Núria, bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Doncs sí, aquí, tot i la forta calor, els ànims no decauen. S'han organitzat diferents activitats com un funeral de l'educació pública, tot per mantenir el tall, com a mínim, diuen, fins que comenci la reunió a Barcelona. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
4: Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords que esperem que vagin a més i aconseguim, si més no, una mica més per al decret d'inclusió.
5: Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tenen recursos per a aquestes dues nenes.
3: La jornada de protesta ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona que ha acabat a tocar d'aquí on som. Hi havia unes 4.000 persones segons USTEC, unes 1.500 segons l'Ajuntament.
0: Així m'ha arribat a 1:15 del migdia. A Lleida, els manifestants tallen des de les 11 del matí l'autovia A2. Allà hi tenim també una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, com va la Hola. Protesta en aquest punt?
6: Bon dia, Estel. Doncs mira, ara mateix hi ha un concert, una actuació de música en directe. Podeu sentir fins i tot com estan seguint aquest concert. Som a sota d'un dels ponts de l'autovia 2, una autovia que porta tallada des de les 11 del matí, porten més de dues hores de tall en tots dos sentits, i com dic, estem en una zona amb ombra, on la gent està dinant a aquesta hora amb entrepans, amb la nevera ben a prop, amb carpes, ben frescos, passant l'estona, i com dient, amb música en directe. Ens ho retratava la cap de la portaveu del sindicat USTEC, Rosa Aguilar.
7: A més, ens hem organitzat molt bé, hi han carpes per evitar la calor, s'han previst tenir begudes fresques, s'ha previst també fer una mica de barbacoa. És dir que sí, aquest és un tall amb tots els ingredients i amb tots els ajuts.
6: Un tall que de moment no té finalització, com deien els companys, esperen a veure els resultats de la reunió de la tarda. També podem sentir una de les professora d'un institut, l'Anna, que ens deia que falten efectius, falta material i personal.
8: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens. I llavors és una mica d'impotència.
6: Continua el tall a la 2 sense que se sàpiga quan finalitzarà.
0: I a les comarques de Tarragona...

0: Nou tall a la P7 aquí també, a Torredembarra, i amb una manifestació que, com sentíem a Lleida, també té un to clarament festiu, i l'estan seguint l'Albert Cots i la Clara Chavarría. Clara, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, som a peu d'autopista. La gent talla els dos sentits de la via. Calculem que hi ha més de mig miler de persones a aquesta hora. I han vingut molt preparats, amb carpes, cadires plegables, neveres amb begudes, música, instruments, tot plegat en un ambient molt festiu. També hi preparen paelles per a unes 300 persones per dinar. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
2: Creus molta xarxa, també et puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, si no, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
1: El tall està previst que s'allargui fins a la tarda i s'hi faran taules rodones sobre diverses qüestions, una actuació musical, entre altres coses.
0: Doncs són les manifestacions que hi ha en marxa a aquesta hora arreu del país, principalment a les quatre capitals catalanes, però amb ramificacions, com sentíem, a la Roca del Vallès o a Torredembarra, i amb els ulls posats, doncs, en aquesta reunió, novament, entre el Departament d'Educació i els sindicats, aquesta tarda a les 3.

0: I aquests són els treballadors de la refineria de Repsol a Catalunya, a Tarragona, a Catalunya, en aquest cas, equipats amb escuts d'inspiració romana, han bloquejat l'accés principal a la factoria en formació de tortuga. Avui hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat en una acció que pot afectar la producció de combustible en un moment de tensió als mercats. I els treballadors de les refineries, en aquest cas, el que reclamen és un avançament en l'edat de jubilació, que se'ls tracti com a professió de risc perquè es puguin beneficiar d'aquestes condicions que els permeti treballar menys anys. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Aquí, a Tarragona, teniu dos centres productius i des de primera hora d'aquesta matinada, de fet, ja s'han fet bloquejos i accions de protesta.
1: Sí, des de primera hora de la matinada, un centenar de treballadors han tallat l'accés principal i han fet accions als accessos del polígon industrial de Constantí i també al pantalà del port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari STR, que és el convocant de la paralització, s'ha aconseguit un seguiment alt i reduir la producció.
2: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot que són querosens, fuels, gasolines.
1: La patronal no dona xifres, assegura però que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat. Afecta 20.000 treballadors, 800 dels quals a les empreses de Tarragona, de Repsol i de Cessa. Reclamen un avançament en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
0: Gràcies, Manel. 10 minuts i 2:15 del migdia.
3: Catalunya al dia.

0: A pocs dies parlàvem de com la calor ha accelerat la collita del cereal. Doncs bé, el mateix ha passat també amb préssecs i nectarines. Les primeres varietats ja s'han començat a collir al sud del Segrià en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes que arriben des dels principals mercats europeus. Des de Lleida, Estela Busoms, justament ajuda molt que a Europa les temperatures també estiguin disparadíssimes.
1: Bon dia. Sí, perquè incrementa molt el consum de la fruita d'estiu i hi ha molta demanda d'exportació. Això se suma a la gran qualitat dels préssecs i nectarines que es comencen a comercialitzar. Per tant, dos ingredients bàsics perquè l'arrencada sigui molt bona. Ho constata Josep Antoni Ortiz, que té finques a Massalcoreig, on ja es collen els primers préssecs paraguaians.
2: Que faci calor, que faci bon temps a Europa, perquè després el consum se multiplica i tot va bé.
1: Aquesta setmana al Carràs també començarà a collir préssecs Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
3: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: Des d'Unió de Pagesos, Carol Aixut alerta que el procés de regularització d'immigrants encara es nota poc.
4: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones.
0: I els préssecs de l'Urdal també estan gairebé a punt de sortir al mercat, que es fa a la plaça del nucli de Sant Pau d'Urdal, a Subirats, cada cap de setmana d'estiu. Es preveu una bona producció, millor que la de l'any passat, gràcies a les pluges d'aquest principi d'any. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
5: Hola, Estel, bon dia.
0: Tot a punt als camps de presseguers de Subirats i Avinyonet?
5: Sí, està començant la recol·lecció perquè ara ja a principis de juny es puguin tastar els primers préssecs, que seran els d'aigua de carn groga. Després vindran els de carn vermella i els de vinya. Es preveu una campanya millor que la de l'any passat, com apunta un dels nou productors de préssec de l'Urdal, Josep Ràfols.
6: De moment aquest any es presenta bé perquè ens ha fet un bon hivern, ha fet unes pluges molt suaus i continuades, hi ha molta reserva d'aigua baix. El temps de la floració també va fer bon temps, han fecundat bé els fruits i en principi doncs es presenta bé.
5: La por que hi ha ara és que aquesta calorada que està fent sigui excessiva.
6: I ara sembla que vinguin aquestes calors que també són fora de mida i pot ser que també doncs ens afecti una mica, però en principi es presenta bé, estem contents.
5: A Sant Pau d'Urdal les caixes d'uns 4 o 5 quilos van des dels 6 euros i mig als més petits fins als 16 euros dels préssecs grossos. L'any passat se'n van vendre 600.000 quilos i aquest segurament se superarà.
0: Molt bé, doncs gràcies Montse Gené Riba. I el que també ha començat és la campanya de pesca de la tonyina vermella al Mediterrani. Aquest any, després de pressió per part dels pescadors, s'ha avançat també. Les previsions de la companyia líder del sector, que és la Brenca Balfagó, són bones. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: I fins quan es pesca la tonyina vermella?
7: Doncs mira, està molt regulat i com a molt ho podran fer fins l'1 de juliol. La seva pesca es fa a la zona de les Balears. Enguany, Balfagó, que és una empresa brenca líder en aquest sector, en pot capturar unes 4.000 tones superior al que va poder fer la campanya passada. Pere Vicent Balfagó és el copresident de la companyia.
8: Per un costat, les previsions meteorològiques, que són molt importants, doncs són molt bones. Estem disfrutant, estem gaudint d'un molt bon anticicló. En total, enguany, el nostre grup de pesca podem pescar 4.045.000 quilos, que és un augment voltant d'un 9% més que l'any anterior.
7: La tonyina vermella, com dèiem, la pesca en el sud de Formentera, però és una espècie que viu i creix a l'Atlàntic Nord. Un cop pescada, es transporta fins aquí a la Costa Brenca.
8: Una vegada el tenim pescada dins de les nostres xarxes, el transferim a unes piscines de transport que porten el peix viu fins a l'Ametlla de Mar, on estan doncs, durant uns mesos, on deixa des d'aquestes piscines davant de la costa de l'Ametlla de Mar i es va alimentant cada dia aquesta tonyina fins al dia doncs, que hi ha una comanda.
7: L'actual trini de pesca està vigent fins al 2028. L'any passat, Balfagó, que té més de 300 treballadors, la majoria a l'Ametlla de Mar al Baix Ebre, va facturar 119 milions d'euros. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh. Fa calor, oh, oh.
0: Doncs per ajudar a combatre aquesta calor que ja arriba i que es preveu llarga en aquest estiu intens, el comerç local s'ha incorporat a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una cinquantena d'establiments obriran portes durant l'estiu perquè qui ho necessiti s'hi pugui estar una estona i així refrescar-se. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
5: Bon dia. Tot i que oficialment la campanya dels refugis climàtics va de l'1 de juny al 30 de setembre, aquí a Sant Feliu de Llobregat ja hi ha establiments comercials amb l'adhesiu que els identifica com a espais on refugiar-se de la calor. El centre quiropràctic del David Cussó n'és un.
9: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
5: A més dels 400 refugis climàtics de la ciutat de Barcelona, la resta de municipis de l'àrea metropolitana aquest estiu n'hi haurà 319, 75 més que l'any passat, i per primer cop també se n'obriran a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat. Una altra novetat de la campanya per protegir-nos de la calor és el cercador d'itineraris frescos que podeu trobar a la web de l'AMB. Té en compte el pendent dels carrers, l'ombra o les fonts d'aigua potable per definir els millors recorreguts quan fa tanta calor com aquests dies.
10: Catalunya al dia.

0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, oferien un servei de blanqueig de diners de la droga. Anem a la comissaria central dels Mossos d'Esquadra a Barcelona. Allà hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: Quines pistes ha seguit la policia per descobrir aquesta xarxa?
1: Doncs mira, operaven amb 3 grans centres de distribució a Tarragona, Torredembarra i un altre a Granada. També tenien un centre de distribució a Alemanya. I la policia ha pogut acreditar que almenys proveïen 6 grans grups de narcotraficants. Tots tenien, i aquesta ha estat la clau, pressupostos d'aquesta organització. Marc Bayón és el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
2: Arribem a aquest nota de distribució per investigacions que s'han desenvolupat durant anys i que, analitzant com s'aproveïen aquestes organitzacions, replicaven el mateix lloc en el que adquirien aquest producte. Això és una anomalia.
1: Els 4 detinguts no tenen antecedents, tenien una doble comptabilitat i la policia sospitava d'irregularitats, perquè cada setmana arribava un servei de recollida d'efectiu amb furgonetes blindades i també pel volum dels camions que no paraven d'entrar, també setmanalment, en aquests polígons de Tarragona.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença ven. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: El servei de blanqueig de capitals el feien a través de 3 empreses propietat dels detinguts.
0: Parlem ara dels adolescents i del consum de drogues, concretament de tabac. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Això ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que és la CANFIC, i ho ha fet durant la Setmana Sense Fum. Mònica Mas, bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, aquest estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, en Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
4: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no? Pues ja està.
3: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: Senyals horaris de 1:45 a 2 del migdia. I ja hi ha sentència d'un judici que us vam explicar fa uns mesos. 16 anys de presó per un home que va calar foc a la seva parella després de ruixar-la amb líquid inflamable. Això va passar el novembre del 2022 a Artesa de Segre, a la Noguera. Lleida, Noelia Casellas, què diu el Tribunal de l'Audiència de Lleida que l'ha jutjat?
5: Bon dia, Estel. Del relat de la víctima i dels veïns conclou que l'home va provocar l'incendi i va posar en perill la vida de la seva parella, que va acabar amb cremades greus al 18% del cos. Tenien una relació molt conflictiva i aquella matinada la va ruixar primer amb alcohol i després amb acetona. Els magistrats descarten, però, l'intent d'assassinat perquè va ser el mateix acusat qui va ajudar la víctima a sortir de l'habitatge en flames. Fixen una indemnització de 120.000 euros per a la víctima i l'home té prohibit acostar-s'hi durant 17 anys.

0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 han augmentat un 20%, segons dades de l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen o bé diners o bé una segona residència perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Sara Riera, bon dia.
1: Bon dia, sí, i això explica una altra dada impactant, que és que gairebé la meitat de totes les compravendes d'habitatges que es fan a Catalunya es fan ja sense necessitat d'hipotecar-se. Fins ara, qui comprava al comptat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, i des de fa uns anys s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. En Raquel Iglesias és vicedegana del Col·legi de Notaris, ens explica que el nombre de les donacions que s'estan fent a Catalunya dobla ja les que es fan a Espanya, i aquí hi veu una cultura molt pròpia de buscar solucions.
2: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: Solucions pels que entenen. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, la designació de persones de confiança perquè en gestionin el patrimoni en cas d'incapacitat. Per cert, que les parelles, de fet, han caigut en picat aquest any per por que els notaris les considerin fraudulentes.
0: Llum verda definitiva al nou ecobarri als terrenys de la fàbrica Roca entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat. Sense renunciar a la seva història industrial, aquest espai combinarà també l'activitat econòmica amb nous usos terciaris, el comerç i l'espai residencial. David Àngel, es tracta de la remodelació de 32 hectàrees on es faran més de 2.700 habitatges.
3: Bon dia. Entre el 40 i el 45% dels habitatges, 1.260 tindran algun grau de protecció. Al centre d'aquest ecobarri hi haurà un parc de més de 7 hectàrees. Roca fa una inversió de 250 milions d'euros. Miquel Àngel Monar és un dels directius de l'empresa de sanitaris.
4: Avui marquem un punt d'inflexió. L'aprovació definitiva del planejament obre una nova etapa, la de convertir els plànols en carrers, els espais en places i parcs i la visió compartida en una realitat tangible per als milers de persones. I com sempre, volem ser un referent, en aquest cas, amb aquesta transformació urbanística.
3: En una visita sobre el terreny, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat el canvi de model urbanístic que representa aquesta iniciativa.
5: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix, de millorar les condicions de vida, també parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
3: D'altra banda, Roca mantindrà la seu i adaptarà la fàbrica per fer-hi el centre d'innovació de l'empresa.

0: parlem de la indústria esportiva que guanya pes a Catalunya amb una facturació de més de 1.200 milions d'euros. El nombre d'empreses i l'ocupació que generen ha crescut un 18% entre els anys 2018 i 2024, això segons el primer informe econòmic d'aquest sector que ha fet la PIMEC. La patronal de les empreses que es dediquen al comerç esportiu reclama una fiscalitat diferent per enfrontar-se al comerç online, al comerç telemàtic. Barcelona, Joan García.
1: Guanyen pes les activitats a centres i clubs esportius, les recreatives vinculades a la salut i les relacionades amb l'educació de l'esport. Són les fortaleses d'un sector que també té febleses. Cau el nombre d'empreses de comerç al detall per la concentració i, sobretot, la venda online. El president de PIMEC Esports, August Tarragó, fa aquest diagnòstic.
2: Hem d'enfortir el teixit empresarial del sector esportiu. Els punts de venda, tothom va a grans superfícies i el petit punt de venda està desapareixent.
1: La patronal ha presentat l'informe al govern. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha explicat que el moviment econòmic que genera el turisme esportiu beneficiarà el sector amb el retorn d'una part de la taxa turística.
3: Però hi haurà una part que ha de venir cap a esports i així serà, entre 6 i 8 milions d'euros, dependrà una mica de com vagi la temporada, etc. Però bueno, aquests diners al final tornen al circuit d'esports.
1: El 58% de la població catalana fa esport, els que el practiquen amb regularitat i destinen més de 300 minuts setmanals. Ha augmentat un 23% el nombre global de persones abonades a gimnasos o a clubs esportius.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. I també amb Marc Vidal. Marc, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: Per repassar algunes de les notícies més vistes de la web i l'app del 3Cat Info i que avui passen per un esdeveniment molt important a la vida de qualsevol estudiant que vulgui fer un grau universitari, que és la selectivitat,
4: sí,
0: que està d'aquí 15 dies.
4: El rellotge està en marxa, el tic-tac, no? I entenc que tothom ha estudiat moltíssim aquests dies.
0: O no,
4: d'entrada,
0: O no.
4: Sí, això va per barris, això. D'entrada, a les notes de tall a la universitat és interessant aquesta informació que trobareu al 3Cat Info en augment, és a dir, veureu com han canviat les notes de cada grau des del 2010. És interessant, veureu molts gràfics, sobretot per aquesta idea que hi ha graus que de cop es posen de moda, no? Mm-hmm. I per tant pugen moltíssim les notes de tall i graus que de cop desapareixen, no? Desapareixen del mapa, no, però vull dir que no estan tan sol·licitats,
0: sí,
4: i per tant la seva nota de tall canvia. Veureu que és una informació que porta moltíssims gràfics on podreu veure aquesta evolució i per tant és molt interessant. Busqueu això, les notes de tall a la universitat en augment a la web i l'app del 3Cat Info.
0: I en aquest sentit també tens una recomanació avui, un article interessant.
4: Sí, també de selectivitat. Com estudiar per la selectivitat? També ho trobareu a la portada de la web i l'app del 3Cat Info. Consells tècniques per evitar, per preparar els exàmens, no? I per evitar, doncs, això, quedar-se en blanc a l'últim dia. En fi, són coses bastant de sentit comú, que ja us podeu imaginar, sobretot. No anar a l'última hora, no? Fer un bon descans, fixar-se mini-objectius abastables com a curt termini i anar-los superant, en fi, tot el que ja ens podem imaginar, però aquí ho trobareu resumit i àmpliament i, per tant, molt interessant de consultar també.
0: I sobretot els de Barcelona no pretendran amb una biblioteca perquè estan tancades aquests dies perquè fan vaga.
4: Sí, sí.
0: Doncs mira, de seguida en parlarem de selectivitat també perquè al Bages, una mica també en la idea de tranquil·litzar els alumnes i dir, bueno, ja he passat per això com a mínim amb un assaig, fan un simulacre avui amb un centenar d'alumnes al Bages, a la Universitat de Manresa, i fan una mena de selectivitat.
4: Doncs mira, hauran pogut posar en pràctica tot això.
0: Efectivament. Sí. Va, fa un any de què parlàvem, Marc?
4: Mira, parlàvem del reconeixement del català a la Unió Europea. La Moncloa augmentava la pressió enmig de les maniobres del PP, en aquest cas doncs, per fer lobby en contra d'aquest reconeixement. Justament va ser dimarts que va haver una reunió de fa un any, i va haver una reunió del Consell d'Afers Generals de la Unió Europea, on es va portar aquest tema a votació. Finalment, Espanya, però, va retirar aquesta votació perquè no es va arribar a produir, perquè tenien el temor de no superar-la. Se'n va tornar a parlar el juliol de l'any passat, però ha passat un any i el reconeixement del català a la Unió Europea continua allà on era, bloquejat bàsicament per l'oposició de grans estats com ara França, Itàlia o Alemanya.
0: Veus, està bé fer memòria, perquè fa un any hi havia la sensació que ara sí que sí,
4: ara sí.
0: Ho reconeixen.
4: De fet,
0: vam
4: fer algun article també llarg en aquest sentit, de fins a quin punt era un pas històric, però, com et deia, continua on era, i per tant el català continua sense ser una llengua oficial a Europa.
0: Molt bé, Marc, gràcies.
4: Molt bé, adéu-siau, bon dia.
0: Catalunya al dia. 6 minuts, 3 quarts de 2.
5: Recordar-vos que els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar apagats. L'ús d'aquests dispositius està estrictament prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
0: Doncs falten dues setmanes, com us deiem, per la selectivitat i els nervis ja estan molt, molt, molt, molt a flor de pell per milers d'estudiants. I per treure atenció, la Universitat de Manresa ha organitzat per primer cop un simulacre amb més d'un centenar d'alumnes del Bages que s'estan preparant per aquestes proves. La idea és que visquin tot el procediment per arribar més tranquils a aquest examen. I des de Manresa, Nati Adell, com ha anat?
6: Doncs mira, molt bé, a l'arribada, nervis controlats, podríem dir, perquè al final avui no s'hi juguen res, però els va bé per entrenar-se, per anar prenent mides. Hem parlat amb uns quants alumnes de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, de la FEDAC de Manresa i de la Salle també de Manresa.
7: Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CELE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
8: No, avui no. El dia de la CELE ja sí que hi haurà nervis.
9: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
6: Sílvia Mas és la directora general adjunta de la U Manresa.
10: Amb la idea, sobretot, de conèixer una mica els procediments, tota aquesta part logística que afegeix tensió, que afegeix nervis.
6: I a la sortida ens deien això.
11: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no m'ha semblat.
12: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
13: Fàcil del tot no era.
6: A l'entrada de l'aula, res de mòbils i aparells electrònics.
14: Que els hem de deixar a part perquè, si no, encara els poden fer servir doncs, intel·ligències o fer fotos.
6: I un cop a dins, els han advertit sobre la prova pilot que s'ha de fer amb detectors de freqüència per evitar que facin trampes amb controls aleatoris. I per acabar, una xerrada de la psicòloga Cristina Junyent.
15: Una organització realista, però sobretot el cuidar-se, el dormir bé, el descansar bé.
6: Si la prova pilot d'aquest simulacre de selectivitat funciona, la idea és repetir-ho.
0: Gràcies, Nati Adell. I Josep Pallarès continuarà 6 anys més al capdavant de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona després de guanyar les eleccions al rectorat amb el 72% dels vots i superar clarament el candidat alternatiu, que era Domènec Puig. Ens ho explica en Manel Sastre.
16: La participació, però, ha estat molt baixa, del 25%. La pitjor dada, la dels estudiants, només han votat un 19% del cens. Pallarès és investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica i ha basat la seva campanya en les millores en la docència, la formació per prevenir l'absentisme i la cerca de recursos econòmics per impulsar nous equipaments com la Facultat de Medicina.
0: La cursa Junts per Catalunya per elegir l'alcaldable de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a les travesses. És la diputada al Congrés a Madrid, Pilar Calvo. Jordi Corbalán.
17: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment, no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha 4 possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament, Glòria Freixa, i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.

Seguim amb altres notícies. El centre de recerca I2CAT ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, cibersecurit.

0: La presidència Albert Dalmau destaca la importància de la nova etapa de l'IDOSCAT.
1: Amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'IDOSCAT, fem un salt endavant com IDOSCAT, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona. I també amb aquests dos encàrrecs de país, amb l'objectiu de protegir millor les nostres infraestructures de telecomunicacions, un element essencial en els moments d'inestabilitat geopolítica que hi ha en el món.
0: Fins ara, IDOSCAT estava situat al campus de la UPC. La nova seu, el front marítim, té 2.000 metres quadrats.
2: I ara parlem de la línia ràpida de bus, la X1 de TMB, que travessa Barcelona des de la plaça de les Glòries fins a la plaça Francesc Macià, que s'allargarà a partir del setembre en sentit Llobregat fins al final de la Diagonal a tocar del Club d'Apolo. Les tres línies express de bus urbà transporten cada dia més de 260.000 viatgers. La intenció de l'empresa és crear-ne tres més aquest mateix any que donin servei a la Meridiana i també a la Marina del Prat Vermell. L'allargament de l'X1 reforçarà la intermodalitat amb la resta de transport públic i donarà servei a una àrea on, a més de la zona universitària, hi ha activitat econòmica i centres assistencials. Per la banda Besòs, s'estudia ampliar-ne també el recorregut fins a enllaçar amb l'estació de metro de la línia 4 de Llacuna. Sentim Laia Bonet, que és presidenta de TMB, que explica les virtuts de les línies ràpides de bus.
3: Posar en marxa un servei amb menys parades, amb més velocitat comercial, amb més eficàcia i, per tant, més competitiu, i que realment és una invitació per a aquells que tenen aquest servei a deixar el cotxe a casa i a utilitzar el transport públic.
2: Avui fa un any que va entrar en servei l'X3, entre Paral·lel i l'Avinguda Carrelet, a l'Hospitalet de Llobregat. Amb prop de 70.000 validacions mensuals, duplica les de la línia número 79 que va substituir. L'X2 enllaça el Prat amb la plaça d'Espanya de Barcelona en 25 minuts.

0: Ara us parlem del Museu de Matemàtiques de Catalunya. És a Tarragona i tanca el seu primer curs complet amb més de 17.500 visitants. El centre s'ha marcat el repte de fer més atractiva una matèria que molts alumnes, entre ells, per exemple, estudiants que d'aquí dues setmanes han de fer la selectivitat, consideren avorrida i complicada. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I han aconseguit l'objectiu que es proposaven en aquest Museu de les Matemàtiques?
1: A veure, jo el que sí que puc dir és que el Museu de les Matemàtiques de Catalunya és molt diferent al que ens trobem a les aules. Aquí les matemàtiques no només s'expliquen, també es toquen i s'experimenten. El delegat del museu a Tarragona, José Rey, ens ha explicat que la prioritat és que els estudiants i les famílies puguin descobrir les matemàtiques d'una manera més propera i divertida.
2: Creiem que al món hi ha les persones que els agrada les matemàtiques i persones que encara no saben que els agrada les matemàtiques i que potser visitant el Museu de Matemàtiques de Catalunya veuran aquesta experiència i potser si m'ho haguessin explicat així, ara sí que estic gaudint i això és el que busquem, no?
1: El museu està obert a les famílies els dissabtes a la tarda. Tot i això, la majoria de visitants són estudiants de Tarragona, Terres de l'Ebre, el Penedès i Lleida, des de quart de primària fins a batxillerat. Alumnes com els de l'Institut Berenguer d'Entença de l'Hospitalet de l'Infant.
3: És com que faig les mates però no sóc conscient de que les estic fent.
4: I que no és com el mateix de sempre d'un museu que s'ha d'estar en silenci, ens podem riure, ens és més interactiu i fer activitats.
1: Aquest museu està ubicat a l'antic convent de Santa Clara, de titularitat municipal. La direcció fa temps que reclama l'ampliació de l'espai al mateix edifici per poder millorar la planificació d'activitats. No descarten marxar a una altra localitat del Camp de Tarragona si no es prioritza el projecte a la ciutat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Ricard Buigas. Ens quedem amb aquesta frase que ara sentíem, que hi ha molta gent que no sap que li agraden les matemàtiques i potser un dels motius és que fins ara no s'han acabat d'explicar del tot bé. Per tant, és un greuge que esperem que aquest Museu de les Matemàtiques contribueixi a corregir.

0: L'amor també deixa rastre. Aquest és el lema de la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí. És el certamen dedicat a la música clàssica que se celebrarà del 31 de juliol al 21 d'agost, Estel Coletas.
1: L'edició d'enguany obrirà amb un monogràfic de Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Una obertura majúscula per a una programació que la directora del festival, Montse Faura, cataloga com una constel·lació

0: gestió de llenguatges i èpoques.
1: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. On Beethoven conviu amb Joan Magraner, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, el repertori sinfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
0: Una programació amb noms internacionals com l'English Chamber Orchestra o el debut de la soprano Nadine Sierra, i apostes singulars com la formació barroca Cantoria o l'homenatge a Pau Casals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. A més, la cita consolida el seu arrelament local superant ja els 650 socis de joventuts musicals i manté un any més el vincle amb el cinema a través de la tercera edició de l'Inèdit Empordà.
2: I un altre festival d'aquest estiu a l'Empordà... Pensa't!

0: Pablo Alborán inaugurarà el 25 de juliol una nova edició del Festival Sons del Món Empordà per l'escenari principal a la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà en aquest cas, i passaran també Joan Dausà, Fangoria o Niña Pastori. I a més, hi haurà Girona Clara Jordan, un parell de concerts protagonitzats per grans noms del panorama musical català.
1: Sí, dues cites inèdites que descrivi el director del festival, Xavi Pasqual.
2: Per un costat veurem per primera vegada, junts dalt d'un escenari, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que hem batejat com una nit que es dirà el retrat d'una generació, i es tornen a unir després de 20 anys a l'Ax en Busto, que està en gira d'aniversari, els Gossos, que faran l'únic concert de tot l'any.
1: També passaran per aquesta 19a edició del festival Rosana, que torna als escenaris per celebrar els 30 anys de Lunes Rotes, Sergio Dalma o God Save the Queen, ja habitual d'aquest festival, que homenatjaran els 50 anys de Bohemian Rhapsody. A banda de la Ciutadella, també són escenari d'aquest festival quatre cellers de l'Odeó Empordà, on tocaran en un format més petit Carlos Núñez o Manu Guix. Les entrades ja estan a la venda.

0: Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-se en un gran centre d'exposicions ciutadanes, apte per formats immersius també. Òscar Callau, bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, el govern té un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances d'accessibilitat i ventilació. Les obres d'aquest palauet catalogat com a bé cultural d'interès local es preveu que comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030. 6 equips d'arquitectura s'han presentat per redactar el projecte amb l'encàrrec de transformar l'equipament del Passeig de Gràcia en un espai d'exposicions apte per grans mostres participatives i connectades amb la realitat social. La Generalitat, mentrestant, estudia si podrà obrir un espai expositiu temporal o bé organitzar mostres itinerants. Durant el 2025, el Palau Robert va registrar més de 284.000 visites.
0: Gràcies, Òscar. Bon dia.
1: Bon dia.
0: 8 minuts.

0: Doncs Maria i també Montserrat entre les dones i Antonio i José entre els homes són els noms més comuns entre els 8 milions llargs de residents a Catalunya. Això ho revela l'últim estudi de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, que analitza els noms més freqüents entre la població. Amb Quim Balaguer, el regnat dels Antonios li queda poc.
1: Sí, està arribant al seu final. Per què? Perquè l'edat mitjana de les més de 83.000 persones que se'n diuen és de 62 anys. Per entendre-ho millor, entre el 1950 i el 1969 es van registrar gairebé 40.000 Antonios a Catalunya i del 2020 al 2024 només 407. Vaja, que en una vintena d'anys perdrà aquest privilegi per pura lògica vegetativa.
0: I les Maries, què passa amb elles?
1: Doncs, com els Antonios, hi ha més de 83.000 dones catalanes que porten aquest nom amb una mitjana d'edat més jove, 54 anys. Però en aquest cas l'estadística demostra just el contrari que els Antonios. Després d'un fort descens, a finals del segle passat, les Maries han anat experimentant una certa de recuperació les últimes dues dècades. En aquest cas hi ha planter de Maries, creu de Maria, i poden aspirar a allargar el seu regnat. I sàpigues que 1.533 catalanes us dieu Estel i que som 9.241 entre Quims i Joaquims.
0: Doncs mira, a l'Eudald Serra però deia que el seu...
2: Jo segur que no estic a dalt de tot del
0: no
2: cop.
0: No estàs dintre del rànquing, eh? Va, fins

0: Esports.
1: Doncs 6 minuts i les dues del migdia en dediquem 5 a parlar d'esports. Au del Serra, bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui amb un nom propi que destaca per damunt de tots i que tampoc no tindria un dels noms, de moment, més posats a Catalunya, que és el d'Alexia Putellas.
2: Segur que no, d'aquí uns anys
1: però
2: ja ho veurem.
1: Però temps al temps, també.
2: Exacte.
1: Són modes tot,
2: I més sent un personatge tan popular com és ella. Alexia Putellas, avui és el dia del comiat de la capitana blaugrana. Aquest matí, acte institucional de comiat, i aquest vespre serà l'acte esportiu. Aquest matí s'ha fet a la mateixa gespa del Camp Nou l'acte institucional de comiat, que ha durat poc més d'una hora. Alexia ha estat acompanyada de la seva família, la plantilla del primer equip del Barça femení, el president en funcions Rafael Juste, el president electe Joan Laporta, entre d'altres. També hi han participat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir el Barça, i ha rebut missatges via vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta, Sergio Busquets o un dels capitans actuals del Barça, Rafinha. La capitana blaugrana ha reconegut que aquest ha estat la decisió més difícil de prendre.
3: És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
2: Tot i això, l'Exe també considera que ara era el moment de posar punt final a la seva etapa com a jugadora del Barça.
3: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
2: La capitana blaugrana, que ahir va fer oficial que deixa el club després de 14 temporades, jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff aquest vespre a les 7, davant la Reial Societat, en el que serà el seu comiat davant de l'afició. El comiat d'Alexia Putellas d'aquest vespre al Johan Cruyff el seguirem també en una edició especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio, fins més enllà de les 9, i el partit Barça-Reial Societat començarà a les 7 i també es podrà seguir per TV3.
1: Aquest partit entre Reial Societat i Barça correspon a la penúltima jornada de Lliga Femenina de Futbol, com també el partit Deportivo de la Coruña espanyol, que jugarà també aquest vespre.
2: Un partit que jugarà a partir de les 9 del vespre i que es podrà seguir per Esport 3. Ahir el Badalona va perdre per 0-4 davant el Reial Madrid en un partit jugat al Municipal de Palamós.
1: Mentrestant, pel que fa al primer equip masculí de l'Espanyol, el club ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més.
2: Cabrera, que va arribar al club ara fa 6 temporades i mitja, ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits aquesta temporada i a l'assolir l'equip la permanència.
4: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
2: D'altra banda, el nou director general del club, Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manolo González per començar ja a planificar la pròxima temporada. Ho va explicar en la conferència de premsa de la seva presentació celebrada ahir.
1: En waterpolo aquest vespre es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea, que enfrontarà dos equips catalans, són el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
2: El partit entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta començarà a 8:45 i es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sentim primer el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
5: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
2: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
6: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
2: I d'altra banda, aquest vespre també a les 9 arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo, el millor de 3 partits entre el Sant Andreu i el Mataró.
1: En bàsquet a la Lliga ACB, el Joventut va guanyar ahir l'Unicaja de Màlaga després de jugar-se els 20 minuts que quedaven pendents del partit que es va ajornar en el seu moment a la mitja part per problemes amb el marcador electrònic de l'Olímpic de Badalona.
2: La penya va acabar guanyant l'Unicaja 95-74 després que el partit es reprengués a la segona part amb un 53-33 favorable ja als badalonins. És la cinquena victòria consecutiva de la penya a la Lliga ACB.
1: I a l'hoquei Lliga Masculina d'hoquei patins han quedat definides les semifinals del play-off pel títol.
2: Una la jugaran el Liceu i el Calafell, l'altra dos equips de la demarcació de Barcelona, el Barça i l'Igualada. Aquestes semifinals començaran divendres que ve i seran a un màxim de 5 partits.
1: Audal Serra, gràcies, bon dia.
2: Que vagi

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Aquest cap de setmana se celebra la Festa de les Trementinaires, que des de fa 26 edicions difon aquest ofici ancestral, el de les Trementinaires. Les dones que a mitjans del segle XIX anaven de poble en poble, de la vall de l'Avança i Tuixent, carregades d'herbes i d'olis essencials per guarir mals. S'hi faran cants i balls populars, cursos i tallers de plantes medicinals, aromateràpia, cosmètica artesana i, a més, projeccions, itineraris botànics i la fira d'herbes remeieres i productes naturals. 26a Festa de les Trementinaires, de divendres a diumenge, a la vall de l'Avança i Tuixent. Fins demà a la 1 del migdia.

0: La justícia investiga si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, fiscals i policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Matí frenètic en la tempesta judicial contra el PSOE, amb la Guàrdia Civil entrant a la seu del Partit Socialista i amb el jutge imputant la gerent del PSOE i l'exsecretari d'Organització Socialista, Santos Cerdán, en el que fins ara era el cas Leire, Joan Bota.
2: Seria una mena de guerra bruta socialista contra les investigacions en contra seu. Inicialment, el cas Leire investigava si aquesta exmilitant socialista havia conspirat per frenar investigacions contra el PSOE. Ara el cas escalaria per determinar si l'encàrrec en realitat sortia del mateix partit i en aquest cas saber amb quins diners es pagava.
0: Anem a Madrid, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats. Sembla que no tenim... Ara sí. Digues, endavant, Dani.
3: Sí. Ja fa més de 5 hores que els agents de la UCO són a la seu de PSOE al carrer Ferraz per demanar documentació que vincule el partit amb la suposada guerra bruta de Leire Díaz contra policies i fiscals, com ara pagaments a l'exmilitant socialista. És per això que el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional també ha ordenat l'entrada al domicili de Santos Cerdán i ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la gerent, a un exdirigent del partit, entre d'altres. El cas està sota sequet de sumari, però el jutge considera que els delictes investigats són molt greus.
4: Doncs, mentrestant, Pedro Sánchez hi treu importància, nega irregularitats del partit, però promet mà dura si es demostra el contrari. Es multipliquen les causes judicials, però Pedro Sánchez es blinda, descarta convocar eleccions anticipades i diu que està justificat esgotar la legislatura.
5: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España, y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura.
0: De seguida, en aquest Catalunya migdia, tots els detalls i la reacció de l'oposició, encara amb la ressaca de tota la informació al voltant del cas Zapatero. Tot plegat al dia en què a Catalunya hi ha vaga general educativa a tot el país, tot i l'acostament d'ahir entre sindicats i govern.
2: Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carretera des de mig matí, manifestacions de diferents ciutats i un seguiment important de la vaga abans que les negociacions es reprenguin aquesta tarda.
0: Connectem amb Barcelona i també amb l'AP7 a la Roca del Vallès. Sara Canyete i Marta Vallès.
6: Sí, els sindicats demanaven una mobilització massiva i malgrat que el seguiment ha baixat respecte a les vagues anteriors, ho qualifiquen d'èxit i més tenint en compte, diuen, el desgast acumulat. Hi ha concentracions repartides per tot el territori i que volen mantenir en paral·lel a la negociació d'aquesta tarda. Els sindicats diuen que les converses amb el departament estan encaminades, però fan una crida a la prudència i veuen difícil tancar un acord avui mateix.
7: A la Roca del Vallès, la P7 s'ha convertit en un gran escenari on hi ha música, poesia i també reivindicació. Els docents s'hi han instal·lat per fer una demostració de força i diuen que no marxaran abans de les 5 de la tarda.
0: Però a banda de la Roca, els mestres i professors estan tallant ara mateix carreteres molt importants en diferents punts del país. Tenen la intenció de quedar-s'hi mentre duri la reunió d'aquesta tarda entre el departament i els sindicats. En aquest escenari avancem avui la informació del trànsit. Quina és la situació actual? Equip viari, Clàudia Serra.
8: Doncs aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits la P7 a Torredembarra, afecta la via de Vilaseca al Vendrell, a Salt, la carretera està afectada de Vilablareix a Sant Julià de Ramis, a la Roca del Vallès i a Cua de Mollet a Cardedeu, tallada també en els dos sentits la 2 a Lleida. En aquests punts i a les carreteres de l'entorn hi ha cues quilomètriques, trànsit recomana utilitzar vies alternatives, en el cas de Salt, la C31 i la C35, a la Roca la C32 i la C60, Torredembarra, l'A27 i l'AP2 i a Lleida l'AP2.
0: Ja veieu que la situació és molt complicada per aquestes protestes dels mestres i professors. A la crònica internacional, mentrestant, ofensiva d'Israel per ocupar més territori al sud del Líban, el dia en què l'exèrcit israelià assegura també haver matat el nou líder militar de Hamas a Gaza.
2: Tot plegat mentre els Estats Units i l'Iran continuen negociant un acord de pau a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, avui us explicarem també que la fins ara diputada al Congrés dels Diputats, Pilar Calvo, es presentarà a les primàries de Junts per Catalunya per tal de ser la cap de llista a les pròximes eleccions municipals a Barcelona.
2: S'enfrontarà com a mínim a l'actual cap del grup municipal Jordi Martí, que també ha anunciat que vol ser alcaldable, això a l'espera d'altres possibles moviments, d'altres noms rellevants com el de l'advocat Jaume Alonso Cavillas.
0: I en temps de cultura, atenció al que us explicarem al Catalunya Migdia avui. Denúncia de llibreters d'arreu del món que diuen que grans empreses tecnològiques els estan comprant milers de llibres descatalogats, antics.
2: Ho farien per entrenar la intel·ligència artificial. El sector ho qualifica d'espoli i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic perquè després els destrueixen.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb una gran protagonista avui a la informació esportiva, Alexia Putellas.
9: Aquest matí s'ha fet l'acte de comiat institucional al Camp Nou d'Alexia Putellas. Deixa el Barça envoltada de família, amics, companyes d'equip, exjugadors i directius.
10: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100% que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
9: I aquesta nit, després del partit que juga l'equip al Johan Cruyff, que comença a les 7, es farà el comiat a l'estadi amb tota l'afició i un comiat que podreu seguir en un tot costa especial que s'allargarà una mica més fins al final d'aquest comiat.
0: Ja hem repassat la situació complicadíssima per les protestes de mestres i professors. Hi ha moltes carreteres tallades. S'espera que aquestes protestes, a més, es mantinguin durant les primeres hores d'aquesta tarda. Per tant, si podeu evitar els desplaçaments en cotxe, eviteu-los. I si els heu de fer, obligatòriament, doncs estigueu molt pendents de les nostres informacions per saber on estan els talls i quines carreteres hauríeu d'evitar. I a banda d'això, com sempre, el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Podria passar la crònica d'ahir i la d'abans d'ahir, no? Perquè continua la calor cada dia una mica més.
12: Cada dia una mica més i l'esglaó fort arriba demà i demà passat. Demà, per exemple, a Lleida Ciutat estan previstos 38 de màxima. Si s'enregistren els 36,5 de la més alta enregistrada mai en els últims 86 anys, que data del maig del 22, quedaria pulveritzada. És un exemple d'alguns dels valors que demà tindrem a Catalunya, no cal dir-ho, excepcionals. Falta un mes per l'estiu, estem a la primavera, però tenim una calor desbocada, desmesurada i, sobretot, preocupantment continguda, o més ben dit, regular, perquè el descens de temperatura previst per dissabte, diumenge i dilluns no és per refrescar, és per fer calor, però menys.
0: Molt bé, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, gràcies, bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 8 minuts. Ja fa 5 hores que la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Els agents estan buscant documentació que demostraria si la direcció va finançar operacions de boicot per fer descarrilar les investigacions judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la principal hipòtesi de l'Audiència Nacional. Per això aquest matí el jutge Santiago Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i l'exnúmero 3 del socialista Santos Cerdán, a qui, per cert, els agents també li han registrat el seu domicili. Anem a la seu del PSOE, com dèiem, al carrer Ferraz de Madrid. Allà hi tenim el Dani Sainz de Aja. Dani, bon dia.
13: Hola, bon dia. Es tracta d'un operatiu múltiple que ha desplegat la UCO des de primera hora del matí i que té com a principal escenari la seu socialista del carrer Ferraz, on ara ens acumulem desenes de periodistes a l'espera que surtin els agents. Segons fonts judicials, han vingut per demanar documentació que puga vincular el partit amb la suposada trama de Leire Díez destinada a desacreditar fiscals i policies que investiguen l'entorn de Pedro Sánchez. Estes peticions d'informació s'han estès a altres domicilis de persones implicades en el cas, com seria l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i també a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació a una filtració interna. Es tracta d'actuacions ordenades pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, en el marc d'una causa declarada secreta i que ha ampliat el nombre d'investigats. Són el mateix Santos Cerdán, la gerent del PSOE, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats vinculats a Cerdán i un altre agent de la Guàrdia Civil. Noms que s'afegeixen als que ja estaven imputats, com l'empresari Pérez Dolcet i a la mateixa Leire Díez, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio s'ha mostrat sorpresa per l'operació.
14: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
15: ¿Pero existieron pagos?
14: No.
13: El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán al PSOE, entre ells el diputat Juanfran Serrado, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències i falsitat documental, entre d'altres.
0: Bé, doncs es multipliquen les investigacions judicials, però Pedro Sánchez s'enroca i es nega a convocar eleccions anticipades. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitja el PSOE, ni tampoc per la imputació de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Seguim a Madrid ara amb Paula Brujats. Paula, bon dia.
4: Què tal, bon dia.
0: L'entrada de la UCO a la seu del PSOE, a Ferraz, ha enganxat Pedro Sánchez al Vaticà, a Roma. Estava reunit amb el papa Lleó XIV. A la sortida d'aquesta reunió, Sánchez ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes, en aquest cas Leire.
4: Sí, Pedro Sánchez s'aferrava a aquesta audiència amb el papa per desviar el focus i rebaixar la tensió després de la imputació de Zapatero, però li ha esclatat avui aquest nou cas que impacta de ple al PSOE. Sánchez nega cap irregularitat i també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
5: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
4: I ha arribat a insinuar que la investigació d'avui pot acabar en res. Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni si ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat fer-ho per interès general.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
4: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas i els informes policials, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Però el president del govern espanyol hi arriben per totes bandes. El nou cas d'avui contra el PSOE se suma al de Zapatero. Demà comença també el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant ja la sentència contra l'exministre socialista Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
0: I mentrestant, el Partit Popular descriu la situació actual com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijóo no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda. Però avui el PNB ha reptat Feijóo a presentar aquesta moció. Seguim a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
17: La situació de agonia política en la que estamos viviendo. El ambiente irrespirable.
16: Un Feijóo que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que és un famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras, a TV3, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
19: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
16: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia avui una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
20: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
16: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
21: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas
1: sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
16: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de Sumar. No li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
0: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre la situació política espanyola, sobre aquesta intervenció a la seu del PSOE, que continua a aquesta hora, i que estarem pendents de si continua o no a la segona hora del Catalunya Migdia. I també intentarem analitzar la situació política que es pot desencadenar després de totes aquestes operacions policials i judicials al voltant del PSOE i de Pedro Sánchez. Ara, però, faltant un minut per arribar a un quart de tres, estem molt pendents també de la protesta de professors i mestres que ara mateix tallen moltes carreteres principals a Catalunya. I és que avui és un dia clau pel sector de l'educació a Catalunya. Mentre els mestres i professors del país, com dèiem, fan una vaga general, aquesta tarda s'han de reprendre les negociacions entre el departament i els sindicats. I per primera vegada sembla que les postures s'han acostat. Educació ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, que és el que demanaven els sindicats. Tot i això, els representants dels treballadors consideren que la xifra que proposa el departament és encara insuficient, Cristian Roldán.
21: Doncs sí, Educació ha acceptat substituir els diferents complements que va anunciar la setmana passada, el de cotutories, el de mentors de treball de recerca o el dels professors de centres de màxima complexitat, per un únic complement salarial que percebrien tots els docents. Es tracta de la principal desavinença que hi havia entre el govern i els sindicats majoritaris i, de fet, en una entrevista a Televisió Espanyola, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostrava optimista.
22: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit. Han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar de estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
21: Els sindicats ara celebren aquest canvi de postura del departament, però consideren que l'augment de sou que proposa el govern es queda molt curt. El sindicat majoritari, l'USTEC, exigeix que la nòmina dels docents s'incrementi almenys en 400 euros en un termini de 4 anys. Yolanda Segura n'és la portaveu.
23: Hauríem d'arribar a l'increment d'uns 400-500 euros, d'acord? A desplegar doncs, en 3-4 anys. Aquesta és la nostra proposta. Hem d'aconseguir arribar doncs més o menys a aquest objectiu.
21: Com deies, Òscar, les negociacions es reprenen aquesta tarda a partir de les 3 i més enllà del sou, també sobre la taula hi ha diferents carpetes, com ara la dotació de personal, el pagament del deute dels estadis, que s'arrossega des del 2012, i el reforç de l'escola inclusiva.
0: Doncs tot i l'apropament i a l'espera del que passi la reunió d'aquesta tarda, la veritat és que els docents mantenen el pols contra el govern. Aquest matí hi ha hagut mobilitzacions i talls de trànsit arreu del país en una nova jornada de vaga general de l'àmbit educatiu aquest mes de maig. A Barcelona, per exemple, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la ronda litoral. Segons Educació, la vaga ha tingut un seguiment del 25% dels mestres, mentre que l'USTEC eleva el seguiment fins al 60%. Comencem per Barcelona, David Mendoza i Sara Cañete.
6: L'equador d'aquest darrer cicle de mobilitzacions convocades pels sindicats fins a final de curs. Els representants dels treballadors qualifiquen d'èxit la resposta a la vaga d'avui, malgrat que les xifres de participació han baixat. A Barcelona, els manifestants continuen concentrats al passeig Josep Carner, però s'ha reobert la circulació a la plaça de les Drassanes, i això vol dir a la Ronda Litoral i també a l'Avinguda del Paral·lel. Els sindicats volen mantenir les concentracions mentre durin les negociacions aquesta tarda. Entre els manifestants que hi ha avui aquí, mestres i professors, molt escepticisme sobre la possibilitat que avui mateix es pugui tancar un acord i recorden que més enllà del sou el col·lectiu s'ha mobilitzat per altres motius i insisteixen que qualsevol acord ha de recollir una baixada de ràtios i més recursos per atendre l'alumnat.
24: Que al final el sou evidentment és algo que ens afecta, però no és el principal, que al final l'educació pública és una oportunitat per reduir desigualtats i que hi ha una mancança i un deteriorament estructural.
25: Això és el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
6: Dels resultats de la negociació aquesta tarda també en dependrà que les vagues, que ara mateix estan convocades fins al 5 de juny, es mantinguin o no.
0: Durant tot el dia, de fet, hem estat pendents dels diferents actes de protesta dels mestres i professors a tot Catalunya que han provocat talls a la xarxa viària, a més en carreteres molt principals. Repassem les accions que en molts casos encara continuen hores d'ara. Les repassem amb Marta Vallès, Clara Chavarría, Núria Peraire i Pere Joan Álvarez.
26: Aquí al tall de la P7, a la Roca del Vallès, unes enormes lones que pengen del pont de l'autopista miren de fer ombra. Mentre a l'escenari que s'ha muntat sona la música i escoltem poesia, també hi ha molta, molta reivindicació i molta convicció que no hi ha marxa enrere. Maria Oliver, dels docents del Vallès Oriental.
27: La millor manera que se'ns ha acudit és organitzar-nos, tallar el país,
2: fer venir a totes les veus solidàries i que recolzin la lluita docent.
26: Els organitzadors de l'acte aquí a la Roca del Vallès diuen que no aixecaran la protesta de l'AP7 abans de les 5 de la tarda.
4: El tall a l'AP7 Torredembarra ha començat cap a les 10 del matí. Calculem que hi ha més de mig miler de persones, tot plegat en un ambient molt festiu. També preparen paelles per a unes 300 persones. La Marta Minguella, de CGT Ensenyament, explica per què ho fan.
3: És molta xarxa, també et puguis parlar del pacte que s'està parlant, si en tenim prou, si hi ha les reivindicacions són suficients, i creiem que un entorn com la cuina afavoreix molt aquesta oportunitat.
4: El tall està previst que s'allargui fins la tarda, fent-hi taules rodones sobre diverses qüestions i una actuació musical, entre altres coses. Paral·lelament, també a les 10 del matí, però a Tarragona s'ha fet una manifestació amb unes 400 persones que després també tenien previst venir fins aquí.
7: A Girona, uns 1.300 manifestants tallen l'AP7 a Salt i la intenció és estar-hi com a mínim fins les 3 de la tarda, quan comença la reunió dels negociadors a Barcelona. Els ànims no decauen, tot i la calor, hi ha ambient festiu. Els professors que es manifesten ens diuen que tenen voluntat de continuar.
8: En tot moment, els mestres, per primera vegada, estem molt units, molt units, tots lluitem per lo mateix, estem tots cansats i penso que doncs, hem de gastar totes les energies que queden ara i, a més, en aquest final de curs, ara que veiem una mica la llum.
7: La jornada ha començat a les 9 del matí amb una manifestació des de Girona.
9: Aquí a Lleida, mestres i professors tallen des de les 11 del matí l'autovia 2 al terme municipal de Lleida i són unes 500 persones que han sortit en manifestació des de l'Escola Oficial d'Idiomes a primera hora del matí i que han arribat fins a l'autovia, on, com dic, porten més de 3 hores tallant la circulació en tots dos sentits de la marxa. Per combatre la calor intensa, doncs estan a sota del pont de l'autovia i també porten neveres i a aquesta hora també molts d'ells menjant un entrepà.
0: Bé, doncs seguirem aquesta reunió a partir de les 3 de la tarda, a veure si hi ha més apropament o fins i tot algun acord entre el departament i els sindicats. A tot això, avui també hi ha vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament en la seva edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustible i s'han fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat, per exemple, a la refineria que Repsol té a Tarragona. Manel Sastre.
10: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari ESTR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
12: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalà de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosen, fuels, gasolines.
10: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
27: Catalunya migdia.
28: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
30: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
31: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
30: I amb productes del territori.
31: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: Vinga, va, comencem!
31: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
30: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Mira, mama, un estel fugat!
5: Demana un desig, corre!
1: Vull viure unes colònies així tots els estius.
11: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Com dèiem, anem a la informació internacional. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit israelià assegura haver matat el nou líder militar de Hamas. Al sud del Líban ha fet una trentena de morts i vol ocupar encara més territori, Xavier Vilà.
14: En l'última violació de l'alto al foc, Israel informa de la mort del quart responsable del braç armat de Hamas des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. Ja són més de 40 el nombre de comandaments de Hamas morts a la franja en aquest període, segons el recompte israelià. A l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès.
0: I tot això passa mentre els palestins de Gaza honoren avui, com sentim, en la festa del sacrifici, els familiars perduts pel conflicte.
14: Sí, els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'Eid al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació, que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
16: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici, malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
14: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
0: I de Gaza anem cap a Rússia, on s'aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili fora de Rússia. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit rus. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
17: Bon dia. N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
15: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
17: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
0: Deixem la informació internacional, tornem a Catalunya, més concretament a Barcelona, perquè la cursa a Junts per Catalunya per escollir alcaldable a la ciutat de Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a cap travessa. És la diputada al Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalan.
18: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí. Sí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, fins i tot oferien un servei per blanquejar els diners de la droga, Miquel Jarqué.
2: Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Almenys servien 6 grups de narcotraficants diferents, perquè la policia troba el barans de la mateixa empresa en les entrades i registres a les diverses plantacions il·legals. Durant mesos vigilen els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida veuen que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadren amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entren als magatzems. A més, detecten una persona destinada cada dia a ingressar per caixer a diversos comptes d'entitats bancàries petites quantitats de diners per no deixar rastre. Marc Bairon és sotsinspector dels Mossos.
5: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
2: En aquestes entrades van decomissar més de 240.000 euros en metàl·lic, 2 furgonetes, un turisme i una moto.
0: I d'aquestes drogues més dures, a una altra més tova. El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors. I d'aquests, tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que ho ha fet durant la setmana sense fum, Mònica Mas.
6: Sí, l'estudi també revela que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac. Assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
13: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
6: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
13: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
6: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet de tabac i dels vàpers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per tal d'ajudar-los a poder-se comprar un pis. Aquest primer trimestre de l'any 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies tenen alguna, perquè els joves es puguin comprar un habitatge a Sala Riera.
19: Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doble les que es fan a Espanya.
20: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
19: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius. És la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
0: Una cosa més abans de la publicitat. A la zona sud del Segrià ja han començat a collir les primeres varietats de préssec i de nectarina. És una setmana abans del que seria habitual, tot plegat perquè la calor ha accelerat la maduració de les fruites. Les altes temperatures, de fet, a tota Europa han disparat la demanda de fruita i també han fet pujar els preus d'aquesta mena de fruita, dels préssecs. Lleida, Estela Bussoms.
3: La collita ja està en marxa, per exemple, a finques de préssecs paraguaians de Massalcoreig. S'ha avançat una setmana i això fa que les produccions d'aquí se solapin amb les de Múrcia, però de moment hi ha sortida per a tot el producte perquè la calor que fa als principals mercats europeus incrementa molt el consum de la fruita d'estiu. Aquesta setmana també comença la collita al Carràs a les finques de Sergi Baluer de Jarc.
4: Com a Europa fa molta calor també, estan assolint igual que el Regne Unit, Alemanya, França, estan assolint unes temperatures altes, pues és, la venda és molt fluida i com no hi ha hagut ni pedregades ni gelades, la qualitat és molt bona, és excel·lent.
3: Si les pedregades no espatllen, Catalunya espera recuperar aquest any gairebé la plena producció, més de 400.000 tones de préssecs i nectarines.
0: Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
8: La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
12: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
23: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: I és que m'heu posat la pell de gallina.
0: Catalunya migdia. Passant 5 minuts de 2:15. If you should ever leave me, the life would still go. Quan s'arriba als 80 anys, es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024, a Montse Camps.
24: Sí, ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
25: Triar és difícil, eh? No tries el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
24: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
25: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etcètera. Que és una cosa d'aquesta és difícil d'imaginar.
24: És un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
25: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
24: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu «Tot s'acaba i cal endreçar, esbandir els anys com la cuina».

0: desastre mundial.
1: Aquesta que sentim, la Rosalia, ha arrasat els premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya. Ha aconseguit 8 guardons. La cantant catalana s'ha endut els 8 premis als quals era finalista, com ara Artista de l'Any, Millor Disc per Lux, Millor Videoclip per Bergany o Millor Cançó per La Perla, aquesta que sentim. El valencià guitarrista de la Fuente s'ha endut 2 guardons i també han fet doblet Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz. L'Acadèmia ha concedit el seu premi d'honor a Joan Manel Serrat. I d'uns premis als festivals. El Festival de Torroella de Montgrí es presenta aquest estiu sota el lema L'amor també deixa rastre, Òscar Callau.
2: El certamen de música clàssica ha convidat la soprano Nadine Sierra, l'English Chamber Orchestra o l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb una programació que passa per diferents autors i èpoques. Montse Faura n'és la directora.
3: En aquesta edició hem volgut situar al centre escoltar és evitar la simultaneïtat. Un espai on el temps no s'accelera ni es consumeix, sinó que recupera densitat, on les experiències no desapareixen, es desplacen, es transformen i persisteixen.
1: I d'un festival a un altre.
4: Pensa tu.
1: Pablo Alborán, que és aquest que sentim, inaugurarà el dia 25 de juliol la 19a edició del Festival Sons del Món a Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran fins al 21 d'agost, entre d'altres, Joan Dausà, Fangoria amb les Nancy Rubies, Rosana o Niña Pastori. A més, hi haurà dues nits inèdites on es retrobaran grans noms del panorama català. D'una banda, 20 anys després, es tornaran a unir a l'escenari Gossos i l'Exambustó. I de l'altra, els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet protagonitzaran el que han batejat com el so d'una generació. I una cosa més abans dels esports. Atenció a aquesta notícia, perquè és d'aquelles que sorprèn. Llibreters de vell de tot el món, també catalans, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats, molt vells, per entrenar la intel·ligència artificial. I després, un cop els han utilitzat, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
5: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no és res de grans clàssics, cap de literatura.
5: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
7: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits.
5: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen al llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
8: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Molt centrada en el comiat d'Alexia Putellas.
9: Sí, avui s'ha acomiadat del club, al matí i a la nit de l'afició.

0: Avui el nom del dia és Alexia Putellas, la capitana marxa del Barça després de 14 temporades al club.
1: Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho ha donat tot per aquests colors. Amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
2: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
1: Per això no vull que sigui un moment trist.
2: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Aquest és un fragment del vídeo en què Alexia Putellas va anunciar ahir a les seves xarxes que deixa el Barça aquesta temporada. Ho va fer amb un vídeo llarg, amb la música de Magnòlies de Rosalia de fons. I avui ha estat el dia dels comiats. Al matí, al vespre, vaja, s'acomiadarà de l'afició i aquest matí Ruth Vilà s'ha acomiadat, ha fet el comiat més institucional.
3: Sí, en un acte a la gespa del Camp Nou, al costat de la zona de les banqueres, amb molt de sol que tocava aquella hora, que era quarts de 12. Alexia ha aparegut envoltada de la majoria de trofeus que ha aconseguit en aquests 14 anys al Barça i ha explicat molt emocionada la seva decisió i per què ara creu que és el moment. Com va dir en el seu moment Pep Guardiola i com sentíem en aquest vídeo, la migcampista ha insistit que l'exigència l'ha fet buidar-se.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: A la graderia hi havia tot l'equip i bona part de la directiva, també familiars, amics d'Alexia, exjugadores, un excapità del primer equip com Carles Puyol. També hem vist un vídeo amb missatges d'exjugadors, d'exjugadores, de companys del primer equip actualment com Rafinha o Pedri. També hi havia famosos com els Estopa. I Alexia ha confessat en aquest acte que pensar a continuar al Barça podia esgarrar la seva trajectòria al club.
4: Amb la part emocional que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no? I el fet d'aixecar la quarta Champions a Oslo ha estat, doncs,

0: mai, perquè quan estàs al pitjor moment, això és el que t'ajuda. Aquesta passió és el que t'ajuda a seguir movent-te.
1: I en tot aquest comiat, Ruta, ha donat a Alexia alguna pista sobre per on passa ara el seu futur més immediat?
2: Doncs ha dit que encara no tenia decidit on jugarà la temporada que ve. De fet, ha dit que les vacances li vindran molt bé per acabar de prendre aquesta decisió tan important. I avui encara, per això, Laia, la veurem de curt. Eh? Mm-hmm. Hi haurà partit de Lliga contra la Real Societat, el Johan Cruyff, a les 7 de la tarda. Recordo que ahir a mitja tarda mirava i quedaven bastantes entrades i que al vespre ja no en quedava ni una per vendre. Per tant, hi haurà molt de públic avui al Johan Cruyff per acomiadar Alexia amb la samarreta del Barça.
1: Doncs aquest partit serà a les 7 de la tarda, com diu la Ruth. Després del partit és quan hi hagi aquest comiat més oficial. Alexia, suposem que farà algun parlament i es dirigirà cap a l'afició, i tot aquest comiat i aquest partit, aquest partit del Barça que juga a les 7 de la tarda, el podreu seguir al Tot Costa, perquè al Tot Costa hi haurà una edició especial, s'allargarà més enllà de les 9 i el que calgui perquè pugueu seguir a Catalunya Ràdio tot el comiat d'Alexia Putellas. Però avui, a banda d'aquest partit del Barça contra la Real Societat, Maria Chesena es juga un altre partit. També juga l'Espanyol i ahir, de fet, ho va fer també el Badalona Gutmann.
3: Sí, el conjunt badaloní va perdre contra el Real Madrid per 0-4. L'equip blanc ha certificat amb aquesta victòria la segona plaça a la Lliga i, per tant, s'estalvia una ronda prèvia de la Champions de l'any vinent. Amb aquesta segona plaça ja decidida, l'atenció es concentra en el duel Barça-Real Societat del Johan Cruyff, perquè serà l'últim partit d'Alexia Putellas vestint la samarreta blaugrana. També podria ser un partit, l'últim partit, per Mapi, Ona Batlle i Marta Torrejón. El partit és a les 7 de la tarda, ja amb totes les entrades venudes, i es podrà seguir per TV3. I la jornada la tanca el duel entre el Deportivo i l'Espanyol, dos equips pràcticament empatats a la classificació. Els dos conjunts buscaran acabar amb bones sensacions de cara a l'última jornada de Lliga d'aquest cap de setmana.
1: I l'equip masculí d'Eco segueix treballant, estem parlant del Barça, segueix treballant per reforçar la davantera de l'equip de Hansi Flick, i a la llista de Julián Álvarez i João Pedro hi afegim un altre nom, Ramon Salmurri, que és el d'Anthony Gordon.
4: Extrem del Newcastle, de 25 anys, jugador que pot jugar tant a la banda com també de davanter centre. És una informació que explica avui el Mundo Deportivo. Deco va viatjar a Londres, on es va veure amb el representant de João Pedro per acostar postures. Per cert, Laia, que João Pedro va boig per venir al Barça. João Pedro és el davanter del Chelsea, però en aquesta trobada explica el Mundo Deportivo que també es va veure amb els representants d'Anthony Gordon, aquest extrem del Newcastle. El Barça explica aquesta informació, que treballa en una operació llampec per mirar de tancar la seva incorporació abans fins i tot de la celebració del Mundial. Deco valora el talent d'Anthony Gordon i, a més, destacant que seria una operació que a nivell econòmic no la situaria al nivell de Julián Álvarez, per exemple, o d'altres noms d'aquest perfil. En qualsevol cas, el que és evident és que Deco continua treballant amb l'objectiu prioritari, com va deixar clar també Hansi Flick, de reforçar la davantera de l'equip.
1: I un cop acabada la temporada, l'Espanyol comencen els moviments de despatxos. Avui, Sergi Andreu, s'ha fet oficial que Cabrera continuarà una temporada més.
5: La samarreta blanquiblava fins al juny del 2027, després que s'ha fet efectiva una clàusula de renovació inclosa en el seu contracte, que estava condicionada al número de partits que disputava o que hauria disputat aquesta temporada, i també a la permanència de l'equip. L'uruguaià, recordem-ho, és un dels capitans de l'equip i el juny farà 35 anys. El podem sentir als mitjans del club.
6: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor. Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentando estar a la altura.
1: I avui, Sergi, esteneu un nou capítol de l'Espanyol reservat, que ja expliqueu?
5: Doncs mira, centrem bastant el capítol en la figura de Monchi, intentem descobrir alguns aspectes de Monchi que no es coneixen tant, i ho fem amb una persona que és un empresari andalús, periodista, es diu Fede Quintero, i sobretot és amic íntim, personal de Monchi, ens explica moltes coses al costat de l'Eudald Serra, de l'Oriol Vidal, i rubricarem aquest capítol amb una entrevista al porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño, que va debutar aquest cap de setmana passat amb el primer equip a la Lliga.
1: I a el Girona continua sense pronunciar-se sobre

0: sobre el futur de l'equip a la segona divisió, però un dia més, diversos actors relacionats amb el club sí que es manifesten a les xarxes socials, Eduard Solà.
1: El Girona de Futbol continua el període de reflexió per acabar de decidir el futur de la banqueta amb les trobades que han de tenir i han tingut el director esportiu Quique Cárcer i l'encara tècnic Mitchell, i que s'hauria de prendre una decisió aviat per poder començar a planificar. Mitchell va ser un dels que va fer un comunicat fa un parell de dies. Ahir el van fer, per exemple, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, amb una carta adreçada al president, cos tècnic, jugadors i tota la família del Girona. Diu que, en nom de la ciutat, els vol traslladar un missatge d'agraïment, orgull i confiança, i destaca que han portat el nom de Girona arreu i que han fet que tota la ciutat se senti identificada amb el projecte i que això ningú esborra, que ara toca afrontar una nova etapa, que hi haurà dificultats, però que està segur que tornaran a situar el Girona al cim més alt del futbol professional i que Girona estarà al seu costat. També ho va fer Ter Stegen, que només va poder jugar dos partits, però que s'acomiada donant les gràcies. Orgullós d'haver format part de la família del Girona, agraït de com ho van rebre i que, tot i que al final no ha estat el que tothom volia, està convençut que el club té la força, la identitat i la gent per tornar a la màxima categoria. Acaba en català amb un sempre Girona.
0: Una mica més de 9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
2: Os deseo muchísima suerte en Leipzig. Os vais a comer al Crystal Palace. Y no me hagáis
0: rompadas. Doncs parlem de les eleccions del Madrid, però també d'això que sentíeu, el Rayo Vallecano, disposat a fer història.
3: Catalunya migdia. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
4: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
3: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
7: Tuya, tuya.
6: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
7: Sí, tu prima.
8: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
9: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
10: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
9: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
11: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
12: Quina raó mou el teu món?
13: Lo futur del Pere.
14: Algun dia tenir el meu propi piset.
15: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
16: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
0: Seguim parlant de futbol. El Rayo Vallecano disputa la seva primera final europea de la història. S'enfronta al Crystal Palace a la final de la Conference League, Jan Ortuzar.
19: L'equip madrileny buscarà aconseguir el primer títol continental de la seva història davant un Crystal Palace en teoria superior. Això es veu a l'examinar el valor dels dos planters segons Transfer Market. El conjunt anglès costa 541 milions d'euros, mentre que la del Rayo costa tan sols 107 milions d'euros. Tot i això, l'entrenador dels vallecans, Íñigo Pérez, ha volgut destacar que la final va més enllà d'un tema merament econòmic i que representen tot el barri de Vallecas.
20: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
19: Íñigo Pérez s'ha convertit en l'entrenador més jove que disputa una final europea des de que Pep Guardiola ho va fer a la final de la Champions del 2009 entre el Barça i el Manchester United.
0: I a Madrid, els dos candidats a la presidència del Club Blanc continuen fent camí cap a les eleccions del diumenge 7 de juny. Aquest vespre, l'actual president, Florentino Pérez, presenta la seva candidatura i aquest migdia qui l'ha presentada ha estat Enrique Riquelme, que ha presentat Montserrat Raya les propostes dirigides al soci.
7: Riquelme té clar que els socis són els grans oblidats dels últims 20 anys a Madrid. Amb ell de president diu que el club no es privatitzarà. Resoldrà el fet que, segons ell, els socis no tenen ara mateix prioritat per comprar entrades per al futbol ni per al bàsquet. I fa aquesta proposta.
18: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
7: També proposa ampliar l'estadi Di Stéfano a 20.000 espectadors i convidar l'equip femení a jugar al Bernabéu partits importants. I vol un nou pavelló de bàsquet que pugui acollir concerts, això sí, sense molestar els veïns. Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, etc. Florentino Pérez acusa Riquelme d'improvisar una candidatura, però l'alacantí diu que hi treballen des de fa 5 anys.
0: En bàsquet, Dani Pérez anuncia que aquest divendres juga el seu últim partit amb el Baxi Manresa, quan encara la temporada amb l'ACB contra el Madrid, en el nou Congost. I en waterpolo avui es disputa l'anada de la final de l'Eurocup femenina a 8:45. El campió serà català, perquè David Ubach, aquesta final la juguen el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta.
21: Nit històrica del waterpolo català, per tant, en què dos equips de casa nostra lluitaran aquest vespre a la piscina Sant Jordi en el primer salt de la segona competició continental per aixecar precisament aquest títol. Les gracienques jugaran com a locals en aquest primer duel on tots els equips, Catalunya i Atlètic Barceloneta, buscaran el seu primer títol, ja sigui nacional o internacional. Tant Catalunya com Barceloneta s'han plantat a la final superant eliminatòries ben ajustades tant als quarts com a les semifinals. Javi Belmonte, el preparador del Cata, considera clau controlar el ritme de partit.
22: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
21: I ara ho dèiem, els precedents apunten a una final ben igualada, tal com recalca Xus Martín, el tècnic mariner.
23: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients del que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
21: I només mitja hora més tard que arrenqui el Catalunya Barceloneta, a les 9 a la piscina Pere Serrat tindrem el primer partit de la final de la Lliga entre el Sant Andreu i el Mataró, prevista al millor de 3 duels. Serà la reedició de la final de fa 2 anys, aleshores amb títol per a les mataronines.
0: Itàlia, 17a etapa amb un Jonas Vingegaard més líder, després de guanyar ahir en solitari, i avui teniu disponible ja un nou capítol de Ràdio Volta, amb una novetat important d'última hora, Jacques Vilalta.
1: Doncs amb una mirada posada al Giro masculí que domina Vingegaard i un altre al Giro femení que comença aquest dissabte, i atenció, ho farà amb la presència d'una ciclista catalana, Mireia Benito, convocada d'última hora per la baixa d'una companya.
24: No estava dins dels plans, no tinc la millor preparació, però sí que tinc moltes ganes de poder ajudar l'equip. Crec que portem un molt bon equip per aquest Giro i bé, doncs aniré allà a donar el màxim suport possible a les noies. Estaré en figura totalment de gregària, així que bé, tinc moltes ganes de gaudir-ho amb elles i buscar el millor rendiment.
1: És una informació que us podem avançar a Catalunya Ràdio. A Ràdio Volta, també protagonisme per a Roger Drià, l'únic ciclista barceloní que serà present al proper Tour de França. Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més a futbol. El Consell del Nàstic ha valorat avui la temporada que va acabar el cap de setmana passat. Hi ha hagut autocrítica, amarros esportius i fins i tot tocs d'atenció a membres del Consell, Carles Vila.
25: El president del Nàstic, Lluís Fàbrega, es troba lamentable veure com s'ha hagut de celebrar haver aconseguit a l'última jornada de Lliga la salvació en lloc d'estar lluitant per l'ascens a la segona divisió. Ha deixat també entrever una crítica a l'actitud i les formes que ha tingut, per exemple, l'empresari suec Fredrik Wester, que va abandonar el Consell tot just abans del partit contra l'Hèrcules i que té una part important de les accions de la societat esportiva. També ha deixat clar que cal ser més realistes pel que fa als objectius que es plantegen i que potser es van equivocar deixant marxar Javi Sant, el director esportiu de la passada temporada.
2: Tenir clar que el Nàstic, per entitat i per club, és dels clubs que ha de lluitar per lo màxim, però sempre dintre de les seves possibilitats. Ara ha arribat un punt que en aquests últims 4 anys nosaltres hem posat tot i més per aconseguir això, per accelerar aquest procés. A partir d'ara ens plantegem, a partir de la propera temporada, doncs poder treballar amb uns altres baremos, amb uns altres baremos a nivell de pressupost, a nivell de disposició i, lògicament, a nivell d'objectius, no tan sols d'explicar-ho, sinó de que siguin reals.
25: Fàbregas no ha entrat a valorar possibles noms per ocupar la direcció esportiva, ni tampoc si Pablo Alfaro continuarà com a tècnic. També ha dit que hi ha propostes obertes pel que fa al futur de la Societat Anònima Esportiva, possibles projectes que podrien passar per canvis importants a les majories pel que fa als accionistes.
0: I un apunt més, Marta García.
3: El migcampista del Barça, Frenkie de Jong, convocat amb els Països Baixos per disputar el Mundial. Ronald Koeman ha donat la llista ara fa molt pocs minuts.
0: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva, el repàs que hem fet del dia. A les 7, tot costa especial amb el comiat d'Alexia Putellas. Més enllà de les 9, el podreu seguir tot a Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3. Catalunya Migdia. Encedem la segona hora d'aquest Catalunya Migdia en què fins ara us hem explicat tot el que ha donat de si, que no ha estat poc, aquest matí a Madrid. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu del PSOE per demanar documentació en el marc d'una investigació per determinar si el PSOE va pagar per extorsionar els jutges, els fiscals o els policies que porten causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El president del govern espanyol descarta convocar eleccions anticipades un cop més. Avui ha dit des del Vaticà, on tenia una audiència amb el papa Lleó XIV, que no pot fer-ho per motius partidistes i que preval l'interès general. Fa uns minuts hem tingut accés a la interlocutòria que justifica aquesta entrada a la seu del PSOE i de seguida us en donem els detalls. També hem repassat els diversos talls de carreteres que mestres i professors en una nova vaga avui a l'educació tenen encara obertes a aquesta hora i que estan a l'espera que a aquesta hora també reprenguin les converses entre el govern i els sindicats. Ara mateix hi ha cues quilomètriques a l'AP7 a Torredembarra, a la Roca del Vallès o a Salt i també a l'A2 a Lleida. Això entre altres punts. De seguida ho ampliem també. I ens hem fixat en una organització que la policia ha desmantellat i que es dedicava a proveir de material altres organitzacions que s'encarreguen del cultiu de marihuana. Bàsicament, els subministraven adobs, ventilació, llums o sistemes de rec i els oferien també el servei de blanqueig dels diners obtinguts en el narcotràfic. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Què més podem afegir-hi ara, Joan Bota?
5: Doncs desenvolupem això que estaves explicant. D'una banda, el PSOE va posar en marxa un grup per intentar boicotejar les investigacions que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez arran de la imputació de l'esposa del president del govern espanyol. Això és el que diu la interlocutòria a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, on el jutge assegura que s'haurien fet 4 pagaments de 4.000 euros al mes a l'exmilitant Leire Díez perquè intentés frenar les causes judicials. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
6: Bona tarda. Sí, la trama arrenca, segons el jutge, 2 dies després de la imputació a Begoña Gómez, l'abril del 24, i coincidint amb el procés de reflexió de Pedro Sánchez, diu el jutge que els imputats es van reunir a la seu del PSOE Ferraz per impulsar una operació per desactivar aquest cas de la dona de Pedro Sánchez, però també per destruir, diu el jutge, el procediment que s'havia obert contra el germà de Pedro Sánchez. Segons el jutge, en aquest escrit d'unes 90 pàgines, la trama la dirigia l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, que encarregava les maniobres a Leire Díaz, a qui el PSOE, el partit, hauria pagat diversos viatges i també hauria cobrat com a mínim 16.000 euros a través del despatx de l'exdirigent socialista Gaspar Ferrías, també imputat avui. Per això, avui, la Guàrdia Civil en aquest registre a la seu dels socialistes buscava factures, correus, registres de visites que apuntalin el que apunta sobre aquesta trama i fins i tot s'havien d'emportar per ordre del jutge un contracte de la campanya publicitària de les eleccions al Parlament de Catalunya del 2024, encara pendents de saber, de veure quina relació té això amb aquesta causa.
5: Doncs és una informació que us anem explicant mentre anem llegint aquesta interlocutòria. Us n'oferirem detalls properament. Mentrestant, a aquesta hora s'han de reprendre les negociacions al Departament d'Educació per tal de desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. Les últimes hores el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, és el que demanen els sindicats, però la xifra d'entrada el sembla sembla insuficient. Connectem amb el Departament d'Educació ara, Cristian Roldán.
8: Doncs tot just estan arribant els representants sindicals, però està clar que ho fan molt reforçats per l'èxit de convocatòria de les manifestacions que s'han fet avui arreu del país. Asseguren que els docents catalans s'han expressat un cop més i que ho han fet amb claredat. Damunt la taula, l'increment salarial continua sent el principal punt de fricció entre les dues parts. Des d'ahir, Educació ja accepta negociar un augment de salari lineal per a tots els docents, en comptes dels complements específics que defensava la setmana passada, però les xifres que proposa el departament i les que demanen els sindicats continuen força allunyades. Les principals incògnites recauen a saber si ara la Generalitat augmenta la seva oferta econòmica, en quant de temps també preveu aplicar-la i si aquesta acaba satisfent les demandes dels sindicats majoritaris. De fet, els representants dels treballadors no descarten sotmetre a votació noves protestes si la Generalitat no sabe augmentar les xifres i aquestes no acaben de convèncer els docents a la reunió d'avui.
5: I aquesta hora el que fem és connectar amb l'equip viari per saber com està la situació a les carreteres amb tots aquests talls que estan protagonitzant mestres i professors. Carmina Malagarriga.
9: Bon dia. Els talls es mantenen a la 2 a Lleida en tots dos sentits, també a la P7 entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord, el Vendrell i Tarragona en sentit sud, pel que fa al tram nord de la P7, entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, a la Roca en sentit sud, de Riudellots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha previstos desviaments per aquests talls, hi ha retencions quilomètriques abans i després dels talls, i també les vies alternatives a la P7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i tant l'N2, la C65, com la 2 a l'entorn de Girona.
5: Atenció també a això, la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també s'han desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'entesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Com passa habitualment amb aquest tipus d'informacions, quan ha transcendit la notícia, hi ha hagut moviment als mercats. El preu del petroli està baixant. Ara se situa el barril de Brent al voltant dels $95. I un últim apunt. Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions. Proposa que estiguin en mans d'europees 2/3 de les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes. Ho ampliem des de Brussel·les. Bruno Forte.
10: Hola, bona tarda. La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat i la defensa. Només per a les telecomunicacions d'ús comercial, com l'accés a internet dels mòbils o els ordinadors, sí que hi haurà una part oberta a empreses estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències dels satèl·lits. La vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
11: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
10: Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit. Ara mateix, la Unió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
4: Passen 7 minuts de les 3.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara fins a les 4 amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
12: Què tal? Molt bona tarda.
4: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
13: Què tal? Què tal?
4: I l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
26: Molt bona tarda.
4: Tot bé?
26: Tot molt bé.
4: Xuita. Molt bé, escolta'm, perfecte. El primer tema, a més, avui arriba, diguem que és especialment sucós.
12: Oh, i tant.
4: Perquè promet, sí, assegura... Espera, que encara no t'he saludat.
27: No, però és que ja t'aviso abans.
4: És que no t'he saludat.
27: No, però ja t'aviso abans a veure com em presentes avui.
4: No, no, anava a dir que avui has promès...
27: Presentació. No.
4: Has dit que avui te l'havies preparat, realment. Que bueno, tenies, és el dia que, el primer dia, has dit, no. Apunteu-vos el dia.
27: Sí, però a veure com em presentes. Vull dir, ara m'hauràs de posar alguna categoria, vull dir alguna cosa, m'hauràs de dir...
4: Espera, primer... Alguna, primer molt bé,
27: o passi en castellà, el elegido,
4: no,
27: saps?
13: Vull dir, no, el multipremiat...
4: cap problema, no. Ara ho farem, ara ho farem. Dir, primer canviem la sintonia.
27: Espero que t'hagis preparat alguna cosa, si no, no em diràs tu.
4: I com cada dimecres, el comunicador multipremiat, encantat d'haver-se conegut i convidat... No, escollit, a la casita,
27: escollit.
4: A la casita de Bad Bunny.
27: Ah, molt bé.
4: Què? Santi Villas, bona tarda.
27: Hombre, què tal? Bona tarda. No, clar que me l'he preparat, perquè ara... Bueno, calla, que és que resulta que ara me n'he vaig donar compte, perquè tinc el mòbil que se'm mor cada dos per tres, sí. I es veu que m'havia enviat un missatge, ho vaig veure ahir, per anar a la tarda de Catalunya Ràdio, sí, a parlar d'aquest
4: sí,
27: tema.
4: Sí, sí, sí.
27: Jo, però avui... clar, jo no ho havia vist, perquè ara m'he de canviar el mòbil aquesta tarda.
12: Era mirar-les l'exclusiva.
27: Clar, i ara
4: estàs
27: de res em quedaré malament.
4: Estàs utilitzant ara l'antena per demanar disculpes als companys de la tarda que et van buscar perquè anessis el dilluns.
27: No saps la de missatges que tinc.
4: Et dic una cosa, ens van demanar permís? Ens va dir, teniu algun problema els del migdia que els de la tarda?
27: No, problema tenia jo, que tinc un mòbil de merda.
4: I avui, quan ens has proposat això, dic, escolta'm, el Santi ens proposa això. Vosaltres no el veu fer al final, no? Perquè sento el programa bastant en diagonal i em van dir, no el van fer.
27: Ja m'hagués tombat el tema, també. Si ho hagués explicat en un altre programa, però quin tipus de cadena que és això, Mediaset?
14: O sigui, ens haguessis deixat per anar a la tarda.
27: No, és que no vaig
4: veure... No, hagués fet alguna cosa pitjor. O sigui, hagués tret dues seccions pel preu... O sigui, hagués cobrat dues vegades la mateixa secció.
27: No, perquè aquella devia ser gratis.
4: Oh, clar, sí, aquella era gratis.
27: Ah, no, estàs cobrant. Per cert, una cosa et vaig a dir, ja ho us he dit a tots vosaltres, perquè aneu tocant el telèfon, ara que esteu aquí, que amb la mateixa música tireu tota secció.
4: Ai.
27: Vull dir, a mi em va dir aquesta que em va convidar...
4: Que aquesta ja... que m'acomides és la tarda de
27: no,
4: Catalunya Ràdio?
27: No, ja estic parlant de Bad Bunny.
4: Perdó.
27: De Benito.
4: D'en Bat.
27: De Benito. Li em va dir, i així mateix t'ho dic perquè ho tinguis clar, i ho passis a les instàncies superiors necessàries i pertinents, que quan vas a la casita de Bad Bunny,
4: sí,
27: ja directament et puja el caché.
4: Carai.
27: Aquí t'ho deixo.
14: Però jo et donen un certificat.
27: No. Es veu que ja ets un altre tipus de persona, ja pots demanar més per col·laboració a Catalunya Ràdio, ja pots dir el que sigui.
4: Molt bé.
27: Vull dir-te que ara, de moment aquí, feu com vulgueu per acabar la temporada, els hi traieu una miqueta cada un, no doneu a mi, no ho sé, perquè jo crec que entenc ara obrir pressupostos, deu ser un
4: lío. Ara està difícil.
27: Encara no m'han acceptat les factures de fa 3 mesos, vull dir que m'arriba l'altre dia un mes, no he cobrat des de febrer.
14: A veure, som una ràdio pública.
4: Això, perquè no ho has fet bé, tu?
27: Bueno, no ho he fet bé, ho he fet bé. Vull dir, tampoc és... vull dir, no presento les factures tipus de Aldama, saps què vull dir? O sigui, estan clares, són quatre merdes. Bueno, no, és que a més no cal que pregunteu-me.
12: Exacte, primera pregunta.
4: Claro, l'Alícia t'està esperant.
5: L'Alícia vol fer la
27: pregunta. Avui et dic una cosa. Avui està aquí preparada per entrar a la consellera Paneque i no entra.
12: Totalment. Tu i jo piqui-piqui fins les
27: quatre.
12: Bueno, primera pregunta. A veure, Santi Villas, tu vas estar a la casita de Bad Bunny.
4: Però deixa'm posar una mica de context, perquè potser no tots els oients saben què és la casita de Bad Bunny. En els concerts de Bad Bunny hi ha una mena d'escenari més... exclusiu, podríem dir, que es diu La Casita, en el qual pots veure el concert pràcticament des de dins de l'escenari mateix, a tocar de Bad Bunny, i allà hi van convidats selectes.
27: Sí.
4: Gent famosa. Per exemple, els de Barcelona es va veure Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Gavi, Dani Olmo, Alejandro Valde, Ferran Torres...
14: Qui és tota aquesta gent?
4: Marc Giró. Tota aquesta gent es va veure a La Casita.
27: Aquelles
4: de l'Espanyol.
5: Són amics de l'Espanyol, bàsicament.
4: I també Santi Villas.
27: Bueno, i després va vindre Bad Gyal. I l'endemà...
4: Sí, clar, però Bad Gyal va actuar.
12: Úrsula Corberó.
27: Sí, Úrsula Corberó. I després...
14: Això està millorant.
27: Influencers.
4: Sí, sí.
27: Però, bueno, res a comparar amb el primer dia.
4: No, clar.
27: Si és que això era...
4: On estiguis tu, queda clar que és el primer.
27: Obrir la gira per Europa. També t'he de dir que jo era Marc Giró Massuno era jo.
4: No et van fer una convidada nominal?
27: Sí, després sí, però...
4: Però tu eres l'acompanyant.
27: Sí, però ja fa temps, que som l'acompanyant. Vull dir, no et penses que...
4: Ja passa.
27: Ara, vull dir, saps?
4: No, està bé assumir-ho bé.
27: Som majordom Farrete.
12: La meva pregunta és, en quin moment Bad Bunny pensa, jo vull convidar a Marc Giró i el seu acompanyant?
27: No, això jo crec que no deu funcionar així. O sigui, a mi em van trucar per si volia anar al concert. Jo he de dir que...
4: Hi ha bufetades per aquestes entrades.
12: Bueno, jo, per exemple, jo vaig perdre una quantitat d'hores...
4: A casa meva tinc dos que estaven desesperats de no haver-hi pogut anar.
27: Jo ja et dic que no he anat mai a tants concerts com a la vida. Jo a la vida meva vida personal, des de fa un any enrere, jo crec que he anat a un concert, atenció a la meva cultura musical, de Olé Olé, Mecano...
14: Olé Olé.
27: Olé Olé, Mecano, Luis Miguel i Madonna, que vaig anar a una de Barcelona.
7: Ole, ole,
27: esto es lo que yo he
7: Marta
27: vist.
7: Sánchez o en Vicky Larraz?
27: Ole, ole, en Marta Sánchez. Ja no, Vicky Larraz no, Marta Sánchez.
7: Li felicitem l'aniversari, que ha fet 60 anys aquesta setmana.
15: Qui, Marta Sánchez?
27: Sí, és que de veritat. Sí, és un bueno, des que va fer lo de l'himne, la segueix. Clar. Bueno, total. Però ara només faig que pujar a Sant Jordi, al Palau Sant Jordi, tot, amb una valla, més que tota la costa.
15: T'has habituat ja als grans
27: la
15: escenaris.
27: La sala no sé quantos, a quan va l'aigua, tot. Vull dir, tot el dia amunt, això, cap aquí, cap allà, el d'este, el de l'altre.
15: Tens una agenda molt, molt carregada.
27: Jo no he set molt de
12: però
27: música mai.
12: Però et contacten,
27: mai.
12: Et contacten.
27: Bueno,
12: qui et contacta?
27: Et truquen i et pregunten si tu vols anar al concert. Jo vaig pensar, bueno, doncs pues no ho sé, perquè, claro, jo els divendres me'n marxo. Cap a fora de Barcelona. Yeah. Saps què vull dir?
12: Molt bé.
27: Llavors vaig pensar...
15: M'agrada molt aquest punt sobrat. Vols venir al concert de Bad Bunny, que hi ha bufetades per a cocinetades? L'argument,
27: no sabia,
15: que és divendres, i els divendres habitualment marxo.
27: Jo no me'n recordava ni que hi havia concert de Bad Bunny. O sigui, comencem per aquí.
15: Molt bé.
7: Però tu sabies qui era Bad Bunny?
27: Sí, home, sí.
7: Ah, vale.
27: Sí, sí, tu saps qui és Marta Sánchez? I saps,
15: cadascú té el
27: seu menys
15: mateix.
27: Bueno, total, aleshores, clar, a mi em van dir que havia d'anar el dissabte, i vaig dir, avui dissabte. Pues dissabte ja m'han fotut el cap de setmana en l'aire.
15: Millor divendres.
27: Saps què vull dir? No, i jo vaig dir, bueno, pues ja d'això. I vaig dir, bueno, vale, pues venga, vale, pues anem dissabte. Bueno, pues anem dissabte, vale. I ja, pues jo havia d'anar dissabte. I aleshores, el divendres, a les 3 de la tarda...
15: Ui, que poca antelació, no?
27: Em van trucar i em van dir, no, ha de ser avui a la casita. I jo automàticament vaig dir... Vaig sortir a la redacció, que hi ha castellanoparlants, sí, també, i vaig dir, tengo que ir a una casita, ¿esto qué es? I aleshores van començar a enviar vídeos. esto, però vas a... I bueno, vaig notar jo...
12: Molt, sí,
27: com
12: sí,
27: que de repent jo era pues, la verge de Lourdes.
15: No, clar, hi ha molta gent que, hi ha molta gent que pagaria molts diners per estar al teu lloc.
27: Ampolles de plàstic amb la meva cara i el meu cos, com a Lourdes...
15: Clar. Igual.
27: Pires d'aigua.
15: Clar, clar.
27: O sigui,
15: hi ha molta gent que et donaria un dit de la seva mà per poder estar en aquesta casa.
12: O sigui, que no sabem per què, no? En plan, algú va pensar que era bona idea que hi fossin.
27: A mi em van explicar que tu proposen gent i llavors ells trien qui sí, qui no.
12: Val.
15: Llavors ells són el
12: sèquit
27: de Bad Bunny,
15: no?
27: Els bonics. M'imagino.
12: Sí, sí.
27: I aleshores, pues, pues bueno, vale. Llavors em van dir, tens que estar entre les 7...
15: Això, quantes hores d'antelació?
27: A mi, entre 7 menys quart i 7.
15: Molt bé.
27: Nosaltres vam arribar a les 8 menys 5.
7: I a quina hora començava?
15: Una hora tard.
27: Ja pensàvem que no hi havia ni casita, ni
7: xamizo,
27: ni res. Això començava a les 8.
15: Oh. I vas arribar 5 minuts abans del concert,
27: 5 minuts.
15: Bueno, la teva sobrementa.
12: S'ha d'anar sobrat.
15: La teva sobrementa és tremenda.
27: Jo què sé, és que hi havia molta cua. Yeah. O sigui, jo, clar, jo no m'ho imaginava. I clar, de repente tu veies els pares tirant a les filles al mig de la costa de dalt de Montjuïc, els cotxes allà parat i les nanes corrent cap a dalt com a boges, vaig pensar, però bueno, això deu ser importantíssim.
15: Oh,
27: bueno, i aleshores, pues ja està.
15: T'havies de vestir d'alguna manera diferent o era igual, lliure?
27: Jo em vaig vestir bé.
15: Sí, però no, però no perquè et donessin instruccions.
7: Defineix vestir bé.
27: Pues mira, em vaig posar un pantaló suec.
7: Què és un pantaló
15: suec? De l'Ikea.
27: Pues de Suècia.
7: Però què té? Té pinces?
12: Perquè és aquest estil així molt
27: un
12: quadrat.
27: Un pantaló bo.
7: Val.
27: Un pantaló bo.
7: Molt bé, et felicitem.
27: I una camisa japonesa.
15: Molt bé, molt bé.
27: Ampla, diguéssim.
15: Molt internacional tot. Suècia i Japó.
27: Sí, no?
15: Molt bé.
27: Una barreja bona.
15: Eclèctic.
27: Bueno, i aleshores, clar, vaig pensar, ves així perquè allò serà una mica mini-short.
12: Sí.
27: Saps? Jo crec que allò serà una mica biquini, una mica samarreteta, tal, tal.
15: Al·lèrgia a la roba.
27: Bueno, no, vull dir, una cosa com més de, pues, de caseta de
12: Puerto Rico.
27: De,
15: sí, clar.
27: Bueno, de Puerto Rico, jo què sé.
15: Vull dir, no,
12: de ell és de Puerto Rico, ell fa aquesta caseta és una rememoració d'una caseta puertorriqueña.
27: I aleshores, fixa't tu què et diré, que jo vaig anar vestit així. Clar, jo quan vaig arribar allí vaig veure que allà hi havia pues, molt polièster.
15: Clar.
27: I aleshores, molta cosa com molt d'així com de...
15: Chandal.
27: No, sí, bueno, pues els jugadors del Barça posen una cosa d'Adidas, amb una samarreta que posa al darrere Valenciaga, tota l'esquena.
15: Sí.
7: Quin horror.
27: Una cosa molt així. Mm. I fixa't tu què et diré, i t'ho vaig a dir a tu, que va arribar un moment que va venir Bad Bunny, aquest, al Marc i a mi, se'ns va apropar mentre cantava, el Marc li va agafar la solapa, li va tocar el teixit de la solapa i li va fer...
15: Ah, veus?
27: I a mi em va agafar la camisa i va veure també que allò era bo.
12: I va fer mentre cantava.
27: Ens va tocar... La... Bueno, jo he tingut a Bad Bunny com al micro.
15: L'enveja d'Alícia Puig ara mateix. Sí, o sigui,
16: és que no hi hagi la càmera.
15: S'està morint d'enveja, eh?
27: Que som les dues úniques persones, també et diré que nosaltres triplicàvem l'edat de tota la casita. Però no de la casita, fins i tot del constructor de la casita, vol dir. Sí. Del que va posar el cima. I nosaltres vam ser les dues persones que va, en les que va interactuar i va tocar el teixit, allò que va com encorbadet, que s'apropa com encorbadet a la gent, com una mica de tal. Després he de dir que la casita, doncs, també està, és mona, el que passa és com si estiguis al clot, tremola al terra, diguéssim, si passes al metro...
16: Però hi ha catering, què té a dintre?
27: Sí, llavors a dintre de la casita, tu entres a la casita. A veure, vés per part. Tu entres allà, llavors et porten a la casita, entres a la casita, et presenten el mòbil, et donen una bossa i et posen el mòbil dintre de la bossa.
15: Perquè no agafis imatges,
27: no
15: ni gravis.
27: Perquè no agafis imatges, ni agafes res, tot molt bé. També et diré que després, quan surts, semblava allò un concurs d'aquells del País Basc de trencapedres, perquè per treure l'alarma el imant aquell pobre home fotia uns cops que deien fotre el mòbil en l'aire. Bum, bum, bum!
16: Clar, per això ara tens el mòbil fet una merda.
27: No, jo no el vaig portar perquè com que no em va, me'l vaig deixar al cotxe, dic, a més que no em serveix de gaire. I aleshores tu entres allà i la casita pues, és pues, una casa que hi ha pues, un sofà, una taula, una barra de bar...
15: I durant el concert estàs allà o durant el concert estàs més a fora amb una mena de porxo per poder veure les...
27: A nosaltres la noia, la Paula...
15: Però si estàs dins el sofà no veus l'espectacle.
27: Hi ha una
15: pantalla.
27: Hi ha una tele.
15: La pantalla, bueno,
27: però clar,
15: casa,
27: la noia,
15: no?
27: La Paula, la noia que ens va portar, molt simpàtica, ens va dir, bueno, si quieren quedarse... Perquè ara ens va veure dos abuelos. Clar, nosaltres no ens va, vull dir, no ens va veure. O sigui, ella va considerar que nosaltres baixar el cul fins a terra amb els genolls doblegats no ens tornaríem a aixecar.
15: Perrear no perreraria
27: no, vosaltres. I aleshores va pensar, bueno, pues aquests que es quedin als sofàs. Uns sofàs grans, marrons, molt macos, color xocolate.
15: Molt bé.
12: Xocolat. I de càtering que hi havia?
27: Hi havia una barra, no hi havia menjar, eh?
15: Ah, beguda.
12: Ah, beguda.
27: Hi havia beguda.
15: Ah, vale. Has de fer coixí, si no...
16: Clar, hi hauria d'haver-hi menjar portorriquenyo, mofongo i aquestes
15: coses. No, diu que no, només beguda.
27: Bueno, doncs pues, potser hi havia menjar. Jo, com que vaig... Bueno, és que jo també et diré, semblava...
15: Clar, vas arribar tard.
27: Jo vaig arribar, que vaig entrar, que acabava de sortir Bad Bunny, perquè em vaig haver d'esperar que passés i sortís. Vaig veure passar cap a l'escenari. I aleshores jo vaig entrar i estàvem... Cuidado, eh? La Minya Mal, la nòvia...
16: La d'ara.
27: La d'ara, sí. La d'abans, no. La d'ara.
12: I us van saludar els jugadors del Barça?
27: No.
12: No.
27: És que no es deuen conèixer, ja.
12: Yeah.
27: Però bueno, jo tampoc, perquè jo vaig dir, però qui són? Jo vaig conèixer a Minya Mal i deien, aquest és Gavi. Doncs pues jo, Gavi, Miliki, Fofito i Milquito.
15: Ai, ai, ai, ai, ai.
27: No sé qui són.
15: Tens sort que ara mateix no t'està soldant, per exemple, el meu fill. Perquè si l'Alícia si t'enveja per haver gairebé tocat Bad Bunny, el meu fill, saber que estàs a un mig metre de Bad Bunny i, a més, a mig metre de la Minya Mal, Gavi, Lewandowski, Ferran Torres...
27: Ferran Torres no sé qui és. De la Minya Mal ens separava una tauleta que la gent deixava els mòbils i un bolso. Una tauleta que feia com aquest ordinador, un pam i mig.
15: Això sí que em fa enveja.
27: I després hi havia qui... Bueno, després hi havia un que es diu Lewandowski, perquè vaig entendre que li deien Lewandowski, Lewandowski, no te vayas, no te vayas, o quédate, li cantava...
18: No creu? Bueno, no ho sé, no sé què penses tu, però
27: com
18: jo sempre...
27: Com un déu grec.
15: Jo, dir, físicament.
18: Cada vegada que el veig penso que és el Miquel Àngel del segle XXI.
27: Ui, ah, sí?
18: Que
27: sí? Ui, no m'ho va semblar.
18: En marbre de Carrara.
27: No. I després, I després estàvem tots aquests i aleshores arriba un moment que ell va baixar, salta d'un escenari on va vestit amb traje, passa a l'escenari de la casita, que ja va amb bermudeta... I aleshores allà venen uns senyors i diuen va venir, i aleshores porten més gent, i aquí van portar més jugadors del Barça que no sé on estaven. Llavors va aparèixer uno que vaig conèixer perquè fa un anunci de paqueteria, Pedri.
15: Sí.
27: Fa com un anunci al Nadal de tienes que enviar este regalo o algo així. Bueno, aquest és veritat que si et quedes amb la cara...
16: Ni jo amb tota la meva maldat,
27: però per exemple...
16: Hagués dit una cosa així.
18: Sí, això m'ha sabut greu, eh?
27: No, t'ho juro que vaig pensar...
15: És dels que ell va conèixer, ell va conèixer Pedri perquè fa un anunci de paqueteria.
27: Bueno, jo després ja vaig veure, si aquest es diu Gavi, ja sabia que era Gavi, allà el teníem, un polet marrón, també molt bé.
12: I us van dir que no podeu tocar Bad Bunny?
27: No.
12: Això no us ho van dir?
27: No, això es veu que li diuen a la gent, a nosaltres no es va dir que deu pinta de tocons. Tant de que de pensar que no el tocaria, però ens va tocar ella a nosatres, que també nosaltres haguéssim pogut dir...
15: Home, clar, no ve toca la camisa.
12: No, perquè quan et conviden a la casita et diuen tu pots ballar, i a més hi ha moltes càmeres que et graven, però com per la integritat de l'artista no el pots rotllo abraçar, tocar, tal, saps?
27: No.
15: Pensa una cosa, si el abraça un... Tots s'hi abraonen, i per tant aquell home no pot seguir cantant, perquè ha de tenir 30 o 40 persones a sobre.
12: Una imatge com de normalitat, d'aquell està cantant i tots ballant, com si estiguessin fent una festa a una casa portorriquenya, saps?
27: Nosaltres estàvem més contra la paret. Jo he de dir també contra la paret perquè van pensar que nosaltres amb tot això no podem, vull dir-te, perquè clar, allà hi havia una, ja va aparèixer una noia i un noi que es van fotre al perreo, que vaig estar a punt de recollir-los de terra, perquè arriben molt fondo, eh?
18: Sí, sí.
27: O sigui, arriben fondo, eh? Amb el que seria l'ojete.
18: Sí, sí.
27: Però, toca terra, eh?
18: Cool brut,
27: o sigui, jo vaig quedar, vaig pensar...
18: Té mèrit, això, eh? Té mèrit, eh? No ho podíem fer, no, home, no, perquè després has de pujar, eh?
27: Però és cuclilles, no, clar, bueno, clar. Jo em quedo allà. No, ja. Bueno, i després, el que vaig passar molta d'això és molta estona, això també jo crec que m'ho agrairà la casita de venir, vaig estar tancant i obrint, tancant-me la porta, perquè la gent entrava i no tancava la porta.
18: Clar.
27: O sigui, el portero d'aquí no hi ha quien viva, no l'ha tancat tantes vegades.
18: Feia corrent d'aire, i feia corrent d'aire i havies d'anar tancant.
27: Home, la gent entrava a la porta oberta, torna a tancar la porta. O un altre cop, torna a tancar la porta. Vaig tancar molt la porta de la casita.
18: Ben fet.
27: I vaig donar Coca-Cola, i aleshores sí... Va arribar un moment que llavors va aparèixer la Bat Guial amb el nòvio,
18: sí.
27: Molt bé, també, pues, també la conec, pues, bueno, almenys una alma amiga, vull dir, perquè jo del Barça, et dic, no ho coneixia ningú. I llavors va cantar, va tornar a venir Bad Bunny, pa aquí, pa allà, pa allà, pa aquí, pa allà, pa aquí, cap allà, i llavors ja quan va, se'n va anar. I van pensar, ara, deu ser quan ja es torna a anar a l'altre puesto, i es posa el gorro de llana o algo. I aleshores va venir un senyor... i se'n van dur, va dir, ja, i se'n van portar tots els jugadors del Barça. I al Barça vam dir, seleccionados. Ens van fotre la mateixa filera i on vam anar, a les del Barça. O sigui, jo vaig sortir d'allà, pues, amb tu vaig a dir, amb Pedri, Gavi,
18: Lewandowski,
27: Yamal, un altre també amb gorra, no sé... Ja, bueno, mira, perdona, m'haguessin pogut posar la gorra així, no, avui?
18: No, va, sí, gorra cap enrere, vol dir la gorra, molt bé.
27: I ja està.
18: Molt bé.
27: I
18: molt bé.
27: També és veritat que un senyor... que li van fotre un rotllo a un senyor de Bad Bunny que ens havíem llegit al País el cap de setmana anterior. Saps
18: molt bé.
27: Que estava del País setmanal. I aleshores el pobre home ens va preguntar què canció les gusta més de Bad Bunny? Doncs pues mira, cric-cric.
12: Quina injustícia.
27: Després sí que ja, després ja me van sonar totes, però clar, vaig pensar, a veure si la de Nova York no es diu Nova York. Clar, jo no em sé el títol.
12: Pues sí.
27: Aleshores es queda molt malament.
18: La de Nova York, i ara, ja està.
27: Després ja sí que ja, quan ja el dissabte me'n vaig anar cap a Berga, Bad Bunny al cotxe tot.
18: Ah, ja, això passa quan vas
27: ja
18: al concert.
27: Ja te puc fer Nova York, ja te puc fer...
12: Una altra.
27: La mudança, molt ja bona. Te puc fer... Lo que tu vulguis. I ja
18: tens
27: està.
18: Muchas novias tens muchas nòvies i d'aquestes coses, no? Titi, me pregunto.
27: I molt bé, i vaig trobar molt bé, vaig trobar un senyor bastant... Vaig trobar un concert, jo crec que no havia mai un concert tan gran, vull dir que allò és el Estadi Olímpic. Bueno, vaig trobar... Bueno, bé.
18: Repetiries a la casita? O una vegada vista
27: bueno,
18: ja prou, ja?
27: Jo sí, jo a la casita.
18: Amb una
27: bueno,
18: plegada prou,
27: també
18: eh?
27: T'ho dic, o sigui, jo ara quan me conviden a concerts dic, bueno, on està el pàrquing, primera? Perquè jo aquella costa no me la penso fotre. Vull dir que jo tota aquella baixada de tota aquella gent allà, mare de Déu, és que em suïcido. Vull dir, és que no arribaries mai. I llavors jo demano que em deixin un pàrquing, llavors jo vaig amb el meu cotxe, que ha passat alguna cosa amb les colles del Zapatero.
18: No passa res, ara hi anirem, ahir anirem.
27: Vale.
18: Però no és Zapatero, vull ser una altra cosa.
27: I vaig amb cotxe i llavors surto una mica abans, jo vaig al concert. Aleshores, demano el setlist, miro totes les cançons, les vaig seguint, i quan veig que en queden 3 o 4,
18: te'n vas.
27: Dic, mira, en aquesta... Em podeu venir a buscar? A veure, es ve un muchacho o una muchacha, em venen a buscar i vaig al cotxe, baixo...
18: És com el tribunero del Barça, que al minut 85 ja marxa perquè, si no, hi ha embolica.
27: Bueno, és que
12: Xandi, sisplau, a la propera convidem a mi.
27: És que jo saps què passa? Que hi ha tanta gent... Clar, jo veia... Bueno, jo només arriba a la casita, que em vaig posar de la casita a mirar d'això, van treure un en braços, eh?
18: Ah.
27: Gitat, eh? El pobre que s'estava morint. El portaven entre dos, com si fos un paquet, però no havia ni començat.
18: Ja, ja.
27: I vaig pensar que ja li falta l'aire. I aleshores, pues, jo me vaig ficar cap a la paret...
18: Per si de cas.
27: I vaig esperar que vingués Bad Bunny a tocar-me la camisa. Però fixa't tu, la gent... com no té
18: el poderío,
27: eh? El
18: sí, sí, sí, el vol. No, sí. La cosa distingida.
27: Ah. Sí.
18: Clar. Però, hòstia, aquests tios maneguen.
27: Bueno, ja ho notes, ja. Clar, tu, clar, és que, vull dir...
18: Van bermuda, però bermuda bona.
27: Van bermudeta, sí.
18: Però bermuda
27: és garrilleta, no et pensis, eh?
12: Garrilleta. És garrillet, què vol dir?
27: Vull dir que és de bessonet fi. Saps què vull dir?
18: Sí, sí.
27: Calma, jo el vaig tenir... Jo l'hagués sí. pogut fer perreo, eh? Perquè tinc el portàtil. I m'hagués pogut jo posar detrás i fer perreo. Perreo i...
18: I el que surt.
27: Perreo i tren. Vull dir, perquè... Doncs... No, no, una cosa... Bueno, doncs trobo que...
18: Molt bé.
27: Aquesta... Clar, jo he de fer coses que només hagi de preparar.
15: Clar, ja es veu. Vull dir, mira, has arribat de... quasi dos quarts, és que haurien d'anar acabant.
27: Clar.
15: Perquè s'estan fer... esperant a Madrid per explicar-nos tot l'embolí que tenim al PSOE. Home, tenim el PSOE, la Guàrdia Civil allà i la UCO dins de la PSOE.
27: Els de la UCO haurien d'anar a la casita.
15: Ah, bueno.
16: Ja hi ha anat.
15: Però la casita, casita.
18: Del Sánchez.
16: Sí, sí, ja
15: doncs aquesta és l'experiència no de Santivilles a la casita. Jo crec que no, ja està.
27: No, però molt bé, ha estat molt simpàtic tot. Molt bé. El vaig trobar molt, molt llestet, aquest nen.
15: Molt bé.
12: És molt llestet.
27: El vaig trobar interessant, vull dir, un senyor que fa coses que estan bé. I bueno, i ara a veure, no, crec que hauré d'anar, vull dir, per baixar una mica el nivell a Maria del Mar Bonet o
15: algo. Per exemple, per exemple.
27: Una cosa així, no?
15: És un altre estil, no és baixar el nivell, és un altre, és un altre estil, totalment diferent, totalment diferent.
27: Hauré d'anar al gòtic.
15: Santi Villas, gràcies i bona tarda. Falta, un minut per arribar a dos quarts. Una pausa i de seguida entrem en matèria.
1: Catalunya migdia.
19: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
20: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
21: Ostres.
20: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
22: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
23: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
24: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
26: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
28: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
29: Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
30: Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
29: Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
30: Fes del Palau el teu ritual.
31: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
1: Catalunya migdia.
32: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la setena temporada de Crims.
33: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
34: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
33: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona, Lleida.
35: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
34: Per darrere espera i pam, pam, pam.
33: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
36: I també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
15: Passen dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig i el Joan López Alegre, el dia en què la Guàrdia Civil és a la seu del PSOE a Madrid. De fet, fa 6 hores que és dins de la seu del PSOE a Madrid, al carrer Ferraz. La policia busca documentació que aclareixi si el partit va pagar per les maniobres d'alguns dirigents destinades a frenar o a incidir en les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Aquesta és la hipòtesi del jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional i per això han declarat com a investigats la gerent del PSOE PSOE i l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán. A la seu del PSOE, des de primera hora, hi tenim el Dani Sáenz de Aja. Dani, bona tarda.
0: Què tal, Òscar? Bona tarda.
15: 6 hores que fa que la Guàrdia Civil és aquí dins i, de moment, no hi ha cap indici ni cap pista que això estigui acabant.
0: No, hem tingut diferents moviments de cotxes, fins i tot de persones que podien ser els agents de la UCO que han entrat i sortit, però encara hi ha aquí muntat un dispositiu de seguretat de la Policia Nacional custodiant la seu del PSOE al carrer Ferraz, a l'altra banda de la vorera, justament davant del despatx de l'expresident Zapatero, que recordeu ha estat just al davant de la seu del PSOE. Som encara moltíssims periodistes, càmeres de televisió, esperant a la imatge de la sortida, i bé, unes hores en què hem tingut temps de veure diferents imatges curioses, a banda de veïns, que ja és habitual aquí al carrer Ferraz, veïns que passen per davant, insulten, gent que passa amb el cotxe i apreta el claxon i també insulta. Hem vist també a un violinista que ha portat Hazte Oír i ha començat a tocar la sintonia o la música que tocaven els violinistes del Titanic mentre el barco s'afonava. Era una metàfora bastant clara. I també, ara, a última hora, un grup de mariachis, que també és una altra
15: clàssica,
0: de,
15: ja,
0: les,
15: també, no?
0: De les estampes típiques d'estos moments.
15: Bé, i mentrestant, hem tingut accés a Catalunya Ràdio a la interlocutòria del jutge. Què és el que sospita el jutge que ha provocat aquesta entrada, no només aquí, sinó també a casa de Santos Cerdán, per buscar documentació? Què és el que diu aquesta interlocutòria del jutge, Dani?
0: Doncs el que es dibuixa és una mena de clavegueres del PSOE, un grup organitzat per Santos Cerdán, el secretari d'organització del partit, en la que Leire Díez era la seva encarregada de buscar informació, de desacreditar les investigacions contra el Partit Socialista o les investigacions que afecten l'entorn de Pedro Sánchez i el Partit Socialista, un dispositiu que hauria començat al voltant de la imputació de la dona del president espanyol allà cap a l'abril del 2024. De fet, l'auto del jutge diu molt clar, diu Santos Cerdán, en tant que secretari d'organització del PSOE, hauria posat a disposició d'esta estructura criminal la pròpia estructura del partit. Des dels seus inicis va suportar el cost de l'activitat, va permetre reunions que el personal del partit atengués a funcions administratives d'este grup, van pagar bitllets d'avió, a través de les campanyes institucionals, campanyes publicitàries que feia el partit, per exemple, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que això també surt a l'auto, s'haurien pagat de forma opaca a periodistes, en aquest cas... Bé, no sé si se sent també.
15: Insults a Pedro Sánchez, sí.
0: Perdó, és que m'he quedat parat.
15: Sí, fill de les quatre lletres, li estan dient.
0: Hauria d'estar acostumat, ja, però... Bé, doncs, a la mateixa Leire Díez se la pagava de forma opaca a través d'empreses d'un dels dirigents socialistes que també avui ha estat investigat, i a un altre periodista, la Patricia López, que va morir recentment, també se l'hauria pagat, apunta l'auto, a través de campanyes institucionals a una publicació en el marc de la campanya electoral del Parlament de Catalunya. Què feia aquest grup? Doncs es fixava objectius, com per exemple desacreditar el fiscal anticorrupció Alejandro Luzón, i ho feien a través de temptar a un altre fiscal, el fiscal Grinda, temptar-lo amb suborns o amb un ascens de lloc. També buscaven canviar la declaració de Carmen Pano, esta empresària que va afirmar que duia bosses de diners a Ferraz, és a dir, diferents operacions entorn a investigacions en marxa contra el Partit Socialista que s'haurien finançat, com diu l'auto, això creu el jutge, s'haurien finançat amb fons del PSOE.
15: Doncs això és el que diu aquest auto, i veurem si això s'acaba confirmant o no. De moment, el que està la Guàrdia Civil, la UCO, buscant informació, documentació en la seu del PSOE, a la seu del carrer Ferraz, i també, com dèiem, a la casa de Santos Cerdán, per tal de buscar aquesta documentació que avalaria o no tota aquesta teoria del jutge. Dani, et deixem pendent d'aquesta entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz, i si hi hagués qualsevol novetat, òbviament, ens demanes pas. Fins ara.
0: D'acord, perfecte. Fins ara.
15: Natàlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda.
15: Què és el cas Leire? Perquè estem parlant molt de Leire, ja fa dies, aquesta que deien que si era la fontanera del PSOE, que en deien en castellà. Què és el cas Leire?
2: Doncs abans de res hem de dir que hi ha dos casos, o fins ara, fins avui, hi havia dos casos que s'entrellacen. Un és aquest aquest que coneixem com el cas Leire, que investiga l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, per un suposat delicte de suborn i de tràfic d'influències per mirar d'influir en això, en els processos judicials que afectaven el PSOE. Aquesta causa està en un jutjat de primera instància de Madrid. I després hi ha un altre cas, que fins ara es deia cas CEPI, que investigava si a través d'aquesta entitat pública, que actua com una empresa inversora del govern, es van prendre decisions que comportaven comissions il·legals. I aquest cas el porta el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. Però a partir d'avui, probablement aquests dos casos quedaran tots dos junts, i el que estava en primera instància se'l quedarà també Santiago Pedraz. Ara, però, avui el jutge ha fet una peça separada per investigar si el PSOE era el que pagava a Leire Díaz per extorsionar jutges fiscals que portaven causes obertes de l'entorn de Pedro Sánchez. Per això, com dèiem, la Guàrdia Civil ha anat a la seu dels socialistes a buscar tota aquesta informació que ha sol·licitat el jutge i que, de moment, ja ha provocat la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i també en aquesta causa de l'exsecretari d'organització, Santos Cerdán.
15: Perquè fins ara Leire Díaz sempre deia que havia fet el que havia fet per iniciativa pròpia, sense que ningú no li demanés. I el que sospita el jutge és que això no és així, sinó que hauria estat el PSOE o dirigents del PSOE els que l'haurien encomanat aquesta feina i fins i tot li haurien pagat un sou d'uns 4.000 euros al mes, el que diu el jutge. Exacte. Per tant, és un cas nou que s'afegeix a la llista dels que hi ha oberts al voltant del PSOE o al voltant de Pedro Sánchez.
2: Exacte, aquesta és una nova causa oberta. Aquesta setmana se suma al cas plus ultra, amb la ramificació que implica l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que finalment haurà de declarar 16 i 17 de juny. Però és que, a més, demà comença el judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, acusat juntament amb l'exsecretari general del PSOE d'Extremadura per un cas de tràfic d'influències a l'hora d'atorgar, us en recordareu, a David Sánchez una plaça de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. I encara el dia 9, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, haurà de presentar-se davant del jutge Peinado, que li ha de notificar l'obertura de judici. El jutge li ha advertit que hi ha d'anar presencialment, no s'hi val que hi enviï l'advocat, i que si no ho fa podria prendre mesures cautelars per, diu, evitar el risc d'eludir la justícia. I encara, en l'últim apunt, abans de l'estiu s'hauria de saber la sentència pel cas Mascaretes, que recordem-ho, manté a la presó l'exministre José Luis Ábalos i el seu col·laborador Koldo García.
15: Veja, doncs tots els casos que afecten o al Partit Socialista o a l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu tots plegats.
3: O negre. Negre, sobretot per Pedro Sánchez i pel PSOE. La roda de premsa que ha fet aquest migdia, més o menys, a Roma, em sorprèn la calma que destil·la, fins i tot estant en una jornada en què hi ha hagut un requeriment d'informació a la seu del PSOE, però rellevant, que t'entri la UCO a la seu sempre és greu. Recordem què passava quan entrava la Guàrdia Civil a la seu de Convergència. El PSC s'afanyava a dir que Convergència era un partit corrupte. Segurament ara aquesta recepta no se l'estan aplicant. I també crec que hauríem de fer un exercici de política ficció, de pensar què diria Pedro Sánchez si Mariano Rajoy, José María Aznar o qui fos del PP, Alberto Núñez Feijóo ara mateix, fos l'inquilí de la Moncloa i estiguessin entrant agents de la UCO a la seu del PP, en aquest cas al carrer Gènova de Madrid. Em costa molt de veure, la veritat, com el president espanyol pot aguantar fins al final de la legislatura. Ell avui ha vingut a dir que si no convoca és perquè ell no pot afavorir els seus propis interessos partidistes.
15: Perquè, de fet, n'ha fet com broma, eh? Ha dit, alguns companys em demanen que avanci les eleccions perquè així tindré una majoria més folgada i podré governar amb més tranquil·litat.
3: És un missatge de fiapaje, ja està.
15: Com que no puc prendre decisions per al meu interès particular, que és que guanyar aquesta majoria absoluta, com deia ell, per això no les convoco. Bé, he fet un punt de broma, però bé.
3: Tots estem d'acord que si el CIS fos veritat, Pedro Sánchez hauria convocat eleccions fa temps, perquè el CIS diu que trauria més o menys, pràcticament estaria al voltant de la majoria absoluta més històrica de la història d'Espanya, i no ho està fent perquè segurament no li arriba, i ja veurem també què triguen els socis a deixar anar llast en relació amb el PSOE, perquè la setmana passada, per exemple, Gabriel Rufián va venir a dir que si això del Zapatero era veritat era una merda, i que si no era veritat també era una merda. Són paraules textuals, no són meves.
15: El diumenge el PNB va venir a dir-li que si aspirava a arribar al 2027 era irresponsable, va ser la paraula que utilitzava.
3: Per mi això és especialment rellevant, perquè sabem que el partit més sòlid d'Espanya és el PNB, i que quan el seu polze comença a girar cap avall, més aviat ja pots començar a encarregar una caixa de pi. I segurament Sánchez es troba en aquesta tessitura de pensar com aguanto jo fins al 2027 i com afronto una més que pràcticament la podem donar per feta una derrota electoral l'any que ve, si és que hi arriba, que ell hi vol arribar.
15: Mm. Podem sentir un moment com Pedro Sánchez avui des de Roma, perquè avui Pedro Sánchez tenia una visita amb el papa, Lleó XIV, i per tant estava prevista la compareixença que ha tingut. Ell esperava que fos per parlar sobre la visita del papa i per tant per treure-li una mica de pressió, però òbviament totes les preguntes han anat pel que estava passant al carrer Ferraz i per la possibilitat que avanci eleccions. I ell, vaja, ben tranquil, com deia l'Oriol.
34: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
15: En canvi, Alberto Núñez Feijóo insisteix, l'ambient actual polític a Madrid és irrespirable.
4: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable.
15: En canvi, des de Junts per Catalunya, Míriam Nogueras desmenteix algunes informacions que diuen que el Partit Popular hauria parlat amb Junts de la possibilitat de presentar una moció de censura. Diu Nogueras que a ells, a Junts per Catalunya, de moció de censura ningú no els ha parlat.
5: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
15: Un altre dels partits que tothom mira, el PNB, diu una senadora que si el Partit Popular deixi d'especular amb una moció de censura, si la vol presentar, que la presenti.
6: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
15: I des d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que diu que si hi ha sentència, llavors sí que demanaran eleccions.
7: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas, y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
15: Doncs aquestes són les reaccions que hi ha hagut avui un cop s'han conegut aquestes actuacions de l'AUCO a la seu del PSOE.
8: Jo estic d'acord en aquest cas amb el que diu Gabriel Rufián, que fins que no hi hagi sentència jo crec que hem de tenir molta prudència. Jo, per les informacions que anem coneixent tant, bueno, que hem conegut ja perquè hi ha hagut el procés, amb Ábalos, el cas de Begoña i ara el cas de Zapatero, jo crec que aquests tres casos quedaran en no res. S'ha de veure aquest de Leire, que planteja, és veritat, més complexitats. Però en tot cas, el que són ara mateix, quan la Natàlia feia aquest superbon resum de tot el que té en marxa, sembla que la veritat és que hi hagin d'haver sentències condemnatòries de tot plegat. I jo crec que hi ha una intenció d'acoso i derribo, perdó per l'expressió, cap al govern de Sánchez i que segurament

0: proves que poden portar a una condemna d'aquests tres casos. Ara, bueno, haurà quedat un embrutament molt gran d'aquesta legislatura i, per tant, una situació molt difícil en el que, evidentment, l'ambient és irrespirable perquè cada dia hi ha una notícia nova. Ara, bueno, no ho sé, jo són molts anys, vivint a Catalunya i hem après tots moltes lliçons i és, jo crec, esperar sentències.
1: Home, efectivament, hi ha un embrutament de la legislatura que, de cop i volta, dones que malauradament per elles es dediquen a la prostitució aconsegueixin durant el Covid un passe i es converteixin en assessores del ministre de Transports del govern d'Espanya, és embrutar que l'expresident del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, de repent tingui una empresa a Dubai, és embrutar que Santos Cerdán, secretari d'organització del PSOE, de cop i volta sapiguem que tenia una empresa que es deia Servinavar, que cobrava comissions des d'abans de que Sánchez estigués al govern per obres en el govern de Navarra dirigit pel PSOE, efectivament és embrutar. I lo d'avui és encara pitjor, perquè avui no només s'està investigant l'ús de diner negre en el PSOE de pagaments en efectiu, mentre aquell mateix govern feia lleis perquè una empresa o un particular no pugui fer anar diners en efectiu, sinó que el que avui s'està investigant és quines són les persones del PSOE que van rebre diners i instruccions per pressionar a policies, a jutges i a fiscals per tal de que no investiguessin aquestes coses que... com tu has dit, en un sentit diferent del que estic dient jo, embruten una legislatura. En realitat, què és el que jo crec que aquí està passant? El PSOE té una estratègia, que és dir, no, jo tot el respecte a la justícia, mentre que totes les seves terminals properes i no tan properes es dediquen a dir que això és un cop d'estat i és lawfare. O sigui, és un govern corrupte, és un govern que coacciona la policia i els jutges, tot presumptament, òbviament, però a sobre és un govern que el que fa és, de forma d'amagat, llançar a tothom per generar un clima de polarització que li permeti a Sánchez aguantar, i això és amb l'únic que jo crec que Sánchez no menteix, encara que crec que el d'avui a l'ambaixada espanyola a Roma és d'un cinisme difícilment tolerable amb un dirigent polític, amb una situació com la que ell està patint en aquests moments, en la que ell vol aguantar fins al final de qualsevol manera. O sigui, és una situació insostenible, però la que s'aguantarà, perquè Rufián, en aquests moments, amb el que ha dit avui, és el militant més disciplinat que té el Partit Socialista, i per tant no hi haurà cap dels socis que vulguin trencar.
2: Deixeu-me dir que l'únic que pot convocar eleccions és Pedro Sánchez. Sí, sí. És a dir, encara que apareguessin tots els seus socis de investidura demanant eleccions, no té per què, perquè a més l'única manera de fer-lo caure, si no convoca ell les eleccions, és amb una moció de censura. I amb una moció de censura s'ha de presentar un candidat alternatiu amb un programa de govern i, per tant, implica votar a favor d'un altre. Per això et dic que, però que no, no, si ara es posessin d'acord Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, PNB, Compromís, etc., tots ells, per retirar-li el suport a Pedro Sánchez, això no implica que hi hagi eleccions. Ha de ser ell el que convoqui les eleccions, bueno, si no hi ha una moció de censura.
1: La moció de censura no hi serà, però només perquè tinguem totes les dades. Sánchez va ser investit amb 179 diputats, per tant, el que fa falta és que hi hagin 6 diputats, que poden ser d'un grup o de diversos grups, o diputats sueltos de diversos grups, que són dos temes que es va plantejar al cap de setmana amb aquesta reunió que sembla que van tenir a Saragossa, el PNB i Junts, de que fossin diputats sueltos de diversos partits. O sigui, estem parlant, en realitat, de 6 escons. En tens un que ja dic que ell ho votaria, que és Coalició en Canària, te'n falten 5.
0: Te'n falten 5, que seran molt difícils d'aconseguir, perquè és
1: impossible.
0: Difícil alinear-se amb gent que diu i repeteix en dia d'ahir, com l'expresident Aznar, el que puede hacer que haga, el que puede hacer que haga, que és bàsicament una crida a un petit sollevament que, si et sembla cínic el que avui ha dit Pedro Sánchez, a mi em sembla antidemocràtic que revisqui aquesta frase de la vergonya a l'expresident Aznar. I és veritat el que tu dius de l'embrutament de la legislatura. Ara, aquesta desconfiança cap als jutges i aquesta idea d'una guerra entre poder legislatiu i poder judicial, perdó, poder executiu, hi ha un punt en què jo crec que hi ha un punt que està justificat, i aquest cap de setmana, per exemple, amb Zapatero, hem conegut tot el cas Zapatero a través de filtracions judicials, les mateixes filtracions judicials que van portar a carregar-se el fiscal general de l'Estat. Per tant, sí, es pot entreveure a partir de molts jutges, Peinado entre ells, que hi ha un embat contra aquest govern. I això també embruta les legislatures.
1: Hem de recordar que el fiscal general de l'Estat ha estat condemnat per el Tribunal

0: Suprem perquè va utilitzar...
1: Per una pràctica absolutament comuna en la justícia.
0: Va utilitzar el seu càrrec amb tal de perseguir amb un adversari polític de qui l'havia nombrat per aquell càrrec, que és Pedro Sánchez. No, en teoria no. En teoria no, és una sentència judicial del Tribunal Suprem. Jo ja entenc que anar dient per la vida que és l'Ofer està molt bé, però clar, quan apareix la UCO, li fot la mà al clatell a Rodrigo Rato a la porta de casa seva i el fica en un cotxe de la policia, no ens sembla l'Ofer. Quan Bárcenas entra a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat Valenciana del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. Quan els consellers de la Comunitat de Madrid del PP entren a la presó, no ens sembla l'Ofer. I dic especialment el cas de Rato, perquè és el mateix que està fent el cas Zapatero. És exactament el mateix jutge. És la mateixa persona. Per tant, el que no podem establir és una categoria a la que algú, perquè té una ideologia determinada, que és o amic de l'independentisme o d'esquerres, ens sembla que té dret a fer el que li doni la gana i a trincar, i en canvi els altres, perquè són persones que no creuen en l'esquerra i no són independentistes, aquests són sospitosos de tot.
1: I en això estem absolutament d'acord.
0: Això és el missatge que s'està llançant en aquests moments per part de moltes terminals mediàtiques properes en aquest govern.
1: No, no. Jo el que dic és que crec que després d'uns quants anys hem d'haver pres tots una lliçó, que és tenir certa prudència a l'hora de fer grans afirmacions i de demanar certes dimissions. I el que jo plantejava del fiscal general és que no és tan comú que s'acusi algú i se'l tregui del seu lloc de feina per una pràctica que és habitual a la justícia, que és les filtracions.
0: No,
1: i que, per
0: és
1: tant...
0: que no és una filtració. Perdona, el que va fer aquest home no és una filtració. Aquesta persona va cometre un delicte, i ho afirmo, no és presumpto, és un delicte condemnat molt pitjor, que va ser no complir la seva responsabilitat de confidencialitat i filtrar una informació d'un ciutadà particular només perquè era la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid a Moncloa, a fi efecte d'intentar destruir Isabel Díaz Ayuso.
1: Igual que la filtració d'aquest cap de setmana de Zapatero és de manera directa per atacar el Partit Socialista. I per tant és una pràctica habitual la filtració de documents judicials.
0: Jo sempre celebro discrepar amb tu, però el que estàs dient amb tot el meu respecte i amb tota l'educació del món és no conèixer quina és la funció que té la Fiscalia General de l'Estat. Jo dic amb tota la consideració del món, de veritat.
1: Sí, sí, és que si vols ens posem a discutir la sentència del fiscal general i com...
0: No. Jo la respecto totes, les que...
1: No, jo evidentment la respecto i no crido al
0: sollevament. I a les que fiquen a la presó amb uns i els altres. Però només dic una cosa, és evident que en el passat els governs del PP i actualment els governs del PSOE han intentat sempre que una cosa fonamental, que és la separació de poders entre el legislatiu, l'executiu i el judicial, hi hagués un poder que era un poder preeminent, en aquest cas el poder executiu. Això ja passa amb el legislatiu, perquè òbviament Moncloa, i és igual que sigui Sánchez, que fos en el passat Rajoy, manen sobre el que passa al Congrés, i per això és el president del govern qui decideix que sigui Francina Armengol o abans qui fos,
1: sí.
0: I tal. En el tema judicial, tal com és aquest país, amb el nivell de corrupció sistèmica que pateix Espanya amb tots els seus nivells a l'administració, malauradament, que hi hagi una justícia independent en aquests moments és algo fonamental, perquè per la gent que ja té una certa edat com jo, això té una pinta de Tangentopolis a la italiana molt, molt semblant.
1: I per això, com creiem en un poder judicial independent, és intolerable que Aznar repeteixi la frase el que puede hacer que
0: haga. No és
1: perquè... No,
0: I Aznar no és un càrrec del seu partit. Aznar, com Felipe, és només un expresident del govern. No és un senyor que faci mítings
1: totalment
0: pel PP.
1: Però jo no faria bandera de que el PP hagi lluitat gaire per la independència judicial.
0: Però si m'has escoltat, t'acabo d'explicar què és el que hi ha d'uns i dels altres.
2: No, només has de mirar la composició del poder judicial o quan es vol canviar la cúpula. Sí, es va canviar després de molts anys caducat i és evident que els partits hi van tenir alguna cosa a dir, i segurament és el gran acord per la porta del darrere que han arribat el PSOE i el PP en aquesta legislatura, per no dir segurament l'únic que hi ha hagut. I en certa manera amb el que dieu és veritat que els corruptes sempre són els altres, i també és veritat, jo estic super d'acord amb tu, Alicia, amb la qüestió de que veient tot el que ha passat els últims anys és millor esperar la sentència abans de prendre qualsevol decisió. El tema està que hi ha decisions que no poden esperar les sentències perquè les sentències triguen molt. Si s'hagués hagut de prendre una decisió definitiva sobre Jordi Pujol i la seva família hauríem esperat 12 anys. I també és veritat que això dels indicis a vegades va per barris. Quan es feia circular també a través de jutges que Carles Puigdemont i els seus amics havien anat a Rússia a pactar la independència de Catalunya, Gabriel Rufián li va faltar temps per anar a dir que eren uns senyorets que anaven a fer de James Bond. Quan hi ha un problema a Rodalies. En el cas d'Òscar Puente, surt Gabriel Rufián a defensar el ministre Puente més que alguns diputats del seu partit, i quan es tracta de Zapatero, de Pedro Sánchez, surt Gabriel Rufián a defensar abans el PSOE que alguns presumptes companys de viatge. Vull dir que al final tothom fa anar els sumaris i les filtracions dels sumaris com els interessa, perquè és una manera molt efectiva de fer mal. És molt més efectiu una fotografia d'un collaret d'una caixa forta fora de context de José Luis Rodríguez Zapatero
3: i sense saber el valor real. Exacte. Perquè a través d'una foto és impossible saber si és bo o dolent.
2: Ah, jo tinc amics que tenen Rolex que no ho són.
3: Ah, per això.
2: I sí, diuen, ah, mira com s'assembla. I no passa res.
3: Bé, doncs en tot cas, tot just acaba de començar això, perquè insisteixo que els agents encara són a dins de Ferraz, per tant encara estan fent aquesta investigació, aquest escorcoll, i buscant aquesta informació i aquests documents per intentar, doncs, reblar la tesi que defensa el jutge en el seu escrit. Per tant, en els pròxims dies segur que seguirem pendent d'aquesta operació i de totes les altres, perquè a més demà, insistim, comença també el judici al germà de Pedro Sánchez d'Extremadura. Oriol Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
4: Que vagi molt bé.
3: Una mica de publicitat per arribar a les 4, que tenim pendent, i després, com sempre, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Evitem el soroll.
4: Ens allunyem de les estridències.
3: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
4: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
5: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
3: Un informatiu sense presses.
4: Per donar context als grans titulars.
5: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
9: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
10: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
15: Tota comunitat necessita un cor.
16: Un cor? Per què?
15: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
16: I reforçar la identitat?
15: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
16: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
5: Info.
17: Bona tarda, són les 4. I comencem a aquesta hora amb un titular del trànsit. Equip viari, endavant.
18: Per les protestes dels docents a la 2 a Lleida, a l'AP7 entre Vilaseca i el Vendrell, també a l'AP7 a l'entorn de la Roca del Vallès i de Girona. Molt afectades les vies alternatives a aquests talls. Altres retencions importants les trobem a la C58 de Parets del Vallès a Barcelona. I també molt plenes la Ronda de Dalt de l'Hospitalet de Llobregat al Passeig de Valldaura en sentit Besòs i a la Ronda Litoral de la Zona Franca a la Barceloneta també en sentit Besòs.
17: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims a Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. En marxa la sisena jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. Després d'acostar postures durant les darreres hores, les parts esperen arribar a un acord que aturi les protestes de mestres i professors. El principal escull segueix sent l'augment salarial. Nova demostració de força de mestres i professors amb múltiples talls de carreteres i manifestacions, com ens explicava l'equip viari arreu del país. La segona vaga general de docents aquest maig ha tingut un seguiment del 25%, segons Educació, i del 60%, segons l'Austec. La televisió estatal de l'Iran difon un esborrany d'entesa amb els Estats Units per acabar amb el conflicte que enfronta des de fa 3 mesos els dos països. Teheran vol que si el document presentat porta un acord final en 60 dies, l'entesa s'acabi aprovant en forma de resolució vinculant del Consell de Seguretat de l'ONU. El barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels $95. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis, un comportament que explica en part per què la meitat de la compravenda a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. El poeta i traductor Francesc Parcerisa es publica Fer-ne 80. El llibre fa un recorregut autobiogràfic a través dels 80 fotografies dels seus àlbums de fotos, la majoria amb imatges quotidianes.
0: Esports.
19: Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Reial Societat al Sadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional de comiat d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. La tenista de Blanes, Marina Bassol, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. En waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de la Eurocup femenina. En paral·lel, a les 9 comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits.
17: La calor desbocada a pocs dies d'acabar el maig, les màximes han pujat per sobre dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part del país per sobre dels 32, i tot en una tarda de sol i pocs núvols. I avui fa molta calor, però demà en farà més.
0: 3CAT Info.
17: Ara passant pràcticament 4 minuts de les 4 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
17: L'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CAT Info, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol, apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'exnúmero 3, Santos Cerdán. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge. A la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, hi ha el Dani Sainz de Aja. Dani, bona tarda.
20: Bona tarda. A primera hora del matí han arribat els agents de la UCO a la seu socialista del carrer Ferraz. Busquen correus electrònics, llibres comptables i registres d'entrada a tot allò que puga connectar el partit amb una suposada guerra bruta contra fiscals i policies que investigaven el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. En el seu auto, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descriu una operació que hauria impulsat i finançat el PSOE sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díez com a punta de llança. La seva missió seria buscar draps bruts o oferir suborns per tal de desmuntar diverses causes en marxa. Ella va dir que tot plegat eren investigacions periodístiques, però el jutge sosté que estava a sou del PSOE cobrant 4.000 euros a través de l'empresa d'un exdirigent del partit. Els escorcolls d'este matí s'han estès també a altres domicilis de persones implicades en el cas, com Santos Cerdán, i a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació amb una filtració interna. En el mateix auto, el jutge ha ampliat el nombre de persones investigades a 8, a banda de l'Eri Díez i de l'empresari Pérez Dolcet. També imputa a Santos Cerdán, a la gerent del PSOE Ana Fuentes, a l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias, dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán, entre ells el diputat Juanfran Serrano, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències o falsitat documental.
17: Dani Sainz d'Aja, des de, com dèiem, la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid, gràcies. Estarem pendents del que passi aquesta tarda aquí a 3CAT Info i ho explicarem. Fins ara.
20: Adéu, fins ara.
17: Doncs bé, tot i que l'Audiència Nacional argumenta que l'Irene Díaz va cobrar del PSOE, l'exmilitant socialista ho ha negat al matí de Catalunya Ràdio i assegura que està tranquil·la.
1: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
21: ¿Pero existieron pagos?
1: No.
17: Més qüestions. Pedro Sánchez s'enroca i descarta anticipar les eleccions. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitxa el PSOE, ni per la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. L'entrada de l'UCO a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà, reunit amb el papa Lleó XIV, i a la sortida ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes. Madrid, Paula Brujats.
22: Pedro Sánchez s'aferrava a l'audiència amb el papa per desviar el focus i per rebaixar l'atenció per la imputació de Zapatero, però li ha esclatat aquest nou cas que impacta de ple el Partit Socialista. Sánchez nega cap irregularitat, també defensa la gerent del partit, però promet madura si es demostra el contrari.
23: Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
22: Ha arribat a insinuar que la investigació pot acabar en res. De moment, Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat aguantar per interès general.
23: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
22: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
23: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
22: A Sánchez se li multipliquen els fronts judicials, li arriben per totes bandes. El nou cas contra el PSOE se suma al cas de Zapatero. Demà comença el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant també la sentència contra l'exministre Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
17: El PP descriu la situació com agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol i més després de les darreres informacions que afecten el PSOE. Però els de Feijó no jugaran encara la carta de la moció de censura perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda, però avui el PNB ha reptat Feijó a presentar-la. Madrid, Tania Tàpia.
24: Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
25: La situació de agonia política en la que estamos viviendo. El ambiente irrespirable.
24: Un Feijó que pocs minuts després de saber-se l'operació de l'UCO ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que qualifica de famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras, a TV3, Borja Semper, al matí de Catalunya Ràdio.
26: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
27: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
24: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
28: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
24: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
29: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
24: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de Sumar. No li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
17: 4 i 10 minuts.
0: 3CAT Info.
17: En marxa aquesta hora les negociacions al Departament d'Educació per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país en les darreres hores. El govern ha posat sobre la taula un augment de sou per a tots els docents, com demanaven els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Departament d'Educació, Cristian Roldán.
30: Els sindicats arriben a la sisena trobada d'aquesta taula negociadora amb l'empenta d'haver col·lapsat les principals vies de Catalunya i dels talls que encara continuen. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, espera aprofitar aquesta embranzida per forçar un millor acord salarial.
31: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
30: El canvi de discurs per part d'Educació, que ara sí posa damunt la taula un complement salarial lineal per a tots els mestres, desperta optimisme entre els sindicats, però asseguren que la pilota encara està a la taulada del govern. Sentim Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Isan Pardes, de la CGT.
2: Que ahir es va obrir una escletxa en el marc de la negociació. Per fi se van posar les qüestions essencials damunt de la taula.
3: Creiem que tot això és responsabilitat del departament de començar a aturar-ho, de començar a fer alguna proposta que els treballadors i treballadors de l'educació puguin assumir. Sense això, nosaltres no sortirem a desconvocar.
30: Més enllà del sou, sobre la taula també hi ha altres reivindicacions del col·lectiu, com ara el reforç de personal per a l'escola inclusiva i el deute dels estadis que s'arrossega des de l'any 2012.
17: La segona jornada de vaga a les escoles i instituts ha tornat a mobilitzar aquest matí milers de docents arreu del país. Malgrat continuen les negociacions, les protestes es mantenen. Unes protestes que han provocat afectacions importants a la xarxa viària i manifestacions en diverses ciutats. Segons el Departament d'Educació, la vaga té un seguiment del 25%. El sindicat USTEC, en canvi, ho eleva fins al 60%. Des de mig matí, els manifestants han tallat diverses carreteres principals. A Lleida, la mobilització s'ha concentrat a la 2, amb talls als dos sentits de la marxa. Els docents també han tallat la P7 en diversos punts del seu recorregut. A Salt, els manifestants han arribat al peu des de Girona i després han ocupat els dos sentits de la via. A Granollers, els docents han bloquejat completament l'autopista i han instal·lat carpes i cadires. I a Torredembarra, prop de mig miler de persones han ocupat la via enmig d'un ambient familiar i festiu. Precisament és en aquest punt del Tarragonès on anem ara, amb en Ricard Buigas i en Xavier Espel, que ens donguin l'última hora. Ricard, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs aquí continua tallada la P7 a l'altura de Torredembarra, un tall que ha començat a les 10 del matí, ha arribat a reunir més d'un miler de manifestants. Al migdia han fet aquí, on estem nosaltres, una paella per a més de 300 persones, que és el que hi ha les persones que estan en aquests moments en aquest tall de l'autopista. Ocupen tots els carrils en direcció a Barcelona i també en direcció a Tarragona i han aixecat diverses carpes per protegir-se del sol. Al meu costat, el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Fins quan pensen mantenir l'acte reivindicatiu aquí a la P7?
8: Doncs ara mateix tenim una taula rodona que estem parlant sobre habitatge, estem parlant sobre sanitat, sobre la pagesia, i la idea és que aguanta fins a les 6, més o menys, bueno, per continuar aquesta jornada de lluita que ha sigut un èxit.
4: Ara precisament li volia preguntar per això, quina valoració fa el sindicat d'aquesta nova jornada reivindicativa a Tarragona?
8: Doncs ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres, bueno, sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de la P7, hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, déu-n'hi-do. És a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer, i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
4: Vostè, suposo, ara precisament parlava d'això, estan pendents, estan amb una orella a Barcelona en aquestes negociacions. Si la situació no fructifica, suposo que tenen intenció de continuar la carretera.
8: Sí, efectivament, avui continuen les negociacions. A veure, ahir és veritat que va haver un acostament, com a mínim, sobretot un canvi de la postura del govern, que sí que sembla que comença a atendre les reivindicacions del col·lectiu, però bueno, encara queda perquè l'oferta encara no és adequada, i bueno, doncs continuarem lluitant sí, fins que realment hi hagi una oferta, un acord que realment satisfaci les necessitats del col·lectiu. No?
4: És Noé Muñiz, portaveu de l'USTEC a Tarragona. Gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info. Bona tarda.
8: Moltes gràcies.
4: Doncs aquí ja ho heu sentit, continua el tall. El que esteu sentint de fons és precisament una xerrada que estan fent altres col·lectius que s'han afegit també a aquest tall de carretera, com per exemple Revolta Pagesa o els sanitaris, que també estan en processos reivindicatius. El tall, doncs, continua a l'AP7 a Tarragona, a l'altura de Torredembarra.
17: Gràcies, Ricard Buigas, amb el suport tècnic de Xavier Espel. A Barcelona, unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat fins a arribar a Drassanes, on han tallat durant una estona la ronda litoral. En punt, un quart de 5 de la tarda, moment ara per saber quina és la situació del trànsit, precisament amb afectacions, amb aquestes manifestacions de docents i professors. Connexió, doncs, amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Els talls es mantenen per aquestes protestes de mestres a la 2, a Lleida, en tots els sentits, a la P7, entre Vilaseca i el Vendrell en sentit nord i entre el Vendrell i Tarragona en sentit sud. Pel que fa al tram nord de la P7, entre Montornès del Vallès i la Roca en sentit nord, o la Roca del Vallès en sentit sud, de Riudellots de la Selva a Girona en sentit nord, de Girona a Vilablareix en sentit sud i a Sant Julià de Ramis en sentit sud. Tot i que hi ha protestes i hi ha desviaments per aquests talls, les retencions quilomètriques hi són també, abans i després d'aquests talls. A les vies alternatives, a la P7, com ara a l'N340, a l'entorn de Tarragona, també a l'N2, C65 i A2 a l'entorn de Girona. Altres retencions a l'A2 a Cornellà de Llobregat en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit sud, a la C17 entre Granollers i Parets del Vallès en sentit sud, a la C59 de Santa Perpètua de Mogoda cap a l'enllaç amb la C33, a la C58 i C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes, al passeig de Valldaura en sentit Besòs i a la ronda litoral de la Zona Franca en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí una estona.
6: Gràcies, Carmina. Fins ara.
5: Fins ara.
6: El temps. Néstor Gómez.
7: Tarda de moltíssima calor arreu del país, sobretot a l'oest, cap a les Terres de l'Ebre i àrees de ponent, màximes que ja han arribat gairebé als 37 graus a Vinebre, 36 a Torroja del Priorat, 35 a Margalef, 34 a Girona, Serós o també a Vallirana. Temperatures totalment desbocades les que tenim a hores d'ara i encara poden pujar una miqueta més, especialment a les comarques de ponent, quan les màximes es donen als vols de la 5 a les 6 de la tarda. I tot això amb una tarda que serà assolellada, amb alguns núvols inofensius i a l'espera de que la calor encara sigui més alta de cara a demà i demà passat. Un dijous tòrrid, amb unes temperatures màximes que s'espera que puguin tocar la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre, concretament cap a Tortosa. Valors de 37 graus i possiblement això batria en rècords a punts de ponent, i també destaquem a la Catalunya Central o a les comarques de Girona, màximes de 35 i 36 graus. A banda de la intensa calor de demà, que ja veurem, però és altament probable que superem alguns rècords històrics pel mes de maig, el dia serà assolellat i només durant la tarda apareixeran núvols al sector del Pirineu i al prelitoral, que de manera puntual al sector del Prepirineu podria deixar algun feble ruixat.
9: 3CAT Info.
10: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
11: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
10: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
11: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
12: Avui, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
13: Sargento Tomás Morado Muñiz.
14: El treballer va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista.
15: A ell l'investiguen per comunista.
13: Què dius?
14: I el besavi Tomàs, el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
13: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
12: Quanta guerra, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info.
6: 6 minuts i entrarem en la informació esportiva. Abans us expliquem que la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre Teheran i els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometen a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors de la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també se'n desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta de trànsit marítim a través de l'estret en comparació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'entesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant del Consell de Seguretat de l'ONU. La televisió estatal iraniana assegura que el marc negociador encara no està acabat i afegeix que l'Iran no prendrà cap mesura sense una verificació tangible. Un cop ha transcendit la notícia, el preu del barril de petroli Brent ha baixat i ara se situa al voltant dels $95. Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per la fi de la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit diu haver mort el nou líder militar de Hamas en l'última violació de l'alto al foc. És el quart responsable del braç armat de Hamas mort des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 23. En aquest període ja són més de 40 el nombre de comandaments morts a la franja. A l'altre front, obert a Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiita de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. Tot plegat passa mentre els palestins de Gaza honoren avui en la festa del sacrifici els familiars perduts pel conflicte. Els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions d'Edi Al-Adha, malgrat la duresa de la situació que viuen.
1: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
16: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
6: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
18: 3Cat Info.
6: Tornem a casa nostra, en aquest cas a Barcelona, però la cursa Junts per Catalunya per elegir l'alcaldable a Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a les travesses. És la diputada del Congrés, Pilar Calvo, Jordi Corbalan.
19: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà el procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten: l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
6: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comptat eren estrangers, catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'està fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
20: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
6: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat.
18: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Quan s'arriba als 80 anys es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisas, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van del 1944 al 2024. Ha triat una fotografia per a cada any, des del bateig fins a les mudances, casaments, les morts dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
21: Triar és difícil, eh? La tria és el que és, i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
6: Cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tan íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco, quan ell en tenia 30.
21: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etc. És una cosa d'aquesta, és difícil d'imaginar.
6: Un llibre que convida el lector a reconstruir a la seva manera el relat que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
21: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
6: Parcerisas, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre del 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i al peu de foto que hi diu «Tot s'acaba i cal endreçar, es van dir els anys com la cuina». En punt, 5 minuts i seran 2:15. Esports.
18: Esports.
6: Ricard Isidro, bona tarda.
0: Bona tarda, Marc. Alexia Putellas tindrà avui un doble comiat del Barça. A les 7 del vespre s'acomiadarà de l'afició blaugrana en el partit contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff de la penúltima jornada de Lliga. Un partit i un homenatge que podreu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i a TV3. I un partit i un homenatge que també servirà per acomiadar dues jugadores que la temporada vinent no seran al Barça, Mapi León i Ona Batlle. El primer comiat d'Alexia del Barça ha estat l'institucional. S'ha fet aquest matí al Camp Nou i la capitana blaugrana estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafa Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. Alexia Putellas ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
2: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
0: Alexia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça.
2: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
0: En l'acte hi han participat també Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir Alexia Putellas al Barça, i ha rebut missatges via vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o un dels capitans actuals del Barça com Rafinha.
18: 3CAT Info.
0: No ens movem encara de la Lliga Femenina perquè avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportivo de la Coruña a les 9 del vespre. Sara Monforte és l'entrenadora blanquiblava.
3: No, és un equip molt simil a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys també ha estat en posicions paral·leles, ara està en un punt per sobre nostre. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició, i per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no? de guanyar.
0: Mentrestant, l'Espanyol masculí ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més.
22: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
0: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i ha assolit l'equip la permanència. D'altra banda, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manol González per començar ja a planificar la pròxima temporada. També en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta avui a les 9 del vespre al Crystal Palace anglès a la final de la Conference League que es disputarà a Leipzig, a Alemanya. Íñigo Pérez és el tècnic de l'equip del barri de Vallecas.
23: Es una historia muy bonita y que debe ser contada. Ojalá acabemos con final feliz. Un gran documental en el que todo ha salido bien.
0: I al Madrid, el candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha presentat aquest matí la seva candidatura. Entre altres mesures, Riquelme somia amb una ciutat del soci, a Valdebebas, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet que amb ell de president el club no es privatitzarà i vol tornar al club als socis.
24: Después de 20 años sin elecciones, pues los socios son los grandes olvidados. Hablaban de broma estos días un compañero de que los socios, y él se refería como los olvidados. En vez de socios decía los olvidados. Digo, no me lo digas, al final se me va a escapar en alguna de las entrevistas, pero es la realidad, es que somos los grandes olvidados en todo sentido. ¿Qué se ha hecho por el socio estos años? Dicho esto, el proyecto sitúa al socio en el centro como pilar institucional, social, económico y deportivo.
18: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: En waterpolo, doble cita avui entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. També avui, en aquest cas a les 9 del vespre, arrenca la final de la Lliga Femenina de waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits. I en ciclisme, tenim en marxa la 17a etapa del Giro d'Itàlia. Falten ara mateix 37 quilòmetres per arribar a la línia de meta situada a Andalo, després d'uns 202 quilòmetres en un perfil de mitja muntanya. 3 ciclistes marxen escapats, amb 6 minuts 10 segons sobre el grup principal, amb el danès Jonas Vingegaard com a líder de la general. Ara mateix no pateix per la primera posició.
6: Dos quarts de cinc de la tarda.
18: 3CAT Info.
6: Moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. Comencem, però actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
4: Es mantenen els talls per les protestes dels docents a l'A2 a Lleida, a l'AP7 entre Vilaseca i el Vendrell i també a l'AP7 a l'entorn de la Roca del Vallès i de Girona. També hi ha retencions importants a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, tant a la C-58 com a la C-33, a la Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Montbau en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a la Zona Franca fins a la Barceloneta també en sentit Besòs.
6: Ho ampliem tot d'aquí a 15 minuts. L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán com el comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Mentrestant, Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i que el nou cas contra el seu partit, i malgrat la imputació de l'expresident Zapatero, el cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. Tot això el mateix dia que hi ha en marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. Després d'acostar postures durant les darreres hores, les parts esperen arribar a un acord que aturi les protestes de mestres i professors. El principal escull segueix sent l'augment salarial. La propera mitja hora, però també us parlarem d'altres qüestions. Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions per satèl·lit i la connexió a internet. Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament narcotraficants de material de cultiu de marihuana. I quan falten només 2 setmanes per la selectivitat, els nervis estan a flor de pell i avui s'ha fet una prova abans de que comenci la selectivitat de veritat a la Universitat de Manresa.
18: Esports.
6: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 5. Ricard, de què estem pendents?
0: Novament d'Alexia Putellas, que s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional d'acomiad d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat molt difícil de prendre.
6: Amb una calor desbocada a pocs dies d'acabar el maig, les màximes han pujat per sobre dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part del país s'està per sobre dels 32, i tot en una tarda de sol i pocs núvols. Però atenció, perquè si avui en fa calor, demà encara en farà més. Dos minuts i mig per sobre de 4:45 de la tarda, l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CAT Info, situa a l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol, apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'ex número 3, Santos Cerdán. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge, i seguint-ho des del carrer Ferrat de Madrid hi ha el Dani Sainz de Aja.
5: A primera hora del matí han arribat els agents de la UCO a la seu socialista del carrer Ferraz. Busquen correus electrònics, llibres comptables i registres d'entrada a tot allò que puga connectar el partit amb una suposada guerra bruta contra fiscals i policies que investigaven el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. En el seu auto, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descriu una operació que hauria impulsat i finançat el PSOE sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díez com a punta de llança. La seva missió seria buscar draps bruts o oferir suborns per tal de desmuntar diverses causes en marxa. Ella va dir que tot plegat eren investigacions periodístiques, però el jutge sosté que estava a sou del PSOE cobrant 4.000 euros a través de l'empresa d'un exdirigent del partit. Els escorcolls d'este matí s'han estès també a altres domicilis de persones implicades en el cas, com Santos Cerdán, i a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació amb una filtració interna. En el mateix auto, el jutge ha ampliat el nombre de persones investigades a 8, a banda de l'Eri Díez i de l'empresari Pérez Dolcet. També imputa a Santos Cerdán, a la gerent del PSOE Ana Fuentes, a l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias, 2 advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge també veu indicis delictius en 2 antics col·laboradors de Cerdán, entre ells el diputat Juanfran Serrano, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències o falsedat documental.
6: Amb tot, Pedro Sánchez s'enroca i descarta anticipar les eleccions. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitxa el PSOE, ni per la imputació de Rodríguez Zapatero. L'entrada de l'UCO a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà, reunit amb el papa Lleó XIV, i a la sortida ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes. Madrid, Paula Brujats.
7: Pedro Sánchez s'aferrava a l'audiència amb el papa per desviar el focus i per rebaixar l'atenció per la imputació de Zapatero, però li ha esclatat aquest nou cas que impacta de ple el Partit Socialista. Sánchez nega cap irregularitat, també defensa la gerent del partit, però promet Maduro si es demostra el contrari.
8: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
7: Ha arribat a insinuar que la investigació pot acabar en res. De moment, Pedro Sánchez a l'expectativa mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat aguantar per interès general.
8: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
7: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
8: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
7: A Sánchez se li multipliquen els fronts judicials, li arriben per totes bandes. El nou cas contra el PSOE se suma al cas de Zapatero. Demà comença el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant també la sentència contra l'exministre Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
6: Junts demana la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, per aclarir els contactes del seu govern amb empreses xineses, especialment amb el gegant tecnològic Huawei. Els de Puigdemont fan aquesta petició arran dels informes policials sobre José Luis Rodríguez Zapatero, en què apareixen suposades transferències de la companyia asiàtica a l'expresident espanyol. Junts vol saber si les possibles actuacions de Zapatero han pogut afectar la contractació pública de la Generalitat. Per això creuen que el president Illa ha de donar explicacions amb celeritat al Parlament sobre les relacions institucionals i contractuals de l'executiu amb Huawei. L'administració catalana va adjudicar a l'empresa xinesa un contracte de 127 milions d'euros per desplegar les infraestructures de fibra òptica vinculades a serveis essencials.
10: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: A aquesta hora comença la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. El departament s'hi ha presentat més d'una hora i mitja tard, perquè havia de començar a les 3. En les darreres hores, el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per a tots els docents, com demanaven els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Cristian Roldán, des del Departament d'Educació.
11: Els sindicats arriben a la sisena trobada d'aquesta taula negociadora amb l'empenta d'haver col·lapsat les principals vies de Catalunya i dels talls que encara continuen. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, espera aprofitar aquesta embranzida per forçar un millor acord salarial.
17: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
11: El canvi de discurs per part d'Educació, que ara sí posa damunt la taula un complement salarial lineal per a tots els mestres, desperta optimisme entre els sindicats, però asseguren que la pilota encara està a la taulada del govern. Sentim Ignasi Fernández, de professors de secundària, i Isan Pardes, de la CGT.
25: Que ahir es va obrir una escletxa en el marc de la negociació, per fi se van posar les qüestions essencials damunt de la taula.
26: Creiem que tot això és responsabilitat del departament de començar a aturar-ho, de començar a fer alguna proposta que els treballadors i treballadors de l'educació puguin assumir. Sense això, nosaltres no sortirem a desconvocar.
11: Més enllà del sou, sobre la taula també hi ha altres reivindicacions del col·lectiu, com ara el reforç de personal per a l'escola inclusiva i el deute dels estadis que s'arrossega des de l'any 2012.
6: La sisena ronda de negociacions coincideix amb la segona jornada de vaga general a escoles i instituts que ha tornat a mobilitzar aquest matí milers de docents arreu del país. Les protestes han provocat afectacions importants a la xarxa viària i manifestacions en diverses ciutats. Segons el Departament d'Educació, la vaga té un seguiment del 25%. El sindicat USTEC, en canvi, ho eleva al 60%. Des de mig matí, els manifestants han tallat diverses carreteres principals. A Lleida, les mobilitzacions s'han concentrat a la 2, amb talls als dos sentits de la marxa. A Granollers, els docents han bloquejat completament l'autopista i han instal·lat carpes i cadires, i a Torredembarra prop de mig miler de persones han ocupat la via enmig d'un ambient familiar i festiu. Els docents també han tallat la P7 en diversos punts del seu recorregut. A Salt, els manifestants han arribat al peu des de Girona i després han ocupat els dos sentits de la via. En aquest punt, precisament de la P7, hi ha la Maria Rovira. Maria, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquí ara, a l'autopista AP7, hem de dir que els docents fa una estona, re, uns minuts, que han aixecat aquest tall de trànsit, mantenien bloquejada l'autopista en els dos sentits de la marxa, han fet una assemblea enrotllana. Aquí han destacat el ressò que ha tingut aquests talls de trànsit, aquesta mobilització. S'han estat aquí hores, amb ambient festiu, amb música, han aguantat, però han fet coincidir l'inici de la reunió de negociació a Barcelona amb aixecar aquest tall de trànsit. Ara han marxat ja els docents d'aquí a l'autopista, que estan acabant de netejar la via. De moment no circulen cotxes, però d'aquí uns moments ja hi haurà circulació. Els docents, com us dèiem, destacaven aquesta mobilització, el ressò que ha tingut. Ens ho explicava Pau Pagès, de la coordinadora d'assemblees de docents de Girona.
9: Doncs la idea aquesta tarda és seguir aquí, aguantar el tall. D'una banda, sabem que sindicats estan negociant amb el departament des de les 3 i volem llançar un missatge tant a sindicats com al departament. Els sindicats, dir-los que estem amb ells i que els hi fem suport, i el departament, dir-los que estem aquí apretant. Per tant, aguantarem. Sabem que hi ha companys i companyes a la resta de Catalunya que aguantaran tant com puguin.
1: De fet, això ens ho deia Pau Pagès, i en aquests moments ja han doncs aixecat aquest tall de trànsit en coordinació, precisament, com ens deia en Pau, amb altres talls que es feien en altres indrets de Catalunya, i han destacat, com us dèiem, això, doncs, que han de continuar determinats i ferms i esperant doncs el resultat d'aquesta reunió i de negociació d'avui.
6: Gràcies, Maria. Fins ara. Bona tarda.
1: Bona tarda.
10: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: Més qüestions. Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions per satèl·lit i la connexió a internet. Proposa que estiguin en mans europees com a mínim 2/3 de totes les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci de les companyies nord-americanes enmig del distanciament amb Donald Trump. Des de Brussel·les ens ho explica tot amb Bruno Forteamiras.
12: La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat o la defensa. Per a les telecomunicacions comercials, com l'accés a internet dels mòbils o dels ordinadors de la gent, sí que hi haurà una part del mercat oberta a companyies estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències que utilitzen els satèl·lits. La vicepresidenta de la comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
13: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
12: La proposta l'hauran d'avalar els governs comunitaris i el Parlament Europeu. Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit i potenciar la irrupció de noves empreses emergents europees, com per exemple la catalana Satelliot. Ara mateix, la Comissió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
6: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament narcotraficants de material de cultiu de marihuana. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. En paral·lel, oferien un servei de blanqueig de diners de la droga. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra Barcelona, Miquel Jarque.
14: Operaven amb 3 grans centres de distribució a Tarragona, Torredembarra i un altre a Granada. La policia ha pogut acreditar que almenys proveïen 6 grans grups de narcotraficants. Tots tenien, i aquesta ha estat la clau, pressupostos d'aquesta organització. Marc Ballón és el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Arribem a aquest nota de distribució per investigacions que s'han desenvolupat durant anys i que, analitzant com s'aproveïen aquestes organitzacions, replicaven el mateix lloc en el que adquirien aquest producte. Això és una anomalia.
14: Els 4 detinguts no tenen antecedents, tenien una doble comptabilitat i la policia sospitava d'irregularitats, perquè cada setmana arribava un servei de recollida d'efectiu en furgonetes blindades i també pel volum dels camions que no paraven d'entrar, també setmanalment, en aquests polígons de Tarragona.
15: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
14: El servei de blanqueig de capitals el feien a través de tres empreses propietat dels detinguts.
2: Recordar-vos que els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar apagats. L'ús d'aquests dispositius està estrictament prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
6: Falten dues setmanes per la selectivitat i els nervis ja estan a flor de pell per a milers d'estudiants. Per treure atenció, la Universitat de Manresa ha organitzat per primer cop un simulacre amb més d'un centenar d'alumnes del Bages que s'estan preparant per les proves. La idea és que visquin tot el procediment per arribar més tranquils als exàmens, Nati Adell.
3: Nervis controlats, podríem dir, perquè al final avui no s'hi juguen res, però els va bé per entrenar-se, per anar aprenent mides.

0: funciona més de res.
1: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
2: Fàcil del tot no era.
3: A l'entrada de l'aula, res de mòbils i aparells electrònics.
4: Que els hem de deixar a part perquè, si no, encara es poden fer servir doncs, intel·ligències o fer fotos.
3: I un cop a dins, els han advertit sobre la prova pilot que s'ha de fer amb detectors de freqüència per evitar que facin trampes amb controls aleatoris. I per acabar, una xerrada de la psicòloga Cristina Junyent.
5: Una organització realista, però sobretot el cuidar-se, el dormir bé, el descansar bé.
3: Si la prova pilot d'aquest simulacre de selectivitat funciona, la idea és repetir-ho.
6: Un minut per sobre de 4:45 de la tarda, àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Doncs, com dèieu abans, s'han aixecat alguns talls ja de l'AP7 i de l'A2, l'A2 a Lleida, que estava tallada, i també algun tram de l'AP7, com és la de Tarragona, i també alguna a l'entorn de Girona. No obstant això, encara n'hi ha alguns altres detalls que provoquen cues quilomètriques abans i després d'aquests talls, com també les vies alternatives a l'AP7, com ara l'N340 a l'entorn de Tarragona i l'N2, la C65 i l'A2 a l'entorn de Girona. Altres retencions les trobem a l'A2 a Cornellà de Llobregat en sentit nord, a la C32 a Cabrera de Mar en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès també en sentit sud, a la C59 de Santa Perpètua de Mogoda cap a l'enllaç amb la C33, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac cap a l'entrada de Barcelona, a la B20 i B10, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes, al passeig de Valldaura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca, a la Zona Franca, en sentit Besòs, i del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot, continuarem informant.
6: El temps. Néstor Gómez.
8: Un dia més tornem a parlar de calor intensa. De fet, a hores d'ara ja estem assolint les temperatures més altes del que portem d'any. Si dijous passat les màximes quedaven al voltant dels 36,1 graus, avui Vinebre ha pujat aquesta xifra, o ha elevat aquesta xifra, fins als 36,6 graus, gairebé 37 graus de temperatura màxima. Torroja del Priorat, 36 graus. Girona, 34 graus. Vallirana, 34 graus de temperatura màxima. Ambient ple de ple estiu a finals del mes de maig i encara pujarà més de cara demà. Avui, amb una tarda assolellada de cap a cap, apareixerà algun núvol inofensiu cap al sector del Pirineu de molt poca importància. I com dèiem, demà serà un dels dies clau del pic de calor entre demà i demà passat, amb temperatures totalment desbocades, màximes a l'interior de les Terres de l'Ebre a l'entorn dels 38 graus, a l'entorn dels 37 a Ponent i entre 35 i 36 graus a totes les comarques de l'interior, Catalunya Central i àrees també de Girona. Tot això en un dijous que serà assolellat i només durant la tarda tindrem la novetat de l'aparició de núvols cap al Pirineu, Prepirineu i Serralada Transversal. No es descarta algun feble ruixat que es pugui escapar de la calor tan intensa que fa, sobretot a l'àrea del Prepirineu.
9: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
10: Els canadencs que volen la independència i que no són del Quebec.
11: Un grup independentista de la província canadenca d'Alberta afirma tenir prou suport per organitzar un referèndum per marxar del Canadà. Els separatistes del moviment Stay Free Alberta han presentat més de 300.000 signatures per convocar la consulta a la tardor, en una regió cabdal pel país, perquè n'és la principal productora de petroli i gas natural i acull dues de les indústries petrolieres més grans de l'Amèrica del Nord. La justícia, però, s'ha interposat en el seu camí en resoldre que Alberta havia de consultar amb les Primeres Nacions abans de permetre recopilar signatures. Els demandants argumenten que un referèndum violaria els seus tractats amb la corona, que són anteriors a la creació d'Alberta. El govern de l'Estat presentarà recurs a la interlocutòria judicial. Els greuges econòmics envers el govern federal d'Ottawa alimenten l'esperit separatista. Alberta té les terceres reserves de petroli més grans del món i els seus ciutadans gaudeixen del PIB més alt per càpita. La contribució fiscal d'Alberta a un govern federal que, al seu torn,

0: no inverteix prou en infraestructura sobre el terreny, alimenta l'esperit secessionista, segons assegura Daniel Belan, director de l'Institut d'Estudis Canadencs.
1: Aquest ressentiment contra el govern federal també es basa en el sentiment que no respecta Alberta, que els ciutadans d'Alberta contribueixen molt a les polítiques fiscals federals perquè és la província més rica, però en canvi no reben gaire.
0: Belan sosté que això ha contribuït a fer créixer una sensació de maltractament històric que ha privat Alberta d'inversions clau, malgrat contribuir a la riquesa nacional molt per sobre d'altres províncies. Una opinió compartida per la doctora Lori Thorlaxon, cap del Departament de Ciència Política de la Universitat d'Alberta.
2: A Alberta som, en general, contribuents nets a l'economia canadenca, i això fa que la gent estigui insatisfeta perquè creuen que se'n profiten de nosaltres.
0: Thorlaxon afegia que les restriccions per la Covid imposades pel govern federal progressista Ottawa, que llavors liderava Justin Trudeau, van posar la llavor de la discòrdia que ara ha esclatat en una província llargament governada per partits conservadors des que es va constituir l'any 1905.
2: Com que ens ha governat la dreta tant de temps, sovint els convé convertir el govern federal d'Ottawa en boc expiatori. Utilitzen els greuges regionals de manera estratègica per aconseguir suport cap a la seva causa. I això ha alimentat aquest sentiment. Canada,
0: my home. Votar per la independència d'Alberta no serà bufar i fer ampolles. A l'espera de la resolució del recurs contra la decisió judicial que atura el procés, la presentació de signatures només és el primer pas. Si guanyés el sí, Alberta hauria de negociar amb Ottawa les condicions en el marc de la coneguda com a llei de claredat, que no és gens clara, perquè no especifica ni el percentatge de vot ni la participació imprescindible per validar el procés, com deia la doctora Thorlaxon.
2: Si el referèndum guanyés el sí, el govern federal ha de negociar d'acord amb el que diu la llei, en cas que hi hagi una voluntat clara per separar-se. Caldrà mirar coses com una majoria clara, que la legislació no defineix exactament.
0: Aquesta indefinició recorda el Quebec del 95, on per segon cop va perdre una consulta per la independència amb una minsa majoria, el 50,58% dels vots, considerada, però, com una voluntat clara contra el separatisme. La unitat del Canadà es tornarà a posar a prova a la tardor. Coincidint amb el possible referèndum a Alberta, el Quebec celebrarà unes eleccions provincials on el partit quebequès guanyarà, segons les enquestes, i convocarà un nou referèndum d'independència. Una amenaça política a la integritat territorial canadenca que té el contrapunt amb un rebrot pel sentiment patriòtic que Daniel Belan assegura que s'experimenta arran de la pressió exercida per l'administració de Donald Trump.
1: Ja consten vincles entre l'administració Trump i alguns grups independentistes a Alberta, i hi ha un temor real d'interferència estrangera entre els ciutadans d'Alberta i altres canadencs que l'administració Trump miri d'utilitzar això per desestabilitzar el Canadà.
0: Les enquestes a Alberta sostenen que només el 30% de l'electorat vol la independència.
3: És un reportatge de Xavier Vilà amb el suport tècnic de Samuel Silva.
4: 3Cat Info. Al Catalunya al dia parlem de tu.
5: I de tu, i de tu.
4: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
5: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
6: Dins i no quedarà pagesia i un dels...
4: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
7: 170.000 turistes.
8: Tot i que el projecte ha reduït dimensions.
9: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
4: Cada dia, d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3Cat Info.
10: 5 minuts i arribarem a les 5.
4: Esports.
10: Ricard Isidro, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. Alexia Putellas tindrà avui un doble comiat del Barça. A les 7 del vespre s'acomiadarà de l'afició blaugrana en el partit contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff de la penúltima jornada de Lliga. un partit, i també un homenatge, que podreu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i a TV3. Mapi León i Ona Batlle també viuran avui el seu últim partit com a blaugranes al Johan Cruyff. El primer convidat d'avui d'Alexia Putellas del Barça ha estat l'institucional. S'ha fet aquest matí al Camp Nou i la capitana blaugrana estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions, Rafael Juste, i del president electe, Joan Laporta, entre d'altres. Alexia ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que ha resultat ser el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça.
7: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
11: En l'acte també hi han participat Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir el Barça, i ha rebut missatges via vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o un dels capitans actuals del Barça, Rafinha.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
11: Sense moure'ns de la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. Sara Monforte és l'entrenadora blanquiblava.
9: I un camp com Riazor, que tenim bones experiències allí, que és molt xulo, i bueno, és un partit interessant, que jo crec que, bueno, que serà un partit que serà per detalls, sobretot en el que sempre parlo, de les àrees. Crec que és un equip que ataca molt bé, és un equip molt equilibrat, un equip amb joc directe, però que a dalt té jugadores molt determinants i jo crec que tenim que estar molt encertades a nivell defensiu.
11: Mentrestant, l'Espanyol masculí ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més.
12: Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y nada, y siempre intentando estar a la altura.
11: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i a l'assolir l'equip la permanència primera. D'altra banda, el nou director general esportiu del club, Ramon Rodríguez Monchi, es reuneix avui amb el tècnic Manolo González per començar a planificar ja la pròxima temporada. També en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta a les 9 del vespre al Crystal Palace anglès a la final del Conference League que es disputarà a Leipzig, Alemanya.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
11: En waterpolo, doble cita avui entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. Sentim el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte.
13: Amb bastant serenitat, crec que és molt important a nivell tàctic no perdre l'ordre tant defensiu com ofensiu. D'aquesta manera podrem intentar controlar els punts forts de l'Atlètic Barceloneta.
11: I ara el tècnic del Barceloneta, Xus Martín.
14: Un equip que a la Lliga hem empatat els dos partits, que s'ha resolt els penals i que serà molt difícil. Evidentment, tant nosaltres com a Catalunya som conscients de lo que ens juguem, un títol europeu, i bueno, crec que l'equip arriba en bon moment.
11: També avui, en aquest cas a les 9 del vespre, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits.
4: 3CAT Info.
11: En ciclisme tenim en marxa la 17a etapa del Giro d'Itàlia amb els últims 9 quilòmetres entre Cassano d'Adda i Dandalo i després d'haver pujat a 3 ports de tercera categoria. Ara mateix, a l'estat de la cursa, són 2 ciclistes els que marxen escapats amb diferents grups perseguidors, però amb el gran grup que el tenim a 6 minuts 32 segons d'aquest grup que marxa escapat. En el gran grup hi trobem el danès Jonas Vingegaard, que no pateix per mantenir la malla rosa de líder. Ara va acompanyat, per exemple, del segon classificat, l'austríac Félix Gall, que el té a 4 minuts. D'altra banda, també en ciclisme, i segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia. Inicialment, la catalana no havia de córrer la prova italiana, però la baixa d'última hora d'una companya d'equip fa que Benito viatgi ja cap a Itàlia. La de Llorenç del Penedès també formarà part de l'equip que ha de disputar el Tour el proper mes d'agost. I en tenis, al torneig de Roland Garros, destaquem que la blanenca Marina Bassols buscarà avui la classificació per la tercera ronda, jugant davant la cap de sèrie número 8, la russa Mirra Andreeva. De la jornada d'avui també destaquen les classificacions de Demiñar, Khachanov, Świątek, Bencic i Svitolina, entre d'altres.
4: Trescat Info.

0: Són les 5. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
1: Tot i que s'han aixecat alguns talls, continuen cues per les protestes dels docents. A l'AP7, entre el Vendrell i Sant Oliva en sentit sud, Altafulla en tots els sentits, a Vilaseca en sentit nord i a Riudellots de la Selva en sentit nord. Hi ha cues importants fruit d'aquestes protestes a l'A2 a Lleida en tots els sentits, a l'A7 a Tarragona en sentit nord i a l'AP7 a Sant Julià de Ramis en sentit sud, a la Roca del Vallès també en sentit sud i entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en sentit nord.
0: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar d'atorpenir de procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol. Ara fa 2 anys els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. En marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. Després d'acostar postures durant les darreres hores, les parts esperen arribar a un acord que aturi les protestes de mestres i professors. El principal escull segueix sent l'augment salarial. Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola, que a l'efecte ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per afrontar la crisi. La televisió estatal de l'Iran difon un esborrany d'entesa amb els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Teheran vol que si el document presentat porta a un acord final en 60 dies, s'acabi aprovant en forma de resolució vinculant al Consell de la Seguretat de l'ONU. El barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant de $95. Israel informa que ha mort el nou líder militar de Hamas en l'última violació de l'alt el foc decretat a la franja. Al front del Líban, l'exèrcit israelí manté els atacs sobre la milita xiïta de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors. I el 21% dels joves entre 14 i 18 anys són fumadors i tots han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta de salut i tabac de la Canfic, la Societat Catalana de Medicina de Família, que també revela que 8 de cada 10 enquestats tenen la percepció que els nous productes de tabacs, com per exemple els vapers, són menys perjudicials que les cigarretes convencionals.
2: Esports. Alexia Putella s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff a partir de les 7. Putelles, a l'acte institucional d'acomiad d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat molt difícil de prendre. La tenista de Blanes, Marina Bassol, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. I en waterpolo, el Catalunya i el Barceloneta s'enfronten a 8:45 a l'anada de la final de la Eurocup femenina. En paral·lel, a 9:00, comença la final de la Lliga femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, una sèrie al millor de 3 partits.
0: I el temps, calor desbocada a pocs dies d'acabar el mes de maig. Les màximes han pujat per sobre dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part del país per sobre dels 32. I tot en una tarda de sol i pocs núvols. I avui fa molta calor. Demà, però, en farà més.
3: 3CAT Info.
0: 5:04. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
3: 3CAT Info.
0: L'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CAT Info, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol. Apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'exnúmero 3, Santos Cerdán. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge. Seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid. I tenim el nostre company, Dani Sens de Aja.
4: A primera hora del matí han arribat els agents de la UCO a la seu social socialista del carrer Ferraz busquen correus electrònics, llibres comptables i registres d'entrada a tot allò que puga connectar el partit amb una suposada guerra bruta contra fiscals i policies que investigaven el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. En el seu auto, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descriu una operació que hauria impulsat i finançat el PSOE sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díez com a punta de llança. La seva missió seria buscar draps bruts o oferir suborns per tal de desmuntar diverses causes en marxa. Ella va dir que tot plegat eren investigacions periodístiques, però el jutge sosté que estava a sou del PSOE cobrant 4.000 euros a través de l'empresa d'un exdirigent del partit. Els escorcolls d'este matí s'han estès també a altres domicilis de persones implicades en el cas, com Santos Cerdán, i a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació amb una filtració interna. En el mateix auto, el jutge ha ampliat el nombre de persones investigades a 8, a banda de Leire Díez i de l'empresari Pérez Dolcet. També imputa a Santos Cerdán, a la gerent del PSOE Ana Fuentes, a l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán, entre ells el diputat Juanfran Serrano, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències o falsedat documental.
0: Doncs bé, tot i que l'Audiència Nacional argumenta que Leire Díaz va cobrar dels, l'exmilitant socialista ho ha negat al matí de Catalunya Ràdio i assegura que està tranquil·la.
5: No entiendo nada. No, no sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por sí. Eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
2: ¿Pero existieron pagos?
5: No.
0: I Pedro Sánchez s'enroca i descarta anticipar les eleccions. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitxa el PSOE, ni per l'imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero. L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà, reunit amb el papa Lleó XIV, i a la sortida ha promès contundència si es demostra irregularitats de més dirigents socialistes. Tornem cap a Madrid. Paula Brujats.
6: Pedro Sánchez s'aferrava a l'audiència amb el papa per desviar el focus i per rebaixar l'atenció per la imputació de Zapatero, però li ha esclatat aquest nou cas que impacta de ple el Partit Socialista. Sánchez nega cap irregularitat, també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
7: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
6: Ha arribat a insinuar que la investigació pot acabar en res. De moment, Pedro Sánchez a l'expectativa mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat aguantar per interès general.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
7: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
6: A Sánchez se li multipliquen els fronts judicials, li arriben per totes bandes. El nou cas contra el PSOE se suma al cas de Zapatero. Demà comença el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant també la sentència contra l'exministre Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
0: El PP descriu la situació com a agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol, i més després de les darreres informacions que afecten al PSOE. Però els de Feijó no jugaran encara la carta de moció de censura, perquè ara mateix la perdrien. El PP diu que ha sondejat Junts, que es manté tancat en banda, però avui el PNB ha reptat Feijó a presentar-la. Tornem cap a Madrid, Tania Tàpia.
8: Se li acaben els qualificatius al líder del PP per descriure la situació.
9: La situació de agonia política en la que estamos viviendo. El ambiente irrespirable.
8: Un Feijó que pocs minuts després de saber-se l'operació de Luco ha tornat a dir als socis que si no es mouen són còmplices d'un govern que qualifica de famer. El PP reconeix intents amb Junts per convèncer-los per la moció de censura. Els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras, a TV3, Borja Semper, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Nosaltres, que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
11: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
8: Però per al PNB la fórmula és una altra. Des del Senat, on es debatia una moció per reprovar el govern i exigir eleccions, una senadora llançava aquest missatge.
12: Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya. Y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas.
8: La via de la moció no és la d'Esquerra, diu Gabriel Rufián, que demana més transparència i avisa que exigiran eleccions només si...
13: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
8: Sobre el cas Zapatero també n'ha parlat Yolanda Díaz de Sumar. No li agrada, diu, però cal seguir defensa per frenar les polítiques que pugui fer la dreta.
3: 3CAT Info.
0: I a aquesta hora està en marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. El departament s'hi ha presentat una hora més tard del previst. En les darreres hores, el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, com demanaven els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Anem cap al Departament d'Educació. Maria Costa, bona tarda.
14: Bona tarda. La reunió havia de començar a les 3, però no ha començat fins pràcticament 4:45 de la tarda. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Segons fonts sindicals, les primeres xifres de la proposta del govern s'acostarien en total als 350 euros de més, un augment que sortiria del complement nou que va presentar el govern per a tots els docents, lineal, i també de l'augment del 30% del complement específic que es pagarà en 3 anys i no 4. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
15: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, deia aquest matí a la televisió espanyola que el clima de negociació ha millorat.
16: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit, tant han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
14: Entre d'altres mesures, la proposta del govern també contempla la compensació del deute dels estadis que alguns docents no van cobrar per les retallades.
0: Gràcies, Maria. Fins ara. Bona tarda.
14: Fins ara.
0: La segona jornada de vaga general en escoles i instituts té un seguiment del 25%, segons el Departament d'Educació. El sindicat d'USTEC, en canvi, eleva aquesta xifra fins al 60%. Durant aquesta jornada, els docents s'han mobilitzat arreu del país i han provocat afectacions importants a la xarxa viària i manifestacions en diverses ciutats. A Torredembarra, per exemple, al Tarragonès, més d'un miler de persones han tallat la P7 enmig d'un ambient familiar i festiu. Anem, doncs, ara cap allà. Unitat Mòbil amb Ricard Buigas i en Xavier Espelt. Molt bona tarda.
17: Hola. Molt bona tarda. Aquí els manifestants estan aixecant en aquests moments aquest tall de carretera de l'AP7 que ha durat més de 7 hores. Han arrencat a les 10 del matí i hi han hagut, com bé destacàveu, més d'un miler de persones. Ara són una vintena que estan acabant de recollir el material que han anat utilitzant, les carpes, paelles que han utilitzat per aquest acte reivindicatiu. Mentrestant, Mossos d'Esquadra i operaris de carreteres estan retirant els cons per obrir tan aviat com sigui possible el trànsit en aquest punt de l'autopista AP7. Tot apunta que el primer que faran serà obrir els carrils que van en direcció sud, en direcció a Tarragona. Bé, la Marta Jové és professora d'un institut de Cunit i delegada de la CGT. Diu que avui han demostrat la capacitat de mobilització del sector i que continuaran si no es tanca un acord amb Educació.
18: Com més trigui el departament, entenem que ara que cada cop estem més organitzades i més disposades a aixecar el nivell de conflicte.
17: Ha estat una jornada reivindicativa on s'hi han afegit també col·lectius sanitaris, els que lluiten per un habitatge digne i també els pagesos amb una representació de revolta pagesa.
0: Unitat Mòbil amb Ricard Buigas i Xavier Espel. Gràcies, molt bona tarda.
17: Bona tarda.
0: I els docents també han tallat la P7 en més punts. A Salt, per exemple, els manifestants han arribat al peu des de Girona i han ocupat els dos sentits de la via. Ara, però, aquest tall també ja s'ha aixecat. Anem cap a la P7 a Salt, Maria Rovira.
19: Els docents han aixecat el tall a l'AP7 aquí a Salt després d'hores de mobilització amb música i càntics reivindicatius i també activitats per aguantar la protesta en un dia que ens han dit clau per les negociacions. Han acabat el bloqueig de l'AP7 just quan començava començava la reunió a Barcelona. Satisfets, diuen, de la mobilització d'avui, però també guardant forces per si els calen per continuar mobilitzant-se. Ens ho explicava Pau Pagès, de la coordinadora d'Assemblees de Docents de Girona.
20: Per donar també el missatge que, com que la lluita no s'ha acabat, ens guardem energia per seguir mobilitzats i mobilitzades el temps que calgui fins que no hi hagi un acord satisfactori.
19: Han decidit aixecar el bloqueig i el tall de trànsit en coordinació amb altres punts del país on també hi havia mobilitzacions i talls de circulació per fer-ho tots junts de manera ordenada també, i han dit per motius de seguretat.
0: És un quart de sis, dia complicat a les carreteres. Actualitzem l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Tot i que s'han aixecat alguns talls, com ara es comentava, encara estan tallades a la circulació a l'AP7, Altafulla, en tots els sentits, a Vilaseca, en sentit nord, i a Riudellots de la Selva, en sentit nord. Hi ha retencions fruit d'aquestes protestes, vies que ja s'han aixecat i que ja estan obertes al trànsit, però que arrosseguen retencions a l'A2, a Lleida, en tots els sentits, a l'A7, a Tarragona, en sentit nord, a l'AP7, a Sant Julià de Ramis, en sentit sud, a la Roca del Vallès, en sentit sud, entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès en sentit nord, i entre el Vendrell i Sant Oliva en sentit sud. Altres retencions que trobem a la xarxa viària: a la C-17 a Parets del Vallès en tots dos sentits, a la C-31 a Badalona en sentit Montgat, a la 2 a Cornellà de Llobregat en sentit nord, tant a la C-58 com a la C-33 a Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B-20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B-10 a Sant Adrià de Besòs també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Montbau en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat, i de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot, continuarem informant.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
21: Tarda de moltíssima calor arreu del país, sobretot a l'oest, cap a les Terres de l'Ebre i àrees de Ponent. Màximes que ja han arribat gairebé als 37 graus a Vinebre, 36 a Torroja del Priorat, 35 a Margalef, 34 a Girona, Serós o també a Vallirana. Temperatures totalment desbocades les que tenim a hores d'ara, i encara poden pujar una miqueta més, especialment a les comarques de Ponent, quan les màximes es donen als vols de les 5, les 6 de la tarda. I tot això amb una tarda que serà assolellada, amb alguns núvols inofensius, i a l'espera de que la calor encara sigui més alta de cara a demà i demà passat. Un dijous tòrrid, amb unes temperatures màximes que s'espera que puguin tocar la xifra dels 38 graus a les Terres de l'Ebre, concretament cap a Tortosa. Valors de 37 graus, i possiblement això batrien rècords a punts de Ponent, i també destaquem a la Catalunya Central o a les comarques de Girona màximes de 35 i 36 graus. A banda de l'intensa calor de demà, que ja veurem, però és altament probable que superem alguns rècords històrics pel mes de maig, el dia serà assolellat i només durant la tarda apareixeran núvols al sector del Pirineu i al prelitoral, que de manera puntual al sector del Prepirineu podria deixar algun feble ruixat.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Més qüestions. Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo, controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto al foc al Congo i alertar que els combats continus al país provoquen desplaçaments massius que propaguen la malaltia. Una situació que detallava el director mèdic d'un centre de salut congolès.
22: El que ens espanta és que la població local ha incendiat la nostra sala d'aïllament i alguns dels pacients que hi eren ara estan dispersos a l'aire lliure. Van fugir de l'hospital, van fugir de la sala d'aïllament. D'altres potser encara són a casa amb les famílies, i la cadena de transmissió es pot continuar intensificant. Això és realment el que ens fa por.
0: El grup d'ajuda Save the Children sosté que una quarta part de les morts confirmades eren criatures i han demanat un augment de les mesures de prevenció d'infeccions. No hi ha cap vacuna ni tractaments aprovats per la soca d'Ebola que ha desencadenat la crisi i que ha estat declarada com una emergència internacional per l'Organització Mundial de la Salut. La televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre Teheran i els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i l'aixecaran el bloqueig naval als ports del país. I, a canvi, els iranians es comprometen a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz a nivells anteriors de la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també se'n desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'entesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de l'ONU. La televisió estatal iraniana assegura que el marc negociador encara no està acabat i afegeix que l'Iran no prendrà cap mesura sense una verificació tangible. Un cop ha transcendit aquesta notícia, el preu del barril de petroli Brent ha baixat i ara se situa al voltant dels $95. Doncs bé, Israel intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions pel fi de la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit diu haver mort el nou líder militar de Hamas en l'última violació de l'alto al foc. És el quart responsable del braç armat de Hamas, mort des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. En aquest període ja són més de 40 el nombre de comandaments morts a la franja. I en l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiïta de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. Tot plegat passa mentre els palestins de Gaza honoren avui en la festa del sacrifici als familiars perduts pel conflicte. Els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions de l'edat, malgrat la duresa de la situació que viuen.
2: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
4: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
0: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
3: 3CAT Info.
0: El 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi revela també que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut com les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
5: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com per exemple els vàpers, perquè pensen doncs, que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
5: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
0: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels encastats. I abans dels esports, una altra qüestió. Llibreters del vell de tot el món, també de Catalunya, denuncien que grans empreses tecnològiques compren milers d'exemplars descatalogats per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i adverteix del risc de perdre patrimoni bibliogràfic únic. Toni Noguera.
23: Una de les alertes ha saltat a la llibreria Fènix de Badalona. El seu propietari, Marçal Font, assegura que una misteriosa companyia canadenca li compra de forma massiva volums de no ficció, en català i amb poca sortida comercial. Són declaracions a 3CAT.
6: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien 4 comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'1, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, repartides en 5 minuts. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no és res de grans clàssics, cap de literatura.
23: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Xavier Vinaixa és especialista en intel·ligència artificial.
7: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
23: El procés és demolidor per als llibres. Un cop adquirits, els tallen el llom, els escanegen i els trituren per fer-ne pasta de paper. El gremi de llibreters de vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Txell. Alexia Botellas tindrà avui un doble comiat del Barça. Ara en parlarem, però abans, l'oficialitat d'una altra sortida, la de Xavi Pascual. El Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la seva segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre de 2025, substituint Joan Peñarroya. El possible destí de Xavi Pascual podria ser l'equip de bàsquet de Dubai.
3: 3CAT Info.
2: Però avui el protagonisme del Barça recau en Alexia Putellas, que a les 7 del vespre s'acomiadarà de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el partit de Lliga contra la Reial Societat després de 14 anys al primer equip. Un partit, i també un homenatge, que podreu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i a TV3. El primer comiat d'Alexia del Barça d'avui ha estat l'institucional. S'ha fet aquest matí al Camp Nou i la capitana blaugrana estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. Alexia Putellas ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
9: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
2: Alexia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça. En l'acte hi han participat també Xavi Llorenç, el primer entrenador que va tenir el Barça, i ha rebut missatges de vídeo d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o un dels capitans actuals com Rafinha. El partit d'aquest vespre també serà l'últim de Mapi León i on abatlla el Johan Cruyff.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, Deco s'ha reunit amb l'agent del jugador per tancar l'acord per fitxar-lo. El jugador ha prioritzat el Barça, altres ofertes que tenia del Bayern o el Liverpool. El Futbol Club Barcelona ara ha de negociar amb l'equip anglès pel traspàs, que podria tancar-se al voltant de 60 o 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge d'Anthony Gordon, el club té la intenció de tancar també un davanter centre i segueix treballant a les incorporacions de Julián Álvarez i Joao Pedro. Mentrestant, l'Espanyol masculí ha fet oficial la renovació del central Leandro Cabrera per una temporada més.
10: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
2: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i ha assolit l'equip la permanència primera. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. Sara Monforte és l'entrenadora blanquiblava.
24: No, és un equip molt similar a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys hem estat en posicions paral·leles, ara estan un punt per sobre nostre. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició, i per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, una mica, el fet, no? de guanyar.
8: També en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta a les 9 del vespre al Crystal Palace anglès a la final del Conference League que es disputarà a Leipzig, Alemanya. En waterpolo, doble cita avui entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona a 8:45 del vespre. També avui, en aquest cas a les 9 del vespre, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits. En ciclisme ja tenim vencedor de la 17a etapa del Giro d'Itàlia. Es tracta del danès Michael Valgren, que ha guanyat en solitari amb més d'un minut d'avantatge sobre els seus perseguidors. El gran grup, amb Jonas Vingegaard al capdavant, ha arribat a més de 5 minuts, però no perd el mallot rosa de líder.
0: Són 6:15, repassem els principals titulars d'aquesta hora i, com sempre, comencem per actualitzar l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Es manté un tall a la P7, és a Vilaseca, en sentit nord. Un cop aixecats els talls, hi ha cues importants a la P7 entre Tarragona i el Vendrell i entre Bàscara i Sant Julià de Ramis, en sentit sud. I congestió també altres vies alternatives a la P7, com són l'N340 i l'N2.
0: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar d'entorpenir procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa, que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol. Ara fa 2 anys els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE i malgrat la imputació de Zapatero. El cas de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. I en marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. Després d'acostar postures durant les darreres hores, les parts esperen arribar a un acord que aturi les protestes de mestres i professors. El principal escull continua sent l'augment salarial. I fins a les 6 també us explicarem més notícies. Per exemple, que la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis, un comportament que explica, en part, perquè la meitat de les compravendes a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Si fa pocs dies parlàvem de com la calor ha accelerat la collita del cereal, doncs bé, el mateix ha passat amb els préssecs i les nectarines. Les primeres varietats ja s'han començat a collir al sud del Segrià, en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes dels principals mercats europeus. I desvelarem el cartell del Festival Sons del Món a Empordà. S'inaugurarà el 25 de juliol amb un concert de Pablo Alborán i també hi passaran Joan Dausà, Fangoria o Niña Pastori, entre d'altres. I en esport, Ricard Isidro, què destacarem?
8: Doncs mira, dos noms, els de Xavi Pascual i Alexia Putellas. El Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. Mentre que Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició blaugrana en el partit de Lliga contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional d'acomiad d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre.
0: I el temps, calor desbocada a pocs dies d'acabar el mes de maig. Les màximes han pujat per sobre dels 36 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i a gran part del país, també per sobre dels 32. I tot en una tarda de sol i pocs núvols. I avui fa molta calor, però demà en farà més. Dos quarts i 6:03. L'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va dirigir i pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. L'escrit del jutge al qual ha tingut accés 3Cat Info situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol. Apunta que el partit va pagar la trama a través d'empreses pantalla i la dirigia l'ex número 3, Santos Cerdán. A aquesta hora la Guàrdia Civil continua a la seu del PSOE intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge. Anem doncs cap a la seu del PSOE, al carrer de Ferraz de Madrid. Dani Sainz de Aja.
11: A primera hora del matí han arribat els agents de la UCO a la seu socialista del carrer Ferraz. Busquen correus electrònics, llibres comptables i registres d'entrada a tot allò que puga connectar el partit amb una suposada guerra bruta contra fiscals i policies que investigaven el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. En el seu auto, el jutge Santiago Pedraz de l'Audiència Nacional descriu una operació que hauria impulsat i finançat el PSOE sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díez com a punta de llança. La seva missió seria buscar draps bruts o oferir suborns per tal de desmuntar diverses causes en marxa. Ella va dir que tot plegat eren investigacions periodístiques, però el jutge sosté que estava a sou del PSOE cobrant 4.000 euros a través de l'empresa d'un exdirigent del partit. Els escorcolls d'este matí s'han estès també a altres domicilis de persones implicades en el cas, com Santos Cerdán, i a les dependències de la Direcció General de la Guàrdia Civil a Madrid en relació amb una filtració interna. En el mateix auto, el jutge ha ampliat el nombre de persones investigades a 8, a banda de Leire Díez i de l'empresari Pérez Dolcet. També imputa a Santos Cerdán, a la gerent del PSOE Ana Fuentes, a l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge també veu indicis delictius en dos antics col·laboradors de Cerdán, entre ells el diputat Juanfran Serrano, negociador amb Junts, però de moment no els imputa. Pedraz considera que els fets investigats són molt greus, ja que aprecia suposats delictes com suborn, organització criminal, revelació de secrets, tràfic d'influències o falsitat documental.
0: Doncs bé, tot i que l'Audiència Nacional argumenta que Leire Díaz va cobrar del PSOE, l'exmilitant socialista ho ha negat al matí de Catalunya Ràdio i assegura que està tranquil·la.
12: No entiendo nada. No sé qué tiene que ver en una cosa y en otra. Es que no tengo ni idea. Por eso me tiene un poco perpleja todo esto, porque es que no tengo ni idea de esto. Creo, si no me equivoco, que he depositado todas mis cuentas y, o sea, estoy muy tranquila con eso.
1: ¿Pero existieron pagos?
12: No.
0: Pedro Sánchez s'enroca i descarta anticipar les eleccions. El president del govern espanyol diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora, ni pel nou cas que esquitxa el PSOE, ni per la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'entrada de l'UCO a Ferraz ha enganxat a Sánchez al Vaticà, reunit amb el papa Lleó XIV, i a la sortida ha promès contundència si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes. Tornem cap a Madrid. Paula Brujats.
13: Pedro Sánchez s'aferrava a l'audiència amb el papa per desviar el focus i per rebaixar l'atenció per la imputació de Zapatero, però li ha esclatat aquest nou cas que impacta de ple el Partit Socialista. Sánchez nega cap irregularitat, també defensa la gerent del partit, però promet madurar si es demostra el contrari.
15: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
13: Ha arribat a insinuar que la investigació pot acabar en res. De moment, Pedro Sánchez a l'expectativa, mentre augmenta la pressió perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura, però ell ni s'ho planteja, seguirà fins l'estiu que ve i diu que està justificat aguantar per interès general.
15: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
13: I avui se l'ha tornat a jugar per Zapatero, vist i llegit el sumari del cas, no canvia de parer i defensa la innocència de l'expresident.
15: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
13: A Sánchez se li multipliquen els fronts judicials, li arriben per totes bandes. El nou cas contra el PSOE se suma al cas de Zapatero. Demà comença el judici contra el seu germà per malversació. S'està redactant també la sentència contra l'exministre Ábalos i la dona de Pedro Sánchez està a les portes d'anar a judici.
0: El jutge Santiago Pedraz, que ha ordenat l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, també ha demanat als socialistes documentació sobre la campanya electoral del PSC a les eleccions al Parlament de fa 2 anys. La petició inclou la documentació que el partit va entregar a la Sindicatura de Comptes sobre contractes i despeses de la campanya. En un comunicat, el PSC es compromet a posar la documentació a disposició de la justícia i insisteix que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha actuat amb transparència. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat al president Salvador Illa que doni explicacions a la cambra.
16: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Junts també vol que el president comparegui al Parlament perquè expliqui el contracte que va firmar la Generalitat amb l'empresa Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. El PP també demana explicacions. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties i insisteixen que no tenen cap contracte amb Huawei, sinó amb una unió temporal d'empreses. Més qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi Fèlix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. L'alt Tribunal Català també ha imputat l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. Segons les investigacions, hi ha indicis que el consistori d'Altafulla va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, a la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. La instrucció del cas l'ha portat un jutjat del Vendrell que l'ha elevat al TSJ per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I continua en marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. El departament s'hi ha presentat, però, una hora més tard del previst. En les darreres hores, el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per tots els docents, com demanaven els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Departament d'Educació, Maria Costa.
14: La reunió havia de començar a les 3, però no ha començat fins pràcticament 4:45 de la tarda. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Segons fonts sindicals, les primeres xifres de la proposta del govern s'acostarien en total als 350 euros de més, un augment que sortiria del complement nou que va presentar ahir el govern per a tots els docents, l'inici i també de l'augment del 30% del complement específic que es pagarà en 3 anys i no 4. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
17: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, deia aquest matí a la televisió espanyola que el clima de negociació ha millorat.
18: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
14: Entre d'altres mesures, la proposta del govern també contempla la compensació del deute dels estadis que alguns docents no van cobrar per les retallades.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha presentat els pressupostos del seu departament, que puja de 85 milions a 126. Uns comptes que arriben als 15,49 euros per habitant, és un 42,8% més que el 2025. Vila ha defensat que gràcies a l'acord amb Esquerra i els Comuns es podran dur a terme activitats destacades en àrees de salut, drets socials i comerç. Vila ha presentat aquestes xifres aquest migdia al Parlament.
19: Aquesta negociació ha estat reeixida de tal manera que s'ha pogut incrementar de forma substancial, passat d'aquells 85 milions d'euros a incrementar-lo amb 41 milions d'euros més, que després desglossarem cap a on aniran.
0: El conseller ha afegit que les àrees de salut, drets socials i comerç, que presenten dèficits importants pel que fa a la disponibilitat lingüística, s'hi dedicaran 4,7 milions d'euros. I obrint plana internacional, Rússia aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solias.
20: N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
2: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
20: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
0: I Brussel·les vol prioritzar les empreses europees per garantir les telecomunicacions per satèl·lit i la connexió a internet. Proposa que estiguin a mans europees com a mínim 2/3 de totes les freqüències que utilitzen els satèl·lits per enviar informació. Això pot limitar el negoci doncs, de les companyies nord-americanes enmig del distanciament amb Donald Trump. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
4: La proposta de la Comissió Europea, de fet, veta la participació de companyies estrangeres per a les telecomunicacions d'ús governamental, utilitzades per a temes sensibles com la seguretat o la defensa. Per a les telecomunicacions comercials, com l'accés a internet dels mòbils o dels ordinadors de la gent, sí que hi haurà una part del mercat oberta a companyies estrangeres, però com a màxim només podran ocupar 1/3 del conjunt de les freqüències que utilitzen els satèl·lits. La vicepresidenta de la Comissió, Henna Virkkunen, ha defensat aquesta reordenació de l'espai radioelèctric.
5: Volem impulsar les capacitats europees en aquest sector, però alhora continuar oberts. Som molt transparents i molt justos amb la nostra proposta.
4: La proposta l'hauran d'avalar els governs comunitaris i el Parlament Europeu. Amb això, Brussel·les busca diversificar el mercat de les telecomunicacions per satèl·lit i potenciar la irrupció de noves empreses emergents europees, com per exemple la catalana Satelliot. Ara mateix, la Comissió Europea només té llicències concedides a 2 operadors nord-americans que expiren d'aquí un any.
0: 3:15.

0: Sentit sud, a la C31 a Badalona, en tots dos sentits, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en tots dos sentits, a la C32 a Viladecans, en sentit sud, tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes a Montbau, en sentit Besòs, i de Sant Gervasi a Pedralbes, en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzat. Utilitzarem la informació.
1: El temps. Néstor Gómez.
2: Un dia més tornem a parlar de calor intensa. De fet, a hores d'ara ja estem assolint les temperatures més altes del que portem d'any. Si dijous passat les màximes quedaven al voltant dels 36,1 graus, avui Vinebre ha pujat aquesta xifra, o ha elevat aquesta xifra, fins als 36,6 graus, gairebé 37 graus de temperatura màxima. Torroja del Priorat, 36 graus. Girona, 34 graus. Vallirana, 34 graus de temperatura màxima. Ambient ple de ple estiu a finals del mes de maig i encara pujarà més de cara demà. Avui, amb una tarda assolellada de cap a cap, apareixerà algun núvol inofensiu cap al sector del Pirineu de molt poca importància. I com dèiem, demà serà un dels dies clau del pic de calor entre demà i demà passat, amb temperatures totalment desbocades, màximes a l'interior de les Terres de l'Ebre a l'entorn dels 38 graus, a l'entorn dels 37 a Ponent i entre 35 i 36 graus a totes les comarques de l'interior, Catalunya Central i àrees també de Girona. Tot això en un dijous que serà assolellat i només durant la tarda tindrem la novetat de l'aparició de núvols cap al Pirineu, Prepirineu i Serralada Transversal. No es descarta algun feble ruixat que es pugui escapar de la calor tan intensa que fa, sobretot a l'àrea del Prepirineu.
1: Tresca Info.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins a uns anys, qui comprava al comptat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi han sumat aquest col·lectiu de joves que tenen, doncs, l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
3: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any un munt de dades que expliquen com es comporta la nostra societat. I més qüestions, us ho destacàvem al sumari fa pocs dies, parlàvem de com la calor ha accelerat la collita del cereal. Doncs bé, el mateix està passant amb els préssecs i les nectarines. Les primeres varietats ja s'han començat a collir al sud del Segrià, en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes dels principals mercats europeus. Lleida, Estela Busoms.
5: Justament ajuda molt que a Europa les temperatures també estiguin disparades perquè incrementa molt el consum de la fruita d'estiu i hi ha molta demanda d'exportació. Això se suma a la gran qualitat dels préssecs i nectarines que es comencen a comercialitzar. Per tant, dos ingredients bàsics perquè l'arrencada sigui molt bona. Ho constata Josep Antoni Ortiz, que té finques a Massalcoreig, on ja es cullen els primers préssecs paraguaians.
6: Que faci calor, que faci bon temps a Europa, perquè després el consum és se multiplica i tot va bé.
5: Aquesta setmana al Carràs també començarà a collir préssecs Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
7: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
5: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, des d'Unió de Pagesos, Carola Xut alerta que el procés de regularització d'immigrants encara es nota poc.
8: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera.

0: i dels overcocks i comença a faltar gent.
1: Les organitzacions confien tenir més treballadors disponibles quan d'aquí un mes arrenqui el punt àlgid de la campanya.
2: 3Cat Info.
3: YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos ha decidit passar doncs a l'acció. En un comunicat ha assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran aquesta etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de continguts que declaressin l'ús DIA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. I a partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. I a banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada. Pensa tu. Pablo Alborán inaugurarà el 25 de juliol una nova edició del Festival Sons del Món Empordà. Per l'escenari principal, a la Ciutadella de Roses, hi passaran també artistes com Joan Dausà, Fangoria o Niña Pastori. I a banda, hi haurà un parell de concerts protagonitzats per grans noms del panorama musical català. Clara Jordan.
4: Dues cites inèdites que descrivi el director del festival, Xavi Pasqual.
5: Per un costat veurem per primera vegada junts dalt d'un escenari els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que hem batejat com una nit que es dirà el retrat d'una generació, i es tornen a unir després de 20 anys a l'Ax en Busto, que està en gira d'aniversari, els Gossos, que faran l'únic concert de tot l'any.
4: També passaran per aquesta 19a edició del festival Rosana, que torna als escenaris per celebrar els 30 anys de Lunes Rotes, Sergio Dalma o God Save the Queen, ja habitual d'aquest festival, que homenatjaran els 50 anys de Bohemian Rhapsody. A banda de la Ciutadella, també són escenari d'aquest festival quatre cellers de l'Odeó Empordà, on tocaran en un format més petit Carlos Núñez o Manu Guix. Les entrades ja estan a la venda.
3: L'amor també deixa rastre. Aquest és el lema de la 46a edició del Festival de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, el certamen dedicat a la música clàssica que se celebrarà del 31 de juliol al 21 d'agost. L'edició d'enguany obrirà amb un monogràfic de Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Una obertura majúscula, doncs, per una programació per la directora del festival, Montse Faura, catalogada com una constel·lació de llenguatges i èpoques.
6: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. On Beethoven conviu amb Joan Magraner, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
3: Enguany la cita aposta per noms internacionals com l'English Chamber Orchestra, The Thalys Scholars o el debut de la soprano Nadine Sierra, banda d'apostes singulars com la formació barroca categoria o l'homenatge a Pau Casals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Tot plegat sota un lema que no vol entendre l'amor des del sentimentalisme.
6: No com una idea sentimental, sinó com una manera d'entendre allò que rumen després d'una experiència artística veritable, allò que es modifica i ens modifica, allò que continua actuant dins nostre molt després que l'última nota hagi desaparegut.
3: Les entrades surten a la venda aquest dissabte amb preus que es mouen en una forquilla d'entre els 28 i els 60 euros.
2: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. Alexia Putellas tindrà avui un doble comiat del Barça i el Club Blaugrana fa, d'altra banda, oficial la marxa de Xavi Pasqual.
2: 3Cat Info.
7: Anem a pams. Alexia Putellas s'acomiadarà avui de l'afició blaugrana a les 7 del vespre a l'estadi Johan Cruyff en el partit de Lliga contra la Reial Societat després de 14 anys al primer equip. Un partit i un homenatge que podreu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i TV3. El primer comiat d'Alexia del Barça ha estat aquest matí institucional. S'ha fet al Camp Nou i la capitana blaugrana estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. Alexia ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
8: És complicat perquè mai és el... és que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
7: Alexia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça.
2: 3CAT Info.
7: I com hem dit, el Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre de 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, que disputa l'Eurolliga i amb un contracte per 3 temporades.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu d'Eco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. Ara d'Eco ha de negociar amb el Newcastle pel traspàs que podria situar-se en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui aquesta arribada, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro, Rashford i Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
9: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
7: Cabrera ha renovat automàticament, a l'haver jugat més de 20 partits i a l'assolir l'equip la permanència. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportivo de la Coruña a les 9 del vespre. Sara Monforte és l'entrenadora blanquiblava.
10: No, és un equip molt similar a nosaltres, no? Que l'any passat també va ascendir a Lliga F, que més o menys hem estat en posicions paral·leles, ara estan un punt per sobre nostre. Bueno, jo crec que és un partit interessant per veure qui acaba per sobre de qui, no? La posició. I per bueno, pues una mica a nivell d'orgull també, el fet, no?, de guanyar.
7: També en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta avui a les 9 del vespre al Crystal Palace anglès a la final del Conference League que es disputarà al Leipzig, a Alemanya. Mentre que al Madrid, el candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha presentat aquest matí la seva candidatura. Entre altres mesures, Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet que amb ell de president el club no es privatitzarà i vol tornar al club als socis.
2: 3CAT Info.
7: Pel que fa al waterpolo, doble cita entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atleti Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. També avui, però mitja hora més tard, a les 9 del vespre, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final millor de 3 partits. En ciclisme, triomf en solitari per al danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro d'Itàlia. El pilot ha arribat a 5 minuts i mig al vencedor d'avui i formava part el líder de la general, el també danès Jonas Vingegaard, que manté la malla rosa líder a més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. I en tennis, avui destaquem que la blanenca Marina Bassols buscarà avui la classificació per la tercera ronda del torneig de Roland Garros, jugant davant la russa Mirra Andreeva, la cap de sèrie número 8 del torneig. De la jornada d'avui destaquen les classificacions de Demiñao, Rublev, Khachanov, Sviantek, Bencic i Svitolina, entre d'altres. En joc el partit de Novak Djokovic, que domina per 2-16-0 i 4-3 el francès Roger.
11: Són les 6, bona tarda. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari, endavant.
12: Un cop aixecats tots els talls de la P7, hi ha retencions entre Sant Julià de Ramis i Bàscara en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i a Vilaseca en sentit nord. A banda de la P7, també van molt plenes l'A7 a Tarragona en sentit nord, la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, tant a la C58 com a la C33 d'entrada a Barcelona i a les rondes barcelonines, que també van molt plenes en tots dos sentits.
11: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa, que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. L'Audiència Nacional demana també al PSC els arxius dels contractes sobre la campanya per a les eleccions catalanes del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que col·laboraran amb la justícia en el que calgui. En marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. El principal escull continua sent l'augment salarial. Avui els mestres i professors han fet una nova demostració de força amb la segona vaga general, que ha tingut un seguiment del 30% segons el departament i d'un 60% segons l'USTEC. Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per afrontar la crisi. La televisió estatal de l'Iran difon un esborrany d'entesa amb els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Teheran vol que si el document presentat porta un acord final en 60 dies, s'acabi aprovant en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de l'ONU. El barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels $95. I llum verda definitiva al nou ecobarri que impulsa la multinacional Roca en uns terrenys d'en desús entre Gavà i Viladecans al Baix Llobregat. Es tracta d'un macroprojecte que inclou la remodelació de 32 hectàrees i la construcció de més de 2.700 habitatges. Les obres començaran el 2028.
2: Esports.
7: Alexia Putellas s'acomiadarà aquest vespre de l'afició del Barça en el partit de Lliga contra la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional de comiat d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. El Barça, d'altra banda, fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. I la tenista de Blanes, Marina Bassols, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros.
11: Ambient d'estiu al maig, Vinebre ha marcat un nou màxim anual amb 36,6 graus i Girona ha arribat als 35. Demà les temperatures tocaran sostres. Esperen valors d'entre 37 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tindrem un dia de sol amb algun ruixat puntual al Pirineu.
2: 3CAT Info.
11: Passen pràcticament 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor, i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: 3CAT Info.
11: I comencem anant a Madrid en directe perquè l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va coordinar i va pagar per destruir les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CAT Info, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol i apunta que el partit va finançar la trama, dirigida per Santos Cerdán, a través d'empreses pantalla. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu dels socialistes intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge i ho està seguint tot plegat la Paula Brujats. Paula, bona tarda.
13: Sí, què tal? Bona tarda. Una desena d'agents de la Guàrdia Civil que continuen dins la seu dels socialistes i estan centrats sobretot a la planta cinquena d'aquest edifici, que és on hi ha la gerència del partit. El que estan fent és clonar tots els correus electrònics de la gerent del PSOE, imputada avui en aquesta causa, i també els correus de l'ex número 3, Santos Cerdán, o fins i tot de l'exdirector de comunicació, Jon Antolín. La policia també s'ha d'emportar d'aquesta seu el llistat de les visites de les persones vinculades a la trama que han entrat a Ferraz des del 2024, que el jutge situa com a inici de la trama. Diu el jutge Pedraz que aquesta trama es va crear coincidint amb la imputació de la dona de Pedro Sánchez, amb aquells 5 dies de reflexió que va anunciar el president del govern espanyol i que estava ideada per destruir causes judicials contra l'entorn del president, aquesta causa contra la seva dona, però també la causa contra el seu germà. El jutge el que apunta és que el PSOE va idear la trama, que la va finançar i que la va dirigir sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant socialista Leire Díaz com a punta de llança. Per això assegura el jutge que aquest exmilitant s'hauria embutxacat com a mínim 16.000 euros per fer tots aquests encàrrecs que li feia al Partit Socialista. Per tant, aquest registre de la Guàrdia Civil que s'allarga, el jutge els hi ha ordenat recopilar molta informació, començant per tots aquests emails dels últims 5 anys i continuen doncs, encara dins d'aquesta seu. Esperarem a veure quan surtin. El que sabem a aquesta hora també és que la Moncloa desvincula Pedro Sánchez de la trama. Diuen que no en sabia res i no creuen que hagi quedat provat que el partit financés aquesta guerra bruta contra jutges i fiscals.
11: Pendents, doncs, del que passi a la seu del Partit Socialista Espanyol al carrer Ferrat de Madrid, i tenim la Paula i ho explicarem, evidentment, tot el minut a minut aquí a 3Cat Info. Paula, gràcies, bona tarda.
13: Fins ara, adéu.
11: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades, diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
14: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès Maduro si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
15: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
14: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
16: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
14: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió. Diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
15: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
14: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res i després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
15: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
14: Feijóo, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
14: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
19: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
14: L'escorcoll de Ferrat és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
11: El jutge Santiago Pedraz, que ha ordenat l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, també ha demanat als socialistes documentació sobre la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament ara fa 2 anys. La petició inclou la documentació que el partit va entregar a la sindicatura de comptes sobre contractes i despeses de la campanya. En un comunicat, el PSC es compromet a posar la documentació a disposició de la justícia i insisteix que ha respectat en tot moment la legislació electoral i ha actuat amb transparència. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha demanat al president Salvador Illa que doni explicacions a la cambra.
20: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
11: Junts també vol que el president comparegui al Parlament perquè expliqui el contracte que va firmar la Generalitat amb l'empresa Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. El PP també demana explicacions. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties i insisteixen que no tenen cap contracte amb Huawei, sinó amb una unió temporal d'empreses.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
11: Seguirem pendents doncs, del que passi a la seu del Partit Socialista a Madrid, però també estem pendents del que passa a aquesta hora al Departament d'Educació a Barcelona. En marxa la reunió entre el Departament i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. El Departament s'hi ha presentat una hora i mitja més tard del previst. En les darreres hores, el govern, però, ha posat sobre la taula un augment de sou per a tots els docents, com demanen els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Ens ho explica tot plegat la Maria Costa.
0: La reunió havia de començar a les 3, però no ha començat fins pràcticament 4:45 de la tarda. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Segons fonts sindicals, les primeres xifres de la proposta del govern s'acostarien en total als 350 euros de més, un augment que sortiria del complement nou que va presentar ahir el govern per a tots els docents, lineal, i també de l'augment del 30% del complement específic que es pagarà en 3 anys i no 4. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
21: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, deia aquest matí a la televisió espanyola que el clima de negociació ha millorat.
22: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit, tant han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
0: Entre d'altres mesures, la proposta del govern també contempla la compensació del deute dels estadis que alguns docents no van cobrar per les retallades.
11: Doncs bé, la Maria ara en feia referència. Avui ha estat la segona jornada de vaga a les escoles i instituts d'arreu del país que ha tingut un seguiment que, segons el departament, ha fregat el 30%, mentre que els sindicats ho eleven al 60%. Aquesta jornada de protesta ha estat marcada pels talls a les carreteres i vies principals que han provocat molts problemes de mobilitat. Ara, però, ja no en queda cap. A Torredembarra, al Tarragonès, més d'un miler de persones han tallat la P7 enmig d'un ambient familiar i festiu. Ho ha seguit des de la unitat mòbil el Ricard Buigas, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
23: El tall de la P7 a Torredembarra ha durat més de 7 hores. La concentració ha arribat a reunir més d'un miler de manifestants cap al migdia després de la manifestació que s'ha fet pel centre de Tarragona. El portaveu del sindicat USTEC, Noé Muñiz, fa aquesta valoració de la jornada.
24: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres bueno, sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de la P7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
23: La jornada ha estat festiva, amb paella, concerts en directe i castells i també molt reivindicativa. Ha comptat amb altres col·lectius que estan en lluita, com els sanitaris i els pagesos, amb una representació del Gremi de la Pagesia.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
11: I anem ara a València, perquè allà les Corts tanquen la comissió d'investigació de la Dana aprovant el dictamen de conclusions pactat entre el Partit Popular i Vox. L'acord evita parlar de cap responsabilitat de la Generalitat Valenciana, Alba Barbosa.
25: PP i Vox, que sumen majoria a la comissió, han defensat el dictamen de conclusions com un text objectiu i rigorós. L'escrit no assenyala el govern valencià ni apunta cap responsabilitat política i insisteix en la falta d'informació per part d'organismes estatals. Fernando Pastor, del Partit Popular, i José María Llanos, de Vox.
26: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
27: Fruto de esas comparecencias durante 12 meses, se ha llegado a un dictamen serio, riguroso, que no le gusta a la izquierda.
25: L'oposició de Socialistes i Compromís ha demanat perdó a les víctimes per una comissió que titllen d'immoral i de farsa i que ha servit, diuen, per apuntalar el relat polític del PP. José Muñoz, del PSPB.
28: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral. Es ilegal porque excede las competencias de investigación, todo con la finalidad de no atribuir ninguna responsabilidad política a la Conselleria d'Emergències i, per tant, a la Generalitat Valenciana.
25: La comissió es tanca poc més d'un any després d'haver-se constituït i sense que hi hagin comparegut els responsables d'emergències de la Generalitat Valenciana el dia de la Dana, que la justícia investiga. Les associacions de víctimes estudien una resposta a aquest dictamen que consideren que blinda el govern de PP i Vox. Qualifiquen la comissió de pantomima i asseguren que la veritable investigació sobre la gestió de la tragèdia s'està fent als jutjats de Catarroja.
11: Amb aquesta informació de l'Alba Barbosa hem arribat a 6:45 de la tarda, àrea de serveis a 3CAT Info. Els detalls de la situació a la xarxa viària catalana els té l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Ara mateix hi ha retencions a la P7, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i també en aquesta mateixa via entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis, en sentit sud. A l'N340 entre Tarragona i Roda de Barà, en sentit nord, a la C60 Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la C32 a Montgat, en sentit nord, i a Cabrera de Mar, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès, en sentit sud, a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en tots dos sentits, tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la B10, a Sant Adrià de Besòs, també cap al nus de la Trinitat. I un cop a Barcelona, la Ronda de Dalt, de Pedralbes a Montbau, en sentit Besòs, de la Trinitat a Sant Gervasi, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, del Poblenou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca a la Barceloneta, en sentit Besòs. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí una estona.
2: El temps.
11: Néstor Gómez.
3: Dia de temperatures disparades arreu del país. Avui ja hem assolit la temperatura més alta del que duem d'any. Concretament a Vinebre, 36,6 graus. En el cas de Margalef, 35 graus. A Girona, 35 graus. Súria, també 35 graus. Temperatures desbocades de ple estiu que tindran continuïtat també durant els propers dies. Avui, amb un cel serè que ens ha d'acompanyar durant tota la tarda, vespre, nit, potser el sector del Pirineu es deixarà veure algun núvol sobre els cims, però no tindrà prou energia com per créixer, serà decoratiu. De cara a demà, doncs hem de parlar que si avui fa calor, demà encara en farà més. S'esperen temperatures de 36 graus a Girona. A la Catalunya central, entre 35 i 36 graus. A Ponent, 37. I atenció a les Terres de l'Ebre, perquè el termòmetre es pot enfilar fins als 38 graus. Unes temperatures, com dèiem, totalment desbocades per aquestes dates. Un dijous que es presenta assolellat i només durant la tarda sí que creixeran núvols, aquesta vegada cap al sector del Pirineu i del prelitoral, i s'espera algun ruixat dispers cap a l'àrea del Prepirineu, tot fruit d'aquesta calor excessiva també que tenim. Aquesta situació de calor molt intensa tindrà continuïtat divendres. Entre dijous i divendres tocaran sostre les temperatures i a partir de dissabte davallaran lleugerament. Abandonarem les cotes tan extremes de temperatura alta i anirem a calor intensa. Tot això amb un cap de setmana de sol, però també d'alguns ruixats durant les tardes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: 6 i 18 minuts. Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo, controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto el foc al Congo i alertar que els combats continus al país provoquen desplaçaments massius que propaguen la malaltia, una situació que detallava el director mèdic d'un centre de salut congolès.
4: El que ens espanta és que la població local ha incendiat la nostra sala d'aïllament i alguns dels pacients que hi eren ara estan dispersos a l'aire lliure. Van fugir de l'hospital, van fugir de la sala d'aïllament. D'altres potser encara són a casa amb les famílies i la cadena de transmissió es pot continuar intensificant. Això és realment el que ens fa por.
11: El grup d'ajuda Save the Children sosté que una quarta part de les morts confirmades eren criatures i ha demanat un augment de les mesures de prevenció d'infeccions. No hi ha cap vacuna ni tractament aprovats per a la soca d'Ebola que ha desencadenat la crisi que ha estat declarada com una emergència internacional per l'Organització Mundial de la Salut. I la televisió estatal iraniana informa d'un primer pas cap a un possible acord entre Teheran i els Estats Units per acabar amb el conflicte que els enfronta des de fa 3 mesos. Segons l'esborrany, difós, les forces militars nord-americanes es retiraran de la rodalia de l'Iran i aixecaran el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometen a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells anteriors a la guerra. Els vaixells militars no estan inclosos en aquest esborrany d'acord. D'aquest memoràndum d'entesa també se'n desprèn que l'Iran tindrà la gestió i la ruta del transport trànsit marítim a través de l'estret en cooperació amb Oman. En cas que s'arribi a un acord final en 60 dies, l'entesa haurà de ser aprovada en forma de resolució vinculant al Consell de Seguretat de l'ONU. La televisió estatal iraniana assegura que el marc negociador encara no està acabat i afegeix que l'Iran no prendrà cap mesura sense una verificació tangible. Un cop ha transcendit la notícia, el preu del barril del petroli Brent ha baixat i ara se situa al voltant dels $95.
2: 3CAT Info.
11: Més qüestions. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara als últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja doblen les que es fan a Espanya.
5: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
11: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys els poders atorgats s'han doblat. L'Observatori Notarial aporta cada any dades que expliquen com es comporta la societat. Més qüestions. Llum verda definitiva al nou ecobarri que s'ha de construir als terrenys de la fàbrica Roca entre Gavà i Viladecans al Baix Llobregat. Són 32 hectàrees on es combinarà l'activitat econòmica amb nous usos terciaris, el comerç i una previsió de 2.700 habitatges. Viladecans, David Àngela.
6: Entre el 40 i el 45% dels habitatges, 1.260 tindran algun grau de protecció. Al centre d'aquest ecobarri hi haurà un parc de més de 7 hectàrees. Roca fa una inversió de 250 milions d'euros. Miquel Àngel Monar és un dels directius de l'empresa de sanitaris.
7: Avui marquem un punt d'inflexió. L'aprovació definitiva del planejament obre una nova etapa, la de convertir els plànols en carrers, els espais en places i parcs i la visió compartida en una realitat tangible per als milers de persones. Ho farem amb el mateix propòsit que guia Roca des de fa més d'un segle: millorar la vida de les persones, contribuir a cuidar el planeta, generar prosperitat compartida i, com sempre, volem ser un referent, en aquest cas, amb aquesta transformació urbanística.
6: En una visita sobre el terreny, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat el canvi de model urbanístic que representa aquesta iniciativa.
8: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
6: D'altra banda, Roca mantindrà la seu i adaptarà la fàbrica per fer-hi el centre d'innovació de l'empresa.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Pensa tu.
11: Pablo Alborán inaugurarà el 25 de juliol una nova edició del Festival Sons del Món Empordà per l'escenari principal de la Ciutadella de Roses i passaran també Joan Dausà, Fangoria o Niña Pastori i a banda hi haurà un parell de concerts protagonitzats per grans noms del panorama musical català. Girona, Clara Jordan.
9: Dues cites inèdites que descrivi el director del festival, Xavi Pasqual.
10: Per un costat veurem per primera vegada junts dalt d'un escenari els Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que hem batejat com una nit que es dirà el retrat d'una generació, i es tornen a unir després de 20 anys a l'Ax en Busto, que està en gira d'aniversari, els Gossos, que faran l'únic concert de tot l'any.
9: També passaran per aquesta 19a edició del festival Rosana, que torna als escenaris per celebrar els 30 anys de Lunes Rotes, Sergio Dalma o God Save the Queen, ja habitual d'aquest festival, que homenatjaran els 50 anys de Bohemian Rhapsody. A banda de la Ciutadella, també són escenari d'aquest festival quatre cellers de l'Odeó Empordà, on tocaran en un format més petit Carlos Núñez o Manu Guix. Les entrades ja estan a la venda.

0: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
0: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: Esports.
2: 5 minuts fins a 6:45. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb els dos noms destacats a hores d'ara, els d'Alexia Putellas i el de Xavi Pasqual.
1: 3Cat Info.
3: Anem a pams. Alexia Putellas s'acomiadarà de l'afició blaugrana a les 7 del vespre a l'estadi Johan Cruyff en el partit de Lliga contra la Reial Societat després de 14 anys al primer equip. Un partit i un homenatge que podreu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i també a TV3. El primer comiat d'Alexia del Barça ha estat institucional. S'ha fet aquest matí al Camp Nou i la capitana blaugrana estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. Alexia Putellas ha reconegut que ha estat una decisió molt difícil de prendre, però que és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: En l'acte d'aquest matí, Alexia ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals, com Rafinha. El partit d'aquest vespre també serà l'últim de Mapi León i Ona Batlle com a jugadores del Barça al Johan Cruyff.
1: 3Cat Info.
3: I com hem dit, el Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha comunicat al club que farà efectiva, al final d'aquesta temporada, la clàusula de rescissió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
1: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu Deco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara Deco ha de negociar amb el Newcastle pel traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o, fins i tot, Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
5: Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y siempre intentando estar a la altura.
3: Cabrera ha renovat automàticament el seu contracte a l'haver jugat més de 20 partits i a l'haver assolit la permanència amb l'equip. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. I també en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta a les 9 al Crystal Palace anglès en la final de la Conference League, que es disputa a Leipzig, a Alemanya. Al Madrid, el candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha presentat la seva candidatura aquest matí. Entre altres mesures, Riquelme somia amb una ciutat del soci a Valdebebas que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També diu que amb ell de president el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis i ha promès una reducció temporal de la quota de soci.
6: Cuando hay un nivel de gasto general no deportivo tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Es un impacto de 7 millones en las cuentas del club, donde los gastos generales absurdos corporativos dentro del club son muy superiores.
1: 3Cat Info.
3: En waterpolo, doble cita entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atleti Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina de Sant Jordi de Barcelona a 8:45 del vespre. I mitja hora més tard, a les 9, arrencarà la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits. En ciclisme, triomf en solitari per al danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro d'Itàlia. El pilot ha arribat a 5 minuts i mig del vencedor d'avui. En formava part el líder de la General, el també danès Jonas Vingegaard, que manté el maillot rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. I demà es disputarà la 18a etapa. Seran 168 quilòmetres de perfil pla entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo, amb l'ascensió a un port de tercera categoria i un altre de quarta.

0: Són 6:45 de la tarda, sintonitzeu 3CAT Info, moment de fer un cop d'ull als principals temes d'aquesta tarda. Comencem però actualitzant la situació del trànsit a equip viari. Carmina Malagarriga.
1: En aquests moments les retencions més importants es trobem a la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C60 a Argentona en sentit sud per enllaçar amb la C32, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona i a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt de Pedralbes a Montbau en sentit Besòs i de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat i a la ronda litoral del Poblenou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la zona franca a la Barceloneta en sentit Besòs.
0: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdà en el comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Amb tot, Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot moment amb el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i insisteix als socis de Sánchez que l'han de fer caure. De seguida ho ampliem. També us parlarem del que està passant al Departament d'Educació, on hi ha en marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats. El principal escull continua sent l'augment salarial. Avui els mestres i professors han fet una nova demostració de força amb la segona vaga general, que ha tingut un seguiment del 30% segons Educació i del 60% segons l'AUSTEC. La propera mitja hora també us explicarem de les novetats del Centre de Recerca I2CAT, que ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona amb nous laboratoris de recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. I també parlarem de la indústria de l'esport, que guanya pes a Catalunya amb una facturació de més de 1.200 milions d'euros. I també hi ha hagut vaga avui a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors.
2: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Ricard, de què parlarem?
3: D'Alexia Putellas i de Xavi Pascual. D'una banda, la capitana del Barça femení s'acomiadarà aquest vespre de l'afició blaugrana en el partit de Lliga contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Putellas, a l'acte institucional de comiat d'aquest matí, ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. I el Barça, d'altra banda, fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, comunica que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte.
0: I a l'ambient d'estiu, en un mes de maig, on s'ha marcat un nou rècord anual. Per exemple, a Vinebre s'ha arribat als 36,6 graus i a Girona s'ha arribat als 35. Demà les temperatures tocaran sostre. S'esperen valors de 37 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tindrem un dia de sol amb algun ruixat puntual al Pirineu. Passant 3 minuts per sobre de 6:45 de la tarda, l'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va pagar perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez i va coordinar l'operació. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CAT Info, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol i apunta que el partit va finançar la trama dirigida per Santos Cerdán a través d'empreses pantalla. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu dels socialistes intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge. Madrid, Paula Brujats.
4: Una dezena d'agents de la Guàrdia Civil continuen dins la seu dels socialistes i estan centrats sobretot a la planta cinquena, que és on hi ha la gerència del partit. Estan clonant tots els correus electrònics de la gerent del PSOE, Ana Fuentes, imputada avui a la causa, però també els mails de l'ex número 3, Santos Cerdán, o de l'ex director de comunicació, Jon Antolín. La Guàrdia Civil també s'emportarà avui de Ferraz la llista de les visites de les persones vinculades a la trama que han entrat a la seu dels socialistes des de l'any 2024. El jutge assenyala una vintena de reunions a Ferraz per coordinar operacions de boicot contra jutges o fiscals que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge apunta que el PSOE va idear aquesta trama, que la va finançar i que la va dirigir sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díaz com a punta de llança, que segons el jutge hauria cobrat com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla per fer les gestions per a aquesta guerra bruta. El jutge diu que l'operativa es va idear l'endemà de l'imputació de la dona de Pedro Sánchez i coincidint amb els 5 dies de reflexió, però la Moncloa en desvincula del tot Pedro Sánchez. De moment, avui el jutge ha imputat per aquest nou cas a Santos Cerdán, a Leire Díez, a la gerent del partit, també l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, 2 advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge Santiago Pedraz, que dirigeix aquesta investigació, aprecia suposats delictes de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, entre d'altres delictes.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades, diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del Partit Popular, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta a Madrid, Àngels Lafuente.
2: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès mà dura si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
5: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
2: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
2: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió, diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
2: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res i després de llegir el sumari del cas avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
2: Feijóo, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
2: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
9: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
2: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
0: I mentrestant, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafull, al Tarragonès. Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja l'investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. L'alt Tribunal Català també ha imputat l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. Segons les investigacions, hi ha indicis que el consistori d'Altafulla va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. La instrucció del cas l'ha portat a un jutjat del Vendrell que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana.
10: 3Cat Info.
0: 6 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. En marxa la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per desencallar les protestes de mestres i professors arreu del país. El departament s'hi ha presentat una hora més tard del previst. En les darreres hores, el govern ha posat sobre la taula un augment de sou per a tots els docents, com demanaven els sindicats, però la xifra d'entrada els sembla insuficient. Al Departament d'Educació hi tenim la Maria Costa.
11: La reunió havia de començar a les 3, però no ha començat fins pràcticament 4:45 de la tarda. La reunió d'avui ha de servir per detallar exactament quina és la proposta econòmica que ofereix el govern i si s'acosta als 400 euros que van demanar arribar ahir als sindicats d'aquí 4 anys. Segons fonts sindicals, les primeres xifres de la proposta del govern s'acostarien en total als 350 euros de més, un augment que sortiria del complement nou que va presentar ahir el govern per a tots els docents, lineal, i també de l'augment del 30% del complement específic que es pagarà en 3 anys i no 4. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, deia que les mobilitzacions d'avui serveixen per fer pressió al govern perquè consolidi una proposta.
12: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
11: La consellera d'Educació, Esther Niubó, deia aquest matí a la televisió espanyola que el clima de negociació ha millorat.
13: Estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses, no, aquestes meses que hem fet en les últimes setmanes han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances i jo penso que serviran per acabar d'estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys.
11: Entre d'altres mesures, la proposta del govern també contempla la compensació del deute dels estadis que alguns docents no van cobrar per les retallades.
0: La segona jornada de vaga a les escoles i instituts d'arreu del país ha tingut un seguiment que, segons el departament, ha fregat el 30%, mentre que els sindicats eleven la xifra al 60%. Aquesta jornada de protesta ha estat marcada per talls de carreteres i vies principals que han provocat molts problemes de mobilitat. Ara, però, ja no en queda cap. Un dels punts conflictius ha estat la P7 a Salt. Els manifestants han arribat a peu des de Girona i han ocupat els dos sentits de la via. Ho explica des de Salt la Maria Rovira.
14: Els docents han aixecat el tall a l'AP7 aquí a Salt després d'hores de mobilització amb música i càntic reivindicatius i també activitats per aguantar la protesta en un dia que ens han dit clau per les negociacions. Han acabat el bloqueig de l'AP7 just quan començava la reunió a Barcelona. Satisfets, diuen, de la mobilització d'avui, però també guardant forces per si els calen per continuar mobilitzant-se. Ens ho explicava Pau Pagès, de la coordinadora d'Assemblees de Docents de Girona.
15: Per donar també el missatge que, com que la lluita no s'ha acabat, ens guardem energia per seguir mobilitzats immobilitzades el temps que calgui fins que no hi hagi un acord satisfactori.
14: Han decidit aixecar el bloqueig i el tall de trànsit en coordinació amb altres punts del país on també hi havia mobilitzacions i talls de circulació per fer-ho tots junts de manera ordenada també, i han dit per motius de seguretat.
10: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: Més qüestions d'aquest dimecres. La cursa Junts per Catalunya per elegir l'alcaldable a Barcelona compta des d'avui amb un altre nom que fins ara no havia sortit a les travesses. La diputada del Congrés, Pilar Calvo. Jordi Corbalan.
16: Pilar Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, ha confirmat a aquesta emissora que es presentarà al procés de primàries internes que el partit obrirà la setmana que ve. De moment no té previst deixar l'escó al Congrés dels Diputats. Fins ara havia fet el pas l'actual líder juntaire a l'Ajuntament, Jordi Martí, però hi ha quatre possibles aspirants més que estan rumiant si s'hi presenten. L'advocat Jaume Alonso Cuevilla, la diputada del Parlament Glòria Freixa i els exconsellers Josep Maria Argimon i Jaume Giró. Junts preveu tenir elegit el candidat el 21 de juny.
0: Israel, canviem de qüestió, intensifica l'ofensiva contra Hamas i Hezbollah enmig de les negociacions per la fi de la guerra a l'Orient Mitjà. A Gaza, l'exèrcit diu haver mort el nou líder militar de Hamas en l'última violació de l'alto al foc. És el quart responsable del braç armat de Hamas mort des de l'inici de l'ofensiva a l'octubre del 2023. En aquest període ja són més de 40 el nombre de comandaments morts a la franja. A l'altre front obert per Israel, al Líban, l'exèrcit manté els atacs sobre la milícia xiïta de Hezbollah, ara amb un bombardeig que ha fet 31 morts, 4 dels quals menors, i una quarantena de ferits, segons el govern libanès. Tot plegat passa mentre els palestins de Gaza honoren avui la festa del sacrifici als familiars perduts pel conflicte. Els afectats mostraven la seva determinació durant les oracions d'Elit Aldà, malgrat la duresa de la situació que viuen.
17: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació, que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
18: Estem practicant els rituals de la festa del sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
0: A la festa del sacrifici se sacrifica un animal i es commemora la voluntat del profeta Abraham de sacrificar el seu fill per Déu.
10: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: El Centre de Recerca I2Cat ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 5G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que amb l'ampliació s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. Ho ha visitat la Mireia Sala.
19: Actualment s'està treballant en 30 projectes, com per exemple un gos robot que pot entrar en edificis en flames i si troba una víctima transmetre les seves constants vitals, o un dron per a rescats que pot localitzar el mòbil, encara que sigui en zones de difícil accés a la muntanya o al mig del mar. També s'està treballant en un projecte per tenir una internet quàntica que faria més segures les comunicacions dels serveis essencials, o un de mobilitat intel·ligent que permetrà que les ambulàncies arribin més ràpid al lloc dels fets. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància de la nova etapa de l'I2CAT.
20: Amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'I2CAT, fem un salt endavant com I2CAT, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona. I també amb aquests dos encàrrecs de país, amb l'objectiu de protegir millor les nostres infraestructures de telecomunicacions, un element essencial en els moments d'inestabilitat geopolítica que hi ha en el món.
19: Fins ara, I2CAT estava situat al campus de la UPC, la nova seu, el front marítim, té 2.000 metres quadrats.
0: En punt, 6:45 de la tarda, àrea de serveis de 3CAT Info. Equip Viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. Doncs a aquesta hora de la tarda trobem retencions a la P7, a Mollet del Vallès, en sentit sud, per un accident, hi ha un carril tallat. També a Cervià de Ter, en sentit sud, cap a Girona. A l'N340, a Creixell, en tots dos sentits. A la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a Mataró. A la C32, a Mataró, en sentit nord. A la C58, a Ripollet, en sentit nord. A la C17, a Parets del Vallès, en sentit sud. A la C59, a Palau-solità i Plegamans, en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la C31 a Badalona, en sentit Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en tots dos sentits, i les rondes, que també van prou espesses, a la Ronda de Dalt, a Pedralbes fins a Sant Gervasi, en sentit Besòs,

0: Unes temperatures que han arribat a Seròs, també els 36 graus, Torroja del Priorat 36 graus, Súria, Girona i també Aldover 35 graus de temperatura màxima. A Besalú 34 de temperatura màxima. Calor intensa avui amb cel serè que tindrà continuïtat i fins i tot s'incrementarà més la calor de cara a aquest dijous. Tot això amb un dijous que es presenta serè a primera hora del matí i que a la tarda creixeran núvols als sectors de muntanya. De fet, s'espera algun ruixat dispers cap al Pirineu, dispers i aïllat, de poca importància. Però demà, la notícia, sense cap mena de dubte, seran les temperatures, amb alta possibilitat de batre rècords de temperatura màxima en un mes de maig. S'esperen temperatures de 37 graus a Tremp, a Tàrrega, a Lleida i a Móra d'Ebre, i fins i tot a Tortosa, la temperatura pot enfilar-se fins als 38 graus. Entre dijous i divendres tocaran sostre i a partir de dissabte davallaran lleugerament. Això voldrà dir que abandonarem la cota tan alta de temperatura màxima, però de calor en continuarà fent i molta.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més qüestions. D'aquí a 12 minuts arribarem a les 7 de la tarda. La indústria de l'esport guanya pes a Catalunya amb una facturació de més de 1.200 milions d'euros. El nombre d'empreses i l'ocupació que generen ha crescut un 18% entre els anys 2018 i 2024. Ho constata el primer informe econòmic del sector que ha fet la Pimec. La patronal reclama un millor accés al finançament per créixer encara més i, en el cas de les empreses que es dediquen al comerç esportiu, una fiscalitat diferent per afrontar-se al comerç en línia. August Tarragó és el president de Pimec Esports.
3: Hem d'enfortir el teixit empresarial del sector esportiu perquè estem perdent capacitat d'enfrontar-nos al mercat online, a la venda online. Els punts de venda, tothom va a grans superfícies i el petit punt de venda està desapareixent.
2: Pimec ha presentat l'informe al govern. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha explicat que el moviment econòmic que genera el turisme esportiu beneficiarà el sector amb el retorn d'una part de la taxa turística.
4: Però hi haurà una part que ha de venir cap a esports, i així serà. Al voltant, ja ens han dit una quantitat, al voltant d'entre 6 i 8 milions d'euros, dependrà una mica de com vagi la temporada, etcètera, etcètera. Però bueno, aquests diners, al final, tornen al circuit d'esports, tornen al circuit de lo que són els esdeveniments esportius, i això a nosaltres ens pot anar molt bé.
2: Guanyen pes les activitats a centres i clubs esportius, les recreatives i les vinculades a la salut i a l'educació de l'esport. En canvi, cau el nombre d'empreses de comerç al detall per la concentració i la venda en línia. I avui hi ha hagut vaga a totes les refineries de l'Estat. El sector dona feina a 20.000 treballadors que reclamen un avançament de l'edat de jubilació. L'aturada ha aconseguit reduir la producció de combustibles i s'ha fet bloquejos en els accessos a algunes plantes, com ha passat a la refineria de Repsol a Tarragona, Manel Sastre.
5: Durant tot el dia, un centenar de treballadors han tallat l'accés a la refineria de la Pobla de Mafumet i també s'han fet accions al polígon industrial de Constantí i a l'accés del pantalà de Repsol al port. El bloqueig, però, no té conseqüències per la resta d'empreses químiques i, segons explica Toni Carmona, del sindicat majoritari STR, que és el convocant d'aquesta paralització, s'ha aconseguit mobilitzar més de 4.000 treballadors a tot l'estat amb un seguiment molt alt a les plantes i una notable reducció de la producció.
6: Sí, nosaltres creiem que ha tingut un seguiment del 80%. Hem estat aquí unes 300 persones, hem tallat aquí, hem tallat també l'accés de Constantí i també l'accés al pantalant de Repsol. Perquè diuen els companys que han estat tota la nit, han reduït la producció un 30-40%, així que tot el que són querosen, fuels, gasolines.
5: La patronal, però, no dona xifres. Assegura que la vaga no tindrà afectació en la distribució de combustibles. Aquesta és la primera aturada del sector de les refineries a tot l'estat, reclamant un coeficient reductor en l'edat de jubilació i amenacen amb més aturades si no es desbloqueja la negociació.
2: El Palau Robert de Barcelona es reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per a formats immersius. El govern destinarà un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances en matèria d'accessibilitat i ventilació. Es preveu que les obres d'aquest palauet catalogat com a bé cultural d'interès local comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030. 6 equips d'arquitectura s'han presentat per redactar el projecte i la direcció de les obres amb l'encàrrec de transformar el Palau Robert del Passeig de Gràcia en un espai museístic i d'exposicions, apte per a grans mostres participatives i connectades amb la realitat social. La Generalitat estudia si, mentre duren els treballs de rehabilitació, podrà obrir un espai expositiu temporal o bé organitzar mostres itinerants. Durant el 2025, el Palau Robert va registrar més de 284.000 visites, un 6% més que l'any anterior.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X. Futbol català al dia.

0: Aquí comença Futbol Català al Dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. Jornada rodona pels equips catalans de la Primera Federació. El Nàstic aconsegueix la permanència a la darrera jornada després d'empatar un al camp de l'Hèrcules. I el Sabadell i l'Europa jugaran finalment el play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats com a segons després de guanyar a Tarassona i els graciencs com a cinquens després de superar l'Eivissa a Can Dragó. El Cornellà pela la èpica i es classifica per la segona ronda del play-off d'ascens de segona federació. Un gol al final de la pròrroga i amb un jugador menys fa que l'equip de Leo Messi superi el Vilanova. D'altra banda, el Badalona pateix també a la pròrroga, però compleix i elimina l'Hospitalet. I res decidit en el play-off d'ascens a tercera federació. Rubí 1, Pobla de Mafumet 1 i Sant Mauro 0, Prat 1. També s'han jugat dos partits d'anada de la promoció per pujar de primera catalana a la Lliga Elite. L'Igualada ha superat el Turó de la Peira per 2-1 i el Viladecans ha guanyat el Palamós 1-3.
1: Futbol català a 3CAT Info.
2: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En la primera ref se juguen els partits d'anada de les semifinals dels play-off d'ascens a la segona divisió. El Sabadell rep en la Nova Creu Alta el Madrid-Castella i l'Europa s'haurà de desplaçar fins a Vigo per jugar contra el Celta Fortuna. Pel que fa a la tercera ref, també se disputen els play-off d'ascens a segona. L'anada de la final la disputaran el Cornellà i el Badalona este pròxim diumenge. I en la Lliga Elite, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a tercera ref. El Prat rebrà el Sant Mauro de Montcada el dissabte quan passen 5 minuts de les 4 de la vesprada. I l'altre enfrontament serà entre el Pobla Mafumet i el Rubí, també dissabte, però a les 7. També se disputa la tornada de les eliminatòries del play-off d'ascens de la primera catalana a la Lliga Elite. El Turó de la Peira rep l'Igualada i el Viladecans s'enfronta al Palamós. Els dos partits estan previstos per al diumenge.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: Esports.
6: 5 minuts fins a les 7. Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. I comencem amb els dos noms destacats a hores d'ara. Són els d'Alexia Putellas i el de Xavi Pasqual.
4: 3CAT Info.
7: Anem a pams. Alexia Putellas s'acomiadarà de l'afició blaugrana a les 7 del vespre d'aquí uns instants a l'estadi Johan Cruyff en un partit de Lliga contra la Reial Societat després de 14 anys al primer equip. Un partit i un homenatge que podeu seguir en directe ja al Tot Costa de Catalunya Ràdio, també a TV3, una retransmissió especial d'aquest partit. Ara mateix a l'estadi Blaugrana estan rebent petits homenatges algunes jugadores que han rebut premis individuals aquest últim mes i també s'oferirà als seguidors del Johan Cruyff la Champions aconseguida al cap de setmana. Aquest que començarà ara, aquest homenatge a Alexia Putellas, no és el primer del dia, i és que aquest matí al Camp Nou s'ha fet el comiat més institucional d'Alexia del Barça. La capitana blaugrana estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. Alexia Putellas reconeixia que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
8: És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot... No es... pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
7: Alexia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça. En l'acte d'aquest matí, Alexia ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com Rafinha. En aquest partit, que és a punt de començar davant la Reial Societat, també serà l'últim de dues jugadores del Barça, Mapi León i Ona Batlle, que deixaran el club blaugrana un cop finalitzi la temporada.
1: 3CAT Info.
7: I com dèiem, l'altre nom del dia, ara destacat a hores d'ara, és el de Xavi Pascual, i és que el Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu d'Eco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara d'Eco ha de negociar amb el Newcastle pel traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge d'Anthony Gordon, el club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o fins i tot Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
9: Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y siempre intentando estar a la altura.
7: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i a l'haver assolit la permanència a primera amb l'equip. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportivo de la Coruña a les 9 del vespre. També en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta també a les 9 al Crystal Palace en la final del Conference League, que es disputa a Leipzig, a Alemanya.
1: 3CAT Info.
7: En waterpolo, doble cita entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona a 8:45 del vespre. I mitja hora més tard, a les 9, arrencarà la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits. En ciclisme, triomf en solitari per al danès Michael Valgren a la 17a etapa del Giro d'Itàlia. El pilot ha arribat a 5 minuts i mig del vencedor d'avui. En formava part el líder de la General, el també danès Jonas Vingegaard, que manté el major rost de líder a més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Demà, 18a etapa, 168 quilòmetres de perfil pla, amb l'ascensió en port de tercera categoria i una altra de quarta.

0: Són les 7. A aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
1: Millora lleugerament la circulació a la xarxa viària. Tenim, però, encara retencions importants a la C60, Argentona, en sentit sud cap a Mataró, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat per un accident i a un carril tallat. També a la C58 i C33 d'entrada a Barcelona i a les rondes barcelonines en tots dos sentits.
0: L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpenidar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer caure. L'Audiència Nacional demana també al PSC els arxius i contractes sobre la campanya per les eleccions catalanes del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. En marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. El principal escull continua sent l'augment salarial i avui els mestres i professors han fet una nova demostració de força amb la segona vaga general, que ha tingut un seguiment del 30% segons Educació i del 60% segons l'OSTEC. La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. Uganda tanca la frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies congoleses afectades per les hostilitats entre diferents faccions rebels. L'Organització Mundial de la Salut demana un alto al foc per afrontar la crisi. El poeta i traductor Francesc Parcerisas publica Fer-ne 80. El llibre fa un recorregut autobiogràfic a través de 80 fotografies del seu àlbum de fotos, la majoria amb imatges quotidianes.
2: Esports. L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas en l'últim partit de la capitana del Barça com a jugadora blaugrana. S'enfronta a la Reial Societat a la penúltima jornada de Lliga. En el comiat institucional d'aquest matí, Alexia ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. D'altra banda, el Barça fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. I la tenista de Blanes, Marina Bassol, s'enfronta aquesta tarda a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros.
0: I el temps, ambient d'estiu, al mes de maig, Vinebre ha marcat un nou màxim anual amb 36,6 graus i Girona ha arribat als 35 graus. Demà les temperatures tocaran sostre, s'esperen valors de 37 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i tindrem un dia de sol amb algun ruixat puntual al Pirineu.
3: Trescat Info.
0: 7 i 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
3: Trescat Info. Trescat Info.
0: Comencem. L'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va pagar perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez i va coordinar l'operació. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3Cat Info, situa a l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol i apunta que el partit va finançar la trama dirigida per Santos Cerdán a través d'empreses pantalla. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu dels socialistes intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge. Madrid, Paula Brujats.
4: Una desena d'agents de la Guàrdia Civil continuen dins la seu dels socialistes i estan centrats sobretot a la planta cinquena, que és on hi ha la gerència del partit. Estan clonant tots els correus electrònics de la gerent del PSOE, Ana Fuentes, imputada avui a la causa, però també els mails de l'ex número 3, Santos Cerdán, o de l'ex director de comunicació, Jon Antolín. La Guàrdia Civil també s'emportarà avui de Ferraz la llista de les visites de les persones vinculades a la trama que han entrat a la seu dels socialistes des de l'any 2024. El jutge assenyala una vintena de reunions a Ferraz per coordinar operacions de boicot contra jutges o fiscals que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge apunta que el PSOE va idear aquesta trama, que la va finançar i que la va dirigir sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díaz com a punta de llança, que segons el jutge hauria cobrat com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla per fer les gestions per aquesta guerra bruta. El jutge diu que l'operativa es va idear l'endemà de la imputació de la dona de Pedro Sánchez i coincidint amb els 5 dies de reflexió, però la Moncloa en desvincula del tot Pedro Sánchez. De moment, avui el jutge ha imputat per aquest nou cas a Santos Cerdán, a Leire Díez, a la gerent del partit, també l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge Santiago Pedraz, que dirigeix aquesta investigació, aprecia suposats delictes de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, entre d'altres delictes.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades. Diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Tornem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
5: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès mà dura si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
6: Si hemos demostrado algo es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
5: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió, diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
5: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res i després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Feijóo, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
9: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
5: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
10: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
5: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
0: L'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE augmenta la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. Aquestes investigacions judicials i alguns judicis imminents marcaran, doncs, els últims mesos de la legislatura espanyola. Tot plegat ho repassem amb el cap de política 3CAT Info, Raúl Flores.
11: Fa gairebé un any esclatava el cas Cerdán, el primer gran torpeda contra la línia de flotació del PSOE.
6: El Partit Socialista... Y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él.
11: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus homes de confiança. Cerdán ha passat diversos mesos en presó preventiva i està a l'espera del judici per un cas de cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec, l'exministre José Luis Ábalos, i el seu antic assessor, Koldo García. Els socis van demanar explicacions a Sánchez, al PP la dimissió, però fa un any d'això i el president resisteix encara a la Moncloa. Però més enllà del cas Cerdán, en l'últim any, Sánchez ha vist com el Suprem condemnava el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials. Ha vist com el Suprem jutjava Ábalos per la compravenda de mascaretes durant la pandèmia, quan era ministre, un cas del qual d'aquí poques setmanes sabrem ja la sentència. I ha vist també com el jutge Juan Carlos Peinado ja ha deixat a un pas del judici a la seva parella Begoña Gómez.
12: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
11: Begoña Gómez ha de passar pel jutjat d'aquí menys de dues setmanes, però abans, aquest dijous mateix, hi passarà el germà de Sánchez. Demà comença el judici contra ell per prevaricació i tràfic d'influències. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava la setmana passada.
13: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
11: És el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com el cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat estatal de la companyia aèria Plusultra. I només una setmana després del cas Zapatero, esclata la investigació al PSOE per suposadament haver pagat a la seva antiga militant, Aleire Díaz, per bloquejar totes aquestes investigacions judicials. Sánchez acumula tots aquests fronts als jutjats. Els socis li demanen explicacions, però ningú no trenca relacions. Junts i el PNB li han demanat eleccions, però la decisió és només de Pedro Sánchez i els incentius per fer-ho només són dos: millorar resultats electorals, cosa que ara per ara sembla molt difícil, o evitar quedar-se sol al Congrés sense suports, cosa que ara tampoc li està passant.
0: El jutge Santiago Pedraz, que ha ordenat l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, també ha demanat als socialistes informació sobre la campanya del PSC a les eleccions al Parlament de fa dos anys. La petició inclou la documentació que el partit va entregar a la Sindicatura de Comptes sobre contractes i despeses de la campanya. En un comunicat, el PSC es compromet a posar els arxius a disposició de la justícia i insisteix que sempre ha respectat la legislació electoral i ha actuat amb transparència. Alguns partits de l'oposició al Parlament, però reclamen a Salvador Illa que comparegui a la cambra per aclarir-ho. És el cas del PP, de Vox i de Junts, que per boca de Mònica Sales ha instat a la resta de grups a exigir al president que doni explicacions.
14: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Juntaires i Populars també volen que Illa expliqui al Parlament el contracte que la Generalitat va firmar amb l'empresa Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties i que no tenen cap contracte amb Huawei, sinó una unió temporal d'empreses.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continua la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per mirar d'arribar a un acord que permeti desconvocar les vagues previstes per mestres i professors abans que acabi el curs. La trobada s'ha aturat durant uns minuts perquè el Departament valorés les últimes propostes que els sindicats havien posat sobre la taula. Fa més de dues hores que ha començat aquesta trobada. Al Departament d'Educació tenim la nostra companya, Maria Costa.
15: La negociació continua entre Racis i Racis per concretar les xifres principalment de la proposta econòmica. Una de les qüestions és quin serà l'augment definitiu que el govern acabarà aplicant el 2029. Segons fonts sindicals, el departament proposaria un increment d'uns 350 euros al mes que arribaria del tot d'aquí 3 anys. Tot plegat després de sumar el complement nou per tots els docents que ha ofert el govern i l'augment del 30% del complement específic concentrat en 3 anys i no 4. Els sindicats, però, busquen que aquests 350 euros puguin ser més i debaten fórmules per intentar que alguns d'aquests ingredients pugin més com a mínim a partir del 2029. Un increment parlament que es consolidaria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, agraïa aquesta tarda la pressió de les mobilitzacions dels mestres i professors al carrer.
16: Això a nosaltres ens dona molta força en aquesta negociació i també doncs, ha de fer que el Departament d'Educació doncs, mostri la voluntat de presentar-nos una proposta digna en matèria de salaris, en matèria de recursos.
15: La proposta del govern també reconeix la compensació dels estadis que no es van cobrar per les retallades. Els sindicats tampoc volen donar per perdut que hi hagi una clàusula que lligui el salari a l'IPC. Per tot demanen que tots els aspectes, també els efectius de l'escola inclusiva, quedin detallats i per escrit, perquè tot plegat no sigui paper mullat.
0: La segona jornada de vaga a les escoles i instituts d'arreu del país ha tingut un seguiment que, segons el departament, ha fregat el 30%, mentre que els sindicats eleven aquesta xifra al 60%. Aquesta jornada de protesta ha estat marcada pels talls a les carreteres i vies principals que han provocat molts problemes de mobilitat. Ara, però en principi, ja no en queda cap. És 7:15. Aprofitem aquesta pausa per actualitzar la situació doncs, a la carretera. Tots els detalls els té la Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs ara mateix hi ha retencions a la P7 a Sant Cugat del Vallès en sentit sud, a la 2, a Riudellots de la Selva en sentit sud, a la C65 a Quart, també en sentit sud, a la C60 a Argentona en sentit sud cap a Mataró, també a la C58 a Ripollet en sentit nord, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits, a la B10 a Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al Nus de la Trinitat. Un accident fa que hi hagi un carril tallat. A la Ronda de Dalt de la Trinitat a Montbau en sentit Llobregat i de Pedralbes a Sant Gervasi en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat i de la Zona Franca també a la Barceloneta en sentit Besòs. De moment és tot, anirem actualitzant la informació.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Dia de temperatures disparades arreu del país. Avui ja hem assolit la temperatura més alta del que duem d'any. Concretament a Vinebre, 36,6 graus. En el cas de Margalef, 35 graus. A Girona, 35 graus. Súria, també 35 graus. Temperatures desbocades de ple estiu que tindran continuïtat també durant els propers dies. Avui, amb un cel serè que ens ha d'acompanyar durant tota la tarda, vespre, nit, potser el sector del Pirineu es deixarà veure algun núvol sobre els cims, però no tindrà prou energia com per créixer, serà decoratiu. De cara a demà, doncs hem de parlar que si avui fa calor, demà encara en farà més. S'esperen temperatures de 36 graus a Girona, a la Catalunya Central entre 35 i 36 graus, a Ponent 37. I atenció a les Terres de l'Ebre, perquè el termòmetre es pot enfilar fins als 38 graus, unes temperatures, com dèiem, totalment desbocades per aquestes dates. Un dijous que es presenta assolellat i només durant la tarda sí que creixeran núvols, aquesta vegada cap al sector del Pirineu i del prelitoral, i s'espera algun ruixat dispers cap a l'àrea del Prepirineu, tot fruit d'aquesta calor excessiva també que tenim. Aquesta situació de calor molt intensa tindrà continuïtat divendres. Entre dijous i divendres tocaran sostre les temperatures i a partir de dissabte davallaran lleugerament. Abandonarem les cotes tan extremes de temperatura alta i anirem a calor intensa. Tot això amb un cap de setmana de sol, però també d'alguns ruixats durant les tardes.
0: La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El president nord-americà Donald Trump afirma que no estan contents amb els plantejaments de Teheran, però que continuaran negociant amb l'objectiu d'arribar a un acord i acabar amb la guerra, que demà farà 3 mesos que va començar.
18: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen de moment sobre la taula. Avui mateix la televisió estatal iraniana ha informat, com dèiem, d'un esborrany d'acord, segons el qual les forces militars nord-americanes es retirarien de la rodalia de l'Iran i aixecarien el bloqueig naval als ports del país. I a canvi, els iranians es comprometrien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz als nivells d'anteriors a la guerra. Un cop ha transcendit aquesta notícia, el preu del barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels 93 dòlars. Més qüestions. Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que l'afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo, controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto al foc al Congo i alerta que els combats continus del país provoquen desplaçaments massius que propaguen la malaltia. Una situació que detallava el director mèdic d'un centre de salut congolès.
19: El que ens espanta és que la població local ha incendiat la nostra sala d'aïllament i alguns dels pacients que hi eren ara estan dispersos a l'aire lliure. Van fugir de l'hospital, van fugir de la sala d'aïllament. D'altres potser encara són a casa amb les famílies i la cadena de transmissió es pot continuar intensificant. Això és realment el que ens fa por.
0: El grup d'ajuda Save the Children sosté que una quarta part de les morts confirmades eren criatures i ha demanat un augment de les mesures de prevenció d'infeccions. No hi ha cap vacuna ni tractament aprovats per la soca d'Ebola que ha desencadenat aquesta crisi, que està declarada com una emergència internacional per l'Organització Mundial de la Salut.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El fabricant de motos Torrot de Sal, el Gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per aprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb els proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba als 50... a les 50 persones, acumula endarreriments salarials i també impagaments. Segons Xavier Sánchez, advocat de la Intersindical, que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
20: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils. I els treballadors de Nissan continuen les protestes contra els 211 acomiadaments que ha previst l'empresa. Aquesta tarda han tallat durant mitja hora el lateral de la Gran Via de l'Hospitalet davant les oficines de la multinacional nipona. Els sindicats mantenen el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afecta el 37% de la plantilla després d'una nova reunió amb la companyia del Departament d'Empresa i Treball. Demanen a l'administració que defensi la indústria i els llocs de treball davant les decisions empresarials injustificades, segons el seu parer.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2 detinguts a Palafrugell i Corçà al Baix Empordà per tinença de pornografia infantil. Un d'ells estava subscrit a diverses plataformes des d'alguna de les quals visualitzava contingut en directe. Girona, Clara Jordan.
21: És el detingut de Palafrugell, que té 34 anys. Tenia molt material arxivat, algunes amb imatges molt dures, on hi havia fins i tot nadons. A banda, estava subscrit a diverses plataformes a través de les quals visualitzava el material en directe. A més, havia fet diversos pagaments per poder mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no es va arribar a produir. I havia intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però no ho va aconseguir perquè no tenia les autoritzacions necessàries. Pel que fa al detingut de Corçà, de 60 anys, se li va trobar també molt material de contingut pedòfil. L'investigació va començar arran d'un avís que va arribar a la policia des d'una associació que col·labora amb Google per detectar les descàrregues d'aquest tipus d'arxius i s'ha allargat un any.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Quan s'arriba als 80 anys es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisses, que fa un evocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personals que van des del 1944 al 2024. Ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a les mudances, casaments, les morts dels pares, les estades a Eivissa o trobades amb amics.
2: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: I cada fotografia va acompanyada també d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics, i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia 30 anys.
2: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etc. És una cosa d'aquestes difícil d'imaginar.
0: Un llibre que convida el lector a reconstruir la seva manera de relat, que ofereix amb imatges molt diferents, sovint també quotidianes.
2: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
0: Parcerisses, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina fregant plats i el peu de foto que diu «Tot s'acaba i cal endreçar, es van dir els anys com la cuina».
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Txell, i comencem amb els dos noms destacats a hores d'ara, el d'Alexia Botellas i el de Xavi Pascual.
3: 3CAT Info.
4: Anem a pams. Tenim en joc el Barça Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Està guanyant el conjunt blaugrana per 1-0 gràcies a un gol de Clàudia Pina, però aquest partit serà recordat sobretot perquè serà l'últim d'Alexia Botellas al club blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic del Johan Cruyff s'acomiadarà de Botellas i també de Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip. Un partit que podeu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya, ràdio també a TV3. Però aquest no és el primer comiat d'Alexia Botellas d'avui. Aquest matí s'ha fet un de caire institucional. S'ha fet al Camp Nou i la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
22: És complicat perquè mai és el... Mai... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
4: Alexia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça. La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut també missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergi Busquets, o d'un dels capitans actuals com Rafinha.
3: 3CAT Info.
4: I com dèiem, el Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu d'Eco ha arribat a un acord amb el jugador i ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara Deco ha de negociar amb el Newcastle pel traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge d'Anthony Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, valora la seva continuïtat per una temporada més.
23: Cumplimos el objetivo que nos marcamos, que la temporada que viene sea un proyecto ambicioso, obviamente, y siempre intentando estar a la altura.
4: Cabrera ha renovat automàticament amb l'Espanyol a l'haver jugat més de 20 partits aquesta temporada i a l'haver assolit la permanència amb l'equip. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. I també el Rayo Vallecano s'enfronta a les 9 del vespre al Crystal Palace, anglès, en la final de la Conference League que es disputa a Leipzig, a Alemanya. I en waterpolo d'avui tenim una doble cita entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina de Sant Jordi de Barcelona a partir de 8:45 del vespre. També avui, en aquest cas a les 9 del vespre, mitja hora més tard, arrenca la final de la Lliga Femenina de waterpolo, també, en aquest cas, entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final millor de 3 partits. Pel que fa al ciclisme, triomf en solitari per al danès Michael Valgren, de l'Education First, a la 17a etapa del Giro d'Itàlia. El pilot ha arribat a 5 minuts i mig del vencedor d'avui. En formava part, el líder de la general, el també danès Jonas Vingegaard, que manté el major rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Demà, 18a etapa, 168 km plans, entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo, amb l'ascensió en port de tercera categoria i una altra de quarta. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia. Inicialment, la catalana no havia de córrer la prova italiana, però la baixa d'última hora d'una companya d'equip fa que Benito viatgi ja cap a Itàlia. I en tenis, destaquem que la blanenca Marina Bassols buscarà avui la classificació per la tercera ronda del torneig de Roland Garros, jugant davant la russa Andreeva, cap de sèrie número 8 del torneig.

0: Són 8:15, principals titulars. L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta trama que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer cara. I en marxa la 6a jornada de negociació entre el govern i els sindicats d'educació. El principal escull continua sent l'augment salarial. Avui els mestres i professors han fet una nova demostració de força amb la segona vaga general, que ha tingut un seguiment del 30% segons Educació i del 60% segons l'USTEC. I fins les 8 en punt també us explicarem més notícies. Per exemple, que falten 2 setmanes per la selectivitat, però per treure atenció, la Universitat de Manresa ha organitzat per primer cop un simulacre amb més d'un centenar d'alumnes del Bages que estan preparant les proves. O que un dels tiranosaures rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu estimat d'entre 20 i 30 milions de dòlars. El fòssil, batejat com a Gus, es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. Aquest T-Rex, de 67 milions d'anys, fa 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada. I en esport, Ricard Isidro, què hi afegirem?
1: Doncs que l'estadi Johan Cruyff està acomiadant Alexia Putellas en l'últim partit de la capitana del Barça com a jugadora blaugrana. S'està enfrontant en aquests instants a la Reial Societat amb un 1-1 al marcador al minut 29 de partit. En el comiat institucional d'aquest matí, Alexia ha admès que la decisió ha estat difícil de prendre. I el Barça també ha fet oficial avui, en aquest cas, que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte.
0: I el temps, ambient d'estiu al mes de maig, Vinebre ha marcat un nou màxim anual amb 36,6 graus i Girona ha arribat als 35 graus. Demà les temperatures tocaran sostre. S'esperen valors de 37 i 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tindrem un dia de sol amb algun ruixat puntual al Pirineu. Passen pràcticament 3 minuts de 8:15. L'Audiència Nacional assegura que la direcció del PSOE va pagar perquè es destruïssin les causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez i va coordinar l'operació. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3CAT Info, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol i apunta que el partit va finançar la trama dirigida per Santos Cerdán a través d'empreses pantalla. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu dels socialistes intentant trobar documentació que demostri la sospita del jutge. Madrid, Paula Brujats.
2: Una desena d'agents de la Guàrdia Civil continuen dins la seu dels socialistes i estan centrats sobretot a la planta 5a, que és on hi ha la gerència del partit. Estan clonant tots els correus electrònics de la gerent del PSOE, Ana Fuentes, imputada avui a la causa, però també els mails de l'ex número 3, Santos Cerdán, o de l'ex director de comunicació, Jon Antolín. La Guàrdia Civil també s'emportarà avui de Ferraz la llista de les visites de les persones vinculades a la trama que han entrat a la seu dels socialistes des de l'any 2024. El jutge assenyala una vintena de reunions a Ferraz per coordinar operacions de boicot contra jutges o fiscals que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge apunta que el PSOE va idear aquesta trama, que la va finançar i que la va dirigir sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díaz com a punta de llança, que segons el jutge hauria cobrat com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla per fer les gestions per a aquesta guerra bruta. El jutge diu que l'operativa es va idear l'endemà de la imputació de la dona de Pedro Sánchez i coincidint amb els 5 dies de reflexió, però la Moncloa en desvincula del tot Pedro Sánchez. De moment, avui el jutge ha imputat per aquest nou cas a Santos Cerdán, a Leire Díez, a la gerent del partit, també l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, 2 advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge Santiago Pedraz, que dirigeix aquesta investigació, aprecia suposats delictes de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, entre d'altres delictes.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades. Diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua també sense voler jugar la carta de moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta. Àngels Lafuente.
3: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès mà dura si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
4: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
3: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
5: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
3: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió, diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
4: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
3: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res i després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
4: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
3: Feijóo, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
3: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
3: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller d'Interior, el republicà Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal català també ha imputat l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. Els magistrats han obert un procediment contra ells com a cooperadors necessaris d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Fèlix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que el consistori d'Altafulla va maniobrar per adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. La instrucció del cas l'ha portat un jutjat del Vendrell que l'ha elevat al Tribunal Superior per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons d'Esquerra Republicana han defensat a 3Catinfo la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava com a possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés el procediment d'adjudicació. Més qüestions. Les Corts Valencianes tanquen la comissió d'investigació de la Dana aprovant el dictamen de conclusions pactat entre PP i Vox. L'acord evita parlar de cap responsabilitat de la Generalitat Valenciana. Anem doncs cap a València. Alba Barbosa.
9: PP i Vox, que sumen majoria a la comissió, han defensat el dictamen de conclusions com un text objectiu i rigorós. L'escrit no assenyala el govern valencià ni apunta cap responsabilitat política i insisteix en la falta d'informació per part d'organismes estatals. Fernando Pastor, del Partit Popular, i José María Llanos, de Vox.
10: Hemos buscado, yo creo que además hemos conseguido un documento, un dictamen serio y riguroso. Un dictamen de algo más de 120 folios.
11: Fruto de esas comparecencias durante 12 meses se ha llegado a un dictamen serio, riguroso, que no le gusta a la izquierda.
9: L'oposició de Socialistes i Compromís ha demanat perdó a les víctimes per una comissió que titllen d'immoral i de farsa i que ha servit, diuen, per apuntalar el relat polític del PP. José Muñoz, del PSPB.
12: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral. Es ilegal porque excede las competencias de investigación, todo con la finalidad de no atribuir ninguna responsabilidad política a la Conselleria d'Emergències i, per tant, a la Generalitat Valenciana.
9: La comissió es tanca.
0: Hem de deixar aquí aquesta crònica perquè ens demanen pas des del Departament d'Educació. A aquesta hora ha acabat la reunió entre sindicats i departament per mirar de desconvocar les vagues. Qui compareix a aquesta hora és la portaveu del sindicat Ustec, Yolanda Segura, per donar tots els detalls de l'acord o no. De seguida ho sabrem entre el departament i els sindicats d'educació.
13: Vale, m'estan dient un segon.
14: Hem sortit al carrer per omplir-lo de solidaritat. Hem fet arribar un missatge d'optimisme i de prevenció de la salut a la ciutadania, sobretot als joves. I gràcies a la vostra mobilització i compromís, els 14.425.548 euros recaptats seguiran impulsant la recerca sobre el càncer i donant esperança a milions de persones. La Marató diu molt de tu.
15: Ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva, perquè l'administració i els sindicats signants no volen que es quedi plasmat sobre paper el desplegament dels recursos necessaris per tenir l'escola inclusiva que necessitem plasmar sobre aquest nombre de recursos que cal en els propers anys. Per nosaltres això és una condició indispensable. No entrarem en un marc, en el marc de cap acord, si això no està recollit per escrit, per quantificar i per marcar aquest desplegament i a més a més posant un horitzó cap a on hem d'anar per poder tenir l'escola inclusiva que necessita el nostre país. Demà venim un altre cop amb el compromís de negociar, perquè així nosaltres estem compromesos amb el nostre col·lectiu. Demà ens emplacem a aquesta negociació esperant que el Departament d'Educació ens porti la proposta per escrit, sobretot en el marc de l'escola inclusiva. Destinarem les hores que faci falta de nou. És un missatge molt clar que volem llançar. Nosaltres disposats a poder arribar a aquest escenari que desencalli una situació de conflicte històric en el nostre país. Per tant, cridem a les persones que demà en els territoris del Maresme i del Vallès Occidental s'han de mobilitzar, s'han de sumar a la vaga, a que ho facin de forma massiva per exercir la pressió necessària per arrencar finalment aquest compromís que el Departament d'Educació avui ha mostrat molt poc disposat a tirar endavant. No ha estat una mesa productiva, ja veieu que no sortim satisfets i per tant esperem que demà l'escenari canviï radicalment i puguem sortir realment a donar bones notícies, perquè creiem que l'educació pública d'aquest país ho necessita i s'ho mereix.
13: Yolanda, en directe pel Canal 3 Catinfo, quantes contractacions més creieu que farien falta? I sobre salaris, que ha estat un dels temes dels que s'ha parlat avui, també com de lluny esteu de poder arribar a un acord, en aquest cas demà, en la reunió demà a les 12?
15: Nosaltres, la proposta que tenim sobre la taula són de 6.400 dotacions, entre 6.400 i 6.500. Aquestes són les dotacions que ha desplegat en els propers anys, 2-3 anys, com a molt, perquè realment puguem ja entrar a fer un pla de xoc que situï aquests recursos en els centres educatius, perquè l'alumnat no pot esperar més, l'alumnat està perdent llençols a cada dia que passa. I això és una pèrdua més gran que totes les jornades de vaga que puguem tirar endavant aquest curs escolar. Per això, avui esperàvem un compromís ferm en aquest sentit. Llavors, nosaltres demà esperem que s'aterrin aquestes dades, que s'aterrin una proposta que s'acosti a aquesta xifra, si és que no és possible arribar a aquest número, però que demà ja puguem treballar sobre una proposta amb cara i ulls. I sobre el tema dels salaris, avui hem vingut amb una proposta en què passem d'uns 35 euros ja sabeu que ahir era la proposta novedosa, a 75. Per nosaltres això és absolutament insuficient, estem molt allunyats en aquest aspecte, per tant demà esperem doncs, que hi hagi els números, també uns números molt més generosos, que realment doncs, situen aquesta petició que nosaltres tenim sobre la taula de forma unitària, entre 400 i 500 euros, per poder revertir una situació de pèrdua salarial que patim els docents de Catalunya des de fa dècades. Però, repetim, nosaltres avui la decepció més gran ens l'emportem sobretot amb aquest desplegament de recursos i aquesta manca de concreció i aquesta manca de voluntat de recollir-los sobre paper, perquè si no seria, o sigui, demanar un compromís però sense plasmar res per escrit és un brindis al sol absolutament, i nosaltres evidentment no entrarem en aquest marc.
13: Si demà hi ha aquest malestar, com avui, teniu plantejat aixecar-vos de la mesa, trencar les negociacions?
15: Ja sabeu que hem donat 30.000 oportunitats perquè al final nosaltres volem arrencar realment un acord. O sigui, voluntat no ens en falta. Portem molts dies dilatant aquestes negociacions. Estem sent molt generoses. Llavors, demà, si és que demà ja no hi ha aquesta possibilitat de fer avançaments, evidentment ens podem arribar a plantejar de dir fins aquí hem arribat i ja doncs, llançar tota l'artilleria i no acabar el curs amb normalitat, com ens hem dit moltes vegades. Però esperem, i per això fem aquesta crida al col·lectiu a fer exercir la pressió màxima als carrers, esperem que l'administració demà compleixi amb aquest compromís i realment vingui demà i ens aterri les dades sobre paper. I puguem treballar amb unes dades reals sobre paper per poder fer aquest avenç que tant necessitem i que desencallarà doncs, una situació no només de conflicte, sinó també revertint unes necessitats del nostre sistema educatiu i unes necessitats de reconeixement de les persones treballadores. Així que bé, ens emplacem a demà i demà veurem doncs també com evolucionen els

0: estan a l'acord, doncs és com, diguéssim, una mica donar, posant entredit aquest acord, per dir-ho d'alguna manera, no? Posar-lo en entredit, perquè realment aquestes dotacions no estan en l'acord, no estan a sobre per escrit, i posar-les per escrit els deixa una mica en evidència. Però bé, al final, qui ha de guanyar és l'escola, qui ha de guanyar és l'alumnat. Per tant, jo penso que aquí tothom ha de fer un exercici, diguéssim, doncs de voluntat molt gran, perquè el nostre alumnat necessita aquestes dotacions, necessita aquest desplegament, i aquí, doncs, diguéssim, les dignitats ens les hem de, una mica, doncs, diguéssim, les hem de sobrepassar, no? Per tant, esperem que demà l'escenari canviï, les voluntats també, i no hi haguin aquests bloquejos ni aquests esculls que ara, doncs, sembla que, bueno, que han provocat que avui no hagin pogut avançar aquestes negociacions.
1: Estàvem sentint Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, donant les explicacions d'aquesta...
2: Ignasi Fernández, secretari general del sindicat Professors de Secundària. Bé, avui lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota. El que passa, que és una història coneguda que ens sorprèn, que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país, totes les vies de comunicació rellevants han estat tallades, èxit de mobilitzacions a totes les capitals de província, i no entenem com el departament no s'ha fet ressò i ha vingut a la mesa amb una proposta escrita concretant els termes de la negociació. Ahir vam constatar amb una certa alegria i optimisme que estàvem a la casella 1 del joc que hem desplegat damunt de la taula, però avui continuem a la casella número 1, no hem saltat a la 2. Què ha canviat entre ahir i avui? Simplement 46 euros bruts al mes. Això és el que ha canviat. Res més. Que és, forma part del complement de millora retributiva. El departament esgrimeix sempre la mateixa excusa, que no es pot parlar de tot allò que estigui en l'acord signat per les dues entitats, Comissions i UGT, i no vol entrar a negociar res, o sigui, tot allò que ja formi part de l'acord. Doncs aquí he de dir que els hem enxampat amb el seu propi joc, perquè el que està reclamant la secundària no forma part d'aquest acord. I reitero que és l'exigència d'una convocatòria de càtedres de 5.000 places, una clàusula de revisió salarial sobre qualsevol complement que aprovem, i el complement addicional, que és un complement nou, que és el que estem batallant ara, tampoc forma part de l'acord. Així com una reforma estructural del currículum de la secundària i del batxillerat, que ens hem compromès a tornar a enviar la proposta demà. Bé, això ha quedat meridianament clar, i demà a les 12 han de venir amb tot això per escrit i formalitzat, i confiem, per fi, passar a la casella número 2. Gràcies.
3: Sí, una pregunta. Heu exigit que se us passi la proposta prèviament a la reunió, o la passaran directament?
2: No, la portaran demà. Sí, sí, per suposat. Bé, nosaltres, si em permeteu, perquè s'ha dit que nosaltres ens hem aixecat de la mesa. Nosaltres no ens aixequem de la mesa. El que passa és que durant dues sessions no hem vingut, no hem assistit, perquè hem considerat que no tenia cap sentit venir per parlar del no-re. En el moment que hem vist que havia un marc de negociació raonable, hem vingut.
4: Bé, soc l'Isarn Pardes, portaveu de la CGT Ensenyament. Avui ha sigut un dia d'èxit de les mobilitzacions en el qual hem bloquejat tot el país, i no podem fer una altra cosa que donar gràcies a tots els treballadors i treballadores de l'educació que han estat aguantant el sol, que han estat aguantant els talls de carreteres i que han estat posant contra les cordes al govern, a Comissions i a UGT. Per nosaltres, el que és més important d'aquestes dues meses ha sigut que el seu mantra de que no hi ha diners és mentida, i que quan ells han tingut la voluntat política de sortir d'aquest desajust al qual ells mateixos s'han ficat, han tornat a sortir els diners i s'han posat sobre la taula. Ara mateix estem molt lluny de cap situació que pugui fer front a l'emergència educativa que es viu a Catalunya, i per tant nosaltres emplacem a la gent a seguir mobilitzant-se perquè puguem seguir forçant aquests moviments del govern, aquests moviments del departament, puguem seguir forçant els sindicats que han signat aquests acords a tirar endavant, i alhora puguem dir que hi ha alguna cosa a millorar en tot això. Nosaltres seguim apostant perquè aquestes prioritats polítiques no poden ser l'exèrcit ni poden ser la policia, han de ser els serveis públics. I, per tant, també apostem per l'extensió d'aquest conflicte a nivell de famílies, l'extensió d'aquest conflicte a nivell de serveis públics i també l'extensió de serveis d'aquest conflicte arreu de tot l'Estat. Volem donar les gràcies també públicament als treballadors i treballadores de l'educació de les Illes i també del País Valencià per la solidaritat que estem rebent.

0: vist que hi ha hagut aportacions a la Caixa de Resistència de l'Assemblea Educativa de Catalunya i, a més, per la seva lluita, que també és la nostra. Nosaltres volem interpel·lar també a tots els grups de l'oposició perquè exigim el 6%, i això no són propostes maximalistes, exigim que es compleixi la llei. I no entendríem que hi hagués uns pressupostos que no posin en joc i que no vinguin a solucionar tota la crisi educativa que estem vivint. Per tant, si es fan saltar uns pressupostos per segona vegada, nosaltres entendrem que només és responsabilitat del govern i dels grups de l'oposició. A nivell de ràtios, nosaltres hem exigit una baixada real de ràtios a totes les etapes, també al 0-3 fins a la universitat, i per això nosaltres considerem que el govern hauria d'estar plantejant revertir tots els tancaments de pública que ha plantejat pel curs que ve. Això és senzill, són diners que ja estan sobre la taula i li exigim al govern que demà ho porti per escrit, també ho hem fet a dintre. Subscrivim que s'ha de doblar la proposta salarial i també subscrivim que la clàusula de garantia salarial, tal com estan les previsions d'inflació, és absolutament necessària. Si no, tot el que signem aquí, tot el que es pugui arribar a acordar, no servirà per res. A tot això, la CGT referma el seu compromís que no hi haurà cap acord sense consulta i en aquesta línia seguirem treballant per consultar a tots els treballadors i treballadores de l'educació de tots els sectors si creuen que s'ha de seguir amb la lluita o si es pot anar endavant amb el que confiem que el govern porti demà.
1: Teniu la sensació que les reunions estan més bloquejades o que no avancen prou més aviat pel departament o més aviat per Comissions i UGT?
0: Nosaltres tenim la sensació de que la mobilització ha posat en joc realment al govern, a Comissions i a UGT, perquè van signar un acord d'esquenes a la plantilla, i reiterem, la CGT no ha fet cap campanya pública d'escarni d'aquests dos sindicats. Són els treballadors i les treballadores qui van rebutjar frontalment...
2: Falten tot just 6 minuts per les 8. Com senten, acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats, que estan donant les explicacions. Els representants dels treballadors diuen que surten decebuts d'aquesta trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent, de moment, les millores salarials i també la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. Les parts, doncs, es tornaran a reunir demà i, de moment, mantenen, doncs, les mobilitzacions en marxa. Creiem que això... Esports. Fins les 8 en punt, tota l'actualitat esportiva amb en Ricard Isidro. Bona tarda.
3: Bona tarda, Txell. I ara, hores d'ara, dos noms destaquen per sobre de la resta, el d'Alexia Putellas i el de Xavi Pasqual.
4: 3CAT Info.
3: Anem a PAMS. Tenim en joc el Barça Reial Societat, ara mateix el descans, corresponent a la penúltima jornada de la Lliga Femenina, un partit que serà recordat sobretot perquè serà l'últim d'Alexia Putellas al club blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic del Johan Cruyff s'acomiadarà de Putellas i també de Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip. Aquest partit, que ara mateix veiem un 2-1 al marcador amb gols de Clàudia Pina i Aitana Bonmatí, el podeu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i també a TV3. Però aquest no és el primer comiat d'Alexia avui. Aquest matí se n'ha fet un d'institucional al Camp Nou. La capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
5: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
3: Alexia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça. La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres.
4: 3CAT Info.
3: I d'altra banda, el Barça ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025 substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Mentrestant, el Barça de futbol intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu d'Eco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara d'Eco ha de negociar amb el Newcastle per traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge d'aquest jugador, el club no descarta altres operacions, com les de Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
6: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
3: Cabrera ha renovat automàticament el seu contracte amb l'Espanyol, a l'haver jugat en més de 20 partits aquesta temporada i a l'assolir l'equip la permanència a la primera divisió. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol. A part d'aquest Barça 2 Reial Societat 1, l'equip blanquiblau visita a les 9 del vespre el Deportivo de la Coruña, també a la penúltima jornada de Lliga. També a les 9, el Rayo Vallecano s'enfrontarà al Crystal Palace anglès en la final de la Conference League que es disputa a Leipzig, Alemanya.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: Més coses en waterpolo, doble cita entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es jugarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona a 8:45 del vespre. I mitja hora més tard, a les 9, arrencarà la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits.
4: 3CAT Info.
3: En ciclisme, triomfa en solitari per al danès Michael Valgren, de l'Education First, a la 17a etapa del Giro d'Itàlia. El pilot ha arribat a 5 minuts i mig del vencedor d'avui, en formava part el líder de la General, el també danès Jonas Vingegaard, que manté el major rosa de líder amb més de 4 minuts sobre el segon classificat, l'austríac Félix Gall. Demà, 18a etapa, 168 quilòmetres de perfil pla, entre Fai de la Paganella i Pieve di Soligo, amb l'ascensió en port de tercera categoria i una altra de quarta. I segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia. Inicialment, la catalana no havia de córrer la prova italiana, però la baixa d'última hora d'una companya d'equip fa que Benito viatgi ja cap a Itàlia. I en tennis, és a punt de començar el partit de la blanenca Marina Bassols, que busca la classificació per la tercera ronda del torneig de Roland Garros, jugant davant la russa Mirra Andreeva, la cap de sèrie número 8 del torneig. De la jornada d'avui, el torneig francès, destaquen les classificacions de Djokovic, Hodar, Demiñau, Rublev, Khachanov, Sviantek, Bencic, Svitolina, entre d'altres. En canvi, eliminacions de Davidovich i Rybakina.
7: Les 8, bona tarda. Acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. Les parts es tornaran a reunir demà. L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons del partit. Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer caure. L'Audiència Nacional demana també al PSC els arxius i contractes sobre la campanya per a les eleccions catalanes del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del PSOE. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Israel continua bombardejant el sud del Líban i ordena noves evacuacions, incloent-hi part de la ciutat de Tir, una de les més grans del país. Mentrestant, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en un atac israelià en què també van morir la seva dona i 2 fills. La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. I ho hem de deixar aquí perquè en aquests moments qui compareix des del Departament d'Educació i per donar la versió del Departament és precisament Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa, que durant aquestes darreres jornades també ha estat el responsable de donar la versió i les explicacions per part d'aquest departament. Recordem una reunió amb els sindicats, la sisena, que ha acabat sense acord i que s'han emplaçat a seguir negociant demà a partir de les 12 del migdia. Veiem com es col·loca, doncs, el secretari i els mitjans preparen també els micròfons per poder seguir aquesta atenció. Han donat explicacions, com dèiem, als sindicats. Han titllat de decebedora la proposta del departament. Ara sentim les explicacions d'Ignasi Jiménez.
8: Nosaltres estem fent un esforç important per tal de poder arribar a unes xifres que ens permetin acostar, en aquest cas, les posicions amb els sindicats, amb les organitzacions sindicals que no van signar. És veritat que volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
9: Quin marge tenen per fer més contractacions i també alhora per augmentar els salaris de cara a aquest exercici i també al 2029?
8: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026, de tal manera que sí que ja es situava al voltant dels 46 euros i, per tant, jo crec que aquesta és una proposta en aquest sentit que s'ha mogut respecte a la que hi havia ahir, que es situava al voltant dels 35 euros i, per tant, aquí diguem-ne que ja hem fet aquest moviment que em sembla que és interessant i que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment aquest dia 26 va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Nosaltres estaríem en condicions, en aquest cas, de situar-nos aproximadament durant els propers cursos en les mateixes xifres. Per tant, jo crec que en aquest cas això no serà un escull, no serà un obstacle. Nosaltres estem fent una aposta molt clara des de l'inici del mandat en relació als recursos en matèria d'escola inclusiva i, per tant, la nostra voluntat també és de poder-los anar fent en el temps.
9: Els sindicats insisteixen molt en tenir una proposta per escrit de tots els punts. Això creu que demà pot ser una realitat?
8: Sí, ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Les mobilitzacions dels docents promogudes pels sindicats de la jornada d'avui, també les que es poden preveure en diferents comarques pel dia demà, dificulten que hi hagi un acord?
8: No dificulten. De fet, estem en un cicle de mobilitzacions des de fa setmanes. Nosaltres hem demostrat aquesta mà estesa, aquesta capacitat també de diàleg amb el conjunt d'organitzacions sindicals. Nosaltres, la nostra voluntat és de poder continuar acostant aquestes posicions per tal de poder destensionar el sistema educatiu.
10: El govern ha demanat d'aixecar els talls per fer les negociacions aquesta tarda?
8: No hem demanat explícitament d'aixecar els talls. En qualsevol cas, és veritat que això no ajudava, en aquest cas, en el clima de confiança que s'ha d'establir per tal de poder arribar a un acord. Jo crec que aquest és un element important, la bona fe negociadora. Nosaltres, quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
11: Plantilles, que s'han aprovat l'augment de 1.800 dotacions. És possible arribar a un increment, o sigui, augmentar aquestes dotacions ja pel proper curs? Perquè estaves parlant dels cursos posteriors o els que venen, però ja pel setembre és possible augmentar aquests 1.800?
8: En l'acord de govern que s'ha aprovat ja preveu un increment importantíssim, en aquest cas, de recursos en matèria inclusiva que recull aquest acord de govern. També en relació amb els propis docents i el personal al PAS, no? Jo crec que aquests són elements que hem posat sobre la taula per l'inici de curs. L'inici de curs, des d'un punt de vista de planificació, doncs nosaltres ja requerien poder tenir aquestes dotacions per tal de poder-lo plantejar en garanties i, per tant, sempre que estem preveient nous recursos, els preveiem per cursos futurs, no per al curs 26-27, perquè aquest és ja d'aplicació immediata. Gràcies.
7: Són les explicacions del secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, després d'aquesta sisena reunió amb els sindicats que ha acabat sense acord. Un Ignasi Jiménez que es mostrava disposat a seguir dialogant. De fet, s'han emplaçat a seguir-ho fent demà a partir de les 12. Un dels requisits que posaven els sindicats és portar una proposta per escrit. Jiménez ha confirmat que així serà. També ha dit que han d'estudiar les contrapropostes que han fet avui els sindicats i que, per tant, per això s'havia acabat aquesta reunió i seguirien demà al punt del migdia. Sobre la jornada de vaga general que s'ha viscut avui, sí que Jiménez ha volgut treure ferro al fet de que les mobilitzacions impedeixin que arribin a un acord, tenint en compte doncs, que ja fa fins a 6 vegades que s'han reunit amb aquest període de vagues, però sí que apuntava que els talls que s'han fet avui, recordem-ho que durant hores han tallat diferents trams de l'AP7 i fins i tot l'A2 a Lleida, és veritat que no els generarà confiança, deia, per part del departament, tenint en compte doncs, que el que volien era poder arribar a aquest acord al qual busquen des de fa setmanes. Com dèiem, una reunió amb els sindicats que ha acabat aquesta sense acord, una reunió per abordar les millores laborals que reclamen mestres i professors. Malgrat que les dues parts es mostraven optimistes a l'inici de la trobada, el sindicat ha sortit decebut, el sentíem abans de sentir Ignasi Jiménez, i després de més de 3 hores de reunió, la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha explicat els principals esculls que hi ha sobre la taula.
12: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
7: Demà, com dèiem, al punt del migdia, nova reunió, i els sindicats, mentrestant, mantenen les mobilitzacions previstes. 8 i 8 minuts.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del Radar de 3Cat Info.
7: L'altre titular del dia, l'Audiència Nacional, assegura que la direcció del PSOE va pagar perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez i va coordinar l'operació. L'escrit del jutge, al qual ha tingut accés 3Cat Info, situa l'inici de l'operació l'endemà de la imputació de la dona del president espanyol i apunta que el partit va finançar la trama dirigida per Santos Cerdán a través d'empreses pantalla. A aquesta hora, la Guàrdia Civil continua a la seu dels socialistes intentant trobar documentació que demostri les sospites del jutge. Madrid, Paula Brujats.
13: Una desena d'agents de la Guàrdia Civil continuen dins la seu dels socialistes i estan centrats sobretot a la planta cinquena, que és on hi ha la gerència del partit. Estan clonant tots els correus electrònics de la gerent del PSOE, Ana Fuentes, imputada avui a la causa, però també els mails de l'ex número 3, Santos Cerdán, o de l'exdirector de comunicació, Jon Antolín. La Guàrdia Civil també s'emportarà avui de Ferraz la llista de les visites de les persones vinculades a la trama que han entrat a la seu dels socialistes des de l'any 2024. El jutge assenyala una vintena de reunions a Ferraz per coordinar operacions de boicot contra jutges o fiscals que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge apunta que el PSOE va idear aquesta trama, que la va finançar i que la va dirigir sota les ordres de Santos Cerdán i que tenia l'exmilitant Leire Díaz com a punta de llança, que segons el jutge hauria cobrat com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla per fer les gestions per a aquesta guerra bruta. El jutge diu que l'operativa es va idear l'endemà de la imputació de la dona de Pedro Sánchez i coincidint amb els 5 dies de reflexió, però la Moncloa en desvincula del tot Pedro Sánchez. De moment, avui el jutge ha imputat per aquest nou cas a Santos Cerdán, a Leire Díez, a la gerent del partit, també l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, dos advocats i un agent de la Guàrdia Civil. El jutge Santiago Pedraz, que dirigeix aquesta investigació, aprecia suposats delictes de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental, entre d'altres delictes.
7: Seguim a Madrid, ara amb l'Àngels Lafuente, perquè les investigacions judicials acorralen cada com més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades, diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
14: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès mà dura si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
15: Si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
14: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
16: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
14: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió. Diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
15: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
14: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res i després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
15: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
14: Feijó, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueras a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
17: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
18: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
14: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
19: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
14: L'escorcoll de Ferrat és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
7: El jutge Santiago Pedraz, que ha ordenat l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, també ha demanat als socialistes informació sobre la campanya del PSC a les eleccions al Parlament de fa 2 anys. La petició inclou la documentació que el partit va entregar a la Sindicatura de Comptes sobre contractes i despeses de la campanya. En un comunicat, el PSC es compromet a posar els arxius a disposició de la justícia i insisteix que sempre ha respectat la legislació electoral i ha actuat amb transparència. Alguns partits de l'oposició al Parlament, però, reclamen a Salvador Illa que comparegui a la cambra per aclarir-ho. És el cas del PP, de Vox i de Junts, que en boca de Mònica Sales ha instat a la resta de grups a exigir al president que doni explicació.
20: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
7: Juntaries de Populars també volen que ella expliqui al Parlament el contracte que la Generalitat va firmar amb l'empresa Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fons del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties i que no tenen cap contracte amb Huawei, sinó que una reunió temporal d'empreses. I abans de l'àrea de serveis, encara us tenim temps d'explicar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga l'exconseller d'Interior, el republicà Joan Ignasi Elena, per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal català també ha imputat l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya Verds, Joan Herrera. El magistrat ha obert un procediment contra ells com a cooperadors necessaris d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que el consistori d'Altafulla va maniobrar per adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. La instrucció del cas l'ha portat un jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons d'Esquerra Republicana han defensat a Tres Catinfo la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen a un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés el procés d'adjudicació. Un quart de 9 del vespre, àrea de serveis, ara sí. Connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
21: Bona tarda. Hem de dir que ha estat tallada en tots dos sentits la C-451 a Guissona, a la Segarra, a causa d'un accident. També per un accident hi ha retencions a la C-65 a Quart, en sentit sud. En retencions a la B-10, a Sant Adrià de Besòs, en sentit nord, cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral del Poble Nou, a la Barceloneta, en sentit Llobregat. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: El temps.
7: Néstor Gómez.
0: Avui hem tingut un dia de calor intensa arreu del país, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre i a l'àrea de Ponent, on les temperatures s'han enfilat avui fins als 36,6 graus a Vinebre, la temperatura més alta registrada fins avui a Catalunya en aquest any. I aquesta situació ben segur que demà se superarà, perquè s'esperen valors de fins a 38 graus. Tot això en un dia de sol, amb algun núvol inofensiu a l'àrea del Pirineu i unes temperatures càlides que, a banda de les Terres de l'Ebre, destaquem, per exemple, Girona, que ha arribat als 35 graus de temperatura màxima. Si avui ha fet calor, demà encara en farà més. Tot això amb un matí que serà assolellat. A la tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu i no descartem algun ruixat dispers de poca importància. I sense cap mena de dubte, demà hem de parlar de les temperatures màximes, que ben segur que en algunes contrades tendiran a batre rècord de temperatura màxima en un mes de maig. S'espera Girona 36 graus, a la Catalunya central al voltant dels 35-36 graus. A la façana costanera poden superar clarament els 30, cap a Ponent els 37, i com dèiem, a l'interior de les Terres de l'Ebre poden arribar a tocar la xifra dels 38. Tant dijous com divendres són els dos dies amb el pic màxim de calor d'aquest període, unes temperatures que afluixaran de cara al cap de setmana, però no desapareixerà la calor intensa, continuarà ben viva, però no tan extrema. I el que sí que tindrem durant el proper cap de setmana seran ruixats de tarda al Pirineu.
4: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
7: Doncs nosaltres obrim també aquesta mirada i ho fem anant a Israel, que continua bombardejant ciutats del sud del Líban i ha ordenat noves evacuacions, inclosos alguns barris de Tir, una de les ciutats més grans del país. Els últims atacs de l'aviació israeliana han causat almenys dos morts, que se sumen als més de 30 d'ahir. Benjamin Netanyahu va ordenar ahir l'expansió de l'ofensiva malgrat l'alto el foc pactat amb el govern libanès per acabar en posicions de Hezbollah. La guerrilla xiïta, però, ha reivindicat nous atacs contra tropes israelianes. En paral·lel, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza, Mohamed Odeh, en un bombardeig israelià malgrat l'alto el foc a la franja. En l'atac van matar també la seva dona i els seus dos fills. És el quart responsable del braç armat de Hamas, mort des de l'inici de l'ofensiva l'octubre el del 2023. Odeh va ser elegit per càrrec a principis de mes d'aquest mes, després que Israel també matés el seu predecessor. Aquestes morts han coincidit amb una de les principals jornades de celebració musulmana, la Festa del Sacrifici. Moltes famílies han recordat les víctimes de la guerra durant les oracions que mostraven la seva determinació a defensar la seva terra.
16: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
22: Estem practicant els rituals de la Festa del Sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
7: Mentrestant, la Casa Blanca nega, d'altra banda, que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El president nord-americà Donald Trump afirma que no estan contents amb els plantejaments de Teheran, però que continuaran negociant amb l'objectiu d'arribar a un acord i acabar amb la guerra, que demà farà 3 mesos que va començar.
23: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
7: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. Avui mateix, la televisió estatal iraniana ha informat d'un esborrany d'acord segons el qual les forces militars nord-americanes es retirarien de la rodalia de l'Iran i aixecarien el bloqueig naval als ports del país. A canvi, els iranians es comprometerien a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, als nivells anteriors de la guerra. Un cop ha transcendit la notícia, el preu del barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels 93 dòlars. Una pausa i tornem a casa nostra per parlar de préssecs.
4: 3Cat Info. Avui, quanta guerra. La família d'Olalla Moreno.
24: Sargento Tomás Morado Muñiz.
25: El treballer va estar lluitant en aquest front per aturar l'ofensiva franquista. A ell l'investiguen per comunista.
24: Què dius?
25: I el besavi Tomàs, el van portar a un camp de presoners, el van fer anar a lluitar amb l'exèrcit franquista.
24: Em sento com dins d'una pel·lícula molt dura, molt impactada estic jo.
4: Quanta guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: 3Cat Info.
7: La calor que es nota aquests dies ha accelerat la collita del cereal i ha fet el mateix amb els préssecs i les nectarines. Les primeres varietats ja s'han començat a collir al sud del Segrià en una campanya que arrenca amb bons preus impulsats per les nombroses comandes dels principals mercats europeus. Lleida, Estela Busoms.
1: Justament ajuda molt que a Europa les temperatures també estiguin disparades perquè incrementa molt el consum de la fruita d'estiu i hi ha molta demanda d'exportació. Això se suma a la gran qualitat dels préssecs i nectarines que es comencen a comercialitzar. Per tant, dos ingredients bàsics perquè l'arrencada sigui molt bona. Ho constata Josep Antoni Ortiz, que té finques a Massalcoreig, on ja es cullen els primers préssecs paraguaians.
2: Que faci calor, que faci bon temps a Europa, perquè després el consum se multiplica i tot va bé.
1: Aquesta setmana el Carràs també començarà a collir préssecs Sergi Baluer, responsable de fruita dolça de Jarc.
3: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: Després d'anys marcats per gelades i pedregades, aquesta campanya, si res no ho espatlla, Catalunya espera recuperar gairebé la plena producció, més de 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, des d'Unió de Pagesos, Carol Aixut alerta que el procés de regularització d'immigrants encara es nota poc.
5: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol ha començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Les organitzacions confien tenir més treballadors disponibles quan d'aquí un mes arrenqui el punt àlgid de la campanya.
7: Doncs precisament a partir del juny torna la campanya de préssecs de l'Urdal i la plaça del nucli de Sant Pau d'Urdal a Subirats es tornarà a omplir cada cap de setmana de caixes de préssecs dels productors locals. Es preveu aquest any una bona producció, millor que la de l'any passat gràcies a les pluges d'aquest principi d'any. Corresponsal a l'Alt Penedès, Montse Gené Riba.
6: Està a punt de començar la recol·lecció als camps de presseguers de Subirats i Avinyonet perquè ara ja, a principis de juny, es puguin tastar els primers préssecs. Els més primerencs seran els d'aigua de carn groga. Després vindran els de carn vermella i els de vinya. Es preveu una campanya millor que la de l'any passat, com apunta un dels nou productors de préssec d'Urdal, Josep Ràfols.
9: De moment aquest any es presenta bé perquè ens ha fet un bon hivern, ha fet unes pluges molt suaus i continuades, hi ha molta reserva d'aigua baix. El temps de la floració també va fer bon temps, han fecundat bé els fruits i en principi doncs es presenta bé.
6: La por que hi ha ara és per aquesta calorada que està fent.
9: I ara sembla que vinguin aquestes calors que també són fora de mida i pot ser que també doncs ens afecti una mica, però en principi es presenta bé, estem contents.
6: Al mercat de Sant Pau d'Urdal, les caixes d'uns 4 a 5 quilos van dels 6,50 € als préssecs més petits fins als 16 € dels més grossos. L'any passat se'n van vendre 600.000 quilos i aquest segurament se superarà.
7: Dos detinguts a Palafrugell i Cursà al Baix Empordà per tinença de pornografia infantil. Un d'ells estava subscrit a diverses plataformes des d'algunes de les quals visualitzava contingut en directe. Girona, Clara Jordan.
26: És el detingut de Palafrugell, que té 34 anys. Tenia molt material arxivat, algunes imatges molt dures on hi havia fins i tot nadons. A banda, estava subscrit a diverses plataformes a través de les quals visualitzava el material en directe. A més, havia fet diversos pagaments per poder mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no es va arribar a produir. I havia intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però no ho va aconseguir perquè no tenia les autoritzacions necessàries. Pel que fa al detingut de Cursà, de 60 anys, se li va trobar també molt material de contingut pedòfil. L'investigació va començar arran d'un avís que va arribar a la policia des d'una associació que col·labora amb Google per detectar les descàrregues d'aquest tipus d'arxius i s'ha allargat un any.
7: 5 minuts i seran 9:15.
27: Esports.
7: Ricard Isidro, bona tarda.
16: Bona tarda, Marc. Els noms del dia són ara mateix els d'Alexia Putellas i el de Xavi Pascual. Anem a pams. Tenim en joc el Barça Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina, un partit que ara mateix es troba amb un 2-1 favorable al conjunt blaugrana al minut 63 de partit, amb gols de Clàudia Pina i d'Aitana Bonmatí. Però aquest partit d'avui no serà recordat pel marcador, sinó serà recordat perquè serà l'últim d'Alexia Putellas al Club La Corona després de 14 temporades al primer equip. El públic del Johan Cruyff acomiadarà Putellas, però també tres jugadores més. Ona Batlle, que acaba de rebre l'homenatge de les seves companyes i de l'estadi blaugrana, i també acomiadarà Mapi León i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip un cop finalitzi aquesta temporada. Aquest partit i aquests homenatges els podeu seguir en directe al Tot Costa de Catalunya Ràdio i també a TV3.
8: Però aquest, el d'avui, no és el primer comiat d'Alèxia d'avui. Aquest matí se n'ha fet un d'institucional, s'ha fet el Camp Nou, i la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre.
10: És complicat perquè mai és el... És que no hi ha el moment que tu sents que és el moment perfecte per sortir. Són moltes coses, no es pot dir que només hi ha un factor que et fa prendre aquesta decisió. Hi ha molts grisos enmig, és normal, és la decisió més important de la meva vida.
8: Alèxia també considera que aquest és el moment ideal per posar punt final a la seva etapa al Barça. La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres.
4: 3CAT Info.
8: D'altra banda, el Barça també ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la seva segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions amb Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu d'Eco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara Deco ha de negociar amb el club anglès pel traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui aquesta incorporació, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
11: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
8: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i ha assolit l'equip la permanència. Tornant a la Lliga Femenina i seguim parlant de l'Espanyol, avui el conjunt blanquiblau visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. També en futbol, el Rayo Vallecano s'enfronta també a les 9 del vespre al Crystal Palace anglès en la final de la Conference League que es disputa a Leipzig, Alemanya.
4: 3CAT Info.
8: I parlem ara de waterpolo, perquè avui tenim doble cita entre equips catalans. D'una banda, el Catalunya i l'Atleti Barceloneta disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Una competició que es jugarà d'aquí uns instants a la piscina Sant Jordi de Barcelona, a 8:45 del vespre, i que seguirà el David Ubach. David, bona tarda.
12: Bona tarda, partit a punt de començar. Jugadores ja a l'aigua fent els crits de guerra respectius en una final històrica catalana a l'Eurocup per primera vegada. I a més, tots els equips Catalunya que juga aquesta anada de la final a casa i Atlètic Barceloneta buscaran el seu primer títol, no només estatal, sinó també europeu. Això serà 10 anys després de l'únic títol català en aquesta competició, la segona europea, com és l'Eurocup. El Mataró va guanyar aleshores anomenada Copa Lent. Aquí a la Sant Jordi de Barcelona, molt bona entrada, partit a punt de començar en joc, doncs, després del partit de tornada, que serà d'aquí una setmana, el títol a la segona competició europea i se'l juguen dos equips catalans.
8: Gràcies, David. També avui, a partir de les 9, arrenca la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. Serà una sèrie el millor de 3 partits. I acabem parlant de tennis perquè ja tenim en joc el partit de la blanenca Marina Bassols a la segona ronda del torneig de Roland Garros. S'està enfrontant a la russa Mirra Andreeva. Ara per ara ens arriben bones notícies de París. Domina Bassols per 5-3 el primer set.

0: Dos quarts de nou del vespre, sou a 3 que t'info. Moment de fer un cop d'ull als principals temes d'aquesta tarda. L'Audiència Nacional investiga una suposada trama orquestrada per la direcció del PSOE per mirar de torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. El jutge situa Santos Cerdán al comandament d'aquesta xarxa que hauria començat a operar amb la imputació de la dona del president espanyol ara fa 2 anys. Els socialistes ho haurien finançat amb fons dels partits. Els agents de la Guàrdia Civil que des de les 9 del matí buscaven documentació a la seu del PSOE a Madrid acaben de sortir-ne. De seguida hi connectem. I ha acabat sense acord també la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. El departament es mostra confiat a fer en la reunió de demà una proposta per escrit que satisfaci totes les parts. La propera mitja hora, però, a banda, també parlarem de Rússia, que aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili. I us explicarem que el 21% dels joves d'entre 14 i 18 anys són fumadors i tots han utilitzat vapers, ho diu l'enquesta de Salut i Tabac de la CANFIC, la Societat Catalana de Medicina de Família. I una curiositat, un dels tiranosaurus rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu d'entre 20 i 30 milions de dòlars.
1: Esports.
0: Arribaran com faltin 5 minuts per les 9, Ricard, amb uns noms propis sobre la taula.
2: Sí, sí, els d'Alexia Pudellas i el de Xavi Pasqual. Per començar, ara mateix l'estadi Johan Cruyff de la Ciutat Esportiva del Barça està jugant al Barça i està guanyant per 2-1 la Reial Societat, però el més important no és el marcador, sinó perquè és el comiat no només d'Alexia Pudellas, que ahir va anunciar que deixava l'entitat blaugrana, sinó també el de jugadores com Ona Batlle, Mapi León i Marta Torrejón, que també abandonaran el Barça quan acabi la temporada. El Barça, d'altra banda, ha fet oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha comunicat que farà efectiva al final també d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte.
0: I calor canicular a els darrers dies de maig. Si avui les temperatures han fregat els 37 graus a les Terres de l'Ebre, demà se n'esperen 38. La calor serà molt intensa arreu, amb valors que rondaran els 35 graus a l'interior i els 33 al litoral. I tot en un dia de sol, amb algun ruixat puntual a la tarda al Pirineu. Passant 2 minuts i mig de 2:15 del vespre, ho acabem de saber. Fa només uns instants han sortit de la seu del PSOE a Madrid els agents de la Guàrdia Civil que des de les 9 del matí hi buscaven documentació. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que assegura que la direcció dels socialistes va pagar i coordinar una operació perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Si és l'última hora, gairebé 12 hores de registre aquí a la seu dels socialistes i comencen a sortir els primers agents de la Guàrdia Civil. S'emporten factures, còpies de correus electrònics de diversos dirigents del partit i també el registre d'entrades i de sortides a Ferraz d'una trentena de persones que podrien estar vinculades a aquesta trama. Els agents han estat gairebé tota la tarda focalitzats a la planta cinquena de la seu dels socialistes. És on hi té el despatx la gerent del partit, Ana Fuentes, imputada avui per aquest cas, que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, dirigeix i que apunta que el Partit Socialista hauria dirigit aquesta trama per desfer, descarrilar investigacions judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Segons el jutge, la trama dirigida per l'aleshores número 3 del partit, Santos Cerdán, hauria fet una vintena de reunions a Ferraz per ordre de Santos Cerdán, que tenia l'exmilitant socialista Leire Díaz com a punta de llança, que és qui, segons el jutge, hauria executat aquestes operacions per boicotejar investigacions judicials i que hauria cobrat com a mínim 16.000 euros del Partit Socialista a través d'empreses pantalla a canvi de fer aquestes feines. Per tant, l'última hora és que comencen a sortir els agents de la Guàrdia Civil, que eren aquí des de les 9 del matí i que s'emporten diversa documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
0: Pràcticament, doncs, 12 hores dins de la seu del PSOE buscant, com deies, aquestes proves. Paula, gràcies. Bona tarda.
3: Fins ara, adéu.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades, diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure Sánchez, una exigència que de moment no ha rebut resposta.
1: 3CAT Info.
0: I a les 8:35 és moment d'anar al Departament d'Educació perquè la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per abordar les millores laborals que reclamen mestres i professors ha acabat sense acord. Els sindicats asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació destinada a l'escola inclusiva, mentre que el Departament es mostra confiat a fer, en la reunió de demà, una proposta per escrit que satisfaci totes les parts. Ho està seguint tot la Maria Costa. Maria, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat les posicions ahir s'haguessin acostat, dit d'una altra manera, segons lamentaven els sindicats, el dia de la marmota. Els sindicats demanen un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, conèixer quin és l'increment retributiu definitiu que s'acabarà consolidant el 2029. El govern proposa que l'increment acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que ha afegit i de l'augment del 30% del complement específic. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'inclusiva, de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que les xifres demà han de quedar plasmades a un paper perquè tot plegat no sigui un brindis al sol.
4: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: El govern, però, defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui ha mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
5: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i UGT, qui van signar el pacte inicial, a entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, deixen entredit l'acord que ells mateixos van establir.
0: Maria Costa, des del Departament d'Educació a Barcelona. Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb tot, no deixem de parlar d'educació.
6: Recordar-vos que els telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic han d'estar apagats. L'ús d'aquests dispositius està estrictament prohibit i comportarà l'anul·lació immediata de l'examen.
0: I és que falten dues setmanes per a la selectivitat i els nervis ja estan a flor de pell per a milers d'estudiants. Per treure atenció, la Universitat de Manresa ha organitzat, per primer cop, un simulacre amb més d'un centenar d'alumnes del Bages que s'estan preparant per les proves. La idea és que visquin tot el procediment per arribar més tranquils als exàmens. Manresa, Natia Dell.
7: Nervis controlats, podríem dir, perquè al final avui no s'hi juguen res, però els va bé per entrenar-se, per anar prenent mides. Hem parlat amb uns quants alumnes de l'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada, de la FEDAC de Manresa i de la Salle també de Manresa.
8: Sí, una mica de nervis, la veritat, perquè és molt semblant a la CELE i tampoc sabem molt bé com van les coses ni què hem de fer.
9: No, avui no. El dia de la CELE ja sí que hi haurà nervis.
10: Més o menys podem intuir el que entrarà, el que no, com serà l'examen també, serveix bastant.
7: Sílvia Mas és la directora general adjunta de la U Manresa.
11: Amb la idea, sobretot, de conèixer una mica els procediments, tota aquesta part logística que afegeix tensió, que afegeix nervis.
7: I a la sortida ens deien això.
12: Anglès bé, castellà no tant, però bueno, no passa res.
13: Difícil, depenent de quin exercici, sobretot per mi els pares mínimos i l'anàlisi inversa.
14: Fàcil del tot no era.
7: A l'entrada de l'aula, res de mòbils i aparells electrònics.
15: Que els hem de deixar a part perquè, si no, encara es poden fer servir doncs, intel·ligències o fer fotos.
7: I un cop a dins, els han advertit sobre la prova pilot que s'ha de fer amb detectors de freqüència per evitar que facin trampes amb controls aleatoris. I per acabar, una xerrada de la psicòloga Cristina Junyent.
16: Una organització realista, però sobretot el cuidar-se, el dormir bé, el descansar bé.
7: Si la prova pilot aquest simulacre de selectivitat funciona, la idea és repetir-ho.
17: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'exconseller d'Economia i Hisenda per Junts, Jaume Giró, es descarta de la cursa per ser designat candidat de la formació a l'alcaldia de Barcelona. El nom de Giró era una de les opcions per al procés de primàries internes que Junts obrirà la setmana vinent, amb l'objectiu de tenir escollit el candidat el 21 de juny. En un comunicat, Giró demana que el partit articuli una candidatura sòlida que respongui als interessos de la ciutat i del país. La renúncia de Giró arriba el mateix dia que la diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha confirmat que optarà a ser la candidata de la formació a l'Ajuntament barceloní. Calvo, de la confiança de Carles Puigdemont, és el segon nom del partit que confirma la seva intenció d'optar a ser alcaldable. El primer va ser l'actual líder del Juntaires al consistori, Jordi Martí Galbis, volíem dir. De moment, Pilar Calvo no té previst deixar l'escó al Congrés de Diputats. El procés de primàries internes s'obrirà la setmana vinent i hi ha tres possibles aspirants més que s'estan plantejant fer un pas endavant i sumar-se a la cursa per ser l'alcaldable per Barcelona de Junts. Són l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, la diputada del Parlament Glòria Freixa i l'exconseller Josep Maria Argimon.
17: 3CAT Info.
0: Rússia aprova una llei per castigar els opositors que viuen a l'exili. La justícia els podrà confiscar les propietats dins del país si en algun moment han criticat el govern o l'exèrcit. És un pas més en l'estratègia d'ofegar econòmicament els que han fugit. Moscou, Cristina Solias.
14: N'hi haurà prou, per exemple, amb haver qüestionat la guerra d'Ucraïna, les decisions de les autoritats o simplement per pertànyer a organitzacions que el règim ja ha designat extremistes o indesitjables, com ha passat amb ONGs ecologistes, del col·lectiu LGTBI o de l'oposició política. A més, la confiscació d'apartaments per valor de centenars de milers d'euros pot produir-se si et posen una multa administrativa i no la pagues, encara que sigui equivalent a 100 euros. El president del Parlament, Vyacheslav Volodin, justifica la nova llei per fer escarmentar els desagraïts.
18: Aparentment van perdre no només el cap, sinó també la consciència quan van marxar del país. Insulten els defensors, soldats i oficials. Intenten destruir l'Estat. I ara el tribunal podrà confiscar-los els béns situats dins de la Federació Russa.
14: La norma entrarà en vigor l'1 de setembre quan l'hagi firmada Vladimir Putin. Ara bé, el règim ja fa temps que mira de fer la vida impossible a les desenes de milers de russos que han abandonat el país des de l'inici de la guerra. S'han aprovat lleis per dificultar-los la supervivència econòmica a l'estranger o perquè perdin la ciutadania russa.
0: Uganda tanca de manera immediata i durant 4 setmanes la seva frontera amb la República Democràtica del Congo per mirar de contenir el brot d'Ebola que els afecta. Ja s'han reportat més de 200 morts i 900 casos sospitosos en 3 províncies de l'est del Congo, controlades per diferents faccions rebels. Aquesta situació ha portat a l'Organització Mundial de la Salut a demanar un alto el foc al Congo i alertar que els combats continus al país provoquen desplaçaments massius que propaguen la malaltia. Una situació que detallava el director mèdic d'un centre de salut congolès.
19: El que ens espanta és que la població local ha incendiat la nostra sala d'aïllament i alguns dels pacients que hi eren ara estan dispersos a l'aire lliure. Van fugir de l'hospital, van fugir de la sala d'aïllament. D'altres potser encara són a casa amb les famílies i la cadena de transmissió es pot continuar intensificant. Això és realment el que ens fa por.
0: El grup d'ajuda Save the Children sosté que una quarta part de les morts confirmades eren criatures i ha demanat un augment de les mesures de prevenció d'infeccions. No hi ha cap vacuna ni tractament aprovats per la soca d'Ebola que ha desencadenat la crisi i que ha estat declarada com una emergència internacional per l'Organització Mundial de la Salut. I no deixem de parlar de salut en aquest cas perquè el 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la Canfic, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi revela també que 8 de cada 10 persones creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per a la salut que les cigarretes convencionals. Els responsables de tabagisme de la Canfic, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria, pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
0: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers, perquè pensen que és menys perjudicial i els ajudarà a deixar de fumar.
20: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vaper.
0: Per revertir aquesta situació, el doctor Lozano proposa pujar el preu del paquet del tabac i dels vapers i endurir les multes per fer publicitat encoberta. En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16%.
17: 3CAT Info.
0: Hem arribat pràcticament a 3:15 del vespre. En aquests moments a 3CAT Info, com sempre, és temps de fer l'àrea de serveis i actualitzar la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Situació prou tranquil·la a aquesta hora. No obstant això, assenyalem que continua tallada la C-451 a Guissona, a la Segarra, en tots dos sentits, a causa d'un accident. I també que queden punts de circulació intensa a la P7 a Martorell, en sentit sud, i també a la B10, a Sant Adrià de Besòs, en tots dos sentits. Això és tot des de l'equip viari.
17: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: El temps de cara a les properes hores continuarà molt suau arreu del país després d'un dia molt càlid en el qual Vinebre ha marcat la temperatura més alta en el que portem d'any amb 36,6 graus. I aquesta matinada doncs tornarà a ser càlida a la façana costanera i ben segur que l'àrea de Barcelona tornarà a ser tropical amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. I tot això amb un dijous que s'espera molt càlid arreu del país. Ja de bon matí ho notarem amb aquest sol que lluirà amb intensitat des de primera hora del dia a tot arreu i de cara a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu dels quals no es descarta alguna feble precipitació, sobretot entre l'àrea de l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars, àrees de l'Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès i el Berguedà. Un ruixat de poca importància perquè el que realment serà important aquest dijous serà aquestes temperatures pràcticament desfermades, màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a totes les comarques de l'interior, des de Girona Ciutat, passant per l'àrea de la Catalunya Central, Depressió Central i Terres de l'Ebre. Atenció a l'àrea de Ponent, perquè poden arribar als 37 o fins i tot 38 graus i s'esperen valors de 38 graus en el cas de les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa. Una calor que toca sostre dijous i divendres, i a partir del cap de setmana afluixarà, abandonarà les cotes tan altes o tan extremes i arribarem a calor intensa, màximes que de cara al cap de setmana rondarien els 35 o 36 graus.
17: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 12 minuts i mig i arribarem a les 9. Els treballadors de Nissan continuen les

0: amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a la cinquantena de persones, acumula endarreriments salarials i impagaments, segons Xavier Sánchez, advocat de la intersindical que representa els treballadors. La situació ha afectat la salut dels empleats.
1: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un dels tiranosaures rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu estimat d'entre 20 i 30 milions de dòlars. El fòssil, batejat com a Gus, serà la peça estrella de la subhasta d'història natural de la casa Sotheby's el 14 de juliol. Segons la companyia, es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. Aquest T-Rex, de 67 milions d'anys d'antiguitat, fa 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada, unes mides similars a les d'un autobús urbà. L'arqueòleg Caudal Carbonell considera, en declaracions a 3CAT Info, que exemplar d'aquestes característiques hauria de quedar en mans de l'Estat per garantir-ne la conservació i facilitar-ne la investigació científica.
3: Un exemplar de tiranosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: L'exemplar es va obtenir després d'una excavació entre els anys 21 i 23 en un jaciment de l'oest de l'Amèrica del Nord. Els paleontòlegs expliquen que els terrenys eren especialment complexos perquè conservava molts fòssils barrejats de fauna i flora prehistòriques. Abans de la venda, el públic podrà veure el tiranosaure exposat a les galeries que té l'empresa a Nova York.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui a Un país per voltar visitem l'Observatori Fabra de Barcelona. I anem per conèixer el patrimoni arquitectònic i científic d'aquest edifici d'estil neoclàssic amb un punt modernista de principis del segle XX. S'hi fan visites diurnes, escolars, nocturnes i també sopars a l'aire lliure en un mirador privilegiat. Nosaltres hi hem anat de dia, amb la Mireia Sala.
5: A través d'un jardí amb magnífiques vistes de Barcelona, entrem a l'Observatori Fabra, inaugurat el 1904. Alfons Puertas Castro és meteoròleg del centre i s'encarrega de les visites. Ens guia per la porta principal. A la planta baixa hi trobem el museu, situat en una única sala circular al voltant de la columna que subjecta el telescopi.
6: Hi ha una part de l'observatori que és com un enorme dònut. El telescopi principal, el que ara veurem, descansa sobre una columna que travessa tot l'edifici sense contacte físic amb l'edifici. Quan caminem, pujant i baixant escales, aquestes petites vibracions a través de l'estructura de l'edifici podrien arribar al telescopi i molestar a l'astrònom en el cas que estigui fent una observació, si el telescopi estigués col·locat sobre el sostre directament.
5: En l'espai que envolta la columna s'hi exposen instruments antics de les 3 seccions de l'observatori, l'astronòmica, la meteorològica i la de sismologia. Entre ells hi ha el telescopi privat del primer director de l'observatori, de principis del segle passat, o estris utilitzats per mesurar terratrèmols i el clima.
6: Aquí tenim l'espai noble. El que molta gent no s'espera trobar a l'observatori són un seguit de sales amb decoració, amb mobiliari, amb il·luminació d'aquella època, de ben bé principis del segle XX, que s'ha conservat en molt bon estat fins avui. Ara som a la sala de juntes de l'observatori.
5: Des de la sala de juntes s'accedeix a la biblioteca, que també conserva l'estil de principis del segle XX, i el primer telescopi que hi va haver, que ara ja no es fa servir perquè al cel de Barcelona hi ha massa llum.
6: Aquest és el telescopi petit de l'observatori, el que actualment ja no es fa servir, malgrat que està en molt bon estat, és com una peça de museu enclavada al lloc original i que es mostra als visitants. Podríem dir que és un disseny de finals del segle XIX, comprat, adquirit i transportat aquí des de França a principis del segle XX i en molt bon estat de conservació ben entrat al segle XXI.

0: Veiem ara el telescopi gran, que se situa sota la cúpula de l'edifici. Per mirar pel telescopi, cal obrir part de la cúpula.
1: L'ull s'ha de col·locar en aquell petit forat, aquella peça s'anomena ocular, i per posar l'ull allà es fa servir aquesta escala. Sense moure'ns d'aquí, veiem aquella finestra quadrada, és el final del segon tub del telescopi, que té dos tubs en paral·lel. Allò era una càmera de fotos, ja l'any 1904. El telescopi original és doble, visual i fotogràfic.
0: Però la majoria d'observacions es fan des d'un telescopi situat al Montsec, que té un cel molt més fosc que el de Barcelona. Des d'allà s'observen asteroides i meteorits.
1: L'Observatori Fabra està especialitzat en cometes i asteroides, que són petits objectes del sistema solar que orbiten al voltant del Sol entre els planetes. N'hi ha moltíssims d'aquests, cal vigilar-los, calcular les seves trajectòries, recalcular-les, perquè amb la influència gravitacional dels planetes pateixen oscil·lacions i ser capaços, per exemple, de preveure impactes en planetes dels asteroides.
0: En la visita també es descobreixen els diferents instruments de la secció de meteorologia situats al jardí, amb explicacions de per què serveix i com funciona cadascun. I per acabar, una curiositat. L'Observatori Fabra no és un organisme públic, sinó que pertany a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, amb seu a la Rambla. Els baixos de l'edifici els han llogat al Teatre Poliorama i amb les entrades venudes es contribueix al finançament de l'Observatori.
2: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
3: Esports. 5 minuts fins les 9. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. Dos noms estan destacant per sobre de la resta durant tota la tarda d'avui dimecres. Són els d'Alexia Botellas i els de Xavi Pasqual.
2: 3CAT Info.
4: Anem a pams. Tenim en joc encara el Barça Reial Societat de la penúltima jornada de la Lliga Femenina. Minut 92 i mig de partit. 2-1 guanya el conjunt blaugrana. Però el resultat no serà el més recordat d'aquesta jornada d'avui. El que serà recordat serà el comiat d'Alexia Botellas al club blaugrana davant els seguidors del Barça, el Johan Cruyff, després de 14 temporades al primer equip. Alexia Botellas ha sortit de titular, però ha estat canviada al minut 80. I les mateixes jugadores del Barça i tot el Johan Cruyff ha estat rendits a la figura d'Alexia Botellas, que, com diem, marxa del Barça després de 14 temporades al primer equip. Les seves companyes li han fet un passadís, i un passadís que també han fet a dues jugadores més que també marxen quan finalitzi la temporada, a Ona Batlle i a Mapi León. Totes tres jugadores han marxat molt emocionades cap a la banqueta. Aquests últims minuts del partit, i també un homenatge que se li retrà a Alexia Botellas un cop finalitzi el partit, els podreu seguir a Tot Costa de Catalunya Ràdio i també a TV3. Però aquest homenatge que és a punt de fer-li a Alexia, avui no és el primer. Aquest matí se n'ha fet un d'institucional. S'ha fet al Camp Nou i la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que ha resultat ser el moment ideal per posar el punt final a la seva etapa al Barça.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
4: En l'acte, Alexia ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta o Sergio Busquets, o d'un dels capitans actuals com és Rafinha.
2: 3CAT Info.
4: I el Futbol Club Barcelona, d'altra banda, ha fet oficial que l'entrenador del equip de bàsquet, Xavi Pasqual, ha comunicat al club que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el de Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
4: Mentrestant, el Barça intensifica les negociacions per Anthony Gordon, el davanter del Newcastle. A les últimes hores, el director esportiu del Barça, Deco, ha arribat a un acord amb el jugador, que ha prioritzat l'oferta del Barça al davant d'altres que tenia. Ara, Deco ha de negociar amb el Newcastle pel traspàs, que es podria situar en 70 milions d'euros. Tot i que es tanqui el fitxatge d'aquest jugador, el club no descarta altres operacions a la davantera, com serien les de Julián Álvarez, João Pedro, Rashford o Bardaggi. Mentrestant, el central de l'Espanyol, Leandro Cabrera, ha valorat la seva continuïtat per una temporada més.
6: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor.
4: Cabrera ha renovat automàticament a l'haver jugat més de 20 partits i a l'assolir l'equip la permanència. Tornant a la Lliga Femenina, avui també juga l'Espanyol, d'aquí un minut i mig mal comptat, que visita el Deportiu de la Corunya a les 9 del vespre. I també d'aquí un minut ha de començar el partit del Rayo Vallecano contra el Crystal Palace anglès en la final del Conference League, que es disputa a Leipzig, Alemanya.
2: 3CAT Info.
4: En waterpolo, doble cita entre equips catalans. D'una banda, tenim en joc el partit entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta, que disputen avui l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Ara mateix falten 3 minuts per arribar al descans. Domina Catalunya per 8 gols a 6. Aquest partit s'està jugant a la piscina Sant Jordi a Barcelona i la setmana vinent es disputarà el partit de tornada a la de l'Atlètic Barceloneta. També avui, en aquest cas a les 9 del vespre, d'aquí 30 segons arrenca la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. Es tracta d'una sèrie final al millor de 3 partits. Ja acabem parlant de tennis, perquè tenim en joc el partit de la blanenca Marina Bassols, que s'està enfrontant al número 8 del torneig de Roland Garros, Mirra Andreeva. El primer set l'ha guanyat Bassols per 6 a 3, però està perdent en el segon per 4 jocs a 0.
2: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 9. Acaba la recerca d'informació que una desena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han fet a la seu central del PSOE a Madrid. Els hi ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga si la direcció del PSOE va orquestrar una trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez continua, però, rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia, que continua buscant els documents a la seu dels socialistes. El PP parla d'agonia i reitera els socis de Sánchez que l'han fet caure. Acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació que la conselleria ha de destinar a l'escola inclusiva. La conselleria es compromet a portar els compromisos per escrit a la reunió de demà. Israel continua bombardejant el sud del Líban i ordena noves evacuacions, incloent-hi part de la ciutat de Tir, una de les més grans del país. Mentrestant, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en un atac israelià en què també van morir la seva dona i dos fills. La Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions continuen sobre la taula. I el poeta i traductor Francesc Parcerisas publica Fer-ne 80. El llibre fa un recorregut autobiogràfic a través de 80 fotografies del seu últim àlbum de fotos, la majoria amb imatges quotidianes.
1: Esports. A l'estadi Johan Cruyff és a punt de començar un acte de comiat del Barça, Alexia Putellas, que ha jugat avui el seu últim partit com a blaugrana, un partit que ha acabat amb un triomf per 2-1 sobre la Reial Societat. També s'acomiada Mapi León i Ona Batlle. El Barça, d'altra banda, fa oficial que l'entrenador de l'equip de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat que farà efectiva al final d'aquesta temporada la clàusula de rescissió del seu contracte. I la tennista de Blanes, Marina Bassols, s'està enfrontant a la russa Mirra Andreeva a la segona ronda del torneig de Roland Garros. El primer set l'ha guanyat Bassols per 6-3, perd en el segon per 5-0.
0: I ens falta el temps. Calor canicular aquests últims dies de maig. Si avui les temperatures han fregat els 37 graus a les Terres de l'Ebre, demà se n'esperen 38. La calor serà molt intensa arreu, amb valors que rondaran els 35 graus a l'interior i els 33 també al litoral. I tot en un dia de sol amb algun ruixat puntual a la tarda al Pirineu.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 9. Molt bona nit, sóc la Txell Garriga. Fa tot just mitja hora que ha acabat la recerca d'informació que una desena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han fet a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, durant 12 hores. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que considera que la direcció dels socialistes va pagar i coordinar una operació perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Anem, doncs, en directe cap a Madrid i tenim la nostra companya Paula Brujats. Molt bona nit.
3: Sí, pel pàrquing, amb 7 cotxes de paisà i després de 12 hores de registre, els investigadors de la Guàrdia Civil han sortit de la seu dels socialistes a Ferraz i s'emporten la documentació que els ha demanat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Han fet còpies d'arxius informàtics dels implicats a la trama, han bolcat els correus electrònics de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també de la gerent del partit Ana Fuentes i de l'exdirector de comunicació, Jon Antolín, entre d'altres directius, i s'emporta també la Guàrdia Civil al llibre de visites a Ferraz dels últims 4 anys. El que vol demostrar el jutge amb tots aquests documents és que existia una trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar investigacions judicials obertes contra el govern espanyol i contra el Partit Socialista i que l'exmilitant socialista Leire Díaz executava les ordres que li donava Cerdán i que cobrava diners del partit per fer totes aquestes maniobres. Com a mínim 16.000 euros hauria cobrat aquest exmilitant socialista, diu el jutge Pedraz, però investiga altres pagaments del partit que, segons l'investigació, s'haurien camuflat a través d'empreses pantalla i també a partir de factures falses que ara estan sota investigació.
0: Gràcies, Paula. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més al PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, no convocarà eleccions anticipades. Diu que ni el cas que esquitxa el PSOE ni la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero són motius suficients per acabar la legislatura abans d'hora. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis de govern perquè deixin caure a Sánchez, una exigència que de moment no ha tingut resposta. Tornem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
4: L'entrada de Luco a Ferraz ha enganxat Sánchez del Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha promès mà dura si es demostren irregularitats de més dirigents socialistes en el cas Leire.
5: Si hemos demostrado algo es que no somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
4: Mentre augmenta la pressió per part de Feijóo perquè convoqui eleccions i acabi la legislatura.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
4: Sánchez ni s'ho planteja, no canvia de guió, diu que seguirà fins l'estiu del 2027 i ho argumenta.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
4: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en res i després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
5: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
4: Feijóo, però, no vol presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
4: Esquerra descarta la via de la moció i Gabriel Rufián avisa que exigiran eleccions només si...
9: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
4: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. Està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos i la seva dona està a les portes d'anar a judici.
0: El jutge Santiago Pedraz, que ha ordenat l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, també ha demanat als socialistes informació sobre la campanya del PSC a les eleccions al Parlament de fa 2 anys. La petició inclou la documentació que el partit va entregar a la Sindicatura de Comptes sobre contractes i despeses de la campanya. En un comunicat, el PSC es compromet a posar els arxius a disposició de la justícia i insisteix que sempre ha respectat la legislació electoral i ha actuat amb transparència. Alguns partits de l'oposició al Parlament, però, reclamen a Salvador Illa que comparegui a la cambra per aclarir-lo. És, per exemple, el cas del PP, de Vox i de Junts, que, per boca de Mònica Sales, ha instat a la resta de grups a exigir al president que doni explicacions.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci en un moment en què hi ha aquestes informacions que afecten la confiança en les institucions. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta transparència i aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Juntaires i Populars també volen que Illa expliqui al Parlament el contracte que la Generalitat va firmar amb l'empresa Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties i que no tenen cap contracte amb Huawei, sinó una unió temporal d'empreses.
2: 3Cat Info.
0: 9 i 9 minuts. La reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per abordar les millores laborals que reclamen mestres i professors ha acabat sense acord. Els sindicats asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació destinada a l'escola inclusiva, mentre que el Departament es mostra confiat en fer, en la reunió de demà, una proposta per escrit que satisfaci totes les parts. Departament d'Educació, Maria Costa. Avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat les posicions ahir s'haguessin acostat, dit d'una altra manera, segons lamentaven els sindicats, el dia de la marmota. Els sindicats demanen un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, conèixer quin és l'increment retributiu definitiu que s'acabarà consolidant el 2029. El govern proposa que l'increment acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que ha afegit i de l'augment del 30% del complement específic. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'inclusiva, de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que les xifres demà han de quedar plasmades a un paper perquè tot plegat no sigui un brindis al sol.
11: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: El govern, però, defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui ha mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
12: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i UGT, qui van signar el pacte inicial, a entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, deixen entredit l'acord que ells mateixos van establir.
2: 3CAT Info.
0: Israel continua bombardejant ciutats del sud del Líban i ha ordenat noves evacuacions, inclosos alguns barris de Tir, una de les ciutats més grans del país. Els últims atacs de l'aviació israeliana han causat almenys 3 morts, entre ells un soldat de l'exèrcit libanès, segons ha denunciat Beirut. Aquestes morts se sumen a la trentena de víctimes d'ahir, quan Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah, malgrat l'alto al foc pactat amb el govern del Líban. La guerra xiïta, però, ha reivindicat nous atacs contra tropes israelianes. I en paral·lel, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza, Mohamed Odeh, en un bombardeig israelià, tot i l'alto al foc a la franja, com dèiem. En l'atac va matar també la seva dona i els seus dos fills. És el quart responsable del braç armat de Hamas mort des de l'inici de l'ofensiva l'octubre del 2023. Odeh va ser elegit per al càrrec a principis de mes, després que Israel també matés el seu predecessor. Aquestes morts han coincidit amb una de les principals jornades de celebració musulmana, la Festa del Sacrifici, en què moltes famílies han recordat les víctimes de la guerra. Durant les oracions mostraven determinació a defensar la seva terra.
13: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
14: Estem practicant els rituals de la Festa del Sacrifici malgrat els atacs continus de l'enemic sionista. Ahir va haver atacs, assassinats, massacres i terror continu. Malgrat això, continuem ferms a la nostra terra, a les nostres santedats i a les nostres vides.
0: I la Casa Blanca nega que hi hagi un esborrany d'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, com ha difós la televisió estatal iraniana. El president nord-americà Donald Trump afirma que no estan contents amb el plantejament de Teheran, però que continuaran negociant amb l'objectiu d'arribar a un acord i acabar amb la guerra, que demà farà 3 mesos que va començar.
15: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
0: El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que hi pot haver entesa en les pròximes hores o dies, però que totes les opcions de moment continuen sobre la taula. Avui mateix, la televisió estatal iraniana ha informat d'un esborrany d'acord, segons el qual les forces militars nord-americanes es retirarien de la rodalia de l'Iran i aixecarien el bloqueig naval als ports del país. I, a canvi, els iranians es comprometen a recuperar en un mes el nombre de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, als nivells anteriors de la guerra. Un cop ha transcendit la notícia, el preu del barril de petroli Brent ha baixat i se situa al voltant dels $93.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Avui hem tingut un dia de calor intensa arreu del país, sobretot a l'interior de les Terres de l'Ebre i a l'àrea de Ponent, on les temperatures s'han enfilat avui fins als 36,6 graus a Vinebre, la temperatura més alta registrada fins avui a Catalunya en aquest any. I aquesta situació ben segur que demà se superarà perquè s'esperen valors de fins a 38 graus. Tot això en un dia de sol, amb algun núvol inofensiu a l'àrea del Pirineu i unes temperatures càlides que, a banda de les Terres de l'Ebre, destaquem, per exemple, Girona, que ha arribat als 35 graus de temperatura màxima. Si avui ha fet calor, demà encara en farà més. Tot això en un matí que serà assolellat. A la tarda tindrem alguns núvols sobre el Pirineu i no descartem algun ruixat dispers de poca importància. I sense cap mena de dubte, demà hem de parlar de les temperatures màximes, que ben segur que en algunes contrades tendiran a batre rècord de temperatura màxima en un mes de maig. S'espera Girona 36 graus, a la Catalunya central al voltant dels 35-36 graus. A la façana costanera poden superar clarament els 30, cap a Ponent els 37 i, com dèiem, a l'interior de les Terres de l'Ebre poden arribar a tocar la xifra dels 38. Tant dijous com divendres són els dos dies amb el pic màxim de calor d'aquest període. Unes temperatures que afluixaran de cara al cap de setmana, però no desapareixerà la calor intensa. Continuarà ben viva, però no tan extrema. I el que sí que tindrem durant el proper cap de setmana seran ruixats de tarda al Pirineu.
2: Info. Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
18: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 10. Com sempre, a aquesta hora saludem en Marc Güell. Bona nit.
19: Hola, bona nit.
2: L'aposta.
0: Marc, avança'ns de què ens parlareu al Catalunya Nit d'avui.
19: Doncs avui d'entrada haurem d'anar fins a Madrid, on la Guàrdia Civil ha escorcollat la seu del PSOE durant 12 hores per recollir informació pel cas Leire, una trama que presumptament pretenia maniobrar en causes judicials. També explicarem la derivada que ha tingut en el PSC, perquè el jutge Pedraz també apunta el finançament de la campanya del PSC a les eleccions del Parlament de fa 2 anys. Tenim diversos casos, per tant, sobre la taula que esquitxen els socialistes, ho estem veient aquests dies, i posarem ordre i context i ho farem amb en Raül Flores, el cap de política de Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Un dia més, també hem estat pendents del Departament d'Educació. Demà sembla que hi haurem de tornar perquè encara no hi ha acord entre el govern i els sindicats de mestres i professors, tot això en una nova jornada de vaga, i s'han emplaçat a continuar negociant demà al matí. I avui amb en Miquel Jarque, company de la secció de Societat, parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic. No és una operació qualsevol, perquè per primer cop és una organització que proporcionava material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. Amb en Miquel Jarque explicarem bé com funcionava tota aquesta trama. I avui, a les 11, per tant, a la segona hora del Catalunya Nit, també parlarem de Paul McCartney.
20: Let's play Down South Snippet, then.
21: Okay. It was a good way to get to know you.
19: Als seus 83 anys, Paul McCartney avui ha fet un directe de TikTok per promocionar el seu nou disc, que publica divendres. Per tant, Txell, no posis aquesta cara, s'adapta als nous temps a Paul McCartney. Ha deixat que els espectadors escoltessin algunes de les cançons, i a més també ha respost preguntes que els fans enviaven pel xat, com per exemple sobre la seva relació amb Ringo Starr, company d'aventures als Beatles, i que també col·labora en una cançó d'aquest nou àlbum de Paul McCartney. Es veu que continuen en contacte. Doncs bé, podrem sentir a partir de les 11 què és el que ha explicat. I avui també sabrem qui és Justin Sun. Xavier Vilà, company de la secció d'Internacional, avui ens porta una nova entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer. Avui aquest xinès, que és molt ric, té només 36 anys, ha triomfat en el camp de les criptomonedes, però també, atenció, s'ha menjat el plàtan més car del món. Haureu d'escoltar bé en Xavier Vilà.
0: El
19: plàtan
0: per... més car del món.
19: Sí, sí, ben atenta, a partir de les 11, per saber de què es tractava. I si ets fan de Tintín, no et perdis avui també al final del programa.
0: Doncs no ens ho perdrem, us escoltem com sempre a partir de les 10. Moltes gràcies, Marc.
19: Que vagi bé, bona nit.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més qüestions. La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadaments improcedents i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o bé a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part de la marca de moda i els sindicats temen que al futur es torni a anunciar tancaments de botigues. El 2024 van acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I els fabricants de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a la cinquantena de persones, acumula endarreriments salarials i també impagaments. Segons Xavier Sánchez, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
1: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Torrot, que fabrica motos elèctriques i s'havia centrat en vehicles infantils.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveia de material de cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara adobs, ventilació, llums o sistemes de rec per cultiu de marihuana. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
3: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: A Menys ja vestien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven en magatzems. I el Port de Barcelona licitarà per 98 milions d'euros la construcció d'un gran nus viari per distribuir els tràmits de vehicles cap a la part sud del recinte. Serà la gran rotonda elevada sobre l'antiga desembocadura del Llobregat que connectarà amb els futurs accessos de licitació i l'ha d'aprovar ara el Consell de Ministres i Calendari d'Obres, que serà de 3 anys i mig. El Consell d'Administració del Port també ha aprovat avui un augment de capacitat de moviments de líquids a granel amb l'autorització per fer 3 nous punts d'atracada al moll de l'energia. I quan s'arriba als 80 anys es fa molt difícil mirar enrere i fer una tria d'unes poques fotografies que condensin tot el que s'ha viscut. Aquest repte l'ha entomat el poeta, traductor i crític Francesc Parcerisses, que fa un abocador viatge autobiogràfic al llibre Fer-ne 80, publicat per Quaderns Crema. És un àlbum d'estampes profundament personal que van del 1944 al 2024. Ha triat una fotografia per cada any, des del bateig fins a mudances, casaments, la mort dels pares, les estades a Eivissa o bé trobades amb amics.
22: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: I cada fotografia va acompanyada d'un text on rememora episodis viscuts, tant íntims com públics i també polítics, com la mort de Franco quan ell tenia tot just 30 anys.
22: Havia viscut tota la meva vida, 30 anys, en una dictadura, i amb el record i el pes de la guerra, de la immediata postguerra, etcètera. Que és una cosa d'aquestes difícil d'imaginar.
0: Un llibre que convida el lector a reconstruir la seva manera de relat, que ofereix amb imatges molt diferents, sovint quotidianes.
22: A mi, personalment, més aviat em molesta la impostura. La realitat és molt vulgar, en certa manera, i és molt semblant per tothom.
0: Per Sarisses, que es qualifica com a persona tastaulletes i dispersa, tanca el llibre el 2024 amb la imatge d'ell d'esquena a la cuina i fregant els plats i amb el peu de foto que diu tot s'acaba i cal endreçar es bandir els anys com la cuina.
2: Esports.
0: Sergi Andreu, bona nit.
5: Bona nit. Estem molt pendents a aquesta hora del que està passant a la gespa del Johan Cruyff, a la ciutat esportiva del Barça. Allà hi ha jugat el Barça. Ha guanyat 2-1 la Reial Societat en el penúltim partit de Lliga, però el que és destacable és el comiat que es fa a aquesta hora a jugadores com Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón. Un comiat que està seguint el tot costa en aquesta hora i que podem sentir ja algunes de les declaracions, com per exemple la d'Alexia.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
5: D'altra banda, encara en clau blaugrana, el Barça, el masculí, ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. Es tracta del davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous, és a dir, demà mateix, el jugador arriba a Barcelona per firmar el seu nou contracte amb el Barça i passar la revisió mèdica. En aquestes últimes hores, el director esportiu Deco ha arribat a un acord amb el jugador que ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros, tot i l'arribada de Gordon. El club no descarta operacions per Julián Álvarez o Joao Pedro. I en bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Connexió amb l'exterior, esport en joc, waterpolo, doble cita entre equips catalans. El Catalunya i l'Atlètic Barceloneta disputen l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es juga a la piscina Sant Jordi de Barcelona i el partit l'està seguint el David Ubach. David, com va?
7: Doncs ara mateix, clar, Colo-Gracenc en aquest partit, acaba prou de retallar distàncies l'Atlètic Barceloneta, ara mateix els primers compassos de l'últim quart, 7-29 perquè s'acabi el partit, Catalunya 12, Atlètic Barceloneta 8, ha aprofitat el conjunt mariner el refús d'un penal que havia aturat la portera del Catalunya, Laura Ars, en un partit en què, tot i que l'Atlètic Barceloneta ha començat dominant, a partir del segon parcial, sobretot amb un 6-3 i amb el 3-1 del tercer quart, el Catalunya ha agafat la davantera, ha arribat a dominar de fins a 6 gols amb el 12-6, ara però parcial de 0-2 de l'Atlètic Barceloneta, que a més ataca per continuar doncs, reduint aquest desavantatge que té l'equip de Xus Martín en aquesta eliminatòria, que recordem-ho, avui és el partit d'anada, d'aquí una setmana a la Sant Sebastià, dimecres vinent viurà la tornada. 7-10 pel descans, Catalunya 12, Atlètic Barceloneta 8.
5: Gràcies, David, i tornarem d'aquí una estona. Tornem al futbol per explicar-vos que l'Espanyol, el club, ha fet oficial avui la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de rescisió de renovació del seu contracte. La clàusula de renovació del seu contracte, no pas de rescisió. Estava condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim l'uruguaià.
23: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
5: Encara en clau perica, ja teniu al web i a l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat. És el podcast sobre l'actualitat blanquiblava. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada ja en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal, el periodista de TV3, i analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i a més conversarem també amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño.

0: Són 9:15, repassem els principals titulars d'aquesta hora. Acaba la recerca d'informació que una desena d'agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha realitzat a la seu central del PSOE a Madrid. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga si la direcció del PSOE va orquestrar una trama per mirar de torpenidar procediments judicials contra els cercles pròxims a Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez continua rebutjant l'avançament electoral, tot i el nou cas contra el PSOE, malgrat la imputació de Zapatero. El cap de l'executiu espanyol insisteix que col·laborarà en tot el que calgui amb la justícia i la policia. El PP parla d'agonia i reitera als socis de Sánchez que l'han de fer caure. I acaba sense acord la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats. Els representants dels treballadors surten decebuts de la trobada i asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació de la conselleria que ha de destinar a l'escola inclusiva. La conselleria es compromet a portar els compromisos per escrit a la reunió de demà. I fins les 10 en punt, que començarà el Catalunya a nit, també us explicarem altres notícies, com per exemple que la crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis, un comportament que explica, en part, perquè la meitat de les compravendes a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. O que el centre de recerca IDOSCAT ha inaugurat una nova seu al Front Marítim de Barcelona que incorpora nous laboratoris en recerca d'intel·ligència artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que amb l'ampliació s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. O que un dels tiranosaures rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu estimat d'entre 20 i 30 milions de dòlars. El fòssil s'ha batejat com a Gus i es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. I en esports, Sergi Andreu, què destacarem?
1: Doncs que l'estadi Johan Cruyff s'ha acabat ara mateix l'acte de comiat d'Alexia Putellas, que ha jugat avui el seu últim partit com a blaugrana. Un partit que ha acabat amb el triomf del Barça per 2-1 davant de la Reial Societat i que també ha servit per acomiadar Mapi León i Ona Batlle.
0: I el temps, calor canicular aquests últims dies de maig. Si avui les temperatures han fregat els 37 graus a les Terres de l'Ebre, demà se n'esperen 38. La calor serà molt intensa arreu, amb valors que rondaran els 35 graus a l'interior i els 33 al litoral. I tot en un dia amb sol, amb algun ruixat puntual a la tarda al Pirineu. Dos quarts i tres minuts de 10. Els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil han sortit de la seu central del PSOE a Madrid després de 12 hores buscant informació. Els ha enviat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que considera que la direcció dels socialistes va pagar i coordinar una operació perquè es destruïssin les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Brujats.
2: Pel pàrquing, amb 7 cotxes de paisà i després de 12 hores de registre, els investigadors de la Guàrdia Civil han sortit de la seu dels socialistes a Ferraz i s'emporten la documentació que els ha demanat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. Han fet còpies d'arxius informàtics dels implicats a la trama, han bolcat els correus electrònics de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, també de la gerent del partit Ana Fuentes i de l'exdirector de comunicació, Jon Antolín, entre d'altres directius, i s'emporta també la Guàrdia Civil el llibre de visites a Ferraz dels últims 4 anys. El que vol demostrar el jutge amb tots aquests documents és que existia una trama liderada per Santos Cerdán per boicotejar investigacions judicials obertes contra el govern espanyol i contra el Partit Socialista i que l'exmilitant socialista Leire Díaz executava les ordres que li donava Cerdán i que cobrava diners del partit per fer totes aquestes maniobres. Com a mínim 16.000 euros hauria cobrat aquest exmilitant socialista, diu el jutge Pedraz, però investiga altres pagaments del partit que, segons l'investigació, s'haurien camuflat a través d'empreses pantalla i també a partir de factures falses que ara estan sota investigació.
0: L'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE augmenta la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. Aquestes investigacions judicials i alguns judicis imminents marcaran els últims mesos de la legislatura espanyola. Ho repassem amb el cap de política a 3Cat Info, Raül Flores.
3: Fa gairebé un any esclatava el cas Cerdán, el primer gran torpeda contra la línia de flotació del PSOE.
4: El Partido Socialista y yo como secretario general del Partido Socialista no debimos confiar en él.
3: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus homes de confiança. Cerdán ha passat diversos mesos en presó preventiva i està a l'espera del judici per un cas de cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec, l'exministre José Luis Ábalos, i el seu antic assessor, Koldo García. Els socis van demanar explicacions a Sánchez, al PP la dimissió, però fa un any d'això i el president resisteix encara a la Moncloa. Però més enllà del cas Cerdán, en l'últim any, Sánchez ha vist com el Suprem condemnava el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials. Ha vist com el Suprem jutjava Ábalos per la compravenda de mascaretes durant la pandèmia, quan era ministre, un cas del qual d'aquí poques setmanes sabrem ja la sentència. I ha vist també com el jutge Juan Carlos Peinado ja ha deixat a un pas del judici a la seva parella Begoña Gómez.
5: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
3: Begoña Gómez ha de passar pel jutjat d'aquí menys de dues setmanes, però abans, aquest dijous mateix, hi passarà el germà de Sánchez. Demà comença el judici contra ell per prevaricació i tràfic d'influències. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava la setmana passada.
6: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra.
3: És el cas de José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com el cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat estatal de la companyia aèria Plusultra. I només una setmana després del cas Zapatero, esclata la investigació al PSOE per suposadament haver pagat a la seva antiga militant, Aleire Díaz, per bloquejar totes aquestes investigacions judicials. Sánchez acumula tots aquests fronts als jutjats. Els socis li demanen explicacions, però ningú no trenca relacions. Junts i el PNB li han demanat eleccions, però la decisió és només de Pedro Sánchez i els incentius per fer-ho només són dos: millorar resultats electorals, cosa que ara per ara sembla molt difícil, o evitar quedar-se sol al Congrés sense suports, cosa que ara tampoc li està passant.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat al jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Catinfo la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
8: 3Catinfo. Informar. Explicar. Entendre.
0: La reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació per abordar les millores laborals que reclamen mestres i professors ha acabat sense acord. Els sindicats asseguren que els principals esculls continuen sent les millores salarials i la dotació destinada a l'escola inclusiva, mentre que el Departament es mostra confiat a fer que la reunió de demà una proposta per escrit que satisfaci totes les parts. Departament d'Educació, Maria Costa.
9: Avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat les posicions ahir s'haguessin acostat, dit d'una altra manera, segons lamentaven els sindicats, el dia de la marmota. Els sindicats demanen un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, conèixer quin és l'increment retributiu definitiu que s'acabarà consolidant el 2029. El govern proposa que l'increment acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que ha afegit i de l'augment del 30% del complement específic. Els sindicats, però, volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'inclusiva, de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que les xifres demà han de quedar plasmades a un paper perquè tot plegat no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
9: El govern, però, defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui ha mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
9: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i UGT, qui van signar el pacte inicial, a entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, deixen entredit l'acord que ells mateixos van establir.
2: Doncs bé, els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i el Vallès. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet doncs, a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60% segons els sindicats i de prop del 30% segons el departament. Les protestes de mestres han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 o a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat Usteca Tarragona.
12: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres bueno, sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
2: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant dels milers de conductors que s'han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren en cotxes sota les altes temperatures. I en paral·lel també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha plegat fins a 16.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a les 7.000.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: El govern francès entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com les que van denunciar la setmana passada. Hi ha una llista negra de personal docent i d'extraescolars encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
13: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
14: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
13: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
15: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
13: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
2: Dos detinguts a Palafrugell i Corçà al Baix Empordà per tinença de pornografia infantil. Un d'ells estava subscrit a diverses plataformes des d'algunes de les quals visualitzava contingut en directe. Clara Jordan.
16: És el detingut de Palafrugell, que té 34 anys. Tenia molt material arxivat, algunes amb imatges molt dures, on hi havia fins i tot nadons. A banda, estava subscrit a diverses plataformes a través de les quals visualitzava el material en directe. A més, havia fet diversos pagaments per poder mantenir relacions sexuals amb una menor, tot i que la trobada no es va arribar a produir. I havia intentat crear contingut de menors amb aplicacions d'intel·ligència artificial, però no ho va aconseguir perquè no tenia les autoritzacions necessàries. Pel que fa al detingut de Corçà, de 60 anys, se li va trobar també molt material de contingut pedòfil. L'investigació va començar arran d'un avís que va arribar a la policia des d'una associació que col·labora amb Google per detectar les descàrregues d'aquest tipus d'arxius i s'ha allargat un any.
0: 3:15.
8: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les properes hores continuarà molt suau arreu del país després d'un dia molt càlid en el qual Vinebre ha marcat la temperatura més alta en el que portem d'any amb 36,6 graus. I aquesta matinada doncs tornarà a ser càlida a la façana costanera i ben segur que l'àrea de Barcelona tornarà a ser tropical amb mínimes que no baixaran dels 20 graus. I tot això amb un dijous que s'espera molt càlid arreu del país. Ja de bon matí ho notarem amb aquest sol que lluirà intensitat des de primera hora del dia a tot arreu i de cara a la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu dels quals no es descarta alguna feble precipitació, sobretot entre l'àrea de l'Alta Ribagorça, sector dels Pallars, àrees de l'Alt Urgell, Cerdanya, Ripollès i el Berguedà. Uns ruixats de poca importància perquè el que realment serà important aquest dijous serà aquestes temperatures pràcticament desfermades, màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a totes les comarques de l'interior, des de Girona ciutat, passant per l'àrea de la Catalunya central, Depressió central i Terres de l'Ebre. Atenció a l'àrea de Ponent, perquè poden arribar als 37 o fins i tot 38 graus i s'esperen valors de 38 graus en el cas de les Terres de l'Ebre, concretament a Tortosa. Una calor que toca sostre dijous i divendres i a partir del cap de setmana afluixarà, abandonarà les cotes tan altes o tan extremes i arribarem a calor intensa, màximes que de cara al cap de setmana rondarien els 35 o 36 graus.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest trimestre del 2026 s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència? El 13% de les famílies en tenen perquè els joves es puguin comprar un habitatge. Una cultura que s'ha imposat per força i que explica ara una dada realment impactant, que és que gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys, qui comprava al comtat eren estrangers i catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, es fixa en el fet que el nombre de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a Espanya.
18: Hi ha moltes consultes de el meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres als despatxos

0: artificial, ciberseguretat i comunicacions 6G. S'hi han destinat 10 milions d'euros i s'espera que amb l'ampliació s'augmenti un 50% la participació en projectes europeus. La Mireia Sala l'ha visitat.
1: Actualment s'està treballant en 30 projectes, com per exemple un gos robot que pot entrar en edificis en flames i si troba una víctima transmetre les seves constants vitals, o un dron per a rescats que pot localitzar el mòbil encara que sigui en zones de difícil accés a la muntanya o al mig del mar. També s'està treballant en un projecte per tenir una internet quàntica que faria més segures les comunicacions dels serveis essencials o un de mobilitat intel·ligent que permetrà que les ambulàncies arribin més ràpid al lloc dels fets. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància de la nova etapa de l'IDOSCAT.
2: Amb aquesta obertura d'aquesta nova seu d'IDOSCAT, fem un salt endavant com IDOSCAT, però fem també un salt endavant com a país, com a ecosistema de tecnologia, de recerca, justament amb aquesta voluntat de ser més permeables també en l'ecosistema tecnològic de la ciutat de Barcelona. I també amb aquests dos encàrrecs de país, amb l'objectiu de protegir millor les nostres infraestructures de telecomunicacions, un element essencial en els moments d'inestabilitat geopolítica que hi ha en el món.
1: Fins ara, IDOSCAT estava situat al campus de la UPC. La nova seu, el front marítim, té 2.000 metres quadrats.
0: I YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, ha decidit, doncs, passar a l'acció. En un comunicat, ha assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran aquesta etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de continguts que declaressin l'ús dia, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. I a banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada. Més qüestions. Un dels tiranosaures rex més grans i complets que s'han descobert sortirà a subhasta a Nova York per un preu estimat d'entre 20 i 30 milions de dòlars. El fòssil, batejat com a Gus, serà la peça estrella de la subhasta d'història natural de la casa Sotheby's el 14 de juliol. Segons la companyia, es tracta del dinosaure més valuós que s'ha ofert mai en una subhasta. Aquest T-Rex, de 67 milions d'anys d'antiguitat, fa 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada, unes mides similars, doncs, a les d'un autobús urbà. L'arqueòleg Eudald Carbonell considera en declaracions a 3CAT Info que un exemplar d'aquestes característiques hauria de quedar en mans de l'Estat per garantir-ne la conservació i facilitar-ne la investigació científica.
3: Un exemplar de Tyrannosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat. En un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
0: L'exemplar es va obtenir després d'una excavació entre els anys 2021 i 2023 en un jaciment de l'oest de l'Amèrica del Nord. Els paleontòlegs expliquen que el terreny era especialment complex perquè conservava molts fòssils barrejats de fauna i de flora prehistòriques. A banda de la seva venda, el públic podrà veure el tiranosaure exposat a les galeries de Sotheby's a Nova York. Més qüestions. El Palau Robert de Barcelona reformarà integralment per convertir-lo en un gran centre d'exposicions ciutadanes apte per a formats immersius. El govern destinarà un pressupost de 7 milions i mig d'euros per posar al dia l'edifici, que té mancances en matèria d'accessibilitat i ventilació. Es preveu que les obres d'aquest palauet, catalogat com a bé cultural d'interès local, comencin d'aquí un any i estiguin enllestides a principis del 2030. 6 equips d'arquitectura s'han presentat per redactar el projecte i la direcció de les obres, amb l'encàrrec de transformar el Palau Robert del Passeig de Gràcia en un espai museístic i d'exposicions apte per grans mostres participatives i connectades també amb la realitat social. La Generalitat estudia si, mentre duren els treballs de rehabilitació, podrà obrir un espai expositiu temporal o bé organitzar mostres itinerants. Durant el 2025, el Palau Robert va registrar més de 284.000 visitants. És un 6% més que l'any anterior. L'amor també deixa rastre. Aquest és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. És el certamen dedicat a la música clàssica que se celebrarà el 31.

0: 1 de juliol fins al 21 d'agost. L'edició d'enguany obrirà amb un monogràfic de Beethoven a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, una obertura majúscula per una programació que la directora del festival, Montse Faura, cataloga com una constel·lació de llenguatges i èpoques.
1: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. On Beethoven conviu amb Joan Magraner, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, el repertori simfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
0: Enguany la cita aposta per noms internacionals com l'English Chamber Orchestra, The Tallis Scholar o el debut de la soprano Nadine Sierra, a banda d'apostes singulars com la formació barroca Cantoria o l'homenatge a Pau Casals de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Tot plegat sota un lema que no vol entendre l'amor des del sentimentalisme.
1: No com una idea sentimental, sinó com una manera d'entendre allò que rumen després d'una experiència artística veritable, allò que es modifica i ens modifica, allò que continua actuant dins nostre molt després que l'última nota hagi desaparegut.
0: Les entrades surten a la venda aquest dissabte amb preus que es mouen en una forquilla d'entre els 28 i els 60 euros.
2: Esports.
0: Sergi Andreu, bona nit.
3: Bona nit. El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. Es tracta del davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per firmar el nou contracte amb el club blaugrana i passar la revisió mèdica. En aquestes últimes hores, el director esportiu Deco ha arribat a un acord amb el jugador de 25 anys que ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, el club no descarta fer més operacions en la part ofensiva per Julián Álvarez o João Pedro. Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, al matí, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, però que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
4: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
3: I al vespre la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Reial Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia ha vestit la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. En acabar el partit, el públic l'ha homenatjat i acomiadat amb una gran ovació.
5: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
3: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Putellas. A banda de Putellas, també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip al final d'aquesta temporada. I encara en clau blaugrana, Xavi Pascual també deixa de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte. D'aquesta manera posa fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és Dubai, amb un contracte per 3 temporades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte, que estava condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim l'uruguaià.
6: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta, que la verdad que es un tremendo honor.
3: Encara en clau perica, ja teniu al web i a l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol reservat al podcast sobre l'actualitat blanquiblava. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada ja en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. Analitzem la figura de Monchi amb un dels homes de confiança, l'amic íntim i empresari periodista Fede Quintero, de Monchi, i conversem també amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Aquesta hora s'està jugant la final de la Conference entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace de Londres. El partit ha començat a les 9 hores. El descans, de moment, amb empat a 0. Es disputa a Leipzig, a Alemanya. I a aquesta hora també s'ha acabat ja el partit de waterpolo entre el Catalunya i l'Atlètic Barceloneta. És l'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Es juga a la piscina Sant Jordi. David Ubach en té més detalls.
7: El partit d'anada de l'històrica final de l'Eurocup femenina de waterpolo entre Catalunya i l'Atlètic Barceloneta s'ha saldat amb un triomf de les gresenques per 14 gols a 9. Una renda de 5 gols que el Catalunya s'endurà en el partit de tornada de dimecres vinent, que no és ni de bon tros definitiva, però sí que deixa prou encarada l'eliminatòria després d'un partit en què les marineres han arrencat dominant, però després s'han vist superades per les gresienques, amb un parcial que ha arribat a ser de fins a 6 gols favorable al conjunt de Javi Belmonte. A l'últim quart, l'Atlètic Barceloneta ha sabut resistir per aturar aquesta sagnia en contra, tot i que s'han topat amb una immensa Laura Ars a la porteria del Catalunya, que ha deixat en poca cosa els intents de capgirar, o si més no reduir la renda desfavorable per a l'equip de Xus Martín.

0: Una nova investigació judicial pressiona encara més Pedro Sánchez. Ara és el jutge Pedraz de l'Audiència Nacional qui creu que el PSOE hauria pagat per frenar causes contra el partit i el govern. Té indicis que l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, era el comandament d'aquesta trama que hauria començat l'endemà de la imputació de la dona de Sánchez. El president espanyol avui era a Roma de visita amb el papa.
1: Si hemos demostrado algo, es que somos un partido que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y por supuesto no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos.
0: Això és el que ha dit des de Roma. Tot plegat es deriva d'una altra investigació que hi havia oberta sobre presumptes comissions de Leire Díez. I encara més, Pedraz apunta també al finançament de la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Amb el cap de política, Raül Flores, mirarem de repassar les diferents causes contra l'entorn de Sánchez que ara mateix s'investiguen als jutjats.
2: Catalunya nit.
3: Es mantenen les vagues per demà a les escoles del Maresme i del Vallès Oriental i el Vallès Occidental després d'un nou fracàs en les converses entre els sindicats i el Departament d'Educació. Demà hi haurà una nova oportunitat per a l'acord.
0: Una operació policial revela com part de l'economia submergida ja es nodreix de derivades del narcotràfic instal·lat a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament als narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats. En total, haurien mogut 80 milions d'euros.
3: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. En el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge.
4: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
5: I ara tot l'aplaudiment del Johan Cruyff per una Alexia emocionada que té el micròfon a la mà i que ara li tocarà dir algunes paraules.
6: I després de Només hi ha una reina, Alexia Putellas.
0: L'estadi Johan Cruyff acomiada Alexia Putellas després del partit d'avui amb la Reial Societat i després de 14 temporades vestint la samarreta del Barça.
7: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.

0: 83 anys, a punt de fer-ne 84, Paul McCartney ha presentat el seu nou disc en un directe a la xarxa social TikTok. A les 11 repassarem part de la conversa que ha tingut amb els seus seguidors, en què ha explicat, per exemple, la relació que manté amb l'únic altre Beatle viu, amb Ringo Starr.
1: Parlem molt per videotrucada, i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
2: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.

0: Avui una nova entrega, més pressió per al govern espanyol per part de l'Audiència Nacional, que assegura que la direcció del PSOE hauria dirigit i pagat una estructura per boicotejar i fer descarrilar les causes judicials obertes contra Pedro Sánchez. El jutge Santiago Pedraz apunta que l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, dirigia la trama que va finançar el Partit Socialista i que s'hauria activat quan la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, va ser imputada. Anem en directe cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: El cas, Paula, l'hem sabut a primera hora del matí, quan ha començat un escorcoll de 12 hores de durada, acabat fa poc, a la seu del PSOE, a Madrid, eh?
1: Sí, ha acabat fa poc més d'una hora i havia començat abans de les 9 del matí. La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas, bàsicament factures, còpies d'agendes i també tots els correus de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, de l'actual gerent del partit o de l'excap de comunicació Jon Antolín, documents que pel jutge que assegura que existia una trama liderada per Cerdán, finançada pel PSOE i que es dedicava a extorsionar jutges i fiscals per boicotejar causes judicials contra el govern de Sánchez i contra el Partit Socialista, i el jutge apunta com a mínim 20 reunions de la trama a la seu dels socialistes amb aquest objectiu.
0: L'Audiència Nacional apunta, per tant, a una maquinària que dirigia Santos Cerdán. Qui més en formava part?
1: Sí, Cerdán era, segons el jutge, el cervell del grup i va reclutar l'exmilitant socialista Leire Díaz, que executava les operacions i el PSOE li pagava a canvi de fer-ho. Aquesta és la tesi del jutge. Diu que Díaz va cobrar com a mínim 16.000 euros del partit a través d'empreses pantalla i de factures falses, i que també se li van pagar viatges per fer totes aquestes feines. Fins ara el que sabíem és que Leire Díaz sempre n'havia desvinculat el partit. Ella diu que anava per lliure i que totes les maniobres que feia eren per escriure un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
2: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
1: Però ara el jutge diu tot el contrari del que defensa Leire Díaz i té sota la lupa 180.000 euros que haurien sortit del PSOE. Per això avui ha imputat la gerent del partit, Ana Fuentes, l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, per haver camuflat suposadament a través de la seva consultoria alguns d'aquests pagaments a Leire Díaz, i s'imputa també dos advocats i un guàrdia civil com a còmplices de la trama, a més de Santos Cerdán i Leire Díaz, tots vuit per organització criminal, per suborn i per altres delictes greus, diu el jutge.
0: Doncs mirem una mica enrere com hauria començat aquesta trama.
1: El punt d'inflexió és la imputació de la dona de Pedro Sánchez el 26 d'abril del 2024, i coincidint, recordareu, amb aquells 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, el grup es reuneix a Ferraz i s'activa a fons la maquinària. L'objectiu és obstaculitzar la feina del jutge i la policia pel cas Begoña, però també destruir, i això és literal del que llegim als missatges, altres causes com la que afecten el germà de Pedro Sánchez. S'ha de netejar tot i sense límits, és el que diuen alguns dels missatges entre els implicats en aquest cas.
0: I com pretenien fer, o com volien fer, aquesta pressió, aquesta extorsió sobre jutges, fiscals i policies?
1: Doncs segons el jutge, tot s'hi valia, des d'intentar comprar fiscals fins a amenaçar investigadors de la Guàrdia Civil, i posa el jutge exemples d'intents de suborn, com l'oferta de 300.000 euros al fiscal Grinda perquè influís en l'arxivament d'algunes causes, o els donés draps bruts del fiscal anticorrupció, o posa un altre exemple, els 50.000 euros que la trama hauria ofert a l'empresària Carmen Pano a canvi que negués que havia portat bosses de diners a la seu del PSOE.
0: Entre la documentació que s'ha emportat la policia hi ha el llibre de visites de la seu del PSOE, les entrades i sortides, per tant, de tothom qui feia alguna visita a la seu del Partit Socialista, i aquí hi ha aparegut un nom que de seguida ha cridat l'atenció, i és el de l'expresident del Barça, de Sandro Rosell.
1: Si el jutge vol saber si Rosell va anar a Ferraz, quan, amb qui i el motiu de la visita, vol saber, per tant, si va col·laborar amb la trama, ja que el fiscal Grimm Marinda, que ara explicàvem que era un dels possibles afectats pel cas, el vincula amb aquest intent de suborn. A part de Rossell, però, apareixen altres noms en aquesta llista. El jutge assenyala fins a 26 persones més, com l'excomissari de la policia Villarejo o l'ex número 2 del Ministeri de l'Interior amb el PP. El jutge vol saber si van anar a Ferraz, amb qui van anar i quins dies, per veure doncs si estaven vinculats amb tota aquesta trama que s'investiga.
0: Doncs gràcies, Paula. Una altra jornada ben llarga. Bona nit.
1: Bona nit, una abraçada.
3: Hem d'explicar també que el jutge Pedraz posa en el focus també a la campanya del PSC per a les eleccions al Parlament d'ara fa 2 anys. Sense argumentar-ho, l'instructor ha ordenat recopilar-ne tota la informació. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals. Ara bé, Junts, el Partit Popular i Vox demanen ja a Salvador Illa que doni explicacions sobre el tema davant de la cambra. Àlex Giral Robert.
4: Sí, el jutge Pedraz ho vol saber tot de l'última campanya del PSC a Catalunya. Ha demanat la documentació íntegra que els socialistes van presentar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb la cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i sosté que col·laborarà amb la justícia. Des de Junts, Mònica Sales ha reclamat una compareixença d'Illa i ha instat els seus socis parlamentaris a unir-se a la petició.
5: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
4: El PP i Vox també han reclamat al president que aclareixi els fets a la cambra catalana. A més, aquests tres partits volen que ell expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials estableixin suposats vincles de l'expresident Zapatero amb el gegant tecnològic xinès. Fonts del govern insisteixen que el procés s'ha fet amb totes les garanties.
3: Gràcies, Àlex. El cert és que són diverses ja les investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Ara en farem un repàs, però el president del govern espanyol es manté ferm i avui ha tornat a negar que convocarà eleccions anticipades. Es manté ferm en aquesta posició. Diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora. I pel que fa a la investigació que afecta l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, avui li ha reafirmat el seu suport. Des del Partit Popular, però, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez, una exigència que de moment no ha tingut cap resposta. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
6: Bona nit. Pedro Sánchez San Roque, a l'entrada de l'UCO a Ferraz, l'ha enganxat al Vaticà reunit amb el papa Lleó XIV i a la sortida ha assenyalat que no veu cap raó per convocar eleccions anticipades ni pel nou cas que esquitxa el PSOE ni per la imputació de Zapatero i que seguirà fins a l'estiu del 2027, una decisió que justificava amb aquests arguments.
7: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
6: I és que el president espanyol fins i tot ha insistit que les investigacions poden acabar en no res. I després de llegir el sumari del cas, avui ha tornat a fer costat a Zapatero.
7: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
6: Per Feijóo, la situació és agònica i demana als socis de Pedro Sánchez que el deixin sol.
8: La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata.
6: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura que ara mateix perdria i reconeix intents amb Junts per convèncer-los, però els de Puigdemont ho neguen. Sentim Míriam Nogueras a TV3 i Borja Semper al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
10: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
6: I Esquerra manté el seu nou una moció de censura a la qual només donaria suport si es comprova un finançament il·legal del PSOE. Gabriel Rufián.
11: Si s'iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
6: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez, ja que se suma a la imputació de l'expresident Zapatero. Demà comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i està a punt de sortir la sentència contra l'exministre Ábalos.
0: Sens dubte, la notícia del dia, aquesta entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE, que ha augmentat la pressió a Pedro Sánchez, que té diverses investigacions judicials obertes sobre el seu nucli més directe. De fet, són les investigacions que va intentar frenar, segons l'Audiència Nacional, aquesta trama que lideraria Santos Cerdán. Ho volem entendre, posar-hi una mica de context amb el cap de política de Catalunya Ràdio, Raúl Flores. Bona nit.
12: Bona nit, Manel.
0: D'entrada, quins són els principals casos que hi ha al voltant de Sánchez? Perquè anem sentint coses ja des de fa mesos i és molt fàcil perdre'ns.
12: Doncs mira, de casos oberts als jutjats que afecten el nucli de Sánchez, en destaquem d'entrada tres. El primer esclatava fa just un any. És el cas Cerdán.
7: El Partido Socialista, y yo como secretario general del Partido Socialista, no debimos confiar en él.
12: Santos Cerdán era el número 3 de Pedro Sánchez i un dels seus màxims homes de confiança. Cerdán està a l'espera del judici per un cas de suposat cobrament de comissions il·legals al costat del seu predecessor al càrrec del partit, l'exministre José Luis Ábalos, i també de l'antic assessor d'Ábalos, de Koldo García. Els socis van demanar en aquell moment explicacions a Sánchez, al PP directament la dimissió, però ja fa un any de tot això i el president resisteix a la Moncloa. Però el segon gran torpeda contra el govern espanyol esclatava fa tot just una setmana.
13: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
12: És José Luis Rodríguez Zapatero. El jutge Manel l'investiga l'expresident espanyol per tràfic d'influències i el situa com a cap d'una trama que s'hauria beneficiat del rescat de la companyia aèria Plus Ultra. I només una setmana després del cas Zapatero esclata el tercer. Aquesta investigació al PSOE per suposadament haver pagat a l'antiga militant Leire Díaz per bloquejar totes aquestes investigacions judicials.
0: Aquí, per tant, tenim tres casos oberts a molt pes polític, ja veurem com acaben, però n'hi ha d'altres d'oberts també al voltant de familiars de Pedro Sánchez.
12: Sí, i el més imminent és el judici al seu germà, que comença demà mateix a Badajoz. Demà comença el judici contra ell, contra el germà de Sánchez, per prevaricació i per tràfic d'influències, per la plaça que va guanyar de coordinador dels conservatoris de música de la Diputació de Badajoz. L'altre cas és el de la seva parella, el de Begoña Gómez.
14: Yo lo que le pido a la justicia es que haga justicia. Y como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más.
12: El jutge del cas, Juan Carlos Peinado, sonarà segur perquè en parlem molt sovint, sí. D'aquest jutge, ha citat a Begoña Gómez el 9 de juny a una vista prèvia abans del judici i l'adverteix, a més, que si no hi va, hi acabarà prenent mesures perquè acabi seient davant seu el dia 9 de juny. Loco qüestiona, ho vam saber dilluns, les sospites del jutge i diu que no hi ha cap indici d'ingressos opacs ni tampoc de moviments sospitosos. Però a banda d'aquests casos, el seu ex número 3, l'exministre José Luis Ábalos, espera sentència pel cas Mascaret abans de les vacances d'estiu. I recordem, per exemple, que en l'últim any el Suprem també ha condemnat el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets oficials i l'Audiència Nacional té oberta una peça separada i secreta sobre els pagaments a Metàl·lic del PSOE.
0: Pedro Sánchez insisteix molt en els temps de la justícia, els temps de la política. El que és indubtable és que ha estat una legislatura molt moguda i li queda un any i tothom es fa una pregunta que és difícil de respondre, però que també ens plantegem aquí en veu alta si és que acabarà Pedro Sánchez o no aquesta legislatura.
12: El mateix Sánchez diu que sí. De fet, avui insistia des de Roma després de veure el Papa. El PP el pressiona per dimitir, ho sentim pràcticament a diari, però tampoc presenta cap moció de censura perquè, entre d'altres coses, no té prou suports al Congrés perquè puguin tirar endavant. Els socis pressionen amb diferents forces, però cap d'ells acaba de trencar i el botó de les eleccions només depèn de Pedro Sánchez. Li surt a compte avançar un any de les eleccions si la majoria de les enquestes que anem coneixent, tret del CIS, diuen que no podrà aconseguir majoria per poder seguir a la Moncloa? I els socis seguirà suposant-los menys costos mantenir el suport a Sánchez que no pas forçar eleccions? Venen setmanes intenses per anar respondent totes aquestes preguntes.
0: Segur, segur. I després hi ha l'interès general, eh? Després hi ha l'interès general, però segur que aquí hi ha moltes càbales i ja veurem el que triguen a arribar a sentències fermes.
12: Anys. En molts d'aquests casos, anys. Alguns són imminents, mascaretes, i d'altres poden ser més ràpids, però tots aquests que hem estat parlant, aquests més gruixuts, poden trigar anys.
0: Clar, perquè això sí que seria el que marcaria la diferència, però ja diem que els tempos aquí són mirant molt enllà un any de legislatura. Gràcies, Raül.
12: Gràcies, bona nit.
3: Doncs bé, per acabar amb tot aquest bloc de crònica política, hi posarem una mica de llum, si més no una certesa, i és l'origen d'aquesta paraula que avui hem utilitzat molt, és la paraula escorcollar, i ho fem, com sempre, de la nostra companya d'assessorament lingüístic, Olga Clapés.
15: Aquesta setmana la paraula és, sens dubte, escorcollar, probablement relacionat amb el germànic esculcan, que vol dir explorar, espiar, vigilar, i originàriament devia voler dir examinar fins al corcoll, el pinyol, el moll de l'os a fons. I relacionats amb aquest concepte de furgar, tenim altres verbs per referir-nos a aquesta acció de buscar de forma minuciosa. Tenim rastrejar, de seguir el rastre, però és que rastre ve de rastrum, rasclet, per la idea de passar el rasclet i no deixar res sense analitzar. I del rasclet saltem a un altre estri, la pinta, i arribem a pentinar, verb que també es fa servir amb el sentit de sotmetre una zona a una inspecció exhaustiva buscant algú o alguna cosa que s'hi amaga.
16: Catalunya nit.

0: 8 minuts i arribarem a 11:15. Avui tampoc no hi ha hagut acord. El govern i els sindicats d'educació confien, això sí, en la reunió de demà a les 12 del migdia per concretar quin serà l'augment salarial definitiu aquest any i els propers i quants efectius s'incorporaran a les aules per reforçar l'escola inclusiva. El govern s'ha compromès a portar-ho per escrit i els sindicats, de moment, no afluixen i mantenen les vagues. Maria Costa.
1: Si ahir els sindicats deien que per fi parlaven el mateix idioma amb el govern, avui...
2: Lamentem comunicar que hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país, totes les vies de comunicació rellevants han estat tallades.
1: I és que avui tampoc hi ha hagut acord, malgrat que ahir les posicions s'haguessin acostat. Els sindicats han demanat un cop més que les propostes quedin per escrit i continuen havent dues grans carpetes obertes. D'una banda, saber quin és l'increment retributiu del sou que s'acabarà consolidant d'aquí 3 anys. El govern proposa que la pujada acabi sent d'uns 350 euros al mes, que sortirien del complement nou que va afegir i de l'augment del 30% del complement específic que es cobraria en 3 anys. Els sindicats, però, volen trobar fórmules per que aquesta xifra total acabi pujant als prop de 450 euros. D'altra banda, hi ha la carpeta de l'escola inclusiva, en què es negocia quants efectius s'incorporaran al curs vinent i els propers. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper, perquè no sigui un brindis al sol.
3: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tot ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
1: Tot i això, el govern defensa que ha fet la feina, que ha fet els deures, que avui han mogut fitxa i es compromet demà a portar-ho tot per escrit. Ho deia el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
4: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
1: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Segura diu que si el futur pacte acaba incorporant més dotacions, es deixarà en entredit l'acord que aquests dos sindicats van establir amb el govern.
5: Bé, el resultat d'aquesta reunió que s'ha fet a la tarda, al matí els mestres i professors havien tornat a sortir al carrer.
6: Menys policia i més educadora! Menys policia!
5: La jornada de vaga que avui convocava a tots els mestres i professors de Catalunya ha tingut un seguiment del 60%, segons el sindicat USTEC, i d'un 30%, segons la conselleria. S'han fet talls en carreteres i vies principals, com ara l'autopista P7 i l'autovia A2, que han durat hores. Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procicat davant els milers de conductors que s'hi han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota les altes temperatures.
7: Hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
8: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
9: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
10: Tenim energia perquè estem veient que estem arribant ja a petits acords, que esperem que vagin a més.
11: Aquest curs m'han arribat dos nouvingudes de França, sense saber parlar res de català ni de castellà. Llavors, no tens recursos per a aquestes dues nenes.
12: Volem arribar a tot l'alumnat i no podem, perquè hi ha molta diversitat a l'aula i llavors no podem arribar a tots els nens.
5: Fem ara una pausa per la publicitat. 4 minutets i haurem arribat a 11:15 de la nit.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Estàs confonent correlació amb causalitat, que és un problema de primer, de filosofia, de lògica, de la
18: Unilla. No, no, ja ho sé.
14: Que és?
18: Lo mateix que la IA.
14: Que tots els pobres siguin delinqüents.
19: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
20: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
21: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
22: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
23: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
17: Amb Ricard Ostrell.
24: Em van passant coses.
23: Sí.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
26: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com avui ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tractaria d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Però, com diem, tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Això ens porta cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Donald Trump sembla ara que no té pressa per tancar un acord de pau.
1: Bé, això és el que diu, però ja saps que cada cop costa més de creure que el que diu i el que pensa potser no és el mateix. Sí. Avui hem vist un Donald Trump amb cara de cansat i amb menys energia que d'altres vegades. Ha estat una reunió del seu gabinet amb la presència de càmeres a la Casa Blanca i un Donald Trump que ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
1: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit en que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
3: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
1: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Doncs déu-n'hi-do, per ser només en un vespre no està malament. Gràcies, Oriol. Sí. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: En l'altre front de combats que se'n deriva d'aquesta anomenada guerra d'Iran, Israel ha ordenat avui a la població del sud del Líban que abandoni les seves cases i que vagi cap al nord del riu Sagrani, que considera que és la nova línia de demarcació. Vicent Mifsud, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat.
5: Sí, de fet, els atacs de l'aviació israeliana no s'han aturat des d'ahir al sud del país, malgrat que hi ha un altofoc, recordem, pactat amb el govern libanès. Almenys 3 persones han mort, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que ahir Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah.
4: I mentrestant, Vicent, Hamas ha confirmat la mort del seu líder militar a Gaza en el bombardeig israelià d'ahir la nit.
5: Sí, tot i que a la franja hi ha un alto el foc també, Israel assegura que continuarà atacant els líders i militars de Hamas. De fet, Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies de Hamas. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel el mes passat. En l'atac d'ahir també van matar la dona del comandant i els seus 2 fills.
0: I mirem ara cap a l'Àfrica perquè Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals, això sí, mortal. Anem cap a Burkina Faso. Elia Borràs, bona nit. Per què ha tancat la frontera Uganda?
6: Bona nit. Doncs ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però avui han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
7: Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'Ebola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
6: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus.
0: El líder de l'Organització Mundial de la Salut ha demanat un alto al foc per poder controlar la malaltia. Elia, què hi passa a la zona?
6: Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.

0: El govern francès ha entonat el mea culpa per no haver fet prou per evitar els abusos sexuals a menors en centres educatius. L'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància dels abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí, bona nit.
1: Bona nit. L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Édouard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
2: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
1: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
3: El moviment MeToo per la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
1: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.

0: Passen 7 minuts de 2:15, dia sí, dia també. Expliquem conseqüències de la crisi de l'habitatge i avui hi afegim aquesta, i és que està disparant les donacions de pares a fills. Rafel de Ribot.
1: Doncs sí, en el primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20% segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners a una segona o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Aquest és un dels motius pels quals gairebé la meitat de les compravendes que es fan a Catalunya ja es fan sense necessitat d'una hipoteca. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial.
2: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials a Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
1: El nombre d'aquest tipus de donacions que s'estan fent a Catalunya ja dobla les que es fan a la resta de l'Estat. Més dades que ens ofereix el Col·legi Notarial. Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que és la designació de persones de confiança perquè gestionin els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En només 5 anys, els poders otorgats s'han doblat.

0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès.
1: Hi veuen indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, a qui també investiguen. Per aquests fets, el Suprem ja investiga també l'exalcalde del municipi, Fèlix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia per valor de més de 30.000 euros. Fonts d'Esquerra han defensat a Catalunya Ràdio la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica.
2: El fabricant de motos elèctriques Turrot de Salt, al Gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa.
1: Això tot i les contínues reestructuracions de personal dels darrers anys. La plantilla de menys de 50 persones té problemes per cobrar el sou. L'advocat de la Intersindical, que representa els treballadors, Xavier Sánchez, diu que la situació ha afectat la salut dels empleats.
3: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
1: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot.
0: La calor ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià.
1: Una campanya que arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus, derivada de la forta onada de calor que travessa el continent. Sergi Baluer és responsable de fruita dolça de la JARC.
4: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció unes 400.000 tones.
2: I la comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el Partit Popular i Vox. El dictamen esquiva assenyalar la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
5: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
6: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
5: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
7: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
8: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar al Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
5: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
9: Catalunya nit.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura.
14: Vine a descobrir la singularitat dels vins de la D.O. Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i les activitats programades al cap de setmana.
13: Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
16: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
16: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure. El crim de Capbon a Lleida.
10: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara tres trets.
17: Per darrere espera i pam, pam, pam.
16: Crims. Nous episodis. Aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
9: Som 3Cat.
16: Som 3Cat.
19: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Setze minuts i arribarem a les 11 de la nit. Us expliquem que avui s'ha anunciat una subhasta que tindrà lloc a Nova York, als Estats Units, amb la venda d'un tiranosaure que és un dels tiranosaures rex més grans i complets descoberts fins ara. Cèlia Forment, bona nit.
20: Bona nit.
0: Què té d'especial aquest dinosaure?
20: Doncs es tracta d'un T-Rex batejat com a Gus, que és un exemplar de 67 milions d'anys que la casa de subhastes Sotheby's calcula que podria vendre's entre uns 20 i uns 30 milions de dòlars. És una xifra rècord per un dinosaure. El fòssil fa gairebé 12 metres de llargada i uns 4 metres d'alçada fins als malucs. Són unes mides molt similars, perquè ens en fem la idea, a les d'un autobús urbà.
0: Enorme. Escolta, on el van trobar?
20: El van descobrir en un jaciment a l'oest de l'Amèrica del Nord, en una zona molt rica en fòssils. Fa 67 milions d'anys aquell territori era molt diferent. Hi havia grans planes humides, rius, boscos tropicals, on convivien dinosaures gegants com el Triceratops, diguem-ho bé, que, per cert, eren les preses del T-Rex.
0: I què és el que més sorprèn als científics d'aquest exemplar?
20: Sobretot el seu estat de conservació. Té unes dents molt ben preservades i gran part de l'esquelet s'ha conservat complet. De fet, els paleontòlegs expliquen que van necessitar 3 anys d'excavacions per recuperar-lo. I una curiositat, el T-Rex tenia una de les mossegades més potents de la història animal. S'ha trobat a la part del maluc, que és capaç de triturar ossos amb molta facilitat. Això ens dona més idea de com era la vida d'aquests éssers vius aleshores.
0: Escolta, Cèlia, però a la força hi ha d'haver debat científic sobre això, no? Vull dir, una troballa com aquesta, subhastada a Sotheby's, com si fos una qualsevol altra cosa, una joia, un quadre, no? Que això deu tenir un valor científic incalculable.
20: Sí, de fet, l'arqueòleg Eudald Carbonell defensa que fòssils d'aquest valor científic haurien de quedar sota propietat pública per garantir-ne la recerca i la conservació. Nosaltres aquesta tarda hem pogut parlar amb ell i el que defensa és que no hi ha aquesta necessitat d'acabar en col·leccions privades.
21: Un exemplar de Tiranosaurus rex també conservat de 12 metres hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, a Europa, a Itàlia, a França, a Espanya, aquestes coses no podran anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
20: Així que la llei aquí a Espanya diu això, que si hi ha una troballa doncs ha de passar en mans de l'Estat perquè llavors es pugui fer tota aquesta investigació històrica o científica. Per cert, el rècord actual el té un exemplar anomenat Apex. És un estegosaure i es va pagar una suma de gairebé 45 milions de dòlars, 44,6, a finals del 2024. En aquella ocasió, el fòssil havia sortit a la venda en un rang inicial entre 4 i 6 milions de dòlars en aquesta mateixa casa de subhastes.
0: Per tant, amb un preu de sortida molt inferior del que s'especula amb aquest T-Rex, veurem qui se l'acaba emportant entre 20 i 30 milions d'euros de dòlars d'especulació, de sortida d'entrada. Doncs a veure si li podem seguir la pista. Gràcies, Cèlia.
20: Bona nit.

0: Aquests dies és a Barcelona Nathan Fawkes. El nom potser no us diu res, però si sabeu que ha fet el fons de pel·lícules animades com Shrek, El gat amb botes i El príncep d'Egipte, la cosa canvia. Hem parlat amb ell i, entre altres coses, ens ha dit que aprofitem el que té de bo la intel·ligència artificial i que el més important per als artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Valeria Obereda.
1: Nathan Fawkes ha vingut per participar avui en una xerrada a l'Escola de Dibuix i Còmic Josso i al cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto, de la mà de la plataforma Nonstop. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Number one, you decide the purpose.
3: El més important és el propòsit. Què és el que volem fer amb aquella imatge. I la segona part és l'emoció. Implica que amb cada traç, amb cada gra de pintura, estem creant la qüestió i l'emoció adequada i

0: D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
1: Recorda que quan va començar als anys 90, ell feia servir pintura acrílica i ha hagut d'adaptar-se a molts canvis.
2: La història que us expliquem a continuació és una de les moltes relacionada amb la intel·ligència artificial que encara ens sorprenen perquè no ens les podíem imaginar. I resulta que llibreters catalans i, de fet, llibreters d'arreu del món denuncien que les grans tecnològiques estan comprant milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després, diuen, els destrueixen. El sector ho qualifica d'espoli literari i, de fet, alerta del risc de perdre un patrimoni bibliogràfic únic. Montse Pujol, bona nit.
3: Bona nit.
2: Com s'ha descobert això?
3: Doncs mira, és el resultat d'una investigació conjunta entre l'experta en IA, en intel·ligència artificial, Xavier Vinaixa, i el llibreter Marcel Font, que han dut a terme conjuntament des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar, de sobte, comandes anòmoles d'una empresa estrangera, sembla que al final era de Canadà, que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar alerta. Ho explica el propietari de la Fènix de Badalona, el Marcel Font.
4: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
2: Per tant, d'entrada, la sensació que hi ha un comprador atípic al darrere, però s'acaba revelant com una cadena industrial, això.
3: Sí, exactament. Les editores compren els llibres, això expliquen ells, els envien a una planta on els tallen el llom, n'escanegen les pàgines i, finalment, trituren els volums per convertir-los en pasta de paper. Tot, afegeix Marcel Font, per entrenar models d'intel·ligència artificial amb text humà abans que la xarxa s'ompli definitivament de text generat per la mateixa IA.
2: Déu-n'hi-do.
3: Sí, i a més, els experts, en Xavier Vinaixa, que és expert en IA, explica que un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes.
5: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits, evidentment les grans obres ja les tenen.
3: I el Gremi de Llibreters de Vell, davant d'aquesta situació, ja ha denunciat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables.
2: Clar, el que no s'acaba d'explicar és per què després aquesta destrucció, no? Vull dir, com a
3: Exacte.
2: Mínim, preservar aquests exemplars.
3: Sí, sí, però per això parlen d'espoli, sí, ja que pot deixar un contingut buidíssim.
2: De la desaparició d'aquest patrimoni. Avui, de fet, també hem sabut que YouTube, en aquest intent d'identificar la mà de la intel·ligència artificial, detectarà i marcarà automàticament tots els continguts que creï o que es creïn amb intel·ligència artificial. La plataforma fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, però davant la sensació que se n'està anant de mare, ha decidit passar directament a l'acció.
3: Exactament. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús de l'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era petita. A partir d'ara, per tant, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la intel·ligència artificial no afectarà, diuen, en els seus algoritmes de recomanació.
2: Per tant, necessitem una tecnologia per etiquetar els vídeos de la intel·ligència artificial perquè el sistema no s'acaba de creure que l'humà sigui prou honest amb això.
3: Precisament Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar d'IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada cop més complicada.
2: Déu-n'hi-do, doncs és el nostre dia a dia ja, la intel·ligència artificial, i que avança aquest ritme vertiginós, així que en continuarem parlant. Gràcies, Montse.
3: Bona nit.
2: Bona nit.
6: 6 minuts i arribarem a les 11. Sergi Andreu, bona nit.
7: Bona nit.
6: Avui dia de comiats entrem en el...

0: El món de l'esport amb un nom propi destacat, el d'Alexia.
1: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor.
2: Ha estat un comiat doble avui el d'Alexia, gran protagonista del dia, perquè al migdia li han fet un homenatge al Camp Nou, homenatge, diríem, més institucional, al costat d'exjugadors del Barça, de familiars, institucions. I al vespre, el Barça, el Johan Cruyff, ha guanyat 2-1 en la penúltima jornada de Lliga a la Reial Societat, i aquest partit ha servit, que de fet és l'últim d'Alexia amb la samarreta del Barça, després de 14 temporades, ha servit perquè rebés un bon bany de masses i es pogués acomiadar de l'afició amb el públic del Johan, que per cert avui, més enllà d'Alexia, també han dit adeu Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixen l'equip.
0: Sí, jugadores importants i, importants i que han quedat una mica eclipsades, eh?
3: Sí, és veritat, eh? Aquest comiat... Avui es feien diversos comiats.
2: Sí, sembla aquests dies que són dies de molts comiats, em fa l'efecte. Sí, sí. Vull dir que hi ha diferents noms que van dient adéu a les seves trajectòries. N'hi ha un altre, mira, que aprofito ara per dir-lo, que és el de Xavi Pascual, entrenador del Barça, de bàsquet, que deixa de ser l'entrenador de l'equip quan acabi ara la temporada, se'n va cap a Dubai, farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte, va arribar al novembre d'aquest any passat, del 2025, i per tant ha decidit de dir adéu al Barça de bàsquet.
3: Molt bé. Dues sortides, almenys, una entrada?
2: Una entrada.
3: Vinga, anem-hi.
4: Do players get excited about seeing baller playing in the Premier League for Newcastle United? And this is...
2: Aneu-vos familiaritzant amb aquesta veu. Aquesta veu és la del nou fitxatge del Barça. Es diu Anthony Gordon i és un davanter del Newcastle, 25 anys. Ha estat rapidíssima la seva contractació.
0: Sorprenent, eh?
2: Sí, sí, Deco va marxar fa res, dos dies a Londres i demà el jugador arriba a Barcelona per signar el contracte i passar revisió mèdica. Anthony Gordon és el primer fitxatge del Barça masculí de futbol de cara a la propera temporada. I si en deixeu acabar amb un parell de resultats, perquè avui s'han disputat un parell de partits de waterpolo, doble cita entre equips catalans, i em sembla prou destacable. D'una banda, el Catalunya ha guanyat 14-9 l'Atlètic Barceloneta en l'anada de la final de l'Eurocup femenina, que és la segona competició europea, i avui també ha arrencat la final de la Lliga Femenina de Waterpolo entre el Sant Andreu i el Mataró. És el millor de 3. El primer partit se l'ha endut el Sant Andreu per 10-8.
0: Molt bé, gràcies, Sergi. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.

0: Mena, quina calor.
1: Calorada.
0: Sí, el tema és si més que avui o què, perquè això d'avui ja semblava límit.
1: Avui sí, no? Avui estem d'acord que ja sí. Estàvem tocant sostre.
0: Avui sostre, però sempre...
1: Si no, pensava que no tenies límit, tu, amb la calor.
0: Exacte, no, avui hi ha límit, però els rècords estan per superar-los, no sé. Néstor Gómez, bona nit.
2: Hola, molt bona nit. Doncs, com dèiem, aquesta és la cançó d'Arrels de Gràcia, Quina calor. I no han tocat sostre. És a dir, el sostre el tocaran entre demà i demà passat amb unes temperatures que estaran fora de si, podríem dir, per aquest mes de maig. Tindrem temperatures caniculars, d'aquelles que es donen a mitjans del mes de juliol, a mitjans del mes d'agost, però en aquests darrers dies del mes de maig. Avui la temperatura ha arribat als 36,6 graus a Vinebre. Ha estat la temperatura més alta del que portem de 2026. I demà més calor arreu del país. Màximes que rondaran la xifra dels 35-36 graus a Girona, a la Catalunya central. S'esperen 37 graus a poblacions com Tremp, Lleida, Tarragona, Tàrrega, també a Móra d'Ebre. I atenció, perquè a Tortosa es poden assolir els 38 graus. De manera que pugem una mica més el termostat de cara a la jornada de demà, en un dia que serà assolellat de cap a cap, sobretot a les comarques de l'interior. Si bé a la tarda apareixeran alguns núvols a l'àrea del Pirineu i caurà algun ruixat dispers i aïllat, però la notícia de demà seran les temperatures molt altes a l'oest de de Catalunya i aquesta calor que encara continuarà, és a dir, demà toquen sostre i el sostre durarà dos dies, dijous i divendres. A partir del cap de setmana baixen, però no tornarem a valors normals ni de bon tros. Simplement abandonarem la cota tan alta de temperatures perquè durant el cap de setmana de calor en farà i molta.
0: Una abraçada des d'aquí a Tortosa, eh? Tot Tortosa, 38.
1: Molts sí. Ànims.
2: Sí. Déu-n'hi-do.
0: Si cal, obrim l'estudi, eh? Obrim l'estudi demà als tortosins cap aquí. En fi, moltes gràcies, Néstor. Bona nit.
2: Gràcies a vosaltres. Bona nit.

0: Són les 11, el 27 de maig. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

En aquesta segona hora del programa, o en aquesta última hora del dia, us parlarem d'una operació policial contra el narcotràfic que no va directament sobre confiscació de droga, i justament per això és preocupant. Es tracta d'una organització que proporcionava material per al cultiu de marihuana directament a narcotraficants. Estem parlant de llum, sistemes de rec, ventilació... Treballaven per a 6 grups diferents. I dèiem que això és un mal indici perquè quan es parla del perill d'avançar cap a una narcosocietat implica fets justament com aquest: economia submergida al servei del tràfic de drogues i altres elements, com ara la proliferació d'armes.

0: Quan Paul McCartney va néixer, pràcticament la televisió ni existia, era una cosa experimental. Doncs bé, avui, amb 83 anys, ha presentat nou disc a TikTok. El sentirem a ell i a les dues primeres cançons que ha publicat. L'àlbum apareixerà divendres.
1: I els dimecres, abans d'acabar cada mes, o sigui, avui, en Xavier Vilà ens presenta algun personatge que creu que hauríem de conèixer però que gairebé mai no coneixem. Bé, avui, per fer boca, podem dir que ens presentarà la persona que s'ha menjat el plàtan més car. És un xinès i es diu Justin Sun.
0: I cap a 12:45 donarem entrada a l'oient que tenim assegut aquí a primera fila amb nosaltres. És periodista i ens ve a parlar també d'un periodista que el va inspirar ja des dels 4 anys. Es tracta, de fet, d'un dels periodistes més coneguts i estimats del planeta, Tintín. Avui ens acompanya el tintinòleg Josep Manel Silva Alcalde. Ha publicat un llibre molt profund titulat Tintín, periodista vicario.
1: Ara mateix tenim 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I abans d'endinsar-nos en aquesta última hora de la jornada, ens aturem per escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 27 de maig. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: La desena d'agents de la Guàrdia Civil han sortit fa poca estona de Ferraz en cotxes de paisà pel pàrquing i s'emporten la documentació que els havia demanat el jutge que investiga aquest cas.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
6: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más.
7: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
8: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
9: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
10: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
11: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
12: Quan ens asseiem a la taula, confiem en les persones que s'asseuen a la taula i és veritat que en un context en el qual sí que hi havia, o en aquest cas, aquests talls a les carreteres i a les autopistes, segurament no ajudava, en aquest cas, el bon clima necessari per tal de poder arribar a aquest acostament.
13: Hem tallat la pesada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort.
14: Que al final el sou, evidentment, és algo que ens afecta, però no és el principal.
15: És el sou, són ràtios, és la inclusiva, és el respecte cap a la nostra professió.
16: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
17: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
18: exemplar de tiranosaurus rex, també conservat de 12 metres, hauria de ser patrimoni de l'Estat, en un sentit patrimonial, Europa, Itàlia, França, Espanya, aquestes coses no poden anar a subhasta. Estaria totalment prohibit. És una cosa que patrimoni de l'Estat.
19: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Bé, doncs en aquestes veus del dia encara hi afegim una mirada més sobre el llegat que deixa la jugadora del Futbol Club Barcelona, Alexia Putellas, i posa ara la mirada a la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
2: L'adéu d'Alexia Putellas al Barça no és només la marxa d'una gran futbolista. És el final d'una etapa que ha canviat moltes coses. Marxa després de molts anys al club i ho fa de la millor manera possible. Acaba de guanyar un altre Champions amb el Barça femení i és una de les jugadores més destacades de la competició. Se'n va amb el club al cim d'Europa, després d'haver ajudat a construir aquest camí des del principi. Però el més important d'Alexia Putellas segurament no són els títols, ni les pilotes d'or, ni els gols. El seu valor més important és tot el que representa. Perquè ella forma part d'una generació que va començar jugant quan el futbol femení gairebé no tenia espai. Poca visibilitat i molt pocs recursos, molt menys dels que hi ha ara. Tot això ha canviat, també gràcies a jugadores com ella. Quan una nena avui veu un partit del Barça femení, veu referents. I els referents són molt importants. Veu dones liderant, competint, guanyant i ocupant un espai que durant molts anys no existia. I això és importantíssim. Perquè el futbol femení no només parla d'esport, parla d'oportunitats. Parla de representació. Parla de dir a les nenes que els seus somnis també tenen lloc, que poden arribar on vulguin i que poden fer el que vulguin. Alexia marxa, sí, però deixa alguna cosa molt més gran que un palmarès, deixa un camí obert. Probablement això és més important que els títols, perquè les Champions es guanyen, però inspirar a tota una generació, això és molt difícil. I Alexia Putellas ho ha aconseguit.
0: Catalunya Nit.

0: Són les 11 i 9 minuts. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. És una operació diferent de les que expliquem habitualment, per això volem fer bé a poc, Miquel Jarque, bona nit.
1: Hola, bona nit, Agnès, bona nit, Manel.
0: Parlem, Miquel, d'una operació policial en la qual no hi ha hagut intervenció de droga, per això diem que és diferent. En canvi, tant els Mossos com la Guàrdia Civil li donen molta importància. Per què?
1: Doncs sí, li donen molta importància perquè és la primera vegada que es pot acreditar que hi ha un sector de l'economia submergida implantat a casa nostra, que es nodreix del cultiu de la marihuana. Sovint els Mossos ens han advertit que més moviment d'armes de foc és fruit del que comporta el cultiu i la distribució de la marihuana. Ens adverteixen que el perill que hi ha a Catalunya que es converteixi en una narcosocietat, i aquí realment tenim un primer símptoma. Aquest grup almenys abastia 6 grups de narcotraficants. La policia va trobar albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals, i això els hi va donar la pista. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les seves empreses a Granada, Tarragona, Torredembarra, i de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. Marc Bayón és sotsinspector dels Mossos.
2: Hi ha una part d'aquest negoci que no encaixa. És aquí quan comencem a fer anàlisi en profunditat, anàlisi econòmic, intervencions, i veiem que no casa el que compren amb el que en aparença venen. Aquí és quan ja la investigació agafa una capa superior.
1: Aquest, de fet, ha estat un negoci molt lucratiu. La policia ha acreditat que en 3 anys van arribar a moure en diner negre 80 milions d'euros, i penseu que amb aquests diners es poden comprar moltes i moltes voluntats.
0: I tant, què ens pots explicar de com funcionava aquesta organització?
1: Doncs mira, la part legal funcionava com un garden i una ferreteria, especialitzats en el cultiu per l'autoconsum de marihuana, això és legal a casa nostra, i proveïen a comerços minoristes, a grow shops. Facilitaven adobs, ventilació, llums, sistemes de rec. En aquesta activitat, precisament, el que declaraven eren 15 milions d'euros. Però aquí hi havia una caixa B i també un negoci ocult de subministrament a gran escala d'aquest mateix material, però pel cultiu dedicat a grans superfícies i a narcotraficants internacionals amb plantacions interiors.
2: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: S'han fet 4 detencions, 2 dels detinguts eren els caps. Parlem d'una estructura petita, malgrat tot això que expliquem.
1: Sí, realment molt petita i també, diguem, molt... Estaven clarament delimitades les funcions de cada membre. Ho detallava el capità de la Guàrdia Civil, Pedro Valero.
3: Uno de los líderes se encargaría diariamente de realizar diversos ingresos de efectivo inferiores a 1.000 euros en diversas cuentas bancarias de diferentes bancos. Por otro lado, otro de los miembros de la organización se encargaría de ser el punto de contacto y punto de comunicación con los clientes finales de estas organizaciones criminales, que sobre todo serían de origen albanés. Otro de los integrantes de la organización criminal realizaría las funciones de comercial, encargándose de la captación de nuevos clientes.
1: Després quedaria un membre de menys pes que faria feines de control de factures, però sí, eren pocs i el negoci anava molt bé. En converses telefòniques intervingudes i també en correus electrònics es detecta la preocupació perquè en realitat no saben què fer amb tant d'efectiu. Estudien a pujar-se el sou, però volen ser discrets i, de fet, obren una oficina a Alemanya perquè allà els pagaments en efectiu no estan limitats i no han de fer aquestes peripècies per anar ingressant diners a caixers automàtics.
0: Clar, per tant, discreció, cauteles i no aixecar sospites, això és marca de la casa, eh?
1: Totalment. la discreció era marca de la casa. Pensa que en els albarans d'entrega no hi apareixia mai l'adreça correcta de l'entrega. Això obligava el transportista a trucar per saber el lloc de l'entrega. Per tant, ni el transportista del material sabia fins a l'últim moment on era l'entrega als narcotraficants. I això també protegia els narcotraficants, perquè entre ells sempre són molt temerosos dels narcoassalts, no? Que els narcotraficants es roben els uns als altres, i en certa manera això també oferia garanties.
0: Tenien antecedents, Miquel?
1: No, eren persones totalment netes. Això també donava una certa tranquil·litat als narcotraficants que els contractaven. Tenien coneixements de gestió empresarial. De fet, el servei de blanqueig que oferien era a través de terceres societats a la seva propietat. Blanquejaven reinvertint els diners en aquestes societats de la seva propietat per fer més diners. El pla que tenien era fer diners i retirar-se. No era un mal pla, però la policia els hi ha tirat tot per terra.
0: Doncs sí, veurem si estem davant d'un nou fenomen. Moltíssimes gràcies, Miquel. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
7: 5, 11, 23, 33... 42. Sols 10 i 12.
6: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
8: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
9: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
8: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
10: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
8: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
12: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Amb Òscar Fernández.
15: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
15: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
15: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: És que m'heu posat la pell de gallina.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Let's play Down South Snippet, then.
22: Okay. It was a good way to get to know you.

0: down south. Oh yeah.
1: Això que sentiu és Down South, és una cançó del nou àlbum que Paul McCartney estrena aquest mateix divendres. L'àlbum es diu The Boys of Dungeon Lane i el cantant, que té 83 anys, ha volgut promocionar el disc d'una manera innovadora, direm, doncs, per la gent de la seva generació, amb un directe a la xarxa social de TikTok. Okay.

0: The Days We Left Behind, així es diu aquest altre tema. Marc Güell, bona nit de nou.
1: Bona nit.
0: Aviam, aquest directe a TikTok ha estat una col·laboració amb l'esdeveniment TikTok Live Premiere. Com ha anat el directe?
1: Doncs mira, s'ha adaptat bé aquest sistema, aquest TikTok en directe, perquè a més de deixar escoltar algunes cançons del disc, ha respost també preguntes que els espectadors anaven escrivint pel xat, i una de les que ha contestat ha estat sobre si manté el contacte amb Ringo Starr.
2: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
1: Ringo Starr, per tant, company d'aventures amb els Beatles. No és l'únic company dels Beatles de qui ha parlat. També ha explicat una anècdota que, en aquest cas, implica a George Harrison electrocutat.
2: Un cotxe elèctric. Era el primer que vèiem. En George va pujar, i després jo, i en George va seure a la bateria. Estàvem bé, parlant amb el conductor, i en George comença, Duia uns texans que tenien una cremallera a la butxaca de darrere. Aquesta cremallera va connectar-se als dos pols de la bateria.
0: Increïble, increïble. Bé, sentir aquestes interioritats, no, de la vida dels Beatles tants anys després, perquè recordem que George Harrison és mort des del 2001, si no recordo malament, crec que sí, des de 2001. Ara, veiem la modernitat de TikTok, aquestes preguntes, no, que li entraven via missatges dels que estaven connectats, però preguntes nostàlgiques també és normal. Clar.
1: Sí, i moltes anècdotes, perquè l'artista ha parlat, per exemple, sobre quin dia dels Beatles li agradaria viure una altra vegada.
2: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
1: I no sé si us heu preguntat això alguna vegada, si us heu preguntat mai a què s'hauria dedicat si no hagués triomfat en la música. Doncs bé, li han demanat i ha respost això.
2: Quan estava a l'escola, hi havia el mestre de carreres que et deia si eres bo o no, i em va dir que podia ser professor d'anglès. Podria haver sigut un professor d'anglès amigable i vell.

0: quina vida tan diferent hauria tingut, no, Paul McCartney, si hagués estat professor d'anglès en lloc de Beatles?
1: Segurament.
0: Molt diferent, molt diferent. Aviam, de què més ha parlat en aquesta entrevista?
1: Sí, perquè fins ara hem recordat molts moments passats, però també els usuaris de TikTok que estaven connectats li han demanat opinions. Per exemple, McCartney també ha deixat veure la seva opinió sobre com ha evolucionat la manera de consumir música. We kind of started
2: off... Vam començar amb els disfonogràfics, els LP, els vinils, hem passat pels casets, CDs i, finalment, estem aquí amb l'streaming. Per mi, està bé. És una nova manera de treure música. No m'importa com les persones hi accedeixin mentre hi accedeixin.
1: I, esclar, ell quan va començar, evidentment, no hi havia Spotify, però sí que ha confessat que té compte aquesta plataforma.
2: És molt fàcil. Jo utilitzo Spotify. És molt fàcil. Només entres, et diu què estàs buscant i hi ha tot tipus de música. Bossa nova, rock and roll...
0: Aquesta cançó que canta Paul McCartney, en aquesta ocasió amb Ringo Starr, justament, eh?
1: Exacte, sí, sí, col·labora amb ell també.
0: No sabem si serà potser l'últim disc de Paul McCartney.
1: Veurem què passa en el futur. Del futur també n'ha parlat, però en aquest cas era per dirigir-se als joves. Els ha donat algun consell.
2: Proveu de creure que tot és possible. Totes les coses són possibles i quan trieu una cosa, apliqueu-s'hi, treballeu. Si és música, toqueu-la.
1: I per descomptat, ha tancat aquest directe que ha fet a TikTok recordant el motiu pel qual l'ha fet. Evidentment, era la promoció d'aquest àlbum que surt divendres, The Voice of Dungeon Lane.
2: Si us pregunteu què passa aquesta setmana, la resposta és Dungeon Lane. Es diu The Voice of Dungeon Lane i és el meu nou àlbum. Hi he posat algunes cançons molt diferents. Crec que m'agrada, així que espero que a vosaltres també.
0: És difícil que no agradi, perquè s'ha de dir que t'agradi l'estil de música que t'agradi. Paul McCartney sempre ha fet bones cançons, no?
1: Això
0: ja les
1: sí.
0: Feia amb els Beatles i n'ha continuat fent a l'edat de 83 anys aquest, no sabem si últim disc, The Voice of Dungeon Lane.
1: Però ben modern, el TikTok.
3: I tant que sí.
0: Gràcies, Marc.
1: Bona nit.

0: Catalunya nit.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
4: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
6: Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
5: No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
7: Amb el suport de Bonpreu Esclat.
1: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
8: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
1: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
9: És tan fort que cada vegada que hi penso...
1: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
10: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
1: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
11: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
1: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
12: És un dia feliç.
1: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya nit. Once inside a woman's heart. Catalunya Ràdio. A man must keep his head. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
14: Avui és un d'aquells dimecres, abans d'acabar el mes, perquè se'ns està acabant el mes de maig, que tenim entrega de l'espai Personatges que hauríeu de conèixer, en què Xavier Vilà ens acosta persones molt rellevants en el seu àmbit i que sovint passen desapercebudes. Avui descobrim un ultraric xinès de 36 anys, per tant jove, encara li queda aquí futur per fer carrera, que ha aixecat el seu imperi amb les criptomonedes i que ha rescatat, atenció, Donald Trump en la temerària incursió en aquest món que va fer el president dels Estats Units. Un home, ara ho sentireu, que s'ha menjat el plàtan més car del món. Això ho haurem d'anar explicant a poc, per sort tenim aquí el Xavier Vilà, que s'explica bé. Bona nit, Xavier.
15: Què tal? Bona nit.
14: A veure, d'entrada, de qui parlem?
15: Parlem de Justin Sun, un senyor que va néixer l'any 90 a la província xinesa de Qinghai, fronterera amb el Tibet.
16: We want to be the bridge between all the financial assets around the world. The USDT on Tron has way more value.
15: Aquí l'escoltes, Manel, parlant del bridge. Resulta que aquest senyor vol ser un pont, vol desgranar un somni, que la seva plataforma, que es diu Tron, esdevingui el pont, aquest bridge que escoltàvem, que cal travessar perquè qualsevol de nosaltres fem una transacció financera arreu del món. És a dir, que si pagues en alguna banda, ell cobri.
14: Que passis per ell, clar.
15: Que passis per ell. Un projecte, per tant, d'una ambició colossal sorgit d'aquest emprenedor que està rodejat de molta polèmica, ara us ho explicaré. Un home que va ser portat per la família quan només tenia 4 anys de l'interior xinès d'aquesta província que hem dit cap a la bulliciosa Guangdong, a la costa meridional del país. Justin Sun tenia una mare que era periodista esportiva i un pare que planificava pel govern, feia plànols i feia coses amb escaire i llapissos. I ell va esdevenir un nen lletraferit i tenia molta curiositat per les coses i això li va venir explicat per una inspiració d'un premi Nobel xinès que es deia Mo Yan. Aquesta és una banda de la seva vida. L'altra és l'ànsia de poder. De criatura va tenir clar que ell volia remenar calés. Ja hem vist que en té molts. I per qui va llegir a Michel Foucault, el filòsof francès. Total, que amb aquest còctel tan europeu i asiàtic combinat, amb 17 anys, guanya la plaça a la prestigiosa Universitat de Pequín i aquí aflora Manel el seu esperit rebel. Critica el govern xinès pels plans d'orientació acadèmica, això no és poca cosa, els qualifica de cruels i els compara amb l'Alemanya de la Segona Guerra Mundial. Per tant, tot una declaració d'intencions.
14: Sí, apunta maneres. I aquí potser és quan comença la seva connexió amb Donald Trump?
15: Bé, quan va a aquesta universitat hi ha un professor que no se li acut res més que dir-li: tu, si vols aprendre anglès, el que has de fer és consumir televisió nord-americana.
14: Uh-huh.
15: I Justin Sun el que fa és recorre a BitTorrent, que és un servei d'intercanvi d'arxius peer-to-peer que més anys més tard, per cert, adquiriria, se'l va comprar.
14: Està bé.
15: I quan estava en aquesta plataforma va començar a descarregar-se repeticions de l'aprenent, The Apprentice, Trump en vena.
12: Hey, look, you claim to be like me. The difference is I work hard. You've been lazy, you've been nothing but trouble. And now you cut them off as they're fighting each other for who should be fired. Michael.
17: Yes, sir.
12: You're fired.
14: Estàs acomiadat, eh? Ja tenia l'estil que té ara Donald Trump. És aquest reality show que li va ensenyar a Justin Sun. Estem dient Justin Sun, escrit amb S-U-N, com Sun, per si algú ho vol buscar. Aleshores, aprèn anglès amb Donald Trump,
15: sí.
14: I Donald Trump té un vocabulari molt específic.
15: Molt particular.
14: Per exemple, estàs acomiadat.
15: I Justin Sun, Sun, ja se'l fa seu, aquest eslògan, un home que va quedar captivat per les lliçons del magnat novaiorquès sobre especialment la competència despietada que es marca Trump i a l'ego, que també forma part de l'ADN de l'ara president nord-americà. I, és clar, aquest són sentiments que són una mica anatema en la societat xinesa, no encaixen exactament igual com a la nord-americana, com sabem. Però imbuït per aquest esperit, San no se li acut res més que anar-se'n a Pensilvània a estudiar, a fer un màster d'economia política, i saps on va? A la universitat on va estudiar Trump, a l'Alma Mater, a la University of Pennsylvania. Per tant, els contactes, ja veus que els astres es van alineant.
14: Exacte.
15: I després torna a la Xina i arrenca el seu somni, i ho fa a Ripple Labs, que és on comença a treballar en criptomonedes.
14: Ripple Labs. Sí. Aquí entrem en el món de les criptomonedes i hi romp a la seva vida encara un altre magnat.
15: Sí, perquè parlem de Trump per una banda, però quan torna a la Xina, ell el que fa és anar-se'n a una altra universitat a estudiar, una creada per Jack Ma, ni més ni menys el creador de Alibaba, darrere del gegant del mercat online AliExpress, que segur que moltes famílies que ens escolten coneixen, perquè les criatures arrasen comprant coses online. En aquesta aventura pedagògica només eren 30 estudiants i Sun era el més jove. I Jack Ma el que fa és fer de Sun el seu protegit. I ell es gradua el 2018 amb un títol de la seva tesi també significatiu: Blockchain, el naixement d'internet descentralitzat.
14: Blockchain.
15: Per tant, ja anem entenent una miqueta el perfil d'un personatge que a partir d'aquesta tesi genera Tron, aquesta plataforma envoltada de controvèrsia, sobretot, Manel, perquè antics treballadors que hi han estat amb ell asseguren que Sun va plagiar directament el codi d'escriptura original i que després, un cop ja creat, va crear al seu voltant una nova criptomoneda aconsellat per un advocat que havia treballat a la SEC, que és el regulador financer del govern dels Estats Units. Per tant, moltes coses aquí una miqueta fosques.
16: The USDT on Tron it has more, way more value than the TRX.
15: Aquí Sun justifica com ho va fer, diu que aquestes crítiques no tenen res de verídic, i va ser finalment aquest any 2021 que va crear aquesta criptomoneda dintre de l'entorn de la plataforma Tron, en plena controvèrsia per això que et comento de l'advocat. Un advocat que, per cert, li va desaconsellar fer aquesta operació, però ell, Sun, en va fer cas omís, captivadíssim pel dividend potencial que podria donar-li una plataforma que ja tenia 100 milions d'usuaris a la xarxa.
14: O sigui, ell tira endavant, eh?
15: Tira endavant, i això fa que tingui problemes perquè en aquest tira endavant també, a banda de l'advocat que li diu que no ho faci, involucra una altra empresa americana que està acusada de manipulació de mercats i d'ús d'informació privilegiada. O sigui que ja veus com està la cosa.
14: Doncs sí, per tant, això al final li va portar mal de caps seriosos?
15: Mal de caps que ell aconsegueix, diguéssim, que rebaixar, perquè en l'escenari que estem comentant apareix una altra empresa impulsada pels Trump, per la família Trump, una empresa de criptomonedes que es diu World Liberty Financial. S'han inverteix abastament i perd molts diners, però fa que Trump guanyi 400 milions perquè hi havia una clàusula dintre de l'acord que diu que tot allò que es perdi a partir dels 30 milions inicials, els Trumps no en saben res, els hi correspon guanyar. Per tant, el peatge de Sant és gran, perd diners, però per altra banda dona els seus fruits perquè recluta a Trump per aconseguir el que et deia al principi, que Trump vagi sent, i veurem si ho acabarà sent al final, aquesta plataforma per la qual tots haguem de passar si mai fem cap comerç online.
14: Déu-n'hi-do, des que has començat a parlar, que t'estic seguint, molt interessant, però estic esperant en quin moment apareixerà el plàtan, perquè hem començat aquí a la presentació dient que aquest home es va menjar el plàtan més car de la història,
15: no podia,
14: o alguna cosa així.
15: No podia deixar de dir-vos-ho, és una miqueta una frivolitat, però és que en la vida de Sant hi ha un component que barreja filantropia, art i un plàtan. I és que aquest senyor es va fer viral perquè un dia va comprar una obra d'art,
14: sí,
15: que era un plàtan enganxat a una paret amb una cinta adhesiva. Això era tot. Va pagar 6,2 milions de dòlars per aquesta obra. I Déu es va fer el mil homes convocant una roda de premsa per anunciar que havia comprat l'obra d'art i per, immediatament davant de totes les càmeres, arrencar el plàtan de la paret, pelar-lo i cruspir-se'l. La qüestió és que els periodistes assistents immediatament van sortir a l'exterior de la firma Sotheby's que havia fet l'audició i van parlar amb l'immigrant de Bangladesh que li havia venut el plàtan, que havia costat 35 centaus de dòlar.
14: O sigui que de 6 milions, res de res.
15: Clar, l'obra d'art estava valorada amb això perquè era una obra d'art de nom Comedian, de l'artista Mauricio Catalán, i Sant va decidir pagar aquest import. Naturalment, quan a l'immigrant de Bangladesh li van dir el que havia pagat aquest home pel seu plàtan de 35 centaus, va entrar en còlera recordant que ell, com a treballador d'un lloc que ven plàtans, cobra 12 dòlars l'hora en jornades de 12 hores diàries, faci sol, plogui o passi el que passi.
14: Déu-n'hi-do.
15: Sant va mirar de rescabalar-lo, comprar-li plàtans per valor de 25.000 dòlars. No estem segurs si va quedar content. El que sí sabem és que Sant, al final, va decidir, després d'aquest incident, convertir-se en cònsol de l'illa de Granada, una petita illa al mar del Carib. Un lloc, per cert, Manel, on no es coneix que conreïn plàtans.
14: No, Déu-n'hi-do, això va ser una... Aquesta performance m'has deixat distret, però, en fi, una biografia que efectivament és interessant. Veurem si acabem passant per Tron o no, o si hi ha algú que està tronat, o què acabarà passant aquí. Però impressionant. Una vegada més ens deixes amb la boca oberta. Per personatge del mes de maig, Justin Sun. D'aquí un mes hi tornem amb l'últim de la temporada.
15: Ens en queda l'últim de la temporada.
14: Això hauràs d'acabar fort, eh?
15: Us prometo emocions fortes.
14: Sí, perquè per superar aquest et costarà. Gràcies, Xavier.
15: Gràcies, Manel. El plàtano.

0: 20 minuts i arribarem a la mitjanit. És hora de treure el cap a la nostra rotativa de referència amb Lídia Téllez, que la tenim allà esperant. Bona nit, Lídia.
1: Hola, bona nit, Agnès.
0: Escolta, tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Només ara.
0: Doncs vinga, anem amb la portada de l'Ara.
1: Mira, comencem. Dia de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Letxia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Per una altra banda, tenim el redoble setge judicial al PSOE. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I la foto de portada es veu la Policia Nacional ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid amb l'escorcoll que es va fer durant el dia.
0: Molt bé, i què més?
1: També l'Iran difon un esborrany d'acord sobre l'Hormuz que Washington nega al cap de molt poc. Per una altra banda, tenim, es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. I en quant a futbol, l'ingrés del Newcastle, Gordon, fitxa, primer fitxatge del Barça. I ja està.
0: Ja està, eh?
1: Bueno, i també puc dir-te que l'altra foto de portada són les noies del Barça en el camp.
0: Molt bé. En el comiat d'Alexia Putellas, sí, entre d'altres en aquest últim partit que les culers han jugat al Johan Cruyff. Gràcies, Lídia. Bona nit.
1: Bona nit. Fins demà.
0: Adéu.
2: I aquí a l'estudi tenim el Marc Güell amb tres portades més.
3: Sí, comencem per la Vanguardia, que obre amb Pedro Sánchez, rebuig eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. La foto de portada és per Sánchez reunir-se amb el Papa Lleó XIV en la trobada que han mantingut avui. I precisament en aquesta portada també destaquen una entrevista a Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, dies abans que el Papa visiti la ciutat. I destaquen aquestes paraules: el Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. I una altra entrevista que trobem a La Vanguardia, a Siri Hatzbet, que publica Històries de fantasmes. La novel·lista, de la novel·lista destaquen aquestes paraules: sabia que Paul Auster estava allà mirant-me i va ser meravellós. També l'entrevista en El País, que titulen Paul Auster i jo mai ens avorríem. L'obertura, però, del País és que el jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedinar investigacions, i la foto és per dos policies custodiant avui la seu del PSOE. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes, i també en aquesta portada destaquen que Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. I acabem al Punt avui. Titulen: Pedraz també apunta al PSC, amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respir a Pedro Sánchez i envia l'UCO a la seu del PSOE. I també un titular esportiu al Punt avui: Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra la Real.
0: Gràcies, Marc. A aquesta hora també hem de fer un cop d'ull, avançar alguns dels continguts que sabem que demà els nostres oients es trobaran a l'antena de Catalunya Ràdio. Marta Prat, bona nit.
4: Bona nit. Doncs mira, com que tenim aquesta mena de tsunami politico-judicial, sí, ens podem esperar qualsevol sorpresa. En qualsevol cas, demà sí que hi haurà munició, tant per el Partit Popular com Partit Socialista, perquè hi ha dos judicis en marxa. L'un, el de l'anomenat cas Kitchen, recordeu, l'Audiència Nacional. Veurem asseguts a la banqueta com acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el que era el seu número 2 al Ministeri. Se'ls acusa d'ordinar una trama, doncs, per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, també per sostreure-li documentació i evitar que es poguessin filtrar proves de la comptabilitat de B del Partit Popular. Llavors, demà els s'asseuran a la banqueta com acusats. Recordem que en aquest judici també han comparegut com a testimonis el mateix Bárcenas, el mateix Mariano Rajoy, la que era la secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i que van deixar algunes perles com aquestes.
5: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
6: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
7: ¿Fue informada en algún momento?
8: No. Pues es que yo hasta dudo que eso fuera así.
4: No recordaven res del que havia passat. Un altre procés judicial, com dèiem, en aquest cas a l'altre bàndol, és el del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. S'enfronta a una pena de 3 anys de presó si es demostra que efectivament es va beneficiar, com diuen les acusacions, d'un lloc de treball que suposadament li van fer a mida a la Diputació de Badajoz per ser coordinador d'activitats dels conservatoris de música. Si es demostra això, doncs mira...
2: Sí, demà foc creuat, exacte, segur.
0: Aquí ho explicarem.
4: La Fiscalia li demana l'absolució, però veurem què passa. I res, i una altra qüestió, doncs, com deia avui un representant sindical d'educació, que sembla la cançó de l'enfadós.
9: Hem tornat a caure en el ja conegut Dia de la Marmota, que ens sorprèn que sigui precisament el dia en què s'ha aturat tot el país.
4: Una nova convocatòria de vaga, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental, i un cop més s'asseuren tots a la taula de negociació, departament i docents, per veure si resolen aquesta qüestió i arribaran a un acord.
2: Molt bé, la trobada és a les 12 del migdia, a veure si a aquesta hora demà podem explicar
0: algun canvi, no?
2: Exacte, a veure si ha canviat d'alguna manera. Moltes gràcies a tots dos, bona nit.
0: Bona nit.
4: Adéu.
2: Doncs titular a titular, paraula a paraula, hem anat avançant i el dia li queda un quart d'hora. Entrem al tram final d'aquest dimecres, que el volem passar ben acompanyats.
0: I el farem amb la persona que tindrà l'última paraula del dia. Diu que va aprendre a llegir als 4 anys amb Tintín, concretament amb el Lotus Blau i les joies de la Castafiore, de tapes dures i de llom de roba. Eren els anys 1964 i 1965. Col·lecciona figuretes tintinesques que ha trobat en diferents racons del món. Segurament per influència del reporter belga, el nostre convidat d'avui va estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona i 40 anys després de llicenciar-se va defensar la seva tesi doctoral sobre Tintín. Ara, tot el que sap sobre Tintín ho podem llegir en el llibre Tintín, periodista vicario. Qui ens acompanya avui és advocat, és també periodista, i ara hi hem d'afegir l'etiqueta de tintinòleg, Josep Manel Silva, bona nit.
10: Bona nit, Agnès.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
10: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Aviam, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
10: Sí, he confirmat que Catalunya és una narcosocietat. He après que la intel·ligència artificial, a part de posar en risc el pensament crític, també es dedica a triturar llibres, però sobretot crec que el més important que he après avui és que Paul McCartney el divendres traurà un nou disc que es diu The Boys of Dungeon Lane i que, com que una de les cançons la canta amb Ringo Starr, podem dir que els Fab Four ja no existeixen, però els Fab Two, no? Tornen els Beatles, el que queda dels Beatles com a mínim torna aquest divendres.
0: Molt bé, t'hem vist, moure't a la cadira
2: sí,
0: mentre
2: li agradava. Escoltàvem
0: a Paul McCartney.
10: Bueno, sóc un boig dels Beatles, sí.
0: Et vas fer periodista per Tintín?
10: Vaig estudiar periodisme per Tintín, sí. Sí, la resposta sí.
0: Què t'atreia de Tintín?
10: Bueno, el viatge, l'aventura, la curiositat... també els valors que hi ha al darrere, perquè la honradesa, el lluitar contra els dolents, contra això quan ets petit, no? Contra el mal, doncs sí, això és el que m'atreia, i tot i que Tintín, tothom diu que és periodista, però la meva tesi és que no sempre exerceix de periodista, doncs sí que crec que és model per molts periodistes i que molta gent ha estudiat periodisme gràcies o per culpa de Tintín.
0: N'has fet un llibre, força farcit, de moltes pàgines, Tintín, periodista vicari, és la teva tesi.
10: Tinc un manual d'instruccions perquè la gent s'espanta per com llegir aquest llibre, saps?
0: Ah, sí? Com s'ha de llegir aquest llibre?
10: S'han de llegir les primeres 140 pàgines, que explico una miqueta la vinculació entre l'obra i l'autor, que és molt important, perquè al darrere hi ha un autor, que es deia Hergé, Georges Rémy. També la idea de per què Tintín és o no periodista i quan exerceix, i aleshores, jo sempre dic a la gent que s'ha d'aturar aquí, 140 pàgines no és molt, no? I aleshores, recuperar els àlbums de Tintín, perquè hi ha una anàlisi de cada un d'aquests àlbums en relació a l'aparició de mitjans de comunicació i de l'exercici del periodisme dintre de cada àlbum. I això es pot fer tranquil·lament, doncs, a l'estiu, per exemple. Agafes un àlbum de Tintín i busques l'apartat corresponent dintre del llibre. I després, al final, són 20 pàgines de conclusions. O sigui que, en realitat, aquest llibre és per llegir la primera part, la segona, amb tranquil·litat, anar fent, i quan acabes... Doncs,
2: és un llibre que pot
10: durar...
2: Et pot acompanyar tota una vida.
10: Ah, això mateix. Bueno, un estiu. Tota la vida.
2: Home, sí,
10: tota la vida, sí.

0: dibuix havia d'estar al servei de la narració. Es considerava molt més periodista que dibuixant, tot i que era un grandíssim dibuixant. I va començar a publicar en aquest diari perquè el director, que era un sacerdot, li va encarregar fer un suplement infantil per nens que es deia Le Petit Ventiem. I aquí va inventar, quasi obligat, el que jo dic que és el seu vicari, no? Perquè ell, si era un reporter frustrat, va crear una espècie de reporter fictici, que era el Tintín, que en realitat els primers àlbums el que són reportatges dels països on viatja. Viatja primer a la Unió Soviètica, després a l'Àfrica, després a Amèrica, després a l'Àsia, i aleshores els àlbums són reportatges periodístics que ell, sense viatjar, perquè es documentava, sobretot a través de la premsa també, doncs, dels llocs on enviava Tintín a viatjar i a fer de periodista, però sobretot també a lluitar contra el mal, perquè bàsicament és un... i a investigar, perquè també era un investigador. El periodisme i la investigació, doncs, està molt relacionat, no?
1: Per tant, Tintín és un dels periodistes més famosos. Hi ha Superman, que també era periodista, no? Però...
0: Tinc una part de la meva tesi, que no està en aquest llibre, però després vaig publicar un llibre, que és una, vaig publicar un article, que és una recerca sobre tots els personatges de còmic que han exercit de periodistes o del món de la comunicació. Està publicat a la revista de la Societat Catalana de Comunicació.
1: Ah, que bo. Oh.
0: Sí.
2: I tant sort ara així ràpid algun altre que tinguem tots en l'imaginari.
0: Bueno, Spiderman també ho era, per exemple, perquè era fotògraf, era fotoperiodista,
2: sí.
0: No?
2: Molt bé.
0: Sí, òbviament, Superman és el model. Però la diferència és que aquests són superherois, que el periodisme és com la seva professió excusa, la coartada.
1: Exacte,
0: la coartada.
1: Exacte.
0: Tintín és al revés.
1: Sí, sí,
0: Tintín
1: sí.
0: No és un superheroi, sinó que és gràcies a la seva professió que lluita contra els dolents. No? La part mítica de l'heroi no és a través de les seves capacitats sobrenaturals, sinó a través de l'exercici de la seva feina, de la seva professió.
1: Ben vist. Sí, sí.
0: I després una altra cosa que crec que és molt important, que molta gent no sap, no? Que és que totes les aventures de Tintín van ser publicades prèviament a la premsa. Primer, aquesta revista que et deia, Le Petit Ventiem, que era el suplement de Le Ventiem Segle, després a l'Esso durant la guerra, que era un diari ocupat pels alemanys, per això hi ha una certa crítica sobre Hergé, perquè va publicar durant la Guerra Mundial doncs amb un diari ocupat pels nazis, i després, dos anys després, que perquè va estar castigat dos anys per haver precisament col·laborat, doncs van crear una revista que es deia Tintín, i aleshores totes les aventures abans dels àlbums sempre es publicaven per entregues de manera molt periodística, molt folletinesca, no? I per tant això també és una característica, perquè una de les coses que jo faig al llibre també és explicar totes les vinculacions i les aparicions dels mitjans de comunicació dintre dels àlbums, que és una barbaritat. És una barbaritat. O sigui, es pot dir que l'obra de Hergé, que comença el 29 i acaba el 76, és una obra mediàtica, perquè està ple de referències a la ràdio, al cine, a la televisió, abans pràcticament de que comencés a emetre la televisió, a la publicitat, que també comptabilitzo totes les vegades que hi ha referències publicitàries, i el propi Hergé crea marques i diaris o mitjans de comunicació propis. O sigui, acaba creant un ecosistema en què les marques i els mitjans els ha creat ell, però semblen reals, no ho són. Aleshores, aquesta barreja entre ficció i realitat és una de les coses més interessants que hi ha a la seva obra.
2: Has dit moltes coses, una de les quals jo crec que potser molta gent no sap, que és que l'últim àlbum va ser publicat el 1976.
0: Sí, Tintín los Pícaros és l'últim àlbum acabat i es va publicar el 76, entre altres coses perquè ell va deixar un àlbum inacabat que es diu Tintín i l'Alfart, que va deixar instruccions que no continués després de la seva mort. Uh-huh. Aleshores, és una obra que és acabada, el 1976, i estem al 2026 i continuem parlant d'això.
2: De Tintín, no? Hi ha algú que encara fa tesis...
0: Sí, algun tronat que fa una tesi doctoral.
2: Aviam, s'han publicat 100 milions d'exemplars d'àlbums de Tintín en 100 llengües diferents.
0: Més de 130 ja porten.
2: Amb llatí inclòs.
0: Sí.
2: Per tant, l'èxit
0: tinc
2: és...
0: Tinc d'Ínsula Nigra, que és la illa
2: sí.
0: Negra, en llatí. Jo la tinc a casa, aquesta.
2: Clar, hi deu haver aquí un molts àlbums de col·leccionista.
0: Sí, hi ha gent que es dedica a col·leccionar tots els àlbums, perquè són 130 llengües o dialectes, perquè molts són dialectes, però no de tota la col·lecció, saps? O sigui, a vegades és només algú que fa un àlbum amb una llengua per preservar aquella llengua i no fan tota la col·lecció, perquè és car també la traducció i tot això, no? Però, efectivament, són més de 130 llengües ja.
2: Aquí hi ha molta gent que tothom coneix Tintín, jo crec que hi ha molta gent, però, que no sap res de Tintín a la vegada, no? Segurament.
0: Sí.
2: Es produeix aquesta circumstància. Bueno, tothom coneix...
0: Sobretot en ara, perquè molta gent jove, fins i tot, que jo he parlat, clar, a la universitat, per exemple, no? Que soc professor de la universitat i em trobo amb gent jove, per exemple, a l'Autònoma fem una pràctica cada any sobre fake news i propaganda política basada en un àlbum d'Astèrix i un altre de Tintín, que és la Titania de l'Astèrix i el Lotus Blau del Tintín. Per què?

0: Hi ha molts elements en comú sobre les relacions entre el poder i els mitjans de comunicació, els rumors com a forma de destrossar una societat, com a arma també de propaganda en cas de conflicte bèl·lic. Tot això és, o sigui, és molt modern, Tintín. Encara que no ho sembli, hi ha moltes coses... És una mica com el Simpson, jo sempre dic, saps? Que moltes coses que surten al Tintín han passat després, estaven previstes, o fins i tot es va avançar, òbviament, amb el tema de la Lluna, per exemple, no? O sigui, es va avançar 16 anys abans de arribar realment a la Lluna. Hergé ja els va enviar amb un àlbum que és un díptic, perquè són dos, que és molt realista, que es va documentar molt bé i que fins i tot en fons de la NASA per veure que era possible arribar a la Lluna.
1: I no? Alguns pecats, com Tintín al Congo, o no? Com ho veus tu?
0: Bueno, són...
1: Va ser molt criticat, com, no? Per racista...
0: Bueno, són, a veure, jo sempre dic que racista no és, és molt paternalista i és producte... També és veritat que els dos primers àlbums eren encàrrecs del seu director, que com hem dit era un sacerdot molt, molt conservador, que el Congo en aquells moments era una colònia de Bèlgica i el va enviar allà perquè volien també augmentar les vocacions perquè la gent anés a les colònies a treballar des de Bèlgica, no? Però evidentment ell no havia anat mai i va reproduir un model que era el que en aquella època s'explicaven als mitjans, és a dir, és producte d'un moment determinat. Que, per cert, després, com que és una obra acabada i algunes edicions les van anar revisant, moltes coses ell les va... O sigui, va evolucionar també com a persona l'autor, no? I aleshores, aquestes coses ell mateix va reconèixer que eren producte d'una època, que eren errors, pecats de joventut, fins i tot arriba a dir, però que amb els anys, evidentment, s'ha d'entendre, en alguns països està prohibit als menors. A Anglaterra, per exemple, les biblioteques no el pots trobar a les seccions de menors al Tintín al Congo, no? I és un llibre que, si el veus, no és gens perillós, però efectivament... Mira, més en contra estarien els animalistes, perquè es dedica a fer una matança al Tintín de, molts, de moltes bèsties d'allà del safari de l'Àfrica, que no tant per la relació amb els negres, que evidentment és producte d'una altra època, però no és racista. Jo crec que no és racista.
2: Els examinadors de la tesi doctoral van gaudir, ja t'ho asseguro jo, perquè...
0: Bueno, vaig tenir un tribunal de 5 persones de diferents universitats, i algun d'ells va ser durillo, eh? Després em van posar el cum laude, però no creguis que va ser una cosa fàcil, no, perquè van preguntar moltes coses, sí.
2: Gaudí segur que ho van fer. Per cert, tu també ets col·leccionista de coses de Tintín o no?
0: Mira, bàsicament de llibres. El que passa que amb els anys, clar, com que això ve de petit, és una malaltia de petit, doncs hi ha molta gent que em regala coses, no? I jo què sé, avui porto aquí un pin de Sildàvia, que és un país fictici, però que hi ha una xarxa de consulats. Hi ha una gent molt boja que es dedica a ser cònsuls de Sildàvia a cada país. I aleshores jo tinc passaport de Sildàvia, o sigui, tinc una doble nacionalitat, no? Perquè tinc nacionalitat sildava també, passaport, DNI... Sí, hi ha gent que fa aquestes coses, sí. O sigui, som una secta, en realitat, saps? Dels tintinaires, de veritat, som una espècie de secta, amb broma, sempre dic, eh? Sí, amb broma.
2: Va, que hi posarem l'última cançó del dia.

0: Future Islands celebren 20 anys de carrera amb 20 cançons i una raresa que no van acabar publicant en un àlbum i que ara els agrada molt. Es diu Find Love. What it seems, in Paramore,
1: in arrogance and dreams. Avancem cap a la mitjanit i avui l'última paraula del dia la tindrà en Josep Manel Silva, periodista, advocat, professor universitari i també tintinòleg amb aquesta tesi doctor en comunicació social i aquesta tesi tintin periodista vicario per la qual va obtenir un cum laude i que es mereix com a mínim ser cònsol d'algun país inventat per Hergé al món de Tintin. Gràcies Josep Manel per acompanyar-nos i tens aquest micròfon per tenir l'última paraula del dia.
2: Sí, farem un comiat tintinòfil, no podia ser d'una altra manera, no? Que seria una cosa així com bona nit Catalunya, que descanseu. Jo encara diria més que descanseu bona nit Catalunya, que és una cosa que feien els Dupont i Dupont.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30%, segons la Conselleria, i del 60%, segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles. Esports.
1: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació Jon Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent dirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Cerrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy és la estabilitat.
5: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
9: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
5: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
10: Si s'iniciara un procés judicial en aquest sentit, hubiera proves i sobretot una sentència firme, nosaltres pediríamos eleccions.
5: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els comuns a unir-se a la petició.
11: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex-número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
12: Se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
13: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
14: ¿Fue informada en algún momento?
15: No, pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
16: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
17: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
18: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la passada en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones, Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i, bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i per això extrema les precaucions. De moment només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
19: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
20: Only exceptions Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
19: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
22: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
2: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M ha afectat per la reestructuració i treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
1: L'han portat a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
3: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
4: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
3: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
23: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
24: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
3: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
2: 3Cat Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
25: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
26: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bocadora tota una vida.
26: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys serem aquí i d'aquí 4 serem allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, El club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
7: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
27: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero, i finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
2: 3CAT Info.
27: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Bà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou, i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Parzarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Catinfo la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord, volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Zaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa. Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara dops, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes, si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. Avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus, temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà, abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
25: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix

0: començat la campanya de la cirera i dels albercocs i comença a faltar gent.
1: Aixut confia que hi hagi més treballadors disponibles quan arrenqui el gruix de la campanya de la fruita.
2: Roca preveu començar les obres de l'ecobarri entre Gavà i Viladecans, al Baix Llobregat, el 2028. Aquest pla urbanístic compta amb la construcció de més de 2.700 habitatges, dels quals 1.260 seran protegits. L'empresa de sanitaris invertirà 250 milions d'euros en aquest nou districte econòmic. Gavà, David Àngela.
3: Llum verda definitiva a aquest projecte que, segons la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, representa tot un canvi de model urbanístic.
4: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
3: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
2: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
5: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
2: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
6: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades, estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nitxo, llibres de cultura catalana.
2: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara es refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
7: Esports.
2: Amb David Ubach.
8: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
7: 3CAT Info.
8: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
9: Mai

0: imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
1: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
0: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: El públic del Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també promet l'arribada de 2 cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: En 7è bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. En Waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
2: 3CAT Info.
1: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
3: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
1: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en Waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament. Dissabte, segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard, que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
2: Trescat Info.

0: Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral va coincidir amb l'inici de la suposada trama al cor del partit. Els socialistes catalans asseguren que han actuat correctament en tot moment i que cooperaran amb els tribunals, mentre que Junts, el PP i Vox demanen a Illa que comparegui al Parlament. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran amb les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per l'escola inclusiva. El departament es compromet a portar una proposta per escrit. A hores d'ara proposa un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. Les mobilitzacions, mentrestant, no s'aturen. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès Occidental i Oriental. Serà l'endemà d'una jornada de vaga convocada a tot Catalunya amb un seguiment del 30% segons la Conselleria i del 60% segons els sindicats. Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo per evitar l'expansió del virus de l'Ebola. Al Congo s'han detectat més de 1.000 casos sospitosos i 223 morts. L'OMS demana un alto al foc al país per controlar la malaltia. La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills. El primer trimestre de l'any s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya. Els donen diners o una segona residència perquè els joves puguin accedir a un habitatge. Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Boys of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. L'ex-Beatle ha deixat que els espectadors escoltessin alguns dels temes i ha explicat que parla sovint amb Ringo Starr a través de videotrucades, ja que aquest últim viu a Los Angeles.
1: Esports.
2: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El traspàs del jugador de 25 anys es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre. I després, en el triomf contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga al Johan Cruyff. En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà a Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, dirigia la trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrías, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Les investigacions judicials acorralen cada cop més el PSOE, però Pedro Sánchez es manté ferm, es nega a convocar eleccions anticipades, diu que no hi ha motius per acabar la legislatura abans d'hora i referma el seu suport a Zapatero. Des del PP, Feijóo continua sense voler jugar la carta de la moció de censura i pressiona els socis perquè deixin caure el govern de Sánchez. Una exigència que, de moment, no ha rebut resposta. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Pedro Sánchez no veu cap raó per convocar eleccions anticipades i insisteix que seguirà fins a l'estiu del 2027. Ho justificava amb aquests arguments.
6: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, és la estabilitat.
5: I és que el president espanyol fins i tot ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i després de llegir el sumari del cas ha tornat a fer costat a Zapatero.
6: Y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Una visió que no comparteixen ni de bon tros els populars. Feijóo pressiona perquè convoquin eleccions i acabi la legislatura.
7: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
5: Feijóo, però, no vol fer el pas i presentar una moció de censura no té prou suport perquè tiri endavant, tot i que reconeix intents per convèncer Junts, però els de Puigdemont ho neguen. Míriam Nogueres, a TV3, i Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
9: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y, precisamente porque tenemos esa información, sabemos que no están dispuestos a moverse. Estan paralitzats.
5: I Esquerra manté el seu no a la moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si es comprova un finançament il·legal del PSOE.
10: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
5: L'escorcoll de Ferraz és un nou front de desgast per a Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir.
0: El jutge d'aquesta nova derivada judicial contra el PSOE posa el focus en la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. Santiago Pedraz ha reclamat al partit tota la documentació que els socialistes van lliurar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, que inclou estats comptables, contractes, factures, despeses de propaganda i publicitat. El magistrat no especifica per què ho vol, però el fet és que la suposada trama al cor del PSOE es va formar coincidint amb aquesta cursa electoral a Catalunya. En un comunicat, el PSC diu que sempre ha respectat la legislació electoral i ha funcionat amb total transparència i afegeix que col·laboraran amb la justícia. Des de l'oposició, Junts, el PP i Vox han sortit a demanar a Salvador Illa que comparegui al Parlament per aclarir l'assumpte. La juntaire Mònica Sales ha instat Esquerra i els Comuns a unir-se a la petició.
11: Catalunya no mereix un govern instal·lat en el silenci. Hi ha una informació greu i, per tant, el que demanem a la resta de grups parlamentaris és que no impedisquen aquesta necessitat d'informació aquí en seu parlamentària.
0: Els partits també volen que el president expliqui el contracte que la Generalitat va firmar amb Huawei després que els informes policials sobre Zapatero parlin de suposats vincles entre l'expresident espanyol i aquest gegant tecnològic xinès. Fonts del govern mantenen que el procés s'ha fet amb totes les garanties. I aquest dijous arrenquen a l'Audiència Nacional les declaracions dels 10 acusats pel cas Kitchen. És la trama parapolicial que suposadament va orquestrar la cúpula del Ministeri de l'Interior per sostreure i eliminar proves de la comptabilitat B del PP que ostentava l'extresorer del partit, Luis Bárcenas. Està previst que els primers a declarar siguin Francisco Martínez, ex número 2 del departament, i l'exministre Jorge Fernández Díaz, perquè la Fiscalia demana 15 anys de presó. Pel judici hi han desfilat més d'un centenar de testimonis, entre ells el mateix Bárcenas, que es va declarar víctima d'una persecució i va assegurar que Mariano Rajoy havia destruït proves del finançament il·legal de la formació. Tant l'expresident espanyol com la seva ex-número 2 al PP, María Dolores de Cospedal, van negar conèixer ni haver format part de cap operatiu il·lícit.
12: S'inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los responsables del partido en esos momentos y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
13: Aquí, en todo este tema, no ha habido ninguna operación política.
14: ¿Fue informada en algún momento?
15: No, no. Pero es que yo hasta dudo que eso fuera así.
0: Entre els acusats també hi ha els membres de la cúpula policial en l'època de Rajoy. El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que les xifres s'han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
16: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
17: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els sindicats mantenen el calendari de mobilitzacions en paral·lel a aquestes converses. Aquest dijous estan cridats a fer vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Serà l'endemà de la jornada de vaga unitària que s'ha fet a tot Catalunya aquest dimecres i que ha tingut un seguiment del 60%, segons els sindicats, i de prop del 30%, segons el departament. Les protestes de mestres i professors han provocat molts problemes de mobilitat. S'han fet talls durant hores a l'autovia A2 i a l'autopista AP7 en diversos punts. Noé Muñiz és el portaveu del sindicat USTEC a Tarragona.
18: Ens ha sigut un èxit, ens ha sorprès. Nosaltres sabíem que hi hauria molta gent, però quan hem arribat aquí, al tall de l'AP7, hem tallat la P7 en els dos sentits, potser 1.500, potser 2.000 persones. Déu-n'hi-do, és a dir, jo crec que això demostra que el col·lectiu continua fort, que la gent continua amb força al carrer i bueno, és la idea per poder pressionar a les negociacions que estan en curs ara mateix.
0: Les protestes han provocat cues quilomètriques i Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Procitat davant dels milers de conductors que han quedat atrapats. La Creu Roja ha fet arribar aigua i aliments a algunes de les persones que eren als cotxes sota altes temperatures. En paral·lel, també s'han fet diverses manifestacions. La més multitudinària ha estat la de Barcelona, que segons el sindicat convocant ha aplegat fins a 16.000 persones, una xifra, però, que la Guàrdia Urbana ha rebaixat fins a 7.000.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Uganda ha tancat temporalment la frontera amb la República Democràtica del Congo, on els casos d'Ebola no paren d'augmentar. En total, al Congo s'han detectat almenys 1.000 casos sospitosos i 223 morts. Uganda vol mantenir el control sobre el virus i, per això, extrema les precaucions. De moment, només ha detectat 7 infeccions, una de les quals mortal. El cap de l'OMS, Tedros Adhanom, demana un alto al foc al Congo per controlar la malaltia. Burkina Faso, Elia Borràs.
19: Ja fa uns dies el país va suspendre el transport tant terrestre com aeri des de la República Democràtica del Congo, però han fet un pas més i han tancat la frontera. Les úniques persones que podran creuar-la són els equips humanitaris i mèdics, i així ho ha explicat un responsable de la Secretaria Permanent del Ministeri de Salut d'Uganda.
20: Only exceptions Les úniques excepcions són els equips de resposta a l'èbola autoritzats, les organitzacions humanitàries, el transport d'aliments i mercaderies i la seguretat. Però tot això estarà sota estrictes controls sanitaris i protocols de supervisió a través de la frontera.
19: El mateix responsable ha anunciat que els mitjans hauran de sensibilitzar la població sobre el virus durant almenys 30 minuts al dia. Es tracta d'una de les tasques principals per evitar les notícies falses que circulen sobre el virus. Tedros Adhanom ha dit que el Congo viu en un xoc catastròfic entre la malaltia i el conflicte i ha demanat un alto al foc immediat per evitar el desplaçament massiu i l'accés als equips mèdics a les zones afectades. La província d'Ituri, on hi ha l'epicentre de la pandèmia, és a més de 3.000 quilòmetres de la capital, Kinshasa, i és gairebé impossible arribar-hi per carretera. Es tracta d'una zona minera amb molta activitat extractivista i en conflicte entre l'Estat i els grups rebels pel control dels recursos naturals que té el país.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
21: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, Girona. Sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La crisi de l'habitatge dispara les donacions de pares a fills per ajudar-los a comprar-se un pis. Aquest primer trimestre del 2026 s'han incrementat un 20%, segons l'Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya, i ja és tendència clara dels últims anys. Els donen diners o una segona residència, el 13% de les famílies en tenen, perquè es puguin emancipar. Un comportament que explica, en part, perquè ara mateix la meitat de les compravendes d'habitatge es fan sense necessitat d'una hipoteca. Fins fa uns anys només compraven cases al comtat els estrangers i els catalans amb molts estalvis, però ara s'hi ha sumat aquest col·lectiu de joves que tenen l'ajuda dels pares. Raquel Iglesias, vicedegana del col·legi, explica que és una cultura que s'ha imposat per força.
22: Hi ha moltes consultes. El meu fill necessita un habitatge, què podem fer? I nosaltres, als despatxos notarials de Catalunya, tenim moltíssimes consultes de pares i de fills que busquen solucions. I nosaltres els diem tot el que pensem que pot ser.
0: Catalunya també és líder a formalitzar poders preventius, que vol dir designar una persona de confiança perquè gestioni els nostres assumptes en cas d'incapacitat. En 5 anys, els poders atorgats s'han doblat.
1: 3CAT Info.
0: La multinacional tèxtil sueca H&M planteja un ERO a les oficines que té a Barcelona i a Madrid, que ja afecta una vuitantena de persones. La xifra es va pactar amb els sindicats la setmana passada amb indemnitzacions per acomiadament improcedent i complements. Els representants laborals creuen que, com a molt, s'acomiadarà el 40% dels afectats perquè la resta es recol·locaran en altres llocs de treball, aquí o a l'estranger. El centre barceloní d'H&M afectat per la reestructuració hi treballen 230 empleats que s'encarreguen de la planificació, la facturació i les tasques de recursos humans per 6 països europeus. Malgrat tot, en els últims anys hi ha hagut diverses reduccions de personal per part d'aquesta marca de moda i els sindicats temen que en el futur es tornin a anunciar tancaments de botigues. El 2024, H&M va acomiadar gairebé 500 persones i va tancar prop d'una trentena de botigues a tot Espanya. I el fabricant de motos Torrot de Sal, el gironès, entra en concurs de creditors i sol·licita la liquidació de l'empresa. La companyia acumula diversos plans de reestructuració de la plantilla, però es declara insolvent. El jutjat ja ha nomenat un administrador concursal per comprovar si hi ha algun comprador interessat en la firma o saber quins béns té Torrot per afrontar els deutes amb proveïdors i treballadors. La plantilla, que no arriba a les 50 persones, s'acumula endarreriments salarials i impagaments. Segons Xavier Sanchiz, advocat de la Intersindical que representa els treballadors, la situació ha afectat la salut dels empleats.
2: L'han portada a una situació límit. De fet, en l'últim any hi ha hagut dels treballadors de producció més del 50% estan amb problemes, amb malalties d'ansietat i d'estrès provocats per la situació laboral.
0: Ara l'administrador concursal té 2 mesos per comprovar la viabilitat de Turrot, que fabrica motos elèctriques i que s'havia centrat en vehicles infantils. Més qüestions. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts Valencianes es tanca amb les conclusions que han pactat el PP i Vox. El dictamen esquiva assenyala la Generalitat Valenciana i insisteix en la falta d'informació. L'oposició considera que el text és una farsa i un insult a les víctimes. València, Alba Barbosa.
3: La majoria del PP i Vox ha aprovat les conclusions de la comissió, un text que han defensat com a objectiu i rigorós, assenyalant falta d'execució d'infraestructures i deficiències en la gestió de la informació, amb molt poca crítica cap al paper del govern valencià. Fernando Pastor, del PP, ha retret que cap representant del govern espanyol hi hagi acudit.
4: Este dictamen, si tiene un fallo, es que la pata del gobierno de España, pata importantísima, no tiene, son páginas en blanco.
3: La comissió es tanca poc més d'un any després de constituir-se i sense que hi hagin comparegut els 2 investigats en la causa, que el dia de la Dana eren els responsables de l'emergència. L'oposició considera que la comissió ha estat un insult cap a les víctimes. José Muñoz, dels socialistes, i Isaura Navarro, de Compromís.
23: Y desde nuestro punto de vista, este dictamen es ilegal e inmoral.
24: Así voleu aprovar un relat absolutament falso per a salvar el Partit Popular i els seus amics de Vox. I això és intolerable.
3: Les associacions de víctimes estudien una resposta al dictamen, consideren que la comissió ha estat una farsa i que ha servit al PP per apuntalar el seu relat polític. Confien, han dit, en la investigació del jutjat de Catarroja.
1: 3CAT Info.
0: Paul McCartney ha fet un directe de TikTok per promocionar The Voice of Dungeon Lane, el seu nou àlbum. Tot i haver publicat ja 2 de les 14 cançons que té el disc, McCartney ha deixat que els espectadors escoltessin alguns segons d'altres temes. L'artista britànic també ha respost preguntes que els fans li enviaven per xat, com per exemple, quin moment dels Beatles reviuria.
25: És una pregunta dura. Eren dies molt bons. Depèn què vulguis dir. Pot ser un dia molt petit o un molt important. El que em ve al cap és el concert al terrat de Savile Row. Crec que estaria molt bé reviure allò.
0: Alguns fans també li han preguntat sobre la seva relació amb Ringo Starr, que col·labora en una cançó de l'àlbum.
25: Parlem molt per videotrucada i ell viu a Los Angeles. Està molt bé posar-se al dia i veure què està fent. I ell està triomfant amb la seva música country.
0: Paul McCartney estrenarà l'àlbum aquest divendres, dia 29, sota l'expectació dels seus fans. El poeta i traductor Francesc Parcerises publica a l'editorial Quaderns Crema el llibre Fer-ne 80, on repassa la seva vida a través de fotografies acompanyades de textos breus. Amb una fotografia per cada any es poden veure imatges familiars, viatges, mudances, casaments, la mort dels pares o trobades amb amics.
26: Triar és difícil, eh? La tria és el que és i amb les coses petites has de descobrir les coses grans.
0: Unes imatges que li serveixen per explicar de manera bucadora tota una vida.
26: A mi em costa molt pensar en prendre decisions de per vida. Faré això i d'aquí 2 anys seré aquí i d'aquí 4 seré allà. Això, les vegades que ho he pensat, sempre m'ha sortit malament. M'ha sortit malament respecte al projecte. Jo crec que m'ha sortit bé, perquè ho he deixat de fer perquè he trobat una altra cosa que m'agradava més. Però jo he estat més, segurament, un tastaulletes.
1: Esport.
0: Amb David Ubach.
27: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu, el dia que Alexia Putellas s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada d'Anthony Gordon, El club blaugrana no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford. I com ara dèiem, Alexia Putellas s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al Barça.
5: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
27: La de Mollet estava acompanyada de la seva família, de la plantilla del primer equip femení del Barça, del president en funcions Rafael Juste i del president electe Joan Laporta, entre d'altres. En l'acte ha rebut missatges de companyes, d'exfutbolistes com Carles Puyol, Andrés Iniesta i Sergio Busquets, i d'un dels capitans actuals com Rafinha. Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades del primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
6: Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
27: El públic de l'estadi Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: A l'Espanyol, mentrestant, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del seu contracte condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Sentim el central uruguaià.
7: Muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y nada, otro añito más con esta camiseta que la verdad que es un tremendo honor.
27: Encara en clau blanquiblava, ja teniu al GEP i l'app de Catalunya Ràdio un nou capítol de l'Espanyol Reservat, el podcast sobre l'actualitat de l'Espanyol. En aquesta ocasió fem balanç de la temporada i posem la mirada en el mercat d'estiu amb l'Eudald Serra i l'Oriol Vidal. També analitzem la figura de Monchi amb un dels seus homes de confiança, l'empresari i periodista Fede Quintero. I finalment conversem amb el porter de l'Espanyol, Àngel Fortuño. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha empatat a 2 aquest dimecres en partit de la 29a jornada al camp del Deportivo de la Corunya. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un partit disputat a Leipzig, a Alemanya. Encara en futbol, al Madrid, els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Manté que continuarà lluitant per fer net amb el cas Negreira i entre les promeses té la voluntat de construir una ciutat tecnològica a Valdebebas, aplicada al món de l'esport. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas, també, que inclouria un hotel, restaurants, un centre aquàtic, entre altres atractius. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis. A més, ha promès una reducció temporal de la quota de soci fins que no es guanyi la Champions.
1: 3CAT Info.
27: En bàsquet, Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescisió del seu contracte d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que va començar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol a la Bascònia com a nou director esportiu de la secció. I en waterpolo, Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9, a l'anada de la final de l'Eurocup, a la final de la Lliga, primer partit, Sant Andreu 10, Mataró 8.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez, que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El govern i els sindicats d'educació tampoc arriben a un acord i aquest dijous continuaran les negociacions sobre l'increment salarial i els efectius per la proposta per l'escola inclusiva. A hores d'ara proposa el departament un augment salarial de 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen que se sobrepassin els 400 euros. A partir d'ara també us explicarem que la Casa Blanca desmenteix que hi hagi un esborrany d'entesa entre Washington i Teheran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà, com ha dit aquest dimecres la televisió iraniana. Donald Trump diu que no està satisfet amb la posició de la República Islàmica en les negociacions. Us explicarem també que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa directament a narcotraficants material per cultivar marihuana a gran escala. Hi ha 4 detinguts. I parlarem de la denúncia de llibreters catalans i de tot el món que expliquen que les grans tecnològiques compren milers de llibres vells per entrenar la intel·ligència artificial i després els destrueixen.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu. És el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que aquest dijous arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte, en un traspàs que es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Mentrestant, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. Pel matí, en l'acte institucional celebrat al Camp Nou, i pel vespre, en el triomf de l'equip contra la Real Societat per 2-1 en partit de Lliga.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un dia amb calor canicular, calor de ple estiu. Les màximes s'enfilaran fins als 33 al litoral, fins als 36 a l'interior i fins als 38 a les Terres de l'Ebre. Una calor desfermada que persistirà fins divendres. Pel que fa al temps, el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat al Pirineu. L'Audiència Nacional apunta que el PSOE va pagar les maniobres per boicotejar les causes judicials obertes contra l'entorn de Pedro Sánchez. El jutge assegura que l'ex número 3 dels socialistes, Santos Ferran, dirigia aquesta trama i es va activar l'endemà de la imputació de la parella de Sánchez. La Guàrdia Civil ha registrat la seu dels socialistes durant 12 hores per buscar més proves. Madrid, Paula Brujats.
3: S'han emportat factures, còpies d'agendes i també els correus de Santos Cerdán, de la gerent del partit Ana Fuentes o de l'excap de comunicació John Antolín. El jutge apunta que la trama es va reunir una vintena de vegades a la seu del PSOE, que Cerdán dirigia les operacions per extorsionar jutges, fiscals i policies, i l'exmilitant socialista Leire Díaz les executava i ho cobrava del partit. Va ingressar, suposadament, segons el jutge, 16.000 euros a través d'una empresa pantalla de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrias. És la tesi de Santiago Pedraz que desmunta la versió de Leire Díaz, que fins ara ha dit que anava per lliure i que tot el que feia era per un llibre sobre les clavegueres de l'Estat.
4: Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación como es mi caso. Y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie. Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE.
3: Però el jutge diu tot el contrari i té sota la lupa 180.000 euros que el PSOE hauria camuflat en factures falses per finançar la trama, que es va activar coincidint amb els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez després que imputessin la seva parella. El jutge ha imputat 8 persones per aquest cas: Cerdán, Leire Díaz, Gaspar Zarrias, l'actual dirigent del PSOE, 2 advocats i un guàrdia civil com a còmplices. Els acusa d'organització criminal, suborn i altres delictes i apunta que haurien ofert, per exemple, 300.000 euros a un fiscal anticorrupció perquè s'arxivessin causes contra el Partit Socialista.
0: Pedro Sánchez es nega a convocar eleccions anticipades, tot i la nova investigació judicial que afecta el PSOE, en aquest cas, per suposadament haver pagat maniobres per boicotejar causes obertes contra el partit. Sánchez ho justificava d'aquesta manera.
5: Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy es la estabilidad.
0: El cap de l'executiu espanyol ha insinuat que les investigacions poden acabar en no res i ha tornat a fer costat a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat recentment pel cas Plus Ultra. Des del Partit Popular, el seu líder, Albert Núñez Feijóo, pressiona perquè Sánchez posi punt final a la legislatura i convoqui eleccions.
1: No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No podemos más.
0: Feijóo, però, no té prou suports per presentar una moció de censura que pugui tirar endavant, tot i que el PP reconeix intents per convèncer Junts, uns moviments que els de Puigdemont neguen. Sentim la portaveu dels juntaires al Congrés, Míriam Nogueras, en declaracions a TV3, i el portaveu del PP, Borja Semper, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Que sapiguem, no hi ha cap moció a sobre taula ni s'ha treballat res.
7: Bueno, nosotros tenemos contactos abiertos con todos los partidos políticos representados en el Congreso de los Diputados. Sabemos lo que opina Junts y precisamente porque tenemos esa información sabemos que no están dispuestos a moverse. Están paralizados.
0: Esquerra manté el seu no a una hipotètica moció de censura. Gabriel Rufián adverteix que només exigiran eleccions si apareixen proves de finançament il·legal del PSOE.
8: Si se iniciara un proceso judicial en este sentido, hubiera pruebas y sobre todo una sentencia firme, nosotros pediríamos elecciones.
0: Aquesta investigació de l'Audiència Nacional és un nou front de desgast per Sánchez. Aquest dijous comença el judici al seu germà per malversació. La seva dona està a les portes d'anar a judici i la sentència contra l'exministre Ábalos està a punt de sortir. I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat republicà Joan Ignasi Elena per un cas de suposada prevaricació a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. L'alt tribunal veu indicis d'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa que tenien Elena i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, que també està sent investigat. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Els magistrats han obert un procediment contra l'exconseller d'Interior com a cooperador necessari d'uns fets pels quals el Suprem ja investiga l'exalcalde del municipi, Félix Alonso, dels Comuns, que ara és diputat al Congrés. Segons les investigacions, hi ha indicis que l'Ajuntament d'Altafulla, sota l'alcaldia d'Alonso, va maniobrar per poder adjudicar contractes a dit entre el 2017 i el 2019 a l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient, una consultora de la qual Elena i Herrera eren els màxims responsables. Els contractes investigats sumen més de 30.000 euros. La instrucció del cas l'ha portat el jutjat del Vendrell, que l'ha elevat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la condició de forat de Joan Ignasi Elena, diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Fons del Partit Republicà han defensat a 3Cat Info la innocència de l'exconseller i asseguren que la investigació no té cap base jurídica. També s'agafen un informe de l'Oficina Antifrau en què no s'identificava cap possible delicte en el cas, tot i que es demanava a l'Ajuntament que revisés els procediments d'adjudicació.
0: El govern i els sindicats d'educació confien en la reunió d'aquest dijous a les 12 del migdia per desencallar el conflicte. Els sindicats demanen un cop més que les propostes d'increment salarial i d'efectius de l'escola inclusiva quedin per escrit. El govern proposa que l'increment del sou acabi sent d'uns 350 euros al mes d'aquí 3 anys, però els sindicats volen trobar fórmules perquè aquesta xifra total acabi pujant a prop dels 450 euros. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, insisteix que demà les xifres han de quedar plasmades en un paper perquè no sigui un brindis al sol.
10: La mesa d'avui ha estat absolutament decebedora. Avui veníem a tractar tots els punts de forma intensiva, dedicant-hi les hores que fes falta doncs, per arrencar avenços en tots ells. En termes salaris hi ha hagut una proposta, però el que més ens decep és no haver pogut parlar del desplegament de recursos de la inclusiva.
0: Tot i això, el govern defensa que ha mogut fitxa i es compromet a portar-ho per escrit aquest dijous. Ho diu el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez.
11: Nosaltres hem situat una xifra més elevada també d'aquest complement a partir del 2026. Ja hem fet aquest moviment que ens reclamaven, en aquest cas, les organitzacions sindicals. Recentment, aquest dia 26, va haver-hi un acord de govern en relació a les dotacions en matèria d'escola inclusiva, però també de docents i de PAS. Ens hem compromès i, per tant, farem aquesta proposta per escrit.
0: Els sindicats també han acusat Comissions Obreres i la UGT, que van signar el pacte inicial, d'entorpir les negociacions. Els Estats Units neguen que hi hagi un esborrany d'entesa amb l'Iran per acabar amb la guerra, com aquest dimecres ha informat la televisió estatal de la República Islàmica. Es tracta d'un text marc que donaria llum verda al restabliment del trànsit naval a través de l'estret d'Hormuz i a la retirada de les forces armades nord-americanes de la regió. Tant Donald Trump com el seu govern neguen cap acord, tot i que no es descarta que s'hi pugui arribar en els pròxims dies. Washington, Oriol Serra.
12: Donald Trump ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterms, no l'amoïnen i que no té cap pressa per arribar a un acord amb l'Iran. I, per descomptat, no ha faltat l'amenaça.
13: L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
12: Els Estats Units han tret tota la credibilitat a l'esborrany d'acord difós per la televisió iraniana i l'han arribat a qualificar d'invenció. Per la seva banda, el secretari d'Estat, Marco Rubio, ha insistit que l'Iran no tindrà mai la bomba nuclear mentre Trump sigui president dels Estats Units i s'ha mostrat partidari d'exhaurir la via diplomàtica.
14: Estem negociant un acord. Volem que s'hi arribi. Crec que hi ha hagut alguns progressos i veurem en les pròximes hores i dies on es poden fer progressos. Només vull recordar a tothom, senyor president, que hi ha altres opcions si això no funciona. Preferim la via diplomàtica i volem que tingui èxit, però la conclusió al final és que les persones que estan a càrrec de l'Iran mai no podran tenir una arma nuclear.
12: Durant la posta en escena de la reunió ministerial, Trump s'ha fet l'habitual autoensabonada, assegurant que s'estan batent rècords mundials en inversions als Estats Units i que el país mai abans havia produït tant petroli. Els seus ministres l'han ensabonat per torns. El secretari de Defensa l'ha arribat a comparar amb Lincoln i Washington per la petjada que diu que deixarà a la història del país.
0: Israel ordena a la població del sud del Líban que abandoni casa seva i vagi cap al nord del riu Jaran i nova línia de demarcació. Assegura que tot el que hi ha entre aquest riu i la frontera d'Israel es considerarà zona de combat. Els atacs de l'aviació israeliana han matat aquest dimecres almenys 3 persones, entre elles un soldat de l'exèrcit del Líban. Les víctimes mortals ja s'acosten a les 40 des que Netanyahu va ordenar ampliar l'ofensiva contra Hezbollah. L'exèrcit d'Israel també ha matat 2 milicians de Hamas a Gaza, hores després d'haver assassinat el seu cap militar a la franja. Hamas ha confirmat la mort del comandant en un atac amb un míssil en què també va perdre la vida la seva dona i 2 fills. Mohamed Odeh portava només 3 setmanes com a comandant de les milícies. El seu predecessor també va ser assassinat per Israel. Durant la celebració a Gaza de la Festa del Sacrifici, alguns palestins asseguraven que aquestes accions d'Israel no els doblegaran.
15: Aquesta reunió de persones és un intent d'alegria i de recuperar la vida una vegada més. És un missatge a l'ocupació que tot el que faci des de matar, destruir i danyar serà inútil davant la gran fermesa d'aquest poble.
0: A França, el govern entona el mea culpa per no haver fet prou per evitar abusos sexuals a menors en escoles. Aquest dimecres, l'executiu ha anunciat reformes legals per protegir la infància d'abusos com els que es van denunciar la setmana passada. Hi haurà una llista negra de personal docent i d'extraescolars, encara que no hi hagi condemna ferma. París, Isabel Galí.
16: L'objectiu és que cap persona no pugui tenir un comportament inapropiat amb un menor, un objectiu que fa temps que el govern persegueix, sobretot des dels informes parlamentaris que alertaven dels problemes als centres i famílies d'acollida. Però les denúncies d'aquest any a les escoles d'infantil de París han posat en evidència que el sistema de protecció dels menors falla i el ministre d'Educació, Eduard Geffré, ha decidit prendre una mesura radical.
17: Una llista negra. Això vol dir que si hem acomiadat un funcionari públic o un monitor pel seu comportament amb menors, fins i tot si no està condemnat, serà inclòs en una llista que impedirà qualsevol forma de reincorporació dins l'escola.
16: Una mesura inèdita en un país on la presumpció d'innocència està especialment salvaguardada, però alguns dels autors que s'investiguen són reincidents que han aconseguit esquivar els assenyalaments previs per abusos sexuals i el mateix ministre de Justícia ha fet un mea culpa, Gerald Darmanin.
18: El moviment MeToo per a la infància tot just comença. Hi ha, sens dubte, desenes de milers de possibles queixes perquè crec que no hem assignat prou recursos per escoltar les veus d'aquests infants.
16: El projecte de llei de protecció a la infància es presentarà a l'Assemblea Nacional i ara per ara cap grup polític s'hi ha mostrat en contra.
19: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil desarticulen per primera vegada una organització que proveïa de material de cultiu de marihuana directament narcotraficants. Hi ha 4 detinguts i 2 investigats, entre els quals els caps de l'organització, que en total haurien mogut 80 milions d'euros. Eren empreses proveïdores de material com ara DOPS, ventilació, llums o sistemes de rec pel cultiu de marihuana. Marc Bayón, és sotsinspector dels Mossos.
19: El que presentem és l'atac sobre un node de distribució d'una segona capa que ja acredita la infiltració en el teixit econòmic del nostre país d'organitzacions criminals dedicades exclusivament a subministrar la resta d'organitzacions de cultiu massiu i de narcotràfic.
0: Almenys abastien 6 grups de narcotraficants diferents perquè la policia ha trobat albarans de la mateixa empresa en les entrades i escorcolls a diverses plantacions il·legals. Durant mesos van vigilar els magatzems de distribució de les empreses a Granada, Tarragona i Torredembarra. Els investigadors de seguida van veure que les dades de facturació declarades a Hisenda no quadraven amb el volum de tràilers i de furgonetes blindades de recollida d'efectiu que setmanalment entraven als magatzems. I el 21% dels adolescents d'entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots s'han fet servir vàpers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, la CAMFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet sobre una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creuen que els nous productes de tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CAMFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
20: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc., que són els que arriben a la joventut pues, amb un vàper a la boca, no?
0: L'enquesta de Salut i Tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vàpers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i que això els ajudarà a deixar de fumar. En general, el percentatge de fumadors es manté estable, al voltant del 16% dels enquestats.
21: El temps.
0: Moment per la previsió de Néstor Gómez.
22: Aquest dijous arribem a un dels pics de calor, i diem un perquè possiblement en tindrem dos, dijous i divendres. Avui s'esperen temperatures màximes molt altes. Si bé dimecres es va arribar a una màxima de 36,6 graus a Vinebre, la més alta en el que portem d'any, avui s'esperen temperatures de 36 graus a, per exemple, a Girona, sectors de la Catalunya central, 37-38 graus a la mateixa ciutat de Lleida i cap a les Terres de l'Ebre. Poden arribar als 38 graus. Temperatures de ple estiu que ben segur que farà que se superin alguns rècords de temperatura màxima en un mes de maig. Aquesta calor intensa d'avui tindrà continuïtat divendres i durant el cap de setmana afluixarà. Abandonarà aquestes temperatures tan extremes, però de calor en tindrem i molta. Tot això amb un cap de setmana que serà assolellat i només a les tardes s'esperen ruixats al Pirineu.
0: I ara que parlàvem de calor, una cinquantena de botigues i locals comercials s'incorporen a la xarxa de refugis climàtics de l'àrea metropolitana de Barcelona, que per primer cop ja cobreix tot el territori. Sant Feliu de Llobregat, Montse Poblet.
23: La xarxa metropolitana de refugis climàtics tindrà aquest any 319.75 més que el 2025 i per primer cop també se n'obren a Molins de Rei, Cervelló, Gavà i Sant Climent de Llobregat, que fins ara no en tenien. Bàsicament són biblioteques, centres cívics, parcs i piscines, però aquest estiu s'hi afegeixen botigues i altres establiments comercials. Cobren portes perquè qui necessiti refugiar-se de la calor tingui un lloc fresc on aturar-se una estona. El Centre Quiropràctic Sant Feliu de David Cussó ja té penjat l'adhesiu que l'identifica com a microrefugi climàtic.
24: Tenim una font d'aigua, tenim un sofà molt còmode, tenim un ventilador, tenim aire condicionat, així que poden passar en qualsevol moment que passin per aquí i trobin que els hi fa falta un cop d'aire fresc.
23: Segons les dades de l'AMB, a l'àrea metropolitana hi ha més de 500.000 de persones que són especialment vulnerables als efectes de la calor sobre la salut. És gent que viu en zones densament poblades, amb rendes baixes i habitatges antics i sense aïllament. La xarxa de refugis està orientada prioritàriament a ells i per això un 95% d'aquestes persones en tenen un a menys de 10 minuts dels seus domicilis.
0: La calor també ha fet avançar la collita de préssecs i nectarines al sud del Segrià. La campanya arrenca amb bons preus, impulsats per l'alta demanda d'aquesta fruita als principals mercats europeus. Lleida, Júlia Albacar.
1: Europa passa per una forta onada de calor i això afavoreix el consum de fruita d'estiu, que a més arriba amb molt bona qualitat estany. Sergi Balué, responsable de fruita dolça de Jarc.
2: La demanda d'exportació està en aquests moments sent molt elevada. Sí que tenim més producció que l'any passat, vull dir que també és bo així, podem servir a tots els nostres clients, tant nacionals com europeus.
1: La campanya ha estat tranquil·la, sense gelades, sequera ni pedregades, i s'espera, per tant, recuperar la plena producció, unes 400.000 tones. Pel que fa a la mà d'obra, de moment no es nota el procés de regularització de les persones migrants, com explica Carlo Aixut, d'Unió de Pagesos.
3: És un greuge, és una pena, perquè ara ja comencen a ser necessaris. La fruita de pinyol

0: Sílvia Paneque representa tot un canvi de model urbanístic.
1: Ja no es tracta d'expandir-nos sobre un territori verge, sinó que es tracta de repensar, d'adaptar allò que ja existeix. Aquesta és una fortalesa molt gran d'aquest projecte. Millorar les condicions de vida, estem parlant d'habitatge protegit de manera permanent, respondre al repte climàtic, adaptar la mobilitat i recuperar espais per l'ús públic.
0: Dels 250 milions d'euros, Roca en destinarà 100 a modernitzar i a fer créixer l'empresa i a desenvolupar el seu centre d'innovació aquí entre Gavà i Viladecans.
2: I en parlàvem al sumari, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell. Els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial i sense protecció efectiva de drets d'autor a la pràctica. És el que expliquen a 3CAT l'expert Ania Xavier Vinaixa i el llibreter Marçal Font. Han dut a terme una investigació conjunta des de la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció i això els va fer estar alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
3: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora em feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit, o sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era la temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura...
2: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
4: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres... ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
2: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables. I encara sobre IA, YouTube anuncia que detectarà i marcarà automàticament tots els continguts creats amb intel·ligència artificial. La plataforma, que fins ara refiava que els autors etiquetessin voluntàriament els seus vídeos, s'ha decidit passar a l'acció. En un comunicat han assegurat que ja disposen de la tecnologia necessària i, per tant, seran ells mateixos els que posaran l'etiqueta. Des del 2024, YouTube demanava als creadors de contingut que declaressin l'ús d'IA, però la fiabilitat d'aquest sistema era reduïda. A partir d'ara, això sí, en cas d'etiquetatge erroni per part d'aquest nou sistema automàtic, avancen que hi haurà un mecanisme perquè els autors hi enviïn al·legacions. A banda, la plataforma afegeix que la participació de la IA no afectarà en els seus algoritmes de recomanació. Recordem que Spotify ja va posar en marxa fa uns dies una etiqueta de verificació indicant si un artista és humà o un avatar IA, però cal tenir present que la creació artística amb intel·ligència artificial és cada cop més sofisticada i, per tant, la detecció automàtica també és cada vegada més complicada.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
6: El Barça ja ha tancat el primer fitxatge del mercat d'estiu el dia que Alexia Putella s'ha acomiadat per partida doble del club blaugrana. El primer reforç dels de Hansi Flick és el davanter anglès del Newcastle, Anthony Gordon. Aquest dijous el jugador arriba a Barcelona per passar la revisió mèdica i firmar el seu nou contracte. El futbolista de 25 anys ha prioritzat l'oferta del Barça per davant d'altres que tenia. El traspàs es podria situar al voltant dels 70 milions d'euros. Tot i l'arribada de Gordon, el club no descarta operacions per Julián Álvarez, João Pedro o Rashford.
5: 3CAT Info.
6: I com ara dèiem, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest dimecres de l'afició del Barça. El comiat ha estat doble. En primer lloc, en un acte institucional celebrat al Camp Nou, on la capitana blaugrana ha reconegut que aquesta ha estat la decisió més difícil de prendre, tot i que ha considerat que era el moment ideal per acabar la seva etapa al club blaugrana.
7: Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. I per això també aquesta decisió, perquè per com entenc jo el Barça, no em veia d'una altra manera i no donar-ho al 100%, entenent al 100%, com ja he dit, que és portar-te al límit i reinventar-te i fer-ho amb la màxima energia.
6: Al vespre, la festa ha continuat a l'estadi Johan Cruyff, on l'equip ha guanyat la Real Societat per 2-1 en la penúltima jornada de Lliga. Ha estat l'últim cop que Alexia vestia la samarreta blaugrana després de 14 temporades al primer equip. El públic l'ha acomiadat amb una gran ovació.
8: Ja sabeu, tot té un inici i tot té un final.

0: però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment i ara em trec la posició de jugadora de culer i torno a ser una aficionada de culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip.
1: El públic de Johan Cruyff també ha acomiadat Mapi León, Ona Batlle i Marta Torrejón, que també deixaran l'equip.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A l'Espanyol, el club ha fet oficial la continuïtat de Leandro Cabrera fins al juny de l'any que ve, després que s'ha fet efectiva la clàusula de renovació del contracte del central uruguaià, condicionada a la permanència i al fet d'haver jugat un nombre determinat de partits. Pel que fa a la Lliga Femenina, també relatiu a l'Espanyol, empat de l'equip de Sara Monforte a 2 gols al camp del Deportivo de la Coruña en partit de la jornada 29. I encara en futbol, el Crystal Palace ha guanyat la final de la Conference League per 1-0 davant del Rayo Vallecano en un enfrontament disputat a Leipzig, a Alemanya. Més futbol. Afegim que al Madrid els dos candidats a la presidència, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, han presentat les seves candidatures. Florentino Pérez ha començat atacant Riquelme i alhora ha insistit a blindar el club davant dels atacs externs, diu que volen desestabilitzar el Madrid. Riquelme, per la seva banda, somia amb una ciutat del soci a Valdebebas. També promet l'arribada de dos cracs i un entrenador de renom i diu que, amb ell de president, el club no es privatitzarà i tornarà a ser dels socis.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Encetem bloc poliesportiu, 2 minuts per repassar-lo, parlant de bàsquet. Xavi Pascual deixarà de ser l'entrenador del Barça quan acabi la temporada, tal com ha anunciat el club. El tècnic farà efectiva la clàusula de rescissió del seu contracte, que és d'uns 400.000 euros. D'aquesta manera, el tècnic de Gavà posarà fi a la segona etapa com a entrenador del Barça de bàsquet, que es va iniciar el 17 de novembre del 2025, substituint Joan Peñarroya. El seu destí més probable és el Dubai, amb un contracte per 3 temporades. Aquest dijous, roda de premsa de Pascual. En paral·lel, però, el Barça de bàsquet accelera per incorporar el manresà Xavi Pujol, ara al Baskonia, com a nou director esportiu de la secció. Per cert, que l'equip de Xavi Pascual espera recuperar tots els lesionats de cara al play-off, inclòs la Provítola. Amb Waterpolo aquest dimecres hem tingut doble cita entre equips catalans.
2: 3CAT Info.
1: D'una banda, el Catalunya ha guanyat per 14-9 l'Atlètic Barceloneta al partit d'anada de la final de l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Lucía Gómez ha marcat 4 gols per a les gracienques.
3: Nos damos la tranquilidad para ir allí. Nos tenemos que enfocar mucho en la defensa. Es verdad que queda mucho partido, quedan 4 partes aún, pero sí que nos da una cierta tranquilidad tener esta ventaja.
1: La portera del Catalunya, Laura Arts, també ha estat de les destacades contra un Atlètic Barceloneta que s'ha passat un quart i mig sense veure porteria. La tornada dimecres que ve. Mentrestant, també en Waterpolo ha arrencat la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró, amb triomf de les andrevenques per 10-8 al primer enfrontament, dissabte segon partit a Mataró, en una sèrie final que és el millor de 3 partits. Afegirem que en ciclisme hi ha hagut triomf en solitari del danès Michael Berggren de l'equip Education First a la 17a etapa del Giro d'Itàlia, amb Jonas Vingegaard que manté el lideratge a la general. I també en ciclisme, segons ha pogut saber aquesta emissora, la ciclista Mireia Benito disputarà a partir d'aquest dissabte el Giro d'Itàlia femení, tot i que inicialment no tenia prevista aquesta prova al seu calendari.
2: Trescat Info.

Agents de la Guàrdia Civil han escorcollat aquest dimecres durant 12 hores la seu del PSOE a Madrid buscant informació sobre la presumpta trama per torpedinar procediments judicials contra els cercles pròxims de Pedro Sánchez que investiga l'Audiència Nacional. El president espanyol continua rebutjant l'avançament electoral, tot i aquesta nova investigació judicial i la recent imputació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. L'instructor d'aquest nou front judicial del PSOE reclama la formació als contractes de la campanya del PSC per les eleccions al Parlament del 2024. La cursa electoral